0: Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
1: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
0: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
2: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
0: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
3: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
4: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
5: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
4: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
3: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
6: A Salou, aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
7: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
6: I és que el fenomen no ha decebut.
8: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
9: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
10: Et posa lloc, això.
11: Sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
3: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
12: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
13: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
14: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
15: con la perla ha sido una locura.
12: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
3: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
16: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
17: Molt emocionades.
18: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
19: Gaudint com una nena.
20: És un espectacle que s'ha de veure.
21: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
22: Jo que no tenia ganes de vindre.
16: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins

0: que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
1: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
2: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
3: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Estona de sortir!
2: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
4: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
5: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
4: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
6: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitats.
7: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
8: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
8: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada a primera hora del matí i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
9: 3CAT Info.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
10: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
11: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
10: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
12: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
10: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Álmez Curra, pari els peus al Marroc.
13: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
10: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
14: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
15: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
16: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
14: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
1: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
17: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
1: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
9: Esports.
1: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
11: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat als parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
9: 3CAT Info.
11: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
18: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
11: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
19: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi ha sigut raro, però bueno.
11: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
20: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
11: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitjatà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
21: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
11: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
9: Són 2:45.
1: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
11: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
0: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
2: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
0: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
3: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
0: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
22: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
23: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
22: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
24: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
25: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
26: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
27: con la perla era una locura.
24: Precioso. Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
28: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
29: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
30: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
29: una sensació.
30: Sensació, sí.
29: Aquesta negró, tot, no, brutal,
30: brutal.
29: No, impressionant.
28: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
31: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
32: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
28: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
33: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
4: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
5: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet i s'ha dit, ui, a veure.
33: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
6: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
33: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
7: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
8: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
7: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, i si no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
10: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cat Info que no hi ha hagut sinistralitat.
12: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, les captacions de barrancs pateixen molt. Són pobles que ara en període estival dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande-Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya en les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent-la petar i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar a l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier, amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info. Tresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell-Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastuer s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi.

0: també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
1: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
2: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
3: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
4: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
3: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana perseguint avui l'eclipsi total.
2: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
5: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja a tocar de l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
6: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
5: I és que el fenomen no ha decebut.
7: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
8: És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
9: Et posa lloc, això.
10: Sí, sí, me encantó. Fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
2: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
11: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
12: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
13: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
14: con la perla ha sigut una locura.
13: Precioso.
11: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
0: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
15: Molt emocionades.
16: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
17: Gaudint com una nena.
18: És un espectacle que s'ha de veure.
19: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tu has de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
20: Jo que no tenia ganes de vindre.
0: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
2: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
21: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
22: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. D'on ha de sortir?
21: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment

0: Gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
1: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
2: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
3: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
2: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I m'han dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
4: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitats.
5: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
6: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
7: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
6: 3CAT Info.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
6: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
8: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
9: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
8: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
10: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
8: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
11: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
8: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
12: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
13: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
14: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
12: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
1: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
15: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
6: Esports.
1: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
16: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
6: 3CAT Info.
16: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
16: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
16: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Berdaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
16: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
16: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
6: Són 3:45.
1: moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
16: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
0: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
21: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
0: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
2: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
0: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
3: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
22: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
3: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
23: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
24: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
25: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
26: con la perla era una locura.
23: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
27: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
28: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres, una
29: passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada, una
28: sensació.
29: Sensació, sí.
28: Aquesta negró, tot, no, brutal,
29: brutal.
28: No, impressionant.
27: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
30: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
31: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
27: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
32: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
33: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
4: es fa de nit de repent i de repent es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, no? Ui, a veure.
32: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
5: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
32: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
7: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
8: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
7: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, dit, no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
9: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
10: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: Trescat Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, la llau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellol, del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut una eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però a més també ens

0: color gris, blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
1: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
0: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
3: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
4: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
3: I és que el fenomen no ha decebut.
5: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
6: Et posa lloc, això.
7: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
2: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
8: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
9: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
11: con la perla ha sido una locura.
10: Precioso.
8: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
12: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
13: Molt emocionades.
14: Bueno, un espectacle. Veure'l des d'aquí.
15: Gaudint com una nena.
16: És un espectacle que s'ha de veure.
17: Hem portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
13: Jo que no tenia ganes de vindre.
12: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
2: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
18: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
19: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Esto no ha de sortir!
18: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
2: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
20: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
21: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.

0: M'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
2: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3Cantinfo que no hi ha hagut sinistralitats.
3: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragoneix, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
4: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
5: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
4: 3Cat Info.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
4: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
6: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
7: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
6: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
8: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
6: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
9: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
6: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. és el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
4: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
10: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi dos mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
11: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado. Y las vamos a traer.
12: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
10: El govern colombià ha decretat tres dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones en vida.
1: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat quatre vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys tres persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
13: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
4: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
4: Esports.
1: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Due ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
4: 3CAT Info.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
15: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
16: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Bardaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
17: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
18: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
4: Són 4:45.
1: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
19: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
20: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
19: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
21: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
19: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
22: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a la l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
0: Al mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no ho veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
22: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
2: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
3: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
24: con la perla ha sido una locura.
23: Precioso.
2: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
1: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
25: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, al moment s'ha viscut amb emoció.
26: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
27: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
26: Una passada.
27: Sí, sí, sí, sí.
26: Aquesta negró, tot, no, no, brutal,
27: brutal.
26: No, no, impressionant.
25: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
28: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
29: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
25: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
1: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
30: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
31: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
32: Es fa de nit de repent i de repent es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
30: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
33: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
30: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
1: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
34: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
35: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
34: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
1: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
4: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
5: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Iolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant, amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet 2 dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: Trescat Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura-Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i amb ruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona i el mar d'un

0: D'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica. I és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
1: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
2: A Salou, la platja s'ha omplert de gom a gom per observar l'eclipsi. Per a alguns era un dia de platja més, però per a d'altres ha acabat sent una tarda històrica. Salou, Miquel Jarque.
3: A Salou aquest dimecres s'ha donat la benvinguda a l'eclipsi amb una classe de ioga a la platja, tocada a l'estació marítima, i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
4: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
3: I és que el fenomen no ha decebut.
5: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo.
6: És com una cosa rara, com si passés algo que no controles. És molt guai.
7: Et posa lloc, això.
8: Sí, sí, me encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
2: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
9: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
10: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
11: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla...
12: Con la perla ha sido una locura.
11: Precioso.
9: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
2: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
13: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gesp artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
14: Molt emocionades.
15: Bueno, un espectacle. Veure'l des d'aquí.
16: Gaudint com una nena.
17: És un espectacle que s'ha de veure.
18: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
14: Jo que no tenia ganes de vindre.
13: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
2: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
19: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que es tiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
20: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Esto no ha de sortir!
19: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
2: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
21: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
22: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
21: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
2: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
23: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així

0: baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitats.
2: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, 3 dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
4: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant al matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
3: 3CAT Info.
1: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
3: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
5: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
6: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
5: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
7: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
5: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpela el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
8: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
5: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
1: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit Santos Cerdán per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
3: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
9: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi dos mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de la Espriella, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals que amb les seves mans busquen supervivents.
10: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
11: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
9: El govern colombià ha decretat tres dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
1: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat quatre vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys tres persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
12: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
1: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: I encara un apunt breu abans dels esports. Dues persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots dos, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
3: Esports.
1: Fins a dos quarts amb en Pau Dax.
13: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat als parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça.
3: 3Cat Info.
13: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicolli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
14: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
13: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
15: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
13: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Berdaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamin Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
16: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
13: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a les finals dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
17: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
13: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
3: Són 6:15.
1: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. s'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
13: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
1: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament 4 minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
18: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
19: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
18: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar 3 globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
20: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
18: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
1: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
21: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
22: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'he emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
21: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
1: I a Lleida, Noelia Caselles, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
0: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés

0: una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
1: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
2: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
3: con la perla ha sido una locura.
2: Precioso.
0: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
4: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
5: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
2: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
6: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco. Una passada,
2: una
6: sensació
2: del cel.
6: Sensació, no? Sí.
2: Aquesta negró, tot, no, no, brutal, eh?
6: Brutal.
2: No, no, impressionant.
5: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
7: Los turistas no se han enterado de nada. Ninguno ha preguntado por el eclipse.
8: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
5: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
4: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
9: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
10: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
11: Es fa de nit de repente i de repente es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
9: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
12: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
9: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
4: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
13: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
14: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
13: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
4: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
15: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
4: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat.info que no hi ha hagut sinistralitat.
16: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
4: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEMA ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això, l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patri Guijarro la primera part i Claudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència, el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al Qadisiyah de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo, i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: 3CAT Info.
14: El Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi, ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el sitgetà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení. Han acabat l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nedador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info. Tresca Info.

0: L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. L'eclipsi ha generat molta mobilitat a les carreteres del sud del país. Les vies més carregades han estat l'AP-7 i les alternatives, com la Nacional 340 i la C-32. Pel que fa al transport públic, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona ha obligat Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit amb direcció a Barcelona per absorbir l'alta demanda de persones que s'han traslladat cap al sud. Una fallada elèctrica deixa la torre de control de l'aeroport del Prat sense subministrament durant un quart d'hora. La incidència ha obligat a aturar momentàriament tota l'operativa. Hi ha hagut retards en desenes d'operacions i s'han desviat 10 trajectes. L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona de Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit de Montmell Marmellà. El govern colombià confirma la mort de 239 persones pel terratrèmol de dilluns, tot i que altres fonts apunten que ja són 250. Continuen les operacions de rescat per trobar supervivents. Ucraïna bombardeja el principal port rus al Mar Negre i danya 4 vaixells de guerra i una terminal d'exportació de cereals. L'atac ha causat 4 morts, inclòs un nen de 8 anys. Moscou reconeix que busca rutes alternatives per a les exportacions de gra. La Moncloa replica al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats.
1: Esports. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club que negocia el seu traspàs al PSG. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un cop més, ens trobem dins d'una altra calorada. Aquest dimecres s'han registrat 40 graus i aquest dijous també hi arribarem a Ponent. La calor serà molt intensa arreu. El temps serà assolellat al matí i enruixats al nord del país durant la tarda, que avançaran del Pirineu Occidental cap a l'Oriental.
2: 3CAT Info.
0: Salutacions, em dic Àlex Bosch i us acompanyaré en la pròxima hora.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i representants institucionals. Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
3: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'observatori.
4: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
3: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: Una eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys. Ara en tinc 60.

0: de l'estació marítima i turistes i locals ho han seguit des de l'aigua i des de terra.
1: Bueno, patates, un fuet, hem portat olivetes... I més que res és per passar, bueno, per estar un moment en família.
0: I és que el fenomen no ha decebut.
2: Molt guai, una passada. No ho havíem vist mai nosaltres, molt xulo. És com una cosa rara, com si passés algo que no sé, que no controles. És molt guai.
3: Et posa lloc, això.
4: Sí, sí, m'encantó, fabuloso. Nunca primera vez que lo veo. Lo hemos tomado fotos, hemos visto todo el proceso. Venimos desde Bélgica para estar acá.
5: I a Lleida també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc, ens ho explica la Noelia Caselles.
6: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
7: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
8: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
9: con la perla ha sido una locura.
8: Precioso.
6: Igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
5: I a la capital catalana, un dels llocs on s'ha vist millor l'eclipsi ha estat el Castell de Montjuïc. 200 persones tenien entrada per viure-ho de manera exclusiva. Cèlia Forment.
10: Un esdeveniment al punt més alt del Castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa artificial, col·locada especialment per l'ocasió.
11: Molt emocionades.
12: Bueno, un espectacle. Veure'l des d'aquí.
13: Gaudint com una nena.
14: És un espectacle que s'ha de veure.
15: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
11: Jo que no tenia ganes de vindre.
10: A fora el castell, als entorns de l'anella olímpica i al Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins que han enfilat els punts més alts de la ciutat per veure l'eclipsi, que també ha enxampat visitants i turistes, la gran majoria molt ben preparats.
5: I a les Illes, a la platja de Palma, unes 60.000 persones han vist amb emoció i entusiasme l'eclipsi. Allà hi tenim la nostra corresponsal, Caterina Carmany.
16: A la platja de Palma, respiració continguda durant l'eclipsi i després explosió de mamballetes, abraçades i persones que estiraven a l'aigua. Per Namar Pedro, la cosa més bonica que ha vist mai.
17: És algo increïble. És un esdeveniment màgic i únic a sa vida. Esto no ha de sortir!
16: I els aficionats que han plantat les seves càmeres per poder fotografiar aquest moment gairebé l'han viscut amb llàgrimes als ulls.
5: I a tot això, el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
18: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
19: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
18: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
5: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIFA Tarragona, Benjamín Molas, diu que hi ha hagut una mala planificació.
20: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
5: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de lloc als combois. I l'eclipsi ha provocat una mobilitat important també a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les

0: zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a l'AP7 i també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 o la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3cat Info que no hi ha hagut sinistralitats.
1: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una 80 de trucades per aquest fenomen. La majoria des del Tarragonès, Baix Llobregat i Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'una ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'aquestes persones ha caigut i se l'ha hagut d'atendre. I a l'aeroport del Prat, un problema elèctric a la torre de control ha aturat aquest dimecres al migdia durant 15 minuts l'operativa a la instal·lació. Segons AENA, la incidència s'ha pogut arreglar en poca estona. Tot i això, hi ha hagut retards en desenes d'operacions durant tot el dia, tant en sortides com en arribades, i s'han hagut de desviar 10 vols. Alguns passatgers s'han queixat de la situació a les xarxes, on han explicat que molts trajectes han acumulat més de 2 hores d'espera. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara s'ha complicat més per l'erupció del volcà Etna a Sicília, on des de divendres ja s'han vist afectats més de 700 vols.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com deia, i amb aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
2: 3cat Info.
0: L'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han treballat amb aigua i eines manuals i han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, en un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I els canvis de vent i les restriccions de vol pels bombers a causa de l'eclipsi han complicat les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha afectat 31.000 hectàrees. Uns 700 professionals i més de 250 mitjans terrestres i aeris han treballat de forma ininterrompuda per intentar controlar el foc, però encara no ho han aconseguit. Després d'una nit de dimarts molt intensa, s'ha aconseguit frenar aquest dimecres l'avanç de les flames cap a El Pozuelo. Tot i els esforços, no s'ha pogut evitar, però, que el foc hagi entrat a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar i s'han tallat 11 carreteres.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La sequera del Danubi obliga Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'aquest dijous. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central, malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i barcasses, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com l'eòlica, les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Un quart i quatre minuts, el govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
4: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
4: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
6: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
4: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol, al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez, diu Almezcurra, pari els peus al Marroc.
7: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
4: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I l'Audiència Nacional assumeix finalment totes les branques del conegut com a cas Leire, que esquitxa el PSOE. El magistrat de Madrid, que en va obrir la primera causa, ha acceptat elevar-la al jutge Santiago Pedraz per la connexió dels fets investigats. És el que havia reclamat la Fiscalia Anticorrupció. La justícia investiga les possibles maniobres d'un grup encapçalat per l'exmilitant socialista Leire Díez amb la participació de l'ex número 3 del partit, Santos Cerdán, per obstaculitzar casos judicials al voltant del president espanyol Pedro Sánchez i també del PSOE.
2: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Un quart i mig, el govern de Colòmbia confirma almenys 239 morts i 3.700 ferits pel devastador terratrèmol que va sacsejar el país aquest dilluns. Altres fonts eleven el nombre de víctimes mortals a 250. Tot mentre continua el contrarrellotge a la recerca de supervivents. Enviat especial a Pereira, epicentre del sisme, Joan Biosca.
8: És una pregunta que molts colombians es fan. Per què no hi ha equips de rescat internacionals desplegats sobre el terreny? A diferència del terratrèmol de fa quasi 2 mesos de Venezuela, a Colòmbia no han vingut brigadistes i rescatistes estrangers. En realitat no se'ls ha autoritzat a venir. S'afirma, per exemple, des de Mèxic, els topos no estan buscant supervivents a Colòmbia quan són els rescatistes que van allà on calgui. Davant de les crítiques, el president colombià Abelardo de Lasprilla, que ocupa el càrrec des de divendres passat, ha acceptat finalment ajuda dels Estats Units. Els protagonistes són els voluntaris locals, que amb les seves mans busquen supervivents.
9: Estamos repartiendo cascos, guantes y esperamos más tarde traer algunas botas en lo posible. Hicimos una convocatoria con todos los amigos ingenieros a que donaran sus botas, obviamente que estén en buen estado, y las vamos a traer.
10: Si no hubiera sido por nosotros, el corazón de la gente que nos caracteriza a los pereiranos, parce, esto no sería posible, porque hasta sin máquina trabajamos y le damos, sin luz trabajamos y alumbramos con linterna.
8: El govern colombià ha decretat 3 dies de dol oficial i assegura que hi haurà ajuts i diners per a la reconstrucció. Pereira i Cali són les ciutats més afectades, mentre que a les zones rurals de difícil accés s'hi han enviat drons per buscar víctimes mortals i també persones amb vida.
0: Ucraïna ha atacat amb drons i míssils el principal port rus del Mar Negre i ha afectat 4 vaixells de guerra i la principal base d'exportació de cereal russa. En l'atac han mort almenys 3 persones, inclòs un nen de 8 anys. El ministre d'Agricultura rus ha dit que ja busquen vies alternatives per a les seves exportacions de gra. Tot mentre Vladimir Putin amenaça als països occidentals que els respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells a l'anomenada flota de l'ombra. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament aquestes embarcacions que utilitza el Kremlin per transportar petroli i altres exportacions russes sota sancions. El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això, anuncia represàlies.
11: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
0: L'amenaça de Putin es produeix després que Suècia ha decidit entregar a Ucraïna un carregament de blat confiscat en un vaixell de la flota fantasma russa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I encara un apunt breu abans dels esports. 2 persones han quedat ferides pel descarrilament d'un tramvia a Sant Just d'Esvern. El sistema d'emergències mèdiques els ha atès a tots 2, un home i una dona, i els ha traslladat en estat menys greu a l'Hospital Moisès Broggi.
2: Esports.
0: Fins a 2:15 amb en Pau Dax.
12: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. L'agarenc també va dirigir l'Al Saad qatarià entre la temporada 2019-2020 i l'inici de la 2021-2022. El Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20. Brian Maggio ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit 2 vegades amb el PSG i 1 amb el Barça.
2: 3CAT Info.
12: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Kerolyn Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
13: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
12: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com s'ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
14: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipsi en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipsi, ha sigut raro, però bueno.
12: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal de Dulot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada. Al Barça masculí, l'extrem suec Ronny Berdaggi ha estat operat d'aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup, amb permís del club, mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Aquests jugadors faran sessions específiques per posar-se a punt després de les vacances. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
15: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
12: I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París. El sitgetà Luca Huck no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart, amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes. S'ha quedat a 52 centèsimes d'aconseguir el bronze. L'escoltem.
16: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
12: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts, 38 segons i 19 centèsimes.
2: Són 6:45.
0: Moment a aquesta hora de repassar les notícies més destacades de la jornada. L'eclipsi de sol a Catalunya compleix les expectatives i s'ha pogut seguir en general amb unes condicions òptimes. Durant un minut i mig s'ha fet completament de nit al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les comarques de Ponent. Un fenomen únic que han seguit milers de persones arreu del país i que s'ha viscut amb emoció i eufòria i també consciència d'un moment històric. I és que caldrà esperar 154 anys per veure un eclipsi com aquest a casa nostra. Pendents també d'aquest incendi que s'ha declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees. La Moncloa replica, mentrestant, al Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. Això després que, en plena crisi migratòria, el ministre de Justícia marroquí hagi insistit a les últimes hores que l'aspiració del país nord-africà continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats. De seguida ampliem aquestes informacions i també us explicarem que el govern de Donald Trump dotarà els agents antiimmigració, els anomenats ICE, d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. S'han de posar sobre la pell i en 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El pressupost és de 20 milions de dòlars. I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Us ho expliquem d'aquí uns minuts. I també anirem fins a la Noguera. Diversos pobles del Pirineu tenen problemes de subministrament d'aigua. Tot és per culpa de la sequera que afecta el riu Noguera-Ribagorçana, l'increment del consum a causa del turisme i també la renovació de la distribució. Molts municipis han de recórrer a cisternes per garantir el subministrament. I el sumari dels esports amb en Pau Dax.
12: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. El Paris Saint-Germain ha guanyat la seva segona Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. El Barça femení ha guanyat el seu primer partit de pretemporada per 3-1 contra el Montpellier francès a l'estadi Johan Cruyff. A l'equip blaugrana masculí, Roni Bardaggi ha estat operat amb èxit de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret i Ferran Torres no s'ha reincorporat a l'equip amb permís del club, que negocia el seu traspàs al PSG. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bastué s'ha classificat per la final dels 200 metres.
0: I el temps, un dia més. La calor serà molt intensa arreu del país aquest dijous. Portem 17 dies amb 40 graus a Catalunya i ben segur que aquest dijous en sumarem un de més. S'esperen màximes de 40 graus a Ponent. El dia serà assolellat, a la tarda creixeran nuvolades i cauran ruixats al nord del país. Dos quarts i pràcticament quatre minuts. Continuem. L'eclipsi de sol a Catalunya s'ha pogut seguir amb unes condicions excel·lents. L'eclipsi total no ens visitava des del 1905 i s'ha deixat veure a Ponent, al Camp de Tarragona i a les Terres de l'Ebre. La resta del país ha tingut un eclipsi parcial. Els llocs habilitats s'han omplert de visitants i els experts han subratllat que s'ha pogut presenciar una seqüència històrica. Un dels epicentres del seguiment del fenomen ha estat l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on s'han aplegat científics i també representants institucionals. Anem, doncs, fins a l'Observatori de l'Ebre, Ricard Buigas.
17: Abraçades, petons i moltes, moltes cares de sorpresa. Unes 300 persones, la majoria representants públics i comunitat científica, han pogut gaudir de la totalitat de l'eclipsi. Tot i que a primera hora de la tarda els núvols feien pensar que farien la guitza, al final hem pogut veure l'eclipsi perfectament. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
18: A mesura que ha anat avançant la tarda, pues, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
17: El president Illa, la comitiva institucional i també els científics han pogut gaudir d'aquest esdeveniment natural. El Meteocat ha aprofitat per enlairar tres globus sonda. La directora, Sarai Surroca, ens ha explicat per a què faran servir les dades.
19: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic. Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
17: L'Observatori tanca un altre dia històric després de l'eclipsi total que va viure l'any 1905. Aquí han acabat la nit observant la pluja d'estels.
0: I un eclipsi que ha deixat una estampa idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també ha acompanyat i s'ha pogut viure amb total plenitud. Colla Ballester.
20: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
21: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, allò d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
20: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a Lleida, Noelia Casellas, també s'han viscut moments emocionants quan tot ha quedat fosc.
22: Els milers de persones que s'han trobat a l'antic aeròdrom de Mangranes a Lleida han emmudit en els últims minuts abans de la totalitat, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés una postal històrica de la ciutat, amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge, i així ho han gaudit.
1: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
3: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
5: con la perla sola, una locura.
3: Precioso.
22: I igual d'emocionant ha estat el moment en què el sol ha tornat a aparèixer amb una llum molt brillant. De fet, molta gent s'ha quedat fins a la posta de sol. A Lleida, que era la ciutat més gran de Catalunya on es podia veure l'eclipsi total, aquest eclipsi l'han vist també milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: I tot i que no era l'espai més idoni, centenars de persones, ho sentim de fons, han viscut el gran fenomen astronòmic des de la platja de la Barceloneta de Barcelona. Sara Canyete.
23: Centenars de persones s'han concentrat a la platja de la Barceloneta per veure aquest eclipsi. Aquí no era total ni era un dels millors punts de la ciutat per veure'l, però malgrat això, el moment s'ha viscut amb emoció.
24: Ai, impressionant, molt, mira, emocionat i tot. Sí, sí, perquè ha sigut... Ostres,
25: una passada. Ha sigut molt xulo, molt maco.
24: Una passada,
25: sí, sí, sí, sí.
24: Aquesta negró, tot, no, no, brutal,
25: brutal.
24: No, no, impressionant.
23: La platja de la Barceloneta, però, també ha estat un escenari de contrastos, perquè al llarg de la tarda hi hem trobat a moltes persones, la majoria turistes, que o bé no sabien que hi havia un eclipsi o els ha agafat de passada.
26: Los turistas no se han enterado de nada, ninguno ha preguntado por el eclipse.
27: El sábado sale el crucero. Digo, bueno, como ya no nos cogía el eclipse, digo, bueno, pues vamos a aprovechar.
23: Així que, mentre els observadors de l'eclipsi gaudien del moment, especialment quan s'ha enfosquit el cel, centenars de persones seguien a la platja gaudint del vespre, però aliens al que passava al cel.
0: I al País Valencià, 300 persones s'han reunit a l'Observatori Astronòmic de Culla, a l'Alt Maestrat. Culla, Alba Barbosa.
28: A l'esplanada de l'Observatori de Culla, a 1.000 metres d'altitud, hi ha hagut aplaudiments quan els núvols han deixat veure aquest eclipsi i després, durant el minut i 39 segons de la totalitat. S'ha fet el silenci, hem vist alguna llàgrima, abraçades i exclamacions, perquè l'experiència ha superat les expectatives. La Gemma de Sant Cugat ho ha seguit amb la família des d'aquí i el Juan de Gandia li ha regalat a la parella.
29: És que ha estat espectacular perquè el sol sortia de darrere, els rajos de sol sortien de darrere la lluna i es veia com una corona. Ha sigut realment increïble, no, però no es pot explicar, és realment s'ha de veure.
30: Es fa de nit de repent i de repent es fa altra vegada de dia. És un poquet eixa edició, ui, a veure.
28: Les 300 persones que han seguit des d'aquí aquest eclipsi havien reservat places ja fa mesos. Víctor Fabregat, químic i astrònom, s'ha encarregat de retransmetre el fenomen.
31: Molts punts de la geografia, no sols espanyola, sinó europea. Tenim visitants de Regne Unit, de França, d'Itàlia, de Portugal.
28: Al País Valencià s'ha pogut veure com la lluna tapava completament el sol a les províncies de Castelló i València.
0: Gràcies, Alba. I el servei de trens a les estacions del sud ha quedat desbordat després de l'eclipsi total per l'aglomeració massiva d'usuaris que volien tornar cap al nord. A Tarragona s'ha hagut de tancar l'estació perquè hi havia centenars de persones esperant els combois i la policia ha hagut de restringir l'accés a les andanes. Els usuaris dubtaven de si podrien tornar a casa.
32: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
33: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem. Hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
32: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i em va vist i m'han dit no, si és que tinc el bitllet. I em va dir, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: Al final, la majoria de passatgers han pogut pujar al tren especial programat per Renfe amb motiu de l'eclipsi. A més, la companyia ha afegit un servei extra des de Tarragona passada a la mitjanit per recollir els usuaris que havien quedat a les estacions per anar cap al nord. Malgrat això, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, diu que hi ha hagut una mala planificació.
34: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. O sigui, si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: A la tarda també hi ha hagut problemes per anar de Barcelona cap al sud. Els trens s'han omplert de gent que volien veure l'eclipsi total i molts passatgers han viatjat a peu dret per la falta de llocs als combois. I l'eclipsi ha provocat també una mobilitat important a les carreteres catalanes, sobretot al sud del país. Els principals problemes s'han registrat a les vies de les zones on es veia en plenitud l'eclipsi. Hi ha hagut retencions en alguns moments importants a la P7, també a les vies alternatives de la costa, com la Nacional 340 i la C32. Malgrat tot, el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha destacat a 3CAT Info que no hi ha hagut sinistralitat.
2: No hi ha hagut cap accident de trànsit, ni greu, ni amb ferits, i per tant, això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero, i esperem que continuï així. I felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Mentrestant, segons el primer balanç provisional de Protecció Civil, no s'han registrat incidències importants per l'eclipsi. El telèfon 112 ha rebut una vuitantena de trucades per aquest fenomen, la majoria des del Tarragonès, el Baix Llobregat i el Barcelonès, i principalment per demanar informació. El SEM ha atès 37 persones per incidents relacionats amb aquesta situació extraordinària. Dos d'aquests han necessitat la mobilització d'ambulància. Tot això abans que comencés el moment àlgid de l'eclipsi. Les sales de control dels bombers de la Generalitat han rebut molt pocs avisos relacionats amb el fenomen astronòmic. A Altafulla, tres dotacions han intervingut per fer baixar gent que s'havia enfilat a sobre d'uns vagons de tren aturats i corrien risc d'electrocutar-se si tocaven la catenària. Una d'elles ha caigut i se l'ha hagut d'atendre.

0: El d'aquest 12 d'agost ha estat el primer eclipsi que travessa la península Ibèrica en més d'un segle. I la gran fascinació que ha despertat també s'ha viscut al cinema des dels inicis del setè art. Ens ho explica la Montse Pujol.
1: Us parlem de dues pel·lícules. La primera és el film de cinema mut L'eclipsi, el festeig entre el sol i la lluna, de Georges Méliès, del 1907. Ambientat en una classe d'astronomia, un vell savi explica als seus alumnes com és un eclipsi. I la part més divertida és quan la lluna es desplaça cap a l'òrbita del sol i tots dos homes amb cares humanes. L'altre film és Barrabàs, que explica la història del criminal indultat per Ponç Pilat en lloc de Jesucrist. És un film del director Richard Fleischer que el 15 de febrer del 1961 va aprofitar un eclipsi real a la Toscana per rodar l'escena de la crucifixió. De fet, l'Evangeli diu que en aquest moment la foscor va cobrir la Terra durant 3 hores. Tècnics i actors, entre ells Anthony Quinn i Vittorio Gassman, van haver de rodar a la primera, sense possibilitat de repetir la presa.
0: El temps. Amb en Néstor Gómez.
2: Aquest dijous tornem a parlar de calor. Calor intensa. Ja dimecres vàrem assolir la xifra dels 40 graus i avui no serà diferent. Tornarem a tenir valors de 37-38 graus a la Catalunya central, a l'interior de les comarques de Girona i cap a Ponent, màximes de 40 graus. Cap a les Terres de l'Ebre, 38. Tot això en un dia prou estable, sobretot al matí, amb un gran domini del sol, amb algunes nuvolades cap a la Costa Daurada, a primera hora del matí, i també cap al Delta de l'Ebre, que ràpidament tendiran a esvair-se. A mesura que vagi avançant el matí, aquestes es dissiparan, però en creixeran d'altres. Creixeran les nuvolades al Pirineu i a partir de primera hora de la tarda ja començaran les pluges a arribar cap a punts de l'Alta Ribagorça, dels Pallars, després avançaran cap a l'Alt Urgell, cap a mitja tarda ja arribarà al Solsonès i al Berguedà i cap a darrera hora de la tarda vespre arribarien cap al Ripollès i Osona. Atenció a aquestes tempestes perquè poden anar acompanyades de tempesta i fins i tot també d'una mica de calamarsa. Però com dèiem, aquest dijous, sense cap mena de dubte, torna a estar marcada per la temperatura, que un dia més tornarem a tocar els 40 graus a Ponent.
0: I encara afegirem que l'incendi declarat aquest dimecres a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, evoluciona favorablement. El foc s'ha iniciat a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, afecta provisionalment unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Els bombers han informat que el flanc dret de l'incendi ja està totalment estabilitzat i han estat treballant amb aigua i eines manuals. I han arribat a treballar fins a 40 dotacions terrestres i 15 d'aèries. Com a mesura preventiva, a mitja tarda s'ha demanat el confinament dels nuclis habitats més propers al foc, un confinament que s'ha aixecat al cap d'una hora i mitja i que ha afectat unes 170 persones. I problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu. Les causes són la sequera del riu Noguera-Ribagorçana, però també l'increment del consum a causa del turisme i de la renovació de la distribució. Les Bordes i Sarroqueta, al pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes, mentre que a la vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i també de cabal. El pont de Suert, Pau Rovira.
3: Al pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta es troben en barrancs i han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució. Per això l'Ajuntament ha hagut de garantir el subministrament amb camions cisterna. Yolanda Carme Ferran és l'alcaldessa del pont de Suert.
4: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Amb la sequera, doncs, les captacions de barranc doncs, pateixen molt. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping, claro. Aquella multiplica per 10.
3: A la vall d'avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. Sònia Bruguera és la seva alcaldessa.
5: La sequera, evidentment, que té una gran incidència, perquè les captacions, evidentment, tenen menys disponibilitat d'aigua, però també els dipòsits i les infraestructures d'abastament estan dimensionades per una població molt inferior a la que tenim durant el mes d'agost. També hauríem d'afegir, tenim una xarxa d'abastament molt envellida, amb possibles fuites.
3: L'Agència Catalana de l'Aigua ha habilitat ajudes que poden cobrir fins al 95% del cost del transport d'aigua amb cisternes als ajuntaments.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Tres quarts i tres minuts. El govern espanyol respon a Rabat que Ceuta i Melilla són i seran sempre territoris espanyols i minimitza la pressió del govern marroquí que, en plena crisi migratòria, insisteix en accionar-se les dues ciutats. Madrid, Paula Brujats.
7: La intenció accionista del Marroc és la de sempre, però les declaracions del seu ministre de Justícia ressonen en un moment delicat, quan el govern espanyol necessita la seva complicitat per resoldre la crisi a Ceuta i per retornar els migrants cap al seu país. Per això, resposta contundent de la ministra de Defensa, Margarita Robles.
8: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
7: Robles dura contra el Marroc, desmarcant-se del discurs de la resta del govern espanyol, que insisteix que Rabat és un aliat estratègic. Fernando Grande Marlaska, ministre de l'Interior.
9: Marruecos es reconocido no solo por España, que es así, como un socio absolutamente fiable en la lucha contra la migración irregular, pero no solo la migración irregular, criminalidad organizada, terrorismo, etcétera, también por el conjunto de la Unión Europea.
7: Una de freda i una de calenta, un doble discurs del govern espanyol al qual interpel·la el Partit Popular perquè Pedro Sánchez diu al Mezcurra pari els peus al Marroc.
10: ¿Esta es la cooperación leal que el gobierno de España tiene con el reino de Marruecos?
7: El govern espanyol blinda la frontera amb el Marroc per la por d'una nova entrada aquest dissabte. El Partit Popular, per la seva banda, promet portar Marlaska i Robles als tribunals per no haver anat avui ni demà al Senat a donar explicacions.
0: I a tot això, la justícia espanyola ha informat que els jutjats de Ceuta han enviat a la presó 9 immigrants dels que van travessar la frontera i n'ha expulsat 3 més per diversos delictes des de l'inici de la crisi. Hi ha 3 casos de suposada agressió sexual, tots contra dones que van entrar també a Espanya a les mateixes circumstàncies, a més de venda de droga i atemptat contra l'autoritat, entre d'altres. I els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant, una empresa nord-americana, assegura que s'aconsegueix que la persona faci cas en menys de 3 segons i no deixa cremades, ni marques, ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-ne. No se sap exactament quants. La compra es farà efectiva abans del març de l'any que ve, però no se sap quan els començaran a fer servir. Aquest equipament, que ja es fa servir en presons dels Estats Units, té un botó i quan els agents el premen s'activa el mode elèctric. Només són efectius si es toca directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. Les instruccions d'ús adverteixen que no es poden aplicar més de 2 guants per persona i que en molts casos no es poden fer servir més de 15 segons. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre de Trump de detenir els immigrants en situació irregular. I encara en la crònica internacional, els colons jueus han trobat un nou mètode per expulsar palestins de casa seva. Identifiquen habitatges allunyats del centre dels pobles, tallen el subministrament de llum, aigua corrent i envolten la casa i la bloquegen, l'entrada, per atrapar els veïns fins que ja no poden més. A Kusra, una família està patint aquesta estratègia des de fa 4 dies. Aquest dimecres, l'exèrcit israelià ha començat a intervenir. Kusra, Jordi Brascó.
11: Primer va ser la família Tubasi, que després de patir un setge de més de 2 setmanes va acabar capitulant. Ara li ha tocat a la família Hassan, als afores de Kusra. De moment porten 2 mesos sense aigua corrent, 3 setmanes sense llum i 4 dies sense poder sortir de casa perquè els colons bloquegen la porta. El Youssef, que està atrapat juntament amb la seva dona, el seu germà i la seva filla de 5 anys, avisa que se li estan acabant les provisions.
12: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
11: La desesperació del Youssef és compartida pel seu pare, a qui no li queda cap altre remei que pujar dalt d'un turó per mirar la casa del seu fill i resignar-se.
13: No puc fer res. Això ja ho vam viure quan els hi va passar els Tubasi. Van venir periodistes, activistes, tot el món, i ni una llauna de sardines els vam poder fer arribar. Aquell triomf ha fet que els colons siguin encara més agressius.
11: L'exèrcit israelià s'ha presentat 2 dies a la casa. Abans d'ahir, els soldats van acabar fent la petà i resant. amb els colons. El segon, aquest matí, ja amb l'atenció mediàtica sobre acabat amb enfrontaments entre els soldats i els colons.
0: I Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país o en la seva regió més pròxima. La mesura anunciada no afecta la participació dels països en el certamen. La Unió Europea de Ràdio Televisió, organitzadora del festival, ha anunciat el canvi en plena polèmica per la participació d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Un tracte diferent al que va rebre Rússia després de la invasió d'Ucraïna. 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició en senyal precisament de protesta. La cançó israeliana va quedar en segona posició, al darrere de la de Bulgària, que sentim de fons. En cas de victòria, Israel hauria acollit l'edició actual, una possibilitat que impediria el canvi en aquesta normativa.
6: Trescat Info. Trescat Info. Esports.
0: Amb en Pau Dax.
14: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030. Així ho ha anunciat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa de Futbol. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024. Hernández substitueix a la banqueta neerlandesa Ronald Koeman, a qui també va reemplaçar quan va arribar al Barça. I el Paris Saint-Germain ha guanyat la Supercopa d'Europa de futbol en imposar-se per 2-1 a l'Aston Villa anglès. Kvaratskhelia ha avançat els parisencs al minut 20, Brian Matjo ha empatat pels britànics al 45 i Doué ha fet el definitiu 2-1 al minut 62. És la segona Supercopa d'Europa de l'equip parisenc, que també la va guanyar la temporada passada, i la tercera al palmarès del seu entrenador, Luis Enrique Martínez, que l'ha aconseguit dues vegades amb el PSG i una amb el Barça. Escoltem l'entrenador asturià.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
14: El Barça femení de futbol ha jugat el primer amistós de pretemporada aquest dimecres contra el Montpellier amb victòria per 3-1 a l'estadi Johan Cruyff. Han marcat Patrick Guijarro la primera part i Clàudia Pina i Maissa a la segona. El de Maissa ha estat el seu primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. El partit ha començat a les 7 de la tarda i a l'estadi s'han repartit 1.500 ulleres homologades per veure l'eclipsi. També ha debutat i ha jugat 15 minuts la davantera brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení, que ha arribat aquest estiu per 1.200.000 euros. Vicky López ha parlat del debut de la brasilera.
17: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
14: La portera blaugrana Gemma Font ha explicat com ha viscut l'eclipsi a l'estadi.
18: Bueno, al final ha sigut una mica estrany perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final la recuperació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
14: També ha jugat el Badalona Women, que ha vençut l'Al-Qadisiyya de la Lliga Saudita per 4-1 a l'estadi municipal d'Olot. A la primera part han marcat Itzi i Cubedo i a la segona ho han fet dos dels fitxatges d'aquest estiu, Mirari i Vicky Losada.
6: Trescat Info.
14: Al Barça masculí, l'extrem suec Roni Bardaggi ha estat operat aquest dimecres de manera satisfactòria de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Un equip blaugrana on Ferran Torres no s'ha incorporat aquest dimecres al grup amb permís del club mentre es tanca la seva sortida al PSG. Sí que han tornat a l'equip la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet: Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Birmingham, volem dir, Jael Sakura Bastué s'ha classificat aquest dimecres per la final dels 200 metres després d'acabar la semifinal setena amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. L'atleta santcugatenca correrà la final aquest dijous a la nit. N'ha parlat al portal Carrer Lliure.
19: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
14: El barceloní Oriol Sánchez competirà també demà en els 200 metres masculí. I mala jornada pels nedadors catalans als europeus de natació de París, el Sitxatà. Luca Hook no ha pogut sumar una medalla a la final dels 100 metres lliures, en la qual ha acabat quart amb un temps de 47 segons i 39 centèsimes i s'ha quedat a 52 centèsimes del bronze. L'escoltem.
20: Sí que me he notado más cansado. Los últimos metros ya estaba luchando al máximo. Así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
14: Tampoc han aconseguit medalla les catalanes Irene Ciércoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4% lliures femení, en acabar l'equip espanyol en l'última posició amb un temps de 3 minuts 38 segons i 19 centèsimes. Una estona abans, Campabadal no s'ha pogut classificar per la final dels 200 lliures i Ciércoles ha quedat fora de la dels 50 esquena. Aquest dijous, el nadador de Sant Boi, Adrián Santos, competiran als 40 metres esquena masculí, Luca Hook i Laia Florencio als 4% lliures masculí i Paula Otero als 1.500 metres lliures femení.
21: 3CAT Info.
22: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
23: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dijous. 22 graus a Igualada tenim ara mateix, 23 a Aitona i 24 graus a Tarragona. I per damunt de tot, ara sí que aparquem la qüestió de l'eclipsi. El que no aparquem, em sembla, és la calor. Jofre Genoé, com estàs? Molt bon dia.
1: Hola, què tal? Molt bon dia i bona hora.
0: Avui continuem tenint xafogor i caloreta, eh?
1: Sí, sí. De fet, avui el termòmetre fins i tot s'enfila una mica més, especialment a l'interior del país, i poden tornar els valors de 40 graus cap a la zona d'Alta de Lleida. Per tant, una calor que s'intensifica almenys un parell de dies, entre avui i demà. Potser ja a partir del cap de setmana començarà a fluixar i ho farà més a l'acabar la setmana. Per tant, una mica de paciència en aquest sentit, perquè entre avui i demà tornen aquests valors de 40. Hi ha avisos de calor a tota la franja de Ponent, també doncs, a tota la zona d'Alta de Lleida, també fins i tot al prelitoral de Barcelona i Girona s'han activat, tot i que el risc que és moderat. Parlem de temperatures pròximes als 35, amb aquesta notable xafogor a la costa, i quatre núvols aquest matí, mal comptats, però sí que a la tarda tornen les nuvolades. Un altre cop al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona. Al llarg de la tarda doncs, hi arribaran nuvolades amb ruixats, potser hi ha alguna tempesta una mica intensa, però en definitiva al nord del país, també cap a l'àrea dels ports, a la tarda s'ennuvolarà i hi haurà risc d'algun petit ruixat. En aquest sentit, doncs, entre avui i demà no hi ha canvis importants i sembla que a partir i al cap de setmana s'inicia aquesta tendència que l'altre comenci a baixar i a situar-se allà on toca per l'època, no tant per sobre del que seria habitual, a més amb més ruixats i tempestes.
0: Gràcies, Jofre. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Doncs a l'espera d'aquesta treva que deia el Jofre, moltes comarques continuen tenint un risc molt alt d'incendi. De fet, a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, els bombers encara treballen en un foc forestal que va començar ahir la tarda amb 44 dotacions dels bombers que hi han estat treballant en aquestes últimes hores. En qualsevol cas, el que dèiem, hem aparcat la eclipsi, el temps va donar treva i l'eclipsi es va poder veure.
2: Ara mateix
3: s'ha apagat.
2: Desapareix. Ara mateix ens podem treure les ulleres i certament
3: podem veure la troposfera.
2: L'espectacle és espectacular. Veiem una bola negra.
3: Estem veient exactament una cosa vermella a l'esquerra.
2: Allò que és?
3: És la cromosfera, això pot ser una flamarada solar.
2: El cel de Tarragona ara mateix absolutament eclipsat.
4: Veiem un puntet...
0: Així ho explicava Catalunya Ràdio, ho explicava el Garriga, que va encapçalar la programació especial que van fer durant tota aquesta tarda per seguir l'eclipsi. De fet, sentiu els senyals horaris de 8:45 del vespre clavats, que va ser quan, segons la prevista, l'ocultació del sol va ser total en algunes zones del país, com a Tarragona, des d'on hi havia el Garriga, però no només.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
7: Gaudint com una nena.
8: És un espectacle que s'ha de veure.
9: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Ha de ser una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
0: Avui són algunes de les imatges de les últimes hores, evidentment, algunes de les imatges de persones que van quedar fascinades mirant l'eclipsi. Ara, quan repassem després les imatges del dia, veureu que avui surten a tots, absolutament tots els diaris, per descomptat ho haureu vist a les xarxes socials, però avui haurem de parlar també de què va passar ahir exactament amb la mobilitat, sobretot amb els trens. Aquest és el so del caos que hi va haver-hi ahir a l'estació de Tarragona, que, com sabíeu, ahir s'havia habilitat un tren per tornar, per exemple, a Barcelona, després de l'eclipsi, però l'estació va quedar talment col·lapsada que els Mossos fins i tot van haver de regular l'accés, és a dir, van haver d'impedir que la gent entrés a l'estació per evitar-hi aglomeracions.
10: Hem vingut i hem vist que hi havia ja com una cua.
11: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
10: De fet, m'he barallat amb uns francesos perquè volia cuar-me i m'ha vist i m'han dit no, i dic, no, si és que tinc el bitllet. I m'ha dit, bueno, nosaltres també tenim el bitllet.
0: El tren especial que Renfe havia programat de Tarragona a Barcelona va ajudar a buidar l'estació, però Renfe va acabar afegint un altre tren passada la mitjanit. D'aquí una estona parlem amb David Andrés, gerent d'operacions de Rodalies. A les carreteres, la mobilitat va ser complicada durant tot el dia. És veritat que aquí es va esquivar el col·lapse, però l'AP7, per exemple, ha de tenir retencions de tranquil·lament una vintena de quilòmetres i fins i tot més en alguns punts del dia. Avui farem balanç una mica de tot plegat, parlarem de Rodalies, parlarem de les carreteres i hi hem de sumar, a més, els problemes que ahir va haver-hi l'aeroport del Prat. Una falla d'elèctrica va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Avui hi ha retards encara a l'aeroport del Prat. És veritat que no són majúsculs, són de 10-20 minuts. En alguns casos sí que són superiors, però ahir ja se'ns va advertir que el retorn a la normalitat seria progressiu. En fi, aquesta és una de les qüestions que avui centren l'inici del dijous, sense oblidar Ceuta.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: És el que deia la ministra de Defensa, Margarita Robles, ahir en la visita a Ceuta. Avui és el ministre de l'Interior que visita la ciutat autònoma, però sobretot avui el que hi ha és la reunió entre el govern espanyol i les autonomies per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El diari El País parla de 5.000 persones que s'haurien de traslladar, 2.500 que serien menors d'edat, 2.500 que haurien demanat asil. I avui també tornarem a parlar dels ICE. Els polèmics agents que fan les batudes anti-immigració de Donald Trump, a les últimes hores s'ha sabut que a partir del març aquests agents portaran uns guants que poden fer descàrregues elèctriques i que poden reduir en menys de 3 segons una persona. Tot això quan a les últimes hores també hem sabut que se'n va la portaveu de la Casa Blanca. These emails prove absolutely nothing other than the fact that President Trump did... Caroline Leavitt ha anunciat que plega, de fet ho ha anunciat el propi Donald Trump. Segons diu ell, la fins ara portaveu deixa el càrrec per passar més temps amb la seva família. Amb només 28 anys, Caroline Leavitt es va convertir en la secretària de premsa més jove de la història de la Casa Blanca. I encara un altre nom de les últimes hores.
4: Estem molt bé, estem en el millor moment de la temporada. Més enllà de no perdre fa 3 mesos, penso que...
0: Xavi és el nou seleccionador dels Països Baixos. 2 anys després d'abandonar la banqueta del Barça, el de Terrassa reprèn la carrera a les banquetes. Feia 2 anys que no entrenava i, per tant, serà seleccionador, com dèiem, dels Països Baixos fins al 2030. I avui també mirarem el Regne Unit.
5: No, I've decided that the people of Clapton should be the judges of my actions.
0: El líder de l'extrema dreta, Nigel Farage, sabrà avui si revalida el seu escó al Parlament. És una elecció parcial que ell mateix va forçar després que li obrissin una investigació per unes donacions no declarades. Què és el que passa amb aquestes eleccions? Que, o aquesta elecció, els grans partits, el conservador, el laborista, no s'hi han presentat, perquè diuen que això és un rentat d'imatge, i això ha deixat a Nigel Farage sol, pràcticament, contra un rival una miqueta curiós.
7: Hello, planet Earth! Hello, humans! Can't be face here! Intergalactic Space Warrior.
0: El seu principal rival en aquestes eleccions es fa dir Count Beanface, literalment compte cara de cubell d'escombraries. És un còmic que porta una careta que realment sembla un cubell d'escombraries, que s'ha presentat ja en algunes eleccions de manera satisfactòria.

edició del certamen si guanyen. També s'han aclarit algunes de les normes que apunten al playback o a l'ús de mostres de música pregravades, que en els últims anys també hi ha hagut una mica de polèmica al voltant d'això. I a les 7:08, una cosa més de música. Yeah!

Rod Stewart ha cancel·lat el que li faltava de gira pels Estats Units després de sotmetre's a una operació de cor que l'entorn del cantant ha descrit com a rutinària, però la Rod Stewart té 81 anys.

0: Doncs així comença aquest dijous, l'endemà de l'eclipsi. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
1: El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, Joan Guirado, Marta Monforte, Marcos Lamelas i Marc Bataller. Però, de moment, fem... De moment, anava a dir, fem un cop d'ull als titulars amb la Marta Viana, la Sílvia Creus i el Francesc Soler. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Històric.
2: També màgic, emocionant, místic, únic, espectacular, inesborrable. Són alguns dels adjectius, volíem dir, amb què s'ha definit l'eclipsi solar d'ahir al vespre.
3: De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar els ulls al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall del fenomen i retenir unes imatges que ja són part de l'imaginari col·lectiu.
4: A l'Observatori de l'Ebre Roquetes es van aplegar científics i representants institucionals.
0: Més detall, Ricard Buigas.
5: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
6: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
5: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels. Des de Roquetes, Ricard Buigas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 100%.
2: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi total des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat.
0: Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
8: Són 20 segons que passen molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
9: Preciós. I quan ha sortit la perla,
10: con la perla ha sido una locura.
9: Precioso.
7: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella. Des de Lleida, Noelia Caselles i Ramon Dalmau, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a Montjuïc.
3: És un dels llocs on es va veure millor l'eclipsi des de Barcelona. 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva.
0: Cèlia Forment.
11: Un esdeveniment al punt més alt del castell de Montjuïc, a la terrassa sobre el pati d'armes, que s'ha convertit en un mirador 360 perfecte per sobre Collserola. Només unes desenes de privilegiats han pogut veure l'eclipsi, asseguts en cadires i estirats sobre gespa col·locada especialment per l'ocasió.
12: Molt emocionades.
13: Bueno, un espectacle veure'l des d'aquí.
14: Gaudint com una nena.
15: És un espectacle que s'ha de veure.
16: He portat inclús això un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
17: Jo que no tenia ganes de vindre.
11: A fora el castell, als entorns de l'Anella Olímpica i el Manac, hi ha hagut aglomeracions de barcelonins i turistes que han enfilat els punts més alts de la ciutat per no perdre's l'espectacle. Cèlia Forment, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I eclipsi parcial.
4: A Girona, on es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols.
0: Maria Rovira.
18: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de la

0: l'Ipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
1: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
0: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Mobilitat complicada.
3: Per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada.
4: L'autopista AP7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacades.
5: Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals malgrat l'increment de la mobilitat.
6: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: I problemes, sobretot a Rodalies.
3: Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada.
4: Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat, ho explicava el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
7: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssim gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones de Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
5: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven.
3: L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
2: Un ferit.
4: L'únic que consta de la jornada de distracte d'un jove que es va enfilar a un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi a Altafulla.
2: Passa un minut ara mateix d'un quart de vuit, es reuneixen.
5: Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
3: El Partit Popular hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja.
2: Madrid, Paula Brugets.
8: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox, que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
9: Ceuta i Melilla son españolas, no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
8: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana. Des de Madrid, Paula Brugats, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Guants polèmics.
4: Els agents d'antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses.
3: El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius.
5: El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwick, és molt crític amb la iniciativa.
10: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
2: Problemes de subministrament.
3: D'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme.
4: Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i cabdal.
2: Pau Rovira, bon dia.
11: Bon dia. La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
12: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
11: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació. Des del Pont de Suert, Pau Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Evoluciona favorablement.
5: L'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. Abans de la retirada dels mitjans aeris, els bombers ja havien aconseguit estabilitzar del tot el flanc dret per evitar que les flames escapessin.
3: L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà.
4: Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més a prop del foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar.
2: Sense control.
5: L'incendi forestal de Niebla, a Huelva, que manté fins a 7 fronts actius.
3: El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar.
4: Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades.
2: Tarda molt complicada.
5: La que es va viure ahir a l'aeroport del Prat sense que tingués res a veure amb l'eclipsi. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts.
3: Segons AENA, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia.
2: Avui, segons AENA, encara hi ha alguns retards, és veritat que no són majúsculs, n'hi ha alguns de 10, 20 minuts, n'hi ha algun que és superior, però AENA ja va avisar que el restabliment a la normalitat després d'aquesta incidència a la torre de control trigaria una mica. I, a banda d'això, també hem de parlar de connectivitat.
4: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament.
2: Roger Santaló.
13: Aquest servei del govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
14: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
13: En total, en 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans i permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Roger Santaló, al matí de Catalunya Ràdio.
2: Assetjadors.
5: L'exèrcit israelià ha començat a intervenir per desallotjar els colons jueus que assetgen una família palestina a Cisjordània. Els colons han trobat un nou mètode per expulsar els palestins de casa seva.
2: Curra, Jordi Brascó.
15: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara, qui ho pateix és el Youssef.
16: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
15: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys. Des de Cusarra, Jordi Brescó, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Finestra de vida.
3: Són els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa i Colòmbia els està esgotant després del terratrèmol.
4: Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador sisme de dilluns.
2: Enviat especial de Catalunya Ràdio Colòmbia, Joan Biosca.
17: Personas que tengan grupos.
18: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
19: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos.
18: Des de Pereira, Joan Biosca, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Amenaça.
5: Vladimir Putin als països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra.
3: Són vaixells que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països.
4: El president rus denuncia que els països europeus estan violant el dret marítim internacional i els acusa de robatori i pirateria. Per això anuncia represàlies.
20: Ens veurem obligats a respondre de la mateixa manera i no necessàriament a les mateixes aigües on es planegen atacs contra vaixells. Nosaltres determinarem on i quan serà necessària i adequada aquesta resposta.
2: I torna la Schubertiada.
5: El festival arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran a l'Alt Empordà.
2: I encara parlant de música, Joan Dausà.
3: Dona el tret de sortida avui al festival Summerfest Cerdanya amb nou concerts aquesta setmana i la que ve.
2: Joaquim Albalate.
21: A més de Dausà, que tanca la seva gira, hi passaran noms com la Ludwig Band, la Love You, l'Axambusto, Rosario o Pablo López. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
22: L'entorn idíl·lic, envoltats tots de muntanyes, d'un escenari tan verd, tan natural, amb una zona no, tan rústica, no, al final, i amb unes tardes fresquetes, no, on el calor no apreta tant com a altres indrets. Per nosaltres és un dels festivals que preparem amb més carinyo.
21: Des de Puigcerdà, Joaquim Albalate, pel matí de Catalunya Ràdio.
2: Anem als esports de les 7:24. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
23: Bon dia.
2: Ho dèiem abans, nova destinació per Xavi.
23: L'exentrenador blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 2023-2024 i substitueix qui també va reemplaçar quan va arribar al club blaugrana, Ronald Koeman. I també en futbol, el Paris Saint-Germain s'ha endut la Supercopa d'Europa davant l'Aston Villa. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique.
24: Well, it's a very nice feeling.
25: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
24: Yeah, we're very happy.
23: I a casa nostra, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys, Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
2: I el Barça femení, que va guanyar el seu amistós, que era just durant l'eclipsi.
23: Les blaugranes van guanyar per 3-1 al Montpellier el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maisa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip para Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
26: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
23: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa amb gols de Brown i Anita Marcos.
2: I ja el Bestué ja és a la final dels 200 metres.
23: L'atleta Sant Cugatenca la disputarà aquesta nit després d'acabar la semifinal setena. N'ha parlat al portal Carril Lliure.
27: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
23: També a l'europeu d'atletisme, el barceloní Oriol Sánchez competirà avui als 200 metres masculins i a l'europeu de natació, Luka Hucs va quedar mig segon del bronze després d'acabar quart la final dels 200 metres lliures. Tampoc van aconseguir medalla les catalanes Irene Círcoles, Ainhoa Campabadal i Nayara Sobreviela a la final dels relleus 4%.
28: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
29: Aquest supercap de setmana, Lidl estalvia l'engròs amb els nostres productes XXL. Ara en format estalvi, tria 950 grams de pollastre filetejat a 5,59 i estalvia't un 18%. I 10 gelats sandvitx de nata a 2,29 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
28: Bon dia. En el sorteig del cupó diari celebrat ahir, el número premiat va ser...
4: el 56.148, 56148, de la sèrie 18.
28: Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra el sorteig del cupó extra d'estiu de l'ONCE, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ara. ONCE. Ben jugat.
2: I per arribar a dos quarts, un dels protagonistes del curs amb el Jovany i companyia.
0: Siempre que llego, poner un poquito de incienso.
1: ¡Ah! ¡Qué peste!
6: Pedro Sánchez, bon dia.
7: Es que a mí, no, me gusta poner un poco de incienso por la mañana.
2: No, però aquí...
7: Para que la energía fluya y así, pues trabajar en un ambiente más agradable
1: aquesta,
7: y...
1: Què està fent, aquest?
2: No, però escolti'm, senyor Sánchez, al seu despatx posi el que vulgui, ja hem vist el seu vídeo de TikTok, sí. Però aquí, si s'hi fixen, no encengui res, perquè tenim moqueta al terra,
8: sí,
2: també hi ha una mica de moqueta per les parets, hi ha unes butaques de roba,
7: mirad,
2: i podríem tenir un susto.
7: Ay, mirad, mi preferido... Es el incienso de sándalo.
1: Fa molta pudor. Ah,
7: me encanta.
1: Fa molta pudor.
7: ¿Queréis hacerme una foto con el incienso, por favor?
2: No, li farem cap foto, perquè no...
1: Ai. Cling, cling.
2: Ignoreu-la. Feu com si no la veiéssiu.
0: Perdone, que se puede.
2: No es pot entrar, Maria Cinta, de veritat.
6: Una bruja.
0: Perdoneu, que per una vegada que creo un ambient aquí
7: perdón, maco. Perdón, no és una bruja, és una mujer empoderada.
6: Maria Cinta Mandalas.
0: Me presento.
6: No, ja la coneixem.
0: Soy Maria Cinta Mandalas.
6: Ja la coneixem.
0: No, però aquest senyor no em coneix, Ricardo.
2: No sé, Maria Cinta, no cal que tradueixis el teu nom.
0: Soy fundadora y llevavoz de la asociación... Hipernudista del Montseny.
7: ¿Lleva voz?
0: Que es una asociación que fluye al lado de las energías de la Pachamama, lejos de la sociedad capitalista y las tiranías de las farmacéuticas.
1: Una cantamallanes, és lo que ets.
0: Vostè calli, que té la vagina seca,
7: Maria,
0: mire, señor...
7: ¿Estás bien?
2: I amb això arribarem a dos quarts de vuit.

0: I avui és l'endemà de l'eclipsi, ja.
1: Molt emocionades.
2: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
1: Gaudint com una nena.
3: És un espectacle que s'ha de veure.
0: Però el tema clau avui, l'endemà de l'eclipsi, serà fer balanç de si el dispositiu de mobilitat va ser o no va ser suficient. Bàsicament, per Rodalies, amb les aglomeracions que vam veure a diverses estacions. A l'estació de Sants, per exemple, al migdia, i un cop es va finalitzar l'eclipsi, a l'estació de Tarragona, que es va haver de tancar per seguretat per evitar aglomeracions a les andanes.
3: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
0: És el que deia a aquesta casa el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles. Aquesta serà una de les qüestions que abordarem avui al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem en Renfe, parlarem també a l'Àgora del matí, avui amb el Joan Guirado, el Marcos Lamelas, la Marta Monforte i el Marc Bataller, per veure si aquest balanç, si aquest dispositiu va ser suficient pel que fa a la xarxa de Rodalies, perquè hi havia molt focus a la xarxa de trànsit i aquí és veritat que hi va haver-hi aglomeracions, una trentena de quilòmetres de cues tranquil·lament a l'AP7 en trams diferents, però trànsit dona per bo el dispositiu, sobretot, i és important perquè no hi va haver cap accident mortal. Mentrestant, sobre la crisi de Ceuta, aquestes últimes hores hi ha hagut intercanvi de declaracions entre Espanya i el Marroc. Des del govern marroquí van parlar justament de la regularització massiva de migrants que va anunciar el govern de Pedro Sánchez com a causa de l'entrada massiva a Ceuta de persones procedents del Marroc, i la ministra de Defensa va respondre així.
4: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
0: Avui, d'altra banda, el govern espanyol i les comunitats autònomes es reuneixen amb el repartiment a la península, el trasllat a la península, dels menors arribats a Ceuta sobre la taula. En principi, els representants del Partit Popular hi assistiran. I en esports, Miquel Muñoz.
5: Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial, el 2030, i el Paris Saint-Germain es va endur la Supercopa d'Europa en vèncer l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Gràcies, Miquel. El temps per les pròximes hores. Calor i més calor. Jofre, bon dia.
6: Bon dia. Doncs avui la calor protagonista de tot el país s'intensifica, i especialment a l'interior, on tornen els valors de 40 graus, almenys de manera local, al voltant de la zona del Pla de Lleida. Especialment en aquestes comarques, doncs els termòmetres arribaran a tocar o fins a superar aquesta xifra de manera puntual. I a la resta, doncs, també s'espera calor intensa. De fet, hi ha avisos diversos d'aquesta calor de plena canícula, molt per sobre del que seria habitual. Hi ha moltes xifres que arribaran a superar fins i tot els 35, sobretot a l'interior, amb xafogó a la costa. Matí tranquil, 4 núvols mal comptats i tarda amb noves nuvolades. Per tant, al nord del país, Pirineu, Prepirineu, nord de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports, els núvols aniran agafant protagonisme, de nou amb risc d'alguns petits ruixats i sense descartar fins i tot alguna tempesta que pugui anar acompanyada d'algun gra de calamarsa. Entre avui i demà aquesta situació no varia i a partir del cap de setmana sí que la temperatura començaria a recular i els ruixats guanyarien més terreny.
0: Gràcies, Jofre. La mobilitat a aquesta hora, ara ho dèiem, que hi va ser complicada. Com la tenim a aquesta hora, Marisa Gil? Bon dia.
7: Hola, bon dia. Doncs a aquesta hora, Rodalies, hi ha retards de 10 minuts a la línia R16, que uneix Tortosa i Barcelona. Una mica més, 15 minuts de demora a la línia R14, entre la Plana, Picamoixons i Barcelona, i 5 minuts de retard a la línia R11, que arriba a l'estació de Sants des de Girona. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways, mentre que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:45. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
0: Aquests vols són els que acumulen més retards, com ha deia la Marisa. Ahir recordeu que l'aeroport del Prat va viure una jornada tremendament complicada amb aquesta incidència a la torre de control, que va fer que s'acumulessin retards durant bona part del dia. Avui continuen havent-hi retards, aquests casos més extrems que deia la Marisa, més enllà d'alguns vols que també van amb 10, 20 o 20 minuts, 30 de retard aquest matí. En fi, actualitzem la situació també a les carreteres. Mariluz García, bon dia.
8: Hola, bon dia. Doncs ara mateix, com sol passar aquests dies, aquestes hores molt tranquil·les. Només trobem lentitud a la Ronda de Dalt, a l'altura de la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarc, en sentit Besòs, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda.
0: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
8: Fins ara.
0: Per cert, que tenim una notícia d'ara mateix, que és que s'ha estabilitzat l'incendi de Castellví de la Mar, que ho dèiem abans, si estava treballant des d'ahir, i la bona notícia d'aquestes últimes hores és que aquest incendi ja està estabilitzat. 5 minuts, ara mateix passen de 7:45. Fem un cop d'ull als diaris. I comencem amb les portades i les opinions destacades amb el Pau Bertrulli i el Marc Presseguer. Bon dia.
9: Bon dia.
0: L'eclipsi, sense cap mena de dubte, marca totes les portades.
9: Un eclipsi per la història, titula l'Ara. El diari diu que l'experiència quedarà gravada en la memòria col·lectiva. En el seu editorial destaca que, tot i que hi hagi gent que opini que se n'ha fet un gran massa, no deixa de ser positiu viure una experiència com aquesta en comunitat.
10: Embruixats és l'expressió que utilitza el periòdico. El diari diu que l'AP7 esquiva els problemes de trànsit mentre Rodalies es desborda per arribar i sortir de Tarragona. També destaca les llàgrimes dels astronautes Sara García i Pablo Álvarez de Guadalajara, que asseguren que l'eclipsi ha estat el més bonic que han vist mai.
9: En la mateixa línia s'expressen la resta de diaris. Espectacle total, titula el Punt Avui, l'eclipsi hipnotitza Espanya, el país, o hipnòtica foscor, el mundo.
10: La Vanguardia, per la seva banda, titula un regal de la lluna. A les pàgines interiors, el columnista Antoni Puigvert es fixa en com ha anat canviant la percepció de l'eclipsi al llarg de la història. En el passat desorientava i fins i tot espantava, i actualment genera ganes d'ajuntar-se i viure-la en grup.
9: La tensió política derivada de la no compareixença de Robles i Marlaska per la crisi de Ceuta també és present als diaris.
10: El País diu al seu editorial que el PP busca un xoc institucional al Senat mentre el govern endarrereix unes explicacions que qualifica de necessàries i urgents.
9: I un pas més enllà va l'article de Raúl Conde al Mundo. El periodista diu que a Espanya li manca una elit que superi la divisió entre la gestió pública i la privada. L'autor opina que els ciutadans no se senten representats perquè el govern no els protegeix.
10: I acabem amb una opinió sobre el Rin a la Vanguardia. L'article de Ramon Aymerich es considera que el riu és la infraestructura més important d'Alemanya i lamenta el seu estat actual. Assegura que si no hi ha un miracle amb dies de pluges intenses, el nivell baix pot trencar el riu en dos.
0: Continuem repassant els diaris, ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital, com sempre amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
11: Bon dia.
0: Atenció amb això, perquè a partir d'ara caldrà sortir a passejar el gos amb el cronòmetre i l'Excel.
11: Sí, i és que el passeig ideal per un gos hauria de durar 67 minuts i hauria d'incloure 16 parades per ensumar, una activitat que l'humà tendeix a interrompre per continuar el recorregut. Ho estableix un estudi fet per una asseguradora veterinària que diu que la passejada ha de servir per estimular-se i enfortir vincles entre animal i humà. Ah, i cal anar canviant els recorreguts per aportar nous estímuls sensorials al gos. Gairebé el 80% dels passejadors reconeix que se senten culpables per fer sempre el mateix camí. Ho llegim a El Periódico.
0: I la tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros.
11: Sort que ho has dit tu, Freddy, això de l'ésser imaginari, i no caurà sobre mi la ira dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 llars. Però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era a la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en un lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces va aconseguir que es modifiqués el projecte i ara el cable passa molt a prop de restes reals de l'edat de bronze. Ho recull Xàtaca.
0: I un altre personatge de ficció, en aquest cas és culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres.
11: Concretament al districte de Richmond-upon-Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha una autèntica allau, sobretot de nord-americans, que xalen passejant pels carrers, visitant el pub de la Mae, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi del Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els quartos a la botiga oficial on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici amb lemes com el ja mític Believe, creu, ho explica el Huffington Post.
0: 8:15, repassem la premsa encara una mica més, repassant i recordant els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i el Francesc Soler.
12: Eclipsi, a banda, que ocupa també bona part de les portades de la premsa internacional, avui, que tornem a tenir altes temperatures, a França, Le Figaro dedica un reportatge a les pèrdues econòmiques per culpa dels incendis que han devorat aquest estiu el país. Segons la ministra francesa de Transició Ecològica, s'estima que els costos, tant directes com indirectes, podrien ser d'entre 10 i 15.000 milions d'euros. Al Washington Post es fixen les últimes declaracions de Trump sobre la delinqüència a Washington. El president ha dit que ha baixat més d'un 92% i que ha passat de ser la capital més insegura de qualsevol país del món a ser ara un dels llocs més segurs, diu, dels Estats Units. I diu que això és gràcies al desplegament d'agents federals a la ciutat que va anunciar fa un any. El diari ha analitzat milers de registres de detencions des de l'agost del 2025, quan es va implementar, i ha parlat amb diversos experts que mostren que els comentaris del president simplifiquen, diu el diari, i exageren l'impacte de la intervenció federal. La premsa nord-americana també es fa ressò del nou pla de govern de Trump, que vol comprar guants als agents antiimmigració dels Estats Units que poden fer descàrregues elèctriques. Està previst gastar-se fins a 20 milions de dòlars i això, doncs, ja ha despertat crítiques de les tàctiques agressives de l'administració Donald Trump.
13: I pel que fa a la premsa econòmica, llegim al Financial Times que els inversors d'Anthropic preveuen que l'empresa DIA surti a la borsa l'octubre amb una valoració de 2 bilions de dòlars o més, una xifra vertiginosa que convertiria aquesta empresa en l'oferta pública inicial més gran de la història. A Expansión llegim que l'engreixat endeutament i l'encariment del finançament catapultaran en els pròxims anys la despesa en interessos de les comunitats autònomes. Catalunya, el País Valencià, Madrid i Andalusia assumiran les factures més grans, segons un informe de la Fundació d'Estudis d'Economia Aplicada. I una economia explica que la banca s'enfronta a un problema que no apareix en els seus comptes de resultats, l'edat de les seves plantilles. CaixaBank, el BBVA i Unicaja situen la mitjana d'edat entre els 48 i els 50 anys, mentre que el Santander i el Sabadell acumulen la majoria dels empleats en els trams més alts d'edat. Bank Inter és l'excepció amb una plantilla mitjana d'entre 42 i 45 anys.
0: Anem a la premsa esportiva. Miquel Muñoz, com estàs? Bon dia.
5: Bon dia.

0: Sona molt bé el PSG de Luis Enrique. Segona Supercopa d'Europa consecutiva per als francesos després de superar l'Aston Villa anglès. És el rei d'Europa, escriu Santinolla al Mundo Deportivo. Un equip ben treballat, amb solidaritat coral per damunt de les individualitats. I no és el tècnic de so de la Ludwig Van, però també es diu Xavi. Nou repte per a l'agarenc, que dirigirà la selecció dels Països Baixos. La premsa esportiva destaca que Hernández preferia dirigir una selecció abans que un club per tenir més temps amb la família i poder viure a Barcelona. I també sona molt bé el Barça femení, després de la seva estrena ahir contra el Montpellier, tot i que amb molts canvis, després que aquest estiu hagin marxat Alexia, Mapi León, Ona Batlle i Sanmapara Lluelo, el relleu generacional és esperançador. Maisa Baja, de només 15 anys, va marcar el seu primer gol amb el primer equip. I qui no sona també és Julián. Ahir se trobava amb Simeone i el Xolo, manté la seva posició, igual que el club, de no deixar-lo marxar. Sembla que Julián haurà de tensar encara més la corda si vol que la sortida tiri endavant. I acabem amb dos noms que també sonen als diaris. Jael Bestué, que avui disputarà la final dels 200 metres lliures a l'Europeu d'Atletisme, i Luca Huck, que ahir a la final dels 100 lliures a l'Europeu de Natació va ser quart.
1: I després de la premsa esportiva, la del cor, amb el Carlos San Andrés. Carlos, bon dia.
2: Bon dia. Doncs l'eclipsi també ha marcat l'agenda dels famosos i ha deixat un gran misteri entre els VIPs. Intentarem posar llum a la foscor. A veure, la tarda per eclipsi començava amb un missatge apocalíptic a les xarxes. I si us ocorre mirar-lo, mal rotllo, males conseqüències. L'autor, Nostradamus, no. Miguel Bosé. Tot i l'auguri de mala estrogança, van ser molt els famosos que no van fer cas al cantant barra futuròleg i van viure el fenomen en primera persona. Laura Escanes amb les ulleres homologades, Elon Musk llogant un parador sencer per ell mateix a Castella i Lleó, el bateria de Queen, Brian May, camuflat des del Tarol, en definitiva, infinitat de celebrities embogides amb la desaparició del sol. Però per a desaparició, la dels rotllos espanyols, el gran misteri del vespre. Després de ser fotografiat sense samarreta i amb un banyador de camal ample i cintura alta, el rei Felip VI va veure el fenomen a Mallorca acompanyat únicament de la seva mare. Però i Letícia i les infantes, on estaven? Ningú sap on van veure l'eclipsi, i és que elles, segons Lola, ja han iniciat les seves vacances privades. Sembla que per molt moment històric que hagin viscut, a l'estiu també és necessari desconnectar de la família. Catalunya
3: Ràdio. A la platja, a la piscina i al riu fem equip. Entra a l'aigua a poc i assegura't de la profunditat que hi ha si t'hi vols tirar de cap. I si no et trobes bé o estàs cansat, no t'hi fiquis i fes cas dels socorristes i, sobretot, els infants no els perdis de vista. Recorda-ho, si veus cap situació de perill, actua. Avisa l'equip de socorrisme o truca al 112. Més consells a gent.cat/banysegur.
4: Catalunya Ràdio.
5: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Un minut i arribarem a 3:15. Els aniversaris. Marta Viana, bon dia de nou.
6: Bon dia, bon dia.
1: Qui fa anys avui?
6: Va, comencem amb un actor que segur que també coneixes i t'agrada, que és John Slattery.
1: Ui, aquest és dels que costa, eh? John Slattery, 44?
6: Una mica més.
1: Sí, 52?
6: Una mica més.
1: 64?
6: Sí, clavadíssim, perfecte.
1: És que és d'aquests que sembla més jove del que és. Sí,
6: sí. Estic molt d'acord. Sí. Seguim ara amb un actor espanyol d'élite, Álvaro Rico, que en fa quants?
1: Aquest sí que no ho sé. 32, per dir alguna cosa.
6: 30?
1: Mira,
6: molt bé. Sí. Anem bé, anem bé. Seguim amb Manuel Valls.
1: Manuel Valls, 70.
6: 64, mira. Com l'actor. I acabem amb l'escriptora Amélie Nothomb.
1: Ui, aquesta també costa veure-la. 54.
6: 59.
1: 59, bé, Amélie Nothomb. I el santoral, Marta?
6: Doncs avui és Sant Hipòlit, és Sant Poncià, Santa Radegunda, Sant Caram. Cassià i Sant Benil.
1: I a aquesta hora, com cada matí, una recomanació literària des d'una llibreria.
7: Soc l'Anna Eres, llibretera de l'Espai Llavors de l'Hospitalet de Llobregat, i aquest estiu vull recomanar Punt d'Aranya, de Nerea Pallarès. És una novel·la ubicada a Camarinyes, un poble de Galícia, que està molt marcat per les tradicions. La novel·la dona veu a les diferents generacions de dones que viuen al poble, entre elles a les palilleires, que cusen, arreglen xarxes, cullen marisc, que es fan càrrec de totes les tasques domèstiques, és a dir, sostenen el poble i es sostenen també entre elles. Després d'un aconteixement que passa al poble, diuen prou i s'uneixen per decidir què fer, perquè tot no segueixi igual. Per mi és una novel·la molt bonica, on es reflexiona sobre el llenguatge a través del teixir i on la transmissió oral de les tradicions té molta importància.
1: I a la recomanació del dia, avui que fa 65 anys que es va començar a construir el mur de Berlín, la Sílvia Comet ens proposa la docusèrie Maestros del Espionaje.
8: Ens endinsa en el món dels serveis d'intel·ligència, posant el focus en grans autors de novel·les d'espionatge i els espies més cèlebres. Ens porta als temps de glòria de James Bond, passa pel realisme de Joe Le Carré i fins a l'actualitat amb Mick Herron, el creador de les novel·les en què es basa la sèrie Slow Horses. Connecta la ficció amb el context polític de cada època i analitza per què van sorgir les obres d'espionatge, centrant-se sobretot en l'etapa daurada de la literatura i el cinema del gènere, que no és cap altra que la Guerra Freda. Té 4 capítols i és a Filmin.
1: 3:15 de 8, aquests són els sons del matí.
4: Els sons del matí.
5: Veiem un puntet i ara mateix ja no veiem el sol, a Lleida és fosc.
1: A Tarragona,
5: aquí.
1: Ara mateix,
5: ara.
1: El sol, ara mateix.
5: Ara mateix s'ha apagat.
1: Desapareix.
5: I ara mateix s'ha fet de nit a Mallorca.
9: Volem anar a Barcelona i a lo millor farà com una hora 40 minuts que estem esperant.
10: Clar, estaven les portes tancades i no sabíem, hem anat a preguntar a la policia a veure si l'obririen o si va com amb els bitllets, però no ho sabem bé.
11: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
13: L'exjugador i exentrenador del Barça, Xavi Hernández, és el nou seleccionador dels Països Baixos i ocuparà el càrrec fins que acabi el Mundial del 2030, segons ha informat aquest dimecres al vespre la Federació Neerlandesa.
1: Aquests són els sons del matí. Anem a les paraules del dia amb el Pau Bartrolí. Fascinació.
14: Captivar irresistiblement amb la mirada. Amb algun atractiu poderós, amb el seu prestigi, l'eclipsi solar va reunir ahir milers de mirades, milions de mirades que es van alçar al cel fascinades per experimentar el fenomen de la foscor total. Un eclipsi de sol total que va despertar molta fascinació i que no es repetirà a casa nostra fins l'any 2180.
1: Col·lapsada.
14: Arribar al límit de la capacitat o tenir una aturada, obstrucció o blocatge total d'un servei. L'estació de Tarragona va quedar completament col·lapsada després de l'eclipsi. S'hi van acumular fins a 2.000 persones i va caldre tancar-ne l'accés per motius de seguretat. El responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Molas, va admetre una mala planificació.
1: Norma.
14: Regla per seguir, per fer alguna cosa que hom ha de subjectar al seu capteniment. Eurovisió canvia les seves normes i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. Segons ha anunciat l'organització, en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió en cas de conflicte bèl·lic o de tensió geopolítica dins del país.
1: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 15.000.
15: Són els euros de sanció que la Comissió Nacional del Mercat de Valors va imposar al periodista i adjunt al director del Confidencial, Agustín Marco, per l'ús d'informació privilegiada en la compra d'accions d'OHL. Una sanció que l'Audiència Nacional ha ratificat en constatar que va adquirir els títols de la constructora dies abans de publicar una exclusiva sobre la companyia. És la primera sanció de la comissió a un periodista per cometre una infracció molt greu d'abús de mercat.
1: 11.
15: És el nombre de malalties contra les quals el govern federal dels Estats Units recomana vacunar tots els nens i nenes. Fins ara eren 18. Donald Trump ha firmat una ordre executiva que deixa les vacunes contra la grip, la Covid-19, hepatitis A i B, i el rotavirus i la meningitis subjectes a criteris de risc o a la decisió compartida entre progenitors i metges. L'Acadèmia Americana de Pediatria manté la recomanació de vacunar contra les 18 malalties en un moment en què el xarampió està en expansió als Estats Units. Ja ha afectat més de 2.300 persones el 2026 després que la malaltia es donés per erradicada al país l'any 2000.
1: 12.000.
15: Els milions de dòlars que dos poderosos empresaris dels Estats Units, l'inversor Josh Kushner i l'executiu Bob Iger, pagaran per comprar l'equip de l'NBA dels Lakers de Los Angeles, una xifra rècord en la història de la Lliga Nord-Americana de Bàsquet. Es dona el cas que fa només un any Mark Walker, fins ara propietari, comprava els Lakers per 10.000 milions de dòlars a la família Bass, que n'eren els amos des de l'any 79, o sigui que en només un any ha guanyat 2.000 milions.
1: Les 3 imatges al dia amb el Carlos Sant Andrés. A la primera imatge hi veiem un camp a Padres amb milers de persones assegudes que miren el sol durant la seva ocultació total. Hi ha fins i tot qui intenta, subratllem intenta, fotografiar el fenomen.
2: És una imatge representativa de l'interès que hi va generar el fenomen astronòmic. Prop de 4.000 persones es van apropar a aquesta zona habilitada per l'Ajuntament. L'expectació ha sigut màxima per tota la zona on s'ha pogut veure l'eclipsi al 100%. Segons dades dels ajuntaments, unes 12.000 persones l'han seguit en viu des de la ciutat de Lleida, 22.000 a Tarragona i 60.000 a Palma.
1: A la segona imatge hi veiem una andana plena, molt plena. És l'estació de Tarragona. Comença a fer-se fosc i hi ha desenes de persones esperant el tren just després de l'eclipsi.
2: Tot i que el govern va recomanar el transport públic, la mobilitat amb Renfe ha estat marcada pels entrebancs. Després d'un dia ple d'endarreriments, les autoritats van haver de tancar preventivament l'estació de Tarragona, que després de l'eclipsi va acumular fins a 2.000 persones a les andanes. Els combois previstos no van ser suficients per portar a casa totes les persones i Renfe va haver de reforçar el servei amb un tren de la línia R16 passada la mitjanit.
1: A la Tercera, hi veiem la ministra de Defensa, Margarita Robles, a la tercera imatge. Camina pels carrers de Ceuta, la ministra, mentre parla amb una veïna a la qual veu força amoïnada.
2: És una de les imatges que ens ha deixat la visita de la ministra a la ciutat autònoma. Entre llàgrimes, la veïna reclama que no s'oblidin de la ciutat després que el Marroc qüestionés la sobirania de Ceuta i Melilla. Robles ha minimitzat les reivindicacions de Rabat. Amb el passeig pels carrers de Ceuta, la ministra s'ha desmarcat dels seus companys de govern i ha sigut la primera de l'executiu a escoltar els veïns.
16: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
17: Si vols ser la compra bé, has d'anar a carrer.
18: Posa combustible a les vacances acumulant un 10% a les gasolineres Carrefour. Un 2% addicional més el 8% habitual. Només per ser soci del Club Carrefour i tenir l'app Mi Carrefour. Vàlid fins al 16 d'agost.
4: L'esport no fa vacances a l'estiu.
19: Tampoc a Catalunya Ràdio.
4: Continuem pendents dels primers partits amistosos del Barça i de l'Espanyol.
19: També del Girona i del Sabadell.
4: Estem atents al Gamper i els primers partits de la Lliga amb la TDT i el Tot Gira.
19: A més del mercat de fitxatges.
4: Cada dia a les 7, tot costa. Les tardes de dilluns a divendres continuen sent per al programa d'esports referent de Catalunya Ràdio.
19: I les nits del cap de setmana, d'11 a 12, el Club de la Mitjanit.
4: Aquest estiu, l'esport no s'atura a Catalunya Ràdio.
20: Les tasques d'extinció van bé.
19: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
4: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
19: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
4: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
19: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
4: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
21: Catalunya Ràdio.
19: Som 3Cat.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: 7 minuts i arribarem a les 8. Repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Pau Bartolí. L'endemà de l'eclipsi que milers de persones van contemplar, sobretot al sud del país, on l'ocultació va ser total.
22: Que són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però sí. És inoblidable, és meravellós.
23: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla,
24: con la perla ha sigut una locura.
23: Precioso.
14: La meteorologia va acompanyar i el fenomen astronòmic es va poder veure en unes condicions òptimes.
1: L'elevada mobilitat va provocar retencions, avui en parlarem, sobretot aglomeracions molt, molt importants a Rodalies.
25: La demanda mitjana a l'R16 es va duplicar respecte a un dia normal. També a l'R15 va augmentar un 60%. L'estació de Tarragona, totalment col·lapsada, es va haver de tancar per seguretat. En declaracions a aquesta casa, Benjamín Mola, responsable d'Adif a Tarragona, admetia.
11: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així, ha començat a baixar moltíssima gent.
1: I mentrestant, no tenia res a veure amb l'eclipsi, però ahir l'aeroport del Prat va tenir una tarda molt complicada.
14: Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts, però els retards es van acumular durant la resta del dia.
1: De fet, avui encara n'hi ha de retards a l'aeroport del Prat, la immensa majoria no especialment grans, de 20 minuts, mitja hora, però alguns d'ells, alguns vols, avui, ara ho repassarem, surten o tenen la sortida anunciada amb molt de retard. En fi, una altra de les previsions destacades per avui. El govern espanyol i les autonomies es reuneixen per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península.
25: Després de l'intercanvi de declaracions entre el Marroc i Espanya sobre la sobirania de les dues ciutats autònomes, Margarita Robles, ministra de Defensa.
12: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
1: I hi ha problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu.
14: Per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum pel turisme, les Bordes i Sarroqueta reben aigua amb cisternes i la Vall d'Avui detecten una baixada de pressió i cabal.
1: I una dada, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per resoldre problemes de connectivitat ha registrat pràcticament 500 incidències només en els primers 9 mesos de funcionament.
25: Albert Tot, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
26: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar.
0: Bon dia, doncs comencem aquesta jornada d'avui, dijous, amb unes temperatures tòrrides, aquests valors de més de 25-26 graus, amb aquesta xafoga es manté a la costa, poques variacions en aquest sentit, i avui fins i tot la calor s'intensifica més. Els termòmetres podran arribar als 40 graus, tornen aquestes xifres, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i temperatures per sobre dels 35, de manera gairebé general, a l'interior del territori, amb aquesta notable xafoga a la façana litoral. El termòmetre, doncs, que apunta a tocar sostre entre avui i demà, un altre cop, i sí que sembla que ja a partir del cap de setmana el termòmetre començarà a recular per anar a ubicar-se allà on tocaria per l'època, sobretot ja a l'inici de la setmana que ve, i amb un temps més insegur, perquè entre avui i demà només les nuvolades afectaran la meitat nord del país, però al llarg del cap de setmana es poden estendre més. Aquesta tarda, per tant, s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme en el Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, també interior de Girona o a l'àrea dels ports. En aquest sector es poden haver-hi agruixats o fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat i acompanyada de calamar. Marça.
1: Actualitzem com tenim ara mateix el trànsit. Mariluz, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia. Doncs encara tranquil, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la Ronda d'Adal entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a Vallcarca, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
3: Fins ara.
1: I el transport públic com el tenim a aquesta hora? Marisa Gil, bon dia de nou.
5: Bon dia. A Rodalies, més de 20 minuts de demora en els trens de la línia R14 en tots dos sentits, i retards de més de 10 minuts a la línia R15, també en tots dos sentits, mentre que la línia R11, que va de Figueres a Barcelona, hi ha una demora de gairebé 15 minuts. Recordar que la línia R3, entre l'Hospitalet de Llobregat i Puigcerdà, el tram entre Fabra i Puig i la Garriga es fa en autobús. I també hi ha servei alternatiu d'autobusos a la línia Barcelona-Vallès de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Gràcia i Sarrià. Pel que fa a l'aeroport del Prat, també hi ha retards i cancel·lacions. S'han suprimit 4 vols amb destinació Gènova. Són els de Vueling, Level, Iberia i Qatar Airways. També que el vol de Vueling, que havia de sortir cap a Amsterdam a les 5:10 del matí, ho farà 3 hores més tard, a 8:15. I el vol de Swissair, que sortia a les 6 amb destinació Zurich, no ho farà fins 9:45 del matí.
1: Important, aquests retards que encara tenim a l'aeroport del Prat. Recordeu que ahir va haver-hi aquesta incidència a la torre de control. Ja està resolta, però el restabliment i la recuperació de la normalitat, doncs, està sent una mica complicada. Sobretot també els que van cap a Itàlia, perquè allà hi ha més problemes a Sicília, bàsicament per l'erupció del volcà de l'Etna. I com sempre a aquesta hora, dediquem una cançó a qui ens digueu, amb una nota de veu curta al 636-360609, 636-360609, digueu a qui li voleu dedicar una cançó, quina i per què, és el que ha fet la Núria, per exemple.
6: Hola, sóc la Núria i vull dedicar la cançó Superestrella a Ari, des de Code 4, que l'estimo.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Circulació encara tranquil·la, només amb retencions provocades per obres a l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Barcelona, la ronda a dalt amb lentitud entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs.
0: Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i les alternatives com l'N340 i la C32. La llau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a la capital catalana. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que ja seu del PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones amb vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts, ja 500 la de desapareguts. El president Abelardo de l'Espriella ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Els problemes derivats de la falta de cobertura mòbil representen el 60% de les queixes dels municipis catalans cap a les operadores telefòniques. Des de fa 9 mesos, els ajuntaments poden comunicar directament les incidències a les companyies sense intermediaris i fer el seguiment dels treballs per solucionar-los. L'incendi declarat ahir la tarda a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Les últimes excavacions a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, deixen al descobert una estructura circular vinculada a la gestió de l'aigua. La troballa porta nova informació sobre l'evolució d'aquesta antiga domus. I Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdany. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Bank, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al proper Mundial de Futbol el 2030. El substitueix Ronald Koeman, el càrrec que feia 2 anys que no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. A París Saint-Germain guanya de nou la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham avui, Gael Sakura Bestué disputarà la final de 200 metres, Marta Mitjans les semis de 800 i a l'europeu de natació de París, Luca Huck no va aconseguir medalla i els 100 lliures en acabar quart.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafegor es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
2: Trescat Info.
0: 8:04, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Històric, màgic, emocionant, místic, únic, espectacular i inesborrable. Aquests i qualsevol altre adjectiu fa curt per definir els sentiments de molts catalans quan a 9:15 del vespre d'ahir la lluna va completar el seu pas per davant del sol, ocultant completament l'astre rei i deixant-nos una nit sobtada de menys de 2 minuts. Un fenomen que trigarem anys a tornar a veure a casa nostra i que ben segur generarà una pregunta per al futur. On eres tu el dia de l'eclipsi? Tret d'algunes excepcions puntuals, on els núvols van fer la guitza, l'espectacle astronòmic d'ahir es va poder veure gairebé arreu del país en unes condicions immillorables. De la Seu Vella a Lleida, a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van alçar la vista al cel al mateix temps per no perdre's ni un detall i retenir unes imatges que ja són part del nostre imaginari col·lectiu. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure en unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants que van observar aquest fenomen emocionats i conscients de presenciar un moment històric. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Anem, per tant, a Roquetes, Ricard Buegues.
4: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: L'estampa també va ser idílica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també va acompanyar l'esdeveniment viscut amb total plenitud, Coia Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més, la veritat que m'ha emocionat una mica, i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100% des de diversos punts de la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat. Ens ho explica l'Anualia Caselles.
8: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
9: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
11: con la perla ha sido una locura.
10: Precioso.
8: A Lleida, la

0: Estar satisfets, bàsicament, perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: Fins a 700 efectius dels Mossos van vetllar per la mobilitat a les carreteres al Camp de Tarragona, Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. La jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessant sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir l'accés per motius de seguretat. Ho explica Beatriz Catinfo, responsable d'ADIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
2: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba va ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. L'operador ferroviari ha explicat que ahir la R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior i la R15, que connecta Riba-roja d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana.
3: 3Cat Info.
1: Canviem ara de qüestió. Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies, que s'han despenjat a Madrid, Paula Brujats.
4: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
5: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
4: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
1: Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida, els 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de persones mortes i a 500 el de desapareguts arran del devastador terratrèmol de dilluns. L'executiu ha decretat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
6: Persones que tengan grupos.
7: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
8: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
9: Muy afectados, toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo. Para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
7: Pereira, amb més de 80 morts, i la ciutat de Cali, amb més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
3: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències

0: en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
1: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: Un quart de nou del matí, fem ara atenció al trànsit i al temps. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Encara un trànsit còmode arreu del país, només amb algunes retencions localitzades provocades per treballs a la calçada. Hi ha cua a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona a causa d'obres i a Barcelona a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat, perquè recordem que a causa de les obres de cobertura hi ha un carril tallat a banda i banda de la Ronda. A la P7 un carril tallat a Vilaseca en direcció Tarragona a causa d'un camió avariat. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Jofre Genuer.
4: De nou, continuem amb una matinada tòrrida i amb un ambient molt xafós a tota la façana litoral. Aquestes matinades incòmodes, amb valors tropicals que també s'endinsen cap a l'interior, poques variacions de moment en aquest sentit, i a més, avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures pugin i arribin a tocar els 40 graus, tornen els 40 graus sobretot cap al Pla de Lleida, cap a Ponent, amb una calor, per tant, que s'intensifica, i a més, amb avisos de calor a moltes comarques, marques del Terç Oest, també fins i tot del litoral o del prelitoral més aviat de la zona de Barcelona i interior de Girona, amb temperatures que poden superar fins i tot els 35 graus, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. Tot i així, després d'un matí assolellat, a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny entre el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona i interior de Girona, i també l'àrea dels ports, és on s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme, aquests núvols que creixen ràpidament i de nou es puguin produir alguns ruixats. De fet, no descartem fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat acompanyada de calamars, especialment al nord de les comarques de Barcelona i interior de les de Girona. Per demà esperem pocs canvis, però a partir del cap de setmana sí que sembla que arriba un canvi de temps que farà baixar les temperatures progressivament, bàsicament normalitzant-les, i sobretot que es notarà a l'inici de la setmana que ve i també amb més ruixats.
5: 3CAT Info.
6: Ui, quin fred que m'ha agafat.
7: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i t'agafa fred.
6: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
8: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
9: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3CAT Info.
0: Més coses de l'actualitat. A estabilitzar l'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. I continuen treballant 10 dotacions dels bombers per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins a unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més pròxims al foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va aixecar aquest confinament. I l'incendi forestal de Niebla a Huelva continua sense estar controlat i manté fins a 7 fronts actius. El ritme d'avanç de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznar Collar. A més, els mitjans aeris es van haver de retirar abans per restriccions de vol a causa de l'eclipsi. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades. És un dels incendis forestals més complexos que hi ha hagut mai a Andalusia. I aquí a casa nostra, l'aeroport del Prat va viure ahir una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Segons Aena, l'incident, que es va registrar a primera hora de la tarda, es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní, en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols.
10: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
11: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
11: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
11: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera-Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroqueta, nuclis del Pont de Suert, ja reben aigua amb cisternes i a la Vall de Boí s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
12: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera-Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
13: Hem portat cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes, perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
12: A la Vall de Boí, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
0: Doncs encara en contacte amb el Pau, les excavacions arqueològiques d'aquest estiu a la ciutat romana d'Aeso, a Isona, han permès descobrir noves estructures inèdites com un paviment de morter de calç blanca o una estructura circular vinculada justament a la gestió de l'aigua. Són troballes que aporten informació clau sobre l'evolució d'una de les grans cases senyorials de l'antiga ciutat romana.
12: La campanya que s'ha desenvolupat a l'Hort del Cavaller ha permès localitzar una estança que conserva un potent paviment de morter de calç blanca, el primer d'aquestes característiques que es documenten en aquest sector. D'altra banda, a la part central de la Galeria Nord del Peristil, els arqueòlegs han descobert una estructura circular revestida amb opus signinum, és a dir, morter de terrissa i calç. Ho explica l'arqueòleg Ignasi Garcés.
14: Han trobat un paviment de morter de calç bastant potent i nivells que probablement comencen apuntar que la gran casa va ser començada a construir en la primera meitat del segle I després de Crist.
12: Amb aquestes troballes, l'equip d'investigació pot confirmar que aquesta gran domus romana es va construir en diferents fases i que el seu pati porticat es va anar ampliant posteriorment. Garcés destaca que les restes i ornaments trobats ajuden a entendre millor l'esplendor que va viure l'antiga ciutat romana d'Aeso.
14: És una casa que tenia elements rics, per exemple un pedestal on ja en anteriors campanyes van trobar fragments de bronze que havien adornat una estàtua, té fragments de pintures i de marbres que la decoraven. Aquestes troballes són molt rellevants per entendre la romanitat en general a Catalunya.
12: Les excavacions també han aportat noves dades sobre el declivi de l'edifici. Els investigadors han confirmat que durant el Baix Imperi la casa va quedar abandonada i va ser espoliada de manera intensiva per reaprofitar-ne els materials més valuosos, un fet que avui dificulta la lectura arqueològica d'aquest jaciment.
2: 3Cat Info. Informa.

0: Joan Dausà dona avui el tret de sortir del Festival Summerfest de Cerdanya, que porta nou concerts a Puigcerdà fins al dia 22. Ens ho explica des de Puigcerdà mateix el Joaquim Albalate.
1: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olopte, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la cinquena edició del Summerfest i passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el Mac Lari, l'Exambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
2: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
1: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys.

0: Valentina, porta l'ukelele.
1: A 3cat Info,
2: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd, llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
5: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
6: Montse Raya, bon dia.
7: Hola, bon dia. Xavi Hernández, l'extècnic del Barça, és el nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030, que es disputa a Espanya, Portugal i el Marroc. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar el Barça en acabar la temporada 23-24, per tant, des de fa 2 anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix en Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar pels anglesos i Doué va fer el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça.
8: Well, it's a very nice feeling.
9: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
8: Yeah, we're very happy.
7: Un cop disputada aquesta Supercopa de futbol, es podria accelerar la negociació pel traspàs del jugador del Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir no va incorporar-se a l'equip blaugrana amb permís del club. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament a Barça. I pel que fa a Roni Bardaggi, el van operar ahir de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
10: Venir a un equipo como el Español, en una ciudad grande, con un estadio precioso, fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol, pues te hace tener más ilusión aún.
7: Pel que fa al Barça femení, va guanyar 3-1 al Montpellier francès a primer amistós de pretemporada ahir a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Claudia Pina i Maisa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip per a Baja amb només 15 anys. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font explicava com va viure l'eclipsi que va tenir lloc durant el partit.
11: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse, ha sigut raro, però bueno.
7: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Al-Qadisiyya Saudita amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada. I l'Espanyol va superar 2-0 l'Europa de Segona Federació amb gols de Brownie i Anita Marcos. I de matinada, Leo Messi ha tornat a jugar avui després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha entrat com a suplent a la segona part a partit de l'Inter de Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga. L'equip de Messi ha perdut per 2-3. Un Messi que unes hores abans a les xarxes socials havia fet pública una carta de comiat al seu pare on admet que té molts dubtes de que continuï jugant a futbol molt temps més. Li diu Messi al seu pare que no sap què farà sense ell i que no sap com seguirà el futbol.
1: 3cat Info.
7: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Gael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal en parla al portal Carrer Lliure.
12: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: També avui l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres, serà al migdia, i abans a Barcelona Oriol Sánchez participarà a les sèries de 200 metres. A l'Europeu de Natació de París, Luca Hug es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart ahir a la final de 100 lliures, un Hug que participarà aquest matí a les sèries de 4% lliures masculí amb el també català Ian Florencio.
0: Dos quarts de nou del matí, notícies destacades a aquesta hora. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar a gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats de la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i l'N340 i la C32. Mentrestant, l'allau de viatgers a l'estació de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passat a la mitjanit en direcció a Barcelona. I la Moncloa avisa el Marroc que Ceuta i Melilla no es toquen i que seran sempre de sobirania espanyola. El govern espanyol replica així el ministre de Justícia marroquí que en plena crisi migratòria ha reiterat que l'aspiració del seu país continua sent l'annexió d'aquestes dues ciutats nord-africanes. Avui hi ha reunió entre el govern espanyol i les comunitats per començar a parlar del repartiment dels migrants que són a la ciutat autònoma. A partir d'aquesta hora també us explicarem que Donald Trump dotarà els agents antiimmigració anomenats ICE d'uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. En 3 segons la persona queda reduïda, segons el fabricant. El govern nord-americà hi destinarà 20 milions de dòlars. I Eurovisió impedirà que països en guerra puguin organitzar el festival encara que hagin guanyat l'anterior edició. La mesura, que no afecta la participació en el certament, arriba després del boicot de diversos països al festival per la participació d'Israel. En Esports Montse, protagonisme per Xavi Hernández.
7: És el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. El Paris Saint-Germain, per la seva banda, guanya la Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i la xafegor es mantindrà a la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta al nord de les comarques de Barcelona i a Girona. Dos quarts de nou i dos minuts, l'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. Des de la Sauvella de Lleida, a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, l'ocultació del disc solar va ser més llarga. L'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants, com us dèiem. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Ens ho explica el Ricard Boigues.
6: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
13: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
6: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: Barcelona també va viure amb l'eclipsi, tot i que des del Cap i Casal de Catalunya l'ocultació de la nostra estrella no va ser del 100%, no va ser total. La capital catalana no oferia les millors condicions d'observació, però un dels llocs des d'on es va veure millor l'eclipsi va ser el Castell de Montjuïc. A la terrassa sobre el pati d'armes, 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva, assegudes en cadires o estirades damunt la gespa artificial posat expressament per l'ocasió.
14: Molt emocionades.
15: Bueno, un espectacle, veure'l des d'aquí.
14: Gaudint com una nena.
16: És un espectacle que s'ha de veure.
17: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. Tot ha sigut una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
14: Jo que no tenia ganes de vindre.
0: Molts barcelonins van anar a altres punts elevats de la ciutat, com el mirador de la Torre Agbar o l'Anella Olímpica, per poder superar la barrera visual que representava Collserola i gaudir d'aquest espectacle. I a la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols. Desenes de persones ho van seguir des de les torres de la muralla. Girona, Maria Rovira.
18: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
19: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
18: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
0: L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península ibèrica. Així que si us heu perdut, escolteu el que ens explicarà la Clàudia Serra.
20: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. El 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
21: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
20: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 9:30, mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneix el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, diferenciat de Vox, el seu soci de govern, en quatre autonomies que se'n despenja. Madrid, Paula Brujats.
22: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa Margarita Robles, contundent.
23: Ceuta i Melilla són españolas no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
22: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
0: Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida als 4 dies que com a màxim es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. L'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts arran del devastador terratrèmol de dilluns. L'executiu ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
24: Personas que tengan grupos.
25: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena, diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
2: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
3: Muy afectados, toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
25: Pereira, més de 80 morts, i la ciutat de Cali, amb més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
1: 3CAT Info.
0: 5 minuts per 3 quarts de 9 del matí, els agents d'immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni tampoc cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandwett, és molt crític amb aquesta iniciativa.
4: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. L'exèrcit israelí fa aquest matí un nou intent de desallotjar els colons jueus que assetgen des de fa dies una família palestina a Cisjordània. A Qusra, els colons estan posant en pràctica un nou mètode per intentar expulsar palestins de casa seva, que consisteix a identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar-los la llum i l'aigua, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat aquests colons de terroristes israelians. Jerusalem, Jordi Bresco.
5: L'estratègia és simple: bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
9: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
5: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys.
0: Encara de l'exterior, la sequera del Danubi obliga a Romania a tancar totalment la seva única nuclear a partir d'avui. A finals de juliol ja es va aturar la meitat de la central. Malgrat que s'ha intentat apujar el nivell del riu enfonsant roques i branques, l'aigua necessària per refrigerar el reactor és insuficient. El govern pren aquesta mesura per primera vegada des del 2003, quan van patir una altra sequera. La planta genera una cinquena part de la producció elèctrica del país. Les autoritats diuen que les fonts alternatives, com ara l'eòlica i les importacions, garanteixen el subministrament, però fan una crida al consum responsable. A la veïna Hongria, per on també passa el Danubi, han aconseguit, de moment, evitar una aturada total de la seva central nuclear. Tornem a casa. Aquest matí encara s'arrosseguen nombrosos retards a l'aeroport del Prat i algunes cancel·lacions de vol, sobretot de la companyia Vueling, que provoquen cues als taulells. Això després del problema elèctric que el migdia va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts i que va fer que la tarda fos força complicada. Segons Aena, l'incident es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja condicionat l'operativa de més de 700 vols. Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta a Tarragona, Clara Echevarria Domingo.
7: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
8: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
7: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
8: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
7: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
0: 8:45. Connexió ara amb l'equip Viari per saber com se circula aquesta hora per carreteres i autopistes del país i com està el transport públic. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Doncs encara s'ha circulat amb força tranquil·litat. Fins i tot hi ha menys volum de circulació respecte a dies anteriors. Hi ha un carril tallat a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona en direcció Amposta per la retirada d'un vehicle. També hi ha un camió avariat a la mateixa autopista AP7 a l'altura de Vilaseca en sentit sud en direcció Tarragona-Castelló, que provoca complicació en aquesta zona. I a Barcelona, a la Ronda de Dalt, encara lentitud a l'altura de la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres que tallen un carril en tots dos sentits i també per obres aturats a l'autovia 2 en un tram curt a l'altura de Caldes de Malavella en direcció Girona. Més informació d'aquí a un quart d'hora.
1: El temps.
0: I Jofre Genué.
11: Aquest dijous esperem que les temperatures pugin una mica més, tocant sols 38 demà. La calor, que arriba al seu màxim i torna a situar-se en valors de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida. Franja de Ponent, hi ha avisos en aquest sentit. I déu-n'hi-do també zones de la Catalunya central o prelitoral, on també hi ha avisos, perquè els termòmetres poden arribar a superar els 35, amb aquesta xafogó que es manté a tota la costa. Amb un matí, doncs, de plena canícula, de ple estiu, amb aquests valors per sobre de, clarament del que seria habitual, i amb domini del sol, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. I bé, a partir de migdia, de nou, hi ha condicions perquè les nuvolades creixin amb força, especialment al nord del país, entre el Pirineu i Prepirineu, zones de muntanya, també cap a la zona dels ports, i per tant es podran produir alguns ruixats o fins i tot algunes tempestes que afectin especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, que localment poden tenir caràcter moderat i anar acompanyades de calamar-se. Entre avui i demà, de moment, tindrem aquest escenari sense canvis importants, amb aquesta calor que persisteix, i a partir del cap de setmana, amb l'arribada d'una cua de front, sembla que s'obriran les portes a una massa d'aire més temperada, no tan calorosa, que anirà lentament imposant-se. Per tant, a partir del cap de setmana, que els ruixats guanyaran més terreny, les temperatures iniciaran un descens.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.

0: Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en què recollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació de països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival. La Xubertia d'arrenca edició amb 200 concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona Maria Rovira.
1: Abans d'arribar a la canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
2: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
1: Aquest concert demà a l'Església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I el programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana, doncs, artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer, doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatre Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
1: La Xubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
0: Canviem de música. Els Amics de les Arts, Joan Dausà i l'Axan Bustó coincideixen avui en diferents escenaris de Catalunya en una nit de concerts amb propostes dirigides a tots els públics. Adrià Clotet.
3: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
4: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la 6a edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals.
3: Queda't aquí, abans, abans que serà hora.
4: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu 5è disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria.
3: Llença't, que ens ara és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de matregar.
4: L'Axan Bustó actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català.
3: Tinc a les mans un cordell pa columpiar-me d'ahir.
4: Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva 6a edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu que se celebra a Llançà.
5: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
7: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
5: Escolteu-nos i fem pinya.
6: Esports.
0: Fins a les 9 amb la Montse Raya. Montse, bon dia.
8: Hola, bon dia. Xavi Hernández, l'extècnic del Barça, és el nou seleccionador dels Països Baixos. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar Barça fa 2 anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain ha guanyat per segona vegada la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs. Brian Matjo va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça.
9: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
10: It's very nice to work with them.
8: Un cop disputada la Supercopa de Futbol, es podria accelerar la negociació per al traspàs del jugador del Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir ja no es va incorporar a l'equip blaugrana amb permís del Barça, justament per acabar de negociar la seva sortida. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola, que encara no ho havien fet, Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament al Barça. I Roni Bardagi el van operar ahir de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara parlem de futbol per dir que l'Espanyol va presentar ahir al central de 29 anys Unai Núñez. El basc arriba cedit del Celta de Vigo per una temporada. El director esportiu blanquiblau, Monchi, va explicar per què no acaben d'arribar més fitxatges per a la nova temporada.
11: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
8: Pel que fa al Barça femení, va guanyar per 3-1 a Montpellier francès en el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patrick Guijarro a la primera part i Clàudia Pina i Maisa Baja a la segona. És el primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car en la història del femení. La jugadora del Barça, Vicky López, parla de l'adaptació de les noves futbolistes de l'equip.
12: No, muy bien. Los fichajes vienen a aportar y se está notando, se están integrando bien. Necesitarán pues su tiempo de adaptación, pero contentas porque estén aquí y bueno, las que suben ya se ve, creo que tienen mucha personalidad, al final es lo que tiene la Masía.
8: També van jugar ahir a Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa de Segona Federació amb gols de Brownie i Anita Marcos.
6: 3Cat Info.
8: Encara parlem de futbol per dir que el Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo de la Coruña per 0-1 amb gol de Brahim. Sentim el tècnic blanc, José Mourinho.
13: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas, ganas. Ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
8: I emboliquen el partit del Fulham de l'extècnic de Madrid Álvaro Arbeloa al camp del Màlaga ahir en la disputa del trofeu Costa del Sol. L'equip anglès guanyava 1-2, però just al final del temps reglamentari els andalusos van fer l'empat a 2 de penal. Llavors Arbeloa va ser expulsat per protestar i els jugadors del Fulham es van negar a participar en la tanda de penals. L'equip anglès considerava que els penals no estaven contemplats al contracte i, a més, si es quedaven, no arribarien a temps per agafar el vol de tornada a Anglaterra.
6: Trescat Info.
8: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar i setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres. Abans, a barceloní, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres. I a l'europeu de natació de París, Luca Huck es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures.
14: Sí que m'he notat més cansat els últims mesos. Ya estaba luchando al máximo, así que bueno, subí un poco de ayer, del tiempo de ayer, pero la verdad que sigue siendo un tiempo muy bueno y la verdad que es muy contento.
8: Un Huck que participarà aquest matí en les sèries de 4% lliures masculí amb el també català Ian Florencio. La barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures i Adrián Santos, de Sant Boi del Llobregat, participarà en les sèries dels 50 esquena. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures d'aquest europeu de natació. Una Campabadal que amb Nayara sobre Biela va acabar en última posició en la final del relleu. Lleus 4% lliures femenins ahir.
6: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9 en punt del matí, us informa Òscar Callau. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això, després de l'increment de la inflació al juliol, s'ha situat al 3,6% per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Tot i l'alta mobilitat, les carreteres no van registrar cap accident destacable. Les vies que van acumular més retencions van ser les previstes, l'AP7 i les alternatives com la Nacional 340 o la C32. L'allau de viatgers a l'estació de trens de Tarragona va obligar Renfe a programar un tren extra passada la mitjanit en direcció a Barcelona. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no es connectaran. Colòmbia s'afanya a buscar supervivents del terratrèmol de dilluns. Els equips de rescat són conscients que 4 dies després de la tragèdia cada vegada és més difícil trobar persones amb vida. L'executiu eleva a 265 la xifra de morts i a 500 la de desapareguts. El president Abelardo de la Esprilla ha declarat l'emergència econòmica per afrontar la reconstrucció i l'ajuda als damnificats. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital Kiev. El president ucraïnès calcula que té un 10% del que necessita per parar els bombardejos de Moscou. L'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva 5a edició amb noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Examusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
1: 3CAT Info.
0: Titulars d'esports.
2: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos fins al pròxim Mundial de Futbol el 2030. Substitueix en Ronald Koeman al càrrec i feia 2 anys que Xavi no dirigia cap equip des que va deixar el Barça. A Paris Saint-Germain torna a guanyar la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. A l'europeu d'atletisme de Birmingham avui, Jael Sakura-Bestué disputarà la final dels 200 metres i Marta Mitjans les semis dels 800. I a l'europeu de natació de París, Luca Hug no va aconseguir medalla i als 100 lliures en acabar quart.
0: I un titular també per la informació del trànsit. Endavant, equip viari.
3: Només en petites retencions provocades per obres. A l'autovia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, a Jorba, direcció Lleida i a Barcelona, la ronda de l'Entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat.
0: I al temps, tindrem un matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i l'aixa fugós mantindrà la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment amb tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
1: 3CAT Info.
0: Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de les 9 del matí. Obrim aquest espai informatiu amb una notícia econòmica i és que el govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà, en canvi, d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. Al conjunt de l'Estat, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,6%, 4 dècimes més que al juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: L'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. De la Seu Vella de Lleida de la Barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Roquetes, Ricard Buigas.
4: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
5: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
4: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: L'estampa va ser idíl·lica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també va acompanyar l'esdeveniment viscut amb total plenitud. Colla Ballester.
6: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
7: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
6: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: I a l'interior també, a Lleida van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100%. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la ciutat. Ens ho explica la Noelia Casellas.
8: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa, amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent, ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
9: Són 20 segons que passen molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
10: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
11: con la perla ha
10: una locura. Precioso.
8: A Lleida l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: Barcelona també va vibrar amb

0: Que fantàstic. Sopar, és una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
1: Jo que no tenia ganes de vindre.
2: Molts barcelonins van anar a altres punts elevats de la ciutat, com el mirador de la Torre Agbar o l'Anella Olímpica, per poder superar la barrera visual que representava Collserola i gaudir de l'espectacle. Ara bé, la jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessar en sentit sud i a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir-hi l'accés per motius de seguretat. Ho explicava Trescat Info, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
3: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
2: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. L'operador ferroviari ha explicat que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va tenir el doble d'usuaris que el dia anterior, i l'R15, que connecta Riba-roja, Debre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana. L'únic ferit que consta de la jornada d'ahir és un jove que es va enfilar un tren de mercaderies per poder veure l'eclipsi. Va ser a Altafulla, poc abans de 8:45 del vespre. Diverses persones van pujar en un vagó. Era un risc, sobretot si tocaven la catenària, i la policia i els bombers els van obligar a baixar. Un dels joves, però, va caure i el van haver de traslladar a un centre hospitalari. L'eclipsi també va fer que la circulació per les carreteres i autopistes que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. La P7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el director Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat aquest sobtat increment de la mobilitat.
4: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
2: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica. Clàudia Serra.
5: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. El 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
6: Amb els eclipsis anulars, la lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el sol.
5: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
7: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: Un minut i mig i arribarem a 9:45 del matí. Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se a Ceuta i Melilla i amenaces de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies que se'n despenja. Madrid, Paula Brujats.
8: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
9: Ceuta i Melilla són

0: españolas no, españolísimas. Y precisamente por eso no se las toca.
1: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
2: Hem arribat a un quart de deu del matí. Connectem, doncs, amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. De moment, aquest matí, la circulació força escassa a carreteres i autopistes del país, només alguna petita complicació de moment provocada per les obres. I a l'altitud, a la Ronda de Dalt de Barcelona, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca, en sentit Besòs, pels treballs de cobertura de la ronda que tallen un carril en tots dos sentits. També per treballs a la calçada, aturats a l'autovia 2, a Caldes de Malavella, en direcció Girona, i l'altitud a l'altura de Jorba, en direcció Lleida. Pel que fa a incidències no greus, hi ha un camió avariat a l'autopista AP7 a l'altura de Vilaseca en direcció Castelló, que talla un carril i complica la circulació en aquesta zona. I a la mateixa AP7, un carril tallat a l'altura de Tarragona, també en sentit sud, a causa de la retirada d'un vehicle. També hi ha trànsit intens en aquest punt. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps. La previsió amb Jofre Genué.
4: De nou, continuem amb una matinada tòrrida i amb un ambient molt xafós a tota la façana litoral. Aquestes matinades incòmodes, amb valors tropicals que també s'endinsen cap a l'interior, poques variacions de moment en aquest sentit, i a més, avui, amb aquesta perspectiva de que les temperatures pugin i arribin a tocar els 40 graus, tornen els 40 graus sobretot cap al Pla de Lleida, cap a Ponent, amb una calor, per tant, que s'intensifica, i a més, amb avisos de calor a moltes comarques del Ter Oest, també fins i tot del litoral o del prelitoral més aviat, de la zona de Barcelona i interior de Girona, amb temperatures que poden superar fins i tot els 35 graus, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. Tot i així, després d'un matí assolellat, a la tarda les nuvolades tornaran a guanyar terreny entre el Pirineu i Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, i també l'àrea dels ports, és on s'espera que els núvols vagin agafant protagonisme, aquests núvols que creixen ràpidament i de nou es puguin produir alguns ruixats. De fet, no descartem fins i tot alguna tempesta de caràcter moderat acompanyada de calamars, especialment al nord de les comarques de Barcelona i interior de les de Girona. Per demà esperem pocs canvis, però a partir del cap de setmana sí que sembla que arriba un canvi de temps que farà baixar les temperatures progressivament, bàsicament normalitzant-les, i sobretot que es notarà a l'inici de la setmana que ve i també amb més ruixats.
2: 3CAT Info. Colòmbia esgota l'anomenada finestra de vida, els 4 dies que, com a màxim, es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva a 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts, arran del devastador terratrèmol de dilluns. Enviat especial a la ciutat de Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
5: Personas que tengan grupos.
6: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
7: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
8: Muy afectados. Toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
6: Pereira, més de 80 morts, i la ciutat de Cali, amb més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
2: Volodymyr Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre així a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, Kiev, on ha matat civils i destrossat edificis residencials. L'atac de la setmana passada va fer 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda de Washington en una entrevista a la CNN.
9: Demano als socis nord-americans que em venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
2: Vladimir Putin, per la seva banda, ha amenaçat els països occidentals que respondrà amb la mateixa moneda si continuen confiscant els seus vaixells de l'anomenada flota a l'ombra. Són embarcacions que el Kremlin utilitza per transportar petroli i altres productes sotmesos a sancions internacionals per la guerra d'Ucraïna, però que naveguen sota la bandera d'altres països. El Regne Unit, França i Suècia han interceptat últimament diverses d'aquestes embarcacions. El president rus visita avui unes illes en disputa amb el Japó. L'aeroport del Prat va viure ahir una tarda complicada. Un problema elèctric va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts. Segons Aena, l'incident que es va registrar a primera hora de la tarda es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní, en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada, perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. I parlem ara de focs forestals. Ha estabilitzat l'incendi que des d'ahir a la tarda afecta el terme de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. I continuen treballant 10 dotacions dels bombers per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. L'incendi va començar a la zona del Castellot i, segons els agents rurals, ha afectat fins ara unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. Com a mesura preventiva, a mitja tarda es va demanar el confinament dels nuclis habitats més pròxims al foc, però al cap d'una hora i mitja ja es va poder aixecar. I l'incendi forestal de Niebla Huelva continua sense estar controlat i manté fins a 7 fronts actius. El ritme d'abans de les flames s'ha reduït a la meitat en les últimes 48 hores, però la feina dels bombers no va poder evitar que el foc entrés ahir a la província de Sevilla a través de la localitat d'Aznalcóllar. A més, els mitjans aeris es van haver de retirar abans per restriccions de vol a causa de l'eclipsi. Aquest incendi ja ha afectat més de 30.000 hectàrees i encara hi ha prop de 700 persones evacuades. És un dels incendis forestals més complexos que hi ha hagut mai a Andalusia.
10: Perdona, tindries lloc per dos?
11: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
10: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: 3Cat Info.
2: Un quart i mig de 10 del matí, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
15: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, en un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
2: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
14: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.

0: Joan Dausà dona avui el tret de sortir del Festival Summer Fest Cerdanya, que porta 9 concerts a Puigcerdà fins al dia 22. Ens ho explica des de la capital de la Cerdanya, Joaquim Albalate.
1: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olot, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la 5ª edició del Summerfest. I passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el McLari, l'Exambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
2: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
1: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys. Porta-lo, Kele!
0: Esports. Amb Montse Raya, bon dia.
3: Hola, bon dia. Comencem parlant del nou seleccionador dels Països Baixos, que és l'extècnic de Barça, Xavi Hernández. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. L'entrenador de Terrassa no dirigia cap equip des que va deixar Barça fa 2 anys. Es dona la circumstància que Xavi substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. Pel que fa al Paris Saint-Germain a guanyar per segona vegada la Supercopa d'Europa, els de Luis Enrique van superar l'Aston Villa anglès 2-1, Carabskelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja n'havia guanyat amb el Barça.
4: Well, it's a very nice feeling.
5: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
4: Yeah, we're very happy.
3: Un cop disputada aquesta Supercopa de futbol, es podria accelerar la negociació per al traspàs del jugador de Barça, Ferran Torres, al PSG. Torres ahir no es va incorporar a l'equip blaugrana amb permís del club justament per acabar de negociar la seva sortida. Sí que van tornar als entrenaments la resta de mundialistes de la selecció espanyola que encara no ho havien fet. Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal. Avui de nou doble sessió d'entrenament al Barça. I pel que fa a Roni Bardaggi, el van operar ahir de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament.
6: 3Cat Info.
3: Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
7: Yo voy a intentar ayudar al equipo lo máximo posible, ayudar a los compañeros más jóvenes a poder seguir creciendo y a los que no son tan jóvenes pues a ayudarnos entre todos para cumplir nuestros objetivos.
3: Pel que fa al Barça femení, va guanyar per 3-1 al Montpellier francès en el primer amistós de la pretemporada a l'estadi Johan Cruyff. Van marcar Patri Guijarro, Claudia Pina i Maisa Baja. És el primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, el fitxatge més car de la història del femení. La portera Gemma Font analitza partit.
8: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts i crec que això ens farà agafar el ritme.
3: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Al-Qadisiyya Saudita amb gols d'Itzi Cubedo, Mirari i Vicky Losada. I l'Espanyol va superar per 2-0 l'Europa de segona federació amb gols de Brownie i Anita Marcos. De matinada, Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha entrat com a suplent a la segona part en el partit de l'Inter Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga. L'equip de Messi ha perdut 2-3. Un Messi que unes hores abans a les xarxes socials havia fet pública una carta de comiat al seu pare on admet que té molts dubtes que continuï jugant a futbol gaire temps més. I a Madrid guanya el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo 0-1. Gol d'Ibrahim. Sentim el tècnic blanc, Josep Mourinho.
9: Nos han obligat
6: acostumbrado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos, no quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores.
3: I emboliquen el partit del Fulham de l'extècnic de Madrid, Álvaro Arbeloa, al camp del Màlaga i en la disputa del trofeu Costa del Sol. L'equip anglès guanyava un 2, però just al final del temps reglamentari els andalusos van fer l'empat a 2 de penal. Llavors Arbeloa va ser expulsat per protestar i els jugadors del Fulham es van negar a participar en la tanda de penals. L'equip anglès considera que els penals no estaven contemplats al contracte i, a més, si es quedaven, no arribarien a temps per agafar el vol de tornada a Anglaterra.
9: 3CAT Info.
3: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres i el barceloní Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres.

0: Hem sentit els senyals horaris de 9:45 del matí. Bon dia, us saluda Òscar Callau. I ara mateix repassarem els titulars més destacats a l'antena de 3Cat Info. Hem començat aquest espai informatiu post-eclipsi amb una notícia d'última hora, i és que el govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,6% al conjunt de l'Estat per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Catalunya va gaudir ahir d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Passarem per totes aquestes zones amb cròniques des de les Terres de l'Ebre, Tarragona o Lleida. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no es connectaran. A partir d'ara, i en clau cultural, us explicarem que la Xubertíada arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial diumenge a la canònica de Vilabertran amb la soprano Matilde Sterbi. La 34a edició estarà dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de música de cambra empordanès. Pel que fa als esports, Montse.
1: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i el Paris Saint-Germain guanya la Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: Matí de calor intensa amb domini del sol. Avui les temperatures podran arribar als 40 graus al Pla de Lleida i l'aixa fogós mantindrà la costa. Tarda amb nuvolades en zones de muntanya, localment en tempesta, al nord de les comarques de Barcelona i de Girona. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. Al conjunt de l'Estat, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,6%, 4 dècimes més que el juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són el que més ha contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. De la Seu Vella de Lleida a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre, Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. Ens ho explica des de Roquetes, Ricard Buigas.
3: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100%. Des de diversos punts de la capital del Segrià, lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els segons que la foscor es va escampar per la ciutat. Noelia Casellas.
5: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa, amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres, contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la seu vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
6: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
7: Preciós, preciós. I quan ha sortit la perla,
8: quan la perla ha sigut una locura.
7: Preciós.
5: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa seu vella.
0: A la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols. Desenes de persones ho van seguir des de les torres de la muralla. Girona, Maria Rovira.
9: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
10: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
9: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
0: La jornada d'ahir també deixa la imatge d'andanes plenes i de problemes a la xarxa de Rodalies. Durant pràcticament tot el dia es van veure trens plens a vessant, sentit sud. I a la nit, després de l'eclipsi, els problemes es van concentrar a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. Es va tancar l'estació per impedir-hi l'accés per motius de seguretat. Ho explicava Tresca Tinfo, el responsable de DIF a Tarragona, Benjamín Moles, que també admetia una mala planificació.
11: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi han hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació. A més, van afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven a la zona. L'eclipsi va fer també que la circulació per carreteres i autopistes que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada durant tot el dia, però especialment durant l'operació tornada. L'autopista P7 va ser la que va tenir un trànsit més dens. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció, també en una de les vies alternatives, la C32, que és de peatge. El Servei Català de Trànsit, amb tot, fa una valoració positiva del dispositiu especial. El seu director, Ramon Lamiel, destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat l'increment de la mobilitat.
12: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
0: Fins a 700 efectius dels Mossos d'Esquadra van vetllar per la mobilitat a les carreteres del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i les Terres de Ponent. L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica. Ens ho explica Clàudia Serra.
13: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. Al 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
14: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
13: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Problemes de subministrament d'aigua en alguns pobles del Pirineu per la sequera del riu Noguera Ribagorçana i l'increment del consum a causa del turisme. Les Bordes i Sarroquet de nuclis del Pont de Suert ja reben aigua amb cisternes i a la Vall d'Avui s'han detectat baixades de pressió i de cabal. Al Pont de Suert, Pau Rovira.
15: La Confederació Hidrogràfica de l'Ebre ha declarat en situació de sequera prolongada la conca de la Noguera Ribagorçana. Per això, aquí al Pont de Suert, les captacions de les Bordes i Sarroqueta, que es troben en barrancs, han deixat de proporcionar prou aigua a les xarxes de distribució, ho explica la seva alcaldessa, Carme Yolanda Ferran.
16: Cubes a Sarroqueta i les Bordes. Són pobles doncs, que ara en període estival doncs, dupliquen la població, especialment les Bordes perquè hi ha un càmping. Aquella multiplica per 10.
15: A la Vall d'Avui, en canvi, el problema afecta especialment la pressió i el cabal. L'Ajuntament admet que la sequera hi té incidència, però també hi ha altres factors. Els dipòsits i les infraestructures estan dimensionats per a una població molt inferior a la que hi ha durant l'agost. A més, les fugues d'una xarxa antiga, que està en procés de renovació, agreugen aquesta situació.
0: Tornem ara a la informació internacional. Els agents antiimmigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandberg, és molt crític amb aquesta iniciativa.
17: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
0: Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de com a màxim 380 volts. I al Pròxim Orient, l'exèrcit israelià fa aquest matí un nou intent de desallotjar els colons jueus que assetgen des de fa dies una família palestina a Cisjordània. A Qurra, els colons estan posant en pràctica un nou mètode per intentar expulsar palestins de casa seva que consisteix a identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar-los al subministrament de llum i aigua corrent, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per atrapar els veïns fins que ja no poden més. L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat aquests colons de terroristes israelians. Jerusalem, Jordi Brascó.
18: L'estratègia és simple, bloquejar la porta de la casa, tallar subministraments i esperar que la gana i la set facin la resta. Els colons ja van posar-ho en pràctica amb la família Tubasi. Quan va sortir forçada de casa, es van apropiar del seu habitatge. Ara qui ho pateix és el Youssef.
19: Sincerament, ens estem quedant sense menjar. Calculo que podem aguantar com a molt una setmana més.
18: Són ja 5 dies de setge. Dins de casa, 4 persones, inclosa una nena de 5 anys.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
20: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
20: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
0: 3 quarts de 10 del matí. Àrea de servei a 3Cat Info. Que comencem amb la informació del trànsit. Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Es manté la circulació tranquil·la de moment a carreteres i autopistes catalanes, només amb alguns trams de lentitud provocats per les obres que es fan a la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat i a Vallcarca en sentit Besòs, i a l'autovia 2 a Caldes de Malavella en direcció Girona, i també lentitud a Jorba en direcció Lleida. La resta, de moment, es manté la tranquil·litat igual com el transport públic. Més informació d'aquí a mitja hora.
0: El temps. La previsió amb Jofre Genuer.
4: Aquest dijous esperem que les temperatures pugin una mica més, tocant sols 38 demà. La calor, que arriba al seu màxim i torna a situar-se en valors de 40 graus, sobretot al Pla de Lleida. Franja de Ponent, hi ha avisos en aquest sentit, i déu-n'hi-do també a zones de la Catalunya central o prelitoral, on també hi ha avisos, perquè els termòmetres poden arribar a superar els 35, amb aquesta xafogó que es manté a tota la costa. Amb un matí, doncs, de plena canícula, de ple estiu, amb aquests valors per sobre clarament del que seria habitual, i amb domini del sol, amb aquesta notable xafogó a tota la façana litoral. I bé, a partir de migdia de nou hi ha condicions perquè les nuvolades creixin amb força, especialment al nord del país, entre el Pirineu i Prepirineu, zones de muntanya, també cap a la zona dels ports, i per tant es podran produir alguns ruixats o fins i tot algunes tempestes que afectin especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, que localment poden tenir caràcter moderat i anar acompanyades de calamar-se. Entre avui i demà, de moment, tindrem aquest escenari sense canvis importants, amb aquesta calor que persisteix, i a partir del cap de setmana, amb l'arribada d'una cua de front, sembla que s'obriran les portes a una massa d'aire més temperada, no tan calorosa, que anirà lentament imposant-se. Per tant, a partir del cap de setmana, que els ruixats guanyaran més terreny, les temperatures iniciaran un descens.
22: Li agafo l'interfono, em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar?
23: Si ara jo obro la porta, em canviarà la vida.
22: I llavors em diuen, el seu marit s'ha mort. O sigui, per molt que et diguin que el teu pare o el teu marit o el teu germà s'ha mort, estàvem tots allà a l'habitació i no ens ho creiem.
24: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: La Xubertia d'arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby. La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra durant l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
9: Abans d'arribar a la canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco, amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
25: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra, perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és el Viatge d'hivern de Schubert.
9: Aquest concert demà a l'Església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
25: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Mati Hirvonen, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa, doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
9: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Xubertiada.
25: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer doncs el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banza, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quatre Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
9: La Xubertieda manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
0: I més música, perquè els Amics de les Arts, Joan Dausà i Lacs amb Busto coincideixen aquest dijous en diferents escenaris de Catalunya en una nit de concerts amb propostes per tota mena de públics. Adrià Clotet.
3: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
5: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la sisena edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals.
3: Queda't aquí, abans, abans que se n'ori.
5: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu cinquè disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria.
3: Llença't, que ens ara és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar.
5: Lacs amb Busto actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català.
3: Tinc a les mans un cordell pa columpiar-me de lluna i un remeiet de romer.
5: Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva sisena edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu que se celebra a Llançà.
0: 7 minuts i arribarem a les 10. Encara una informació més relacionada amb la música. Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra acollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, la UER, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.

0: I una altra informació abans dels esports. Han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit a Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans de l'any passat al districte de Sants a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica.
1: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
2: Hola, bon dia. 2 anys després, Xavi Hernández tornarà a dirigir un equip. L'extècnic del Barça l'ha nomenat nou seleccionador dels Països Baixos en substitució a Ronald Koeman, després que va dimitir el passat Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030, que es disputa a Espanya, Portugal i el Marroc. Es dona la circumstància que Xavi Hernández substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan el terrassenc va arribar al Barça. També en futbol, el Paris Saint-Germain guanya per segona vegada consecutiva la Supercopa d'Europa. Els de Luis Enrique van superar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I així ho viu el tècnic del PSG, Luis Enrique.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
4: It's very nice to work with them.
2: És la tercera Supercopa de futbol que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça. Mentrestant, Ferran Torres té permís del Barça per acabar de negociar la seva sortida justament al PSG. Hansi Flick ha tornat a programar una doble sessió d'entrenament per avui. Ahir es van incorporar ja els últims mundialistes, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Pel que fa a Roni Berdaggi, el van operar de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament. Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit del Celta de Vigo per una temporada. El director esportiu blanc i blau, Monchi, parlava dels objectius de l'equip aquesta temporada.
5: Mejorar l'anterior es queda por encima del 10, evidentemente. Ojalá podamos estar ahí arriba y, como yo he dicho desde el primer día, mirar para arriba. En ello estamos trabajando. Y la única manera de disipar las dudas es con los resultados. Esperemos que esto llegue.
2: Pel que fa al Barça femení, va guanyar 3-1 a Montpellier francès en el primer amistós de pretemporada. Van marcar Patrick Guijarro, Claudia Pina i Maïssa Baja. Primer gol amb el primer equip per a Baja, que només té 15 anys, Pere Romeu. Va fer debutar també la brasilera Caroline Nicoli. Sentim la jugadora del Barça, Vicky López.
6: Bien, yo creo que son buenas, estamos trabajando mucho, duro pero muy bien, así que a seguir por la línea.
2: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar 4-1 l'Al-Qadisiyya saudita, amb gols d'Itzi, Cubedo, Mirari i Vicky Losada. I l'Espanyol va superar 2-0 l'Europa amb gols de Brownie i Anita Marcos. Direm també que Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar ahir el Deportivo 0-1, gol d'Abrahim. Sentim el tècnic blanc, José Mourinho.
7: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas, ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
1: Tresca Tinfo.
2: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura-Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres.
8: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
2: Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres. En l'europeu de natació de París, Luca Hug es va quedar a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quarta i a la final dels 100 lliures. Un Hug que participarà aquest matí a les sèries del 4% lliures masculí amb el també català i en Florencio. La barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures i Adrián Santos de Sant Boi participarà a les sèries dels 50 esquena. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures, una Campabadal que amb Nayara sobre Biela va acabar en l'última posició en la final dels relleus 4% lliures femenins ahir. I acabem dient que de matinada Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí ha sortit a la segona part del partit que l'Inter Miami ha perdut amb el Club León a la Copa de la Lliga per 2-3.
1: Trescat Info.

0: En punt les 10 del matí. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil, serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst, això després de l'increment de la inflació al juliol. S'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, justament, dels carburants i l'electricitat. Catalunya gaudeix d'un eclipse de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a una mala previsió. Pel que fa a les carreteres, tot i l'alta mobilitat, no es va registrar cap accident destacable. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castellà-Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital, Kiev. El president ucraïnès apel·la a Washington a vendre-hi entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Operació oberta al sud del Segrià ha permès articular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment, s'han detingut 33 persones, la majoria pakistanesos, que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Detingut a Badalona un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. L'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès ja està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. I Joan Daus obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva cinquena edició amb noms com la Ludwig Bank, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
1: Esports.
0: Montserrat Raia, bon dia.
2: Hola, bon dia. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'ex-blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman, que va dimitir el passat Mundial. Segona Supercopa d'Europa de futbol per a París Saint-Germain, que supera l'Aston Villa anglès per 2-1. És la tercera Supercopa europea per al tècnic Luis Enrique, que va guanyar una amb el Barça. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham aquest vespre, Gael Sakura Bestuer disputarà la final dels 200 metres i aquest migdia Marta Mitjans les semis dels 800. I a l'Europeu de Natació de París, Luca Hook es queda a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures.
0: Torna la calor de 40 graus al Pla de Lleida i de més de 35 a l'interior del país. Es mantindrà l'ambient xafegós a la costa amb sol generalitzat. A partir de migdia, les nuvolades tornaran en zones de muntanya amb ruixats i alguna tempesta als ports i sobretot al nord de les comarques de Barcelona i Girona.
1: 3CAT Info.
0: 10 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, sigueu benvinguts. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són el que més ha contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
1: 3CAT Info.
0: L'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. Des de la Seu Vella de Lleida, la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, una ocultació del disc solar va ser més llarga. L'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals, Ricard Boigues.
3: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estels.
0: L'estampa també va ser idílica des del mig del mar, sobretot a Tarragona. La meteorologia també va acompanyar l'esdeveniment viscut amb total plenitud, Coia Ballester.
5: El cel d'un color gris blavós no molt fort, només trencat amb els llums de la costa de Tarragona, i el mar d'un color gris blavós, aquí sí, molt fort, fosquet, quasi negre. S'ha fet de nit al mar, on l'horitzó net ha permès una visió perfecta, sense cap obstacle, res que li hagi fet i li hagi tret protagonisme a l'ombra de la lluna, a l'eclipsi. Aquest ha estat el moment de l'eclipsi dins del mar, al Mediterrani, a bord del vaixell Tarragona Blau. El patró és el Lluís Palau, un veterà mariner de tota la vida.
6: El mar des dels 15 anys, ara en tinc 62. Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'he emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós. Però la veritat, l'aro aquell que ha sortit de llum ha sigut impressionant, al voltant del sol.
5: Centenars d'embarcacions han sortit al mar en tota la costa catalana, perseguint avui l'eclipsi total.
0: A Lleida també van tenir la sort de poder contemplar un eclipsi al 100% des de diversos punts a la capital del Segrià. Lleidatans i turistes van viure moments emocionants durant els breus segons que la foscor es va escampar per la capital. Ens ho explica la Noelia Caselles.
7: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada amb parasols, ventalls i gorres contemplés el que ha estat una postal històrica de la ciutat amb l'eclipsi i la Seu Vella en la mateixa imatge. I així ho explicaven després.
8: Són 20 segons que passen molt, molt, molt ràpid, però és inoblidable, és meravellós.
9: Preciós, preciós, i quan ha sortit la perla,
10: con la perla era una locura.
9: Preciós.
7: A Lleida, l'eclipsi també l'han vist milers de persones des de la mateixa Seu Vella.
0: La tornada de l'eclipsi amb tren des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha negat en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que hi ha hagut mala planificació i diu que van fer tot el que es podia fer.
11: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: En canvi, des d'ADIF, el responsable d'aquesta companyia a Tarragona, Benjamín Moles, sí que ho atribueix a una mala planificació.
12: Això ha sigut un problema de previsió de que

0: es produeixi i la gent de forma progressiva pugui anar tornant a casa sense que es doni una situació de perill de risc per les persones.
1: L'eclipsi també va fer que la circulació per les vies que connecten Barcelona amb Tarragona i Lleida fos complicada tot el dia, però en especial durant l'operació tornada. L'autopista P7 va ser la que va tenir un trànsit més dens, com estava previst. Fins ben entrada la matinada hi ha hagut diferents punts de retenció. També en una de les vies alternatives, la 732, que és de peatge. La 2 també va registrar cues destacables. Malgrat aquestes retencions puntuals, el Servei Català de Trànsit fa una valoració positiva del dispositiu especial i el director Ramon Lamiel destaca que no hi ha hagut cap accident amb víctimes mortals, malgrat aquest increment de la mobilitat.
2: Això també ens fa estar satisfets, bàsicament perquè el nostre objectiu número 1 és la seguretat viària. Mossos d'Esquadra de Trànsit, que han estat molt presents a la carretera, han posat més de 300 sancions per incompliments diversos. Això ens ha permès mantenir aquesta sinistralitat a zero i felicitar els conductors per la seva conducció responsable.
1: I encara afegirem, pel que fa a l'eclipsi, que no hi ha hagut incidències importants per problemes als ulls en les hores posteriors a aquest eclipsi. Si ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio, Ferran Roche, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, que assegura que la majoria s'han resolt a través del 061. Ha advertit, però, que més endavant poden aflorar seqüeles més importants als ulls.
3: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Sí que han notat un augment de l'activitat del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, però per problemes de mobilitat i accidents de trànsit.
4: Tresca Info.
5: Ui, quin fred que m'ha agafat.
6: Veus? T'hauries d'haver posat una jaqueteta. Que comences a pensar en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE i t'agafa fred.
5: Ja, i més per aquestes dates, que falta tan poc pel sorteig.
7: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'ONCE. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
4: Tresca Info.
1: Eclipsi i a banda, el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició. Avui es reuneix el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, a diferència de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies, que finalment se'n despenja, ja ho havia anunciat de fet Madrid, Paula Brujats.
9: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
10: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. I precisament per això no se les toca.
9: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
1: Zelensky reclama als Estats Units que vengui a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, Kiev, on ha matat civils i destrossat edificis residencials. L'atac de la setmana passada va fer 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils balístics russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda a Washington en una entrevista a la CNN.
11: Demano als socis nord-americans que en venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
1: A la cimera de l'OTAN, Trump va assegurar Zelensky que atorgaria la llicència perquè Ucraïna pogués fabricar míssils Patriot, però posteriorment el president dels Estats Units va precisar que no ho tenia clar. I els agents d'antimigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons sense deixar cremades ni marques.

0: és ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. Un quart d'onze del matí, anem a conèixer la situació del trànsit i la previsió del temps. Equip Viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. De moment es manté la tranquil·litat a les carreteres catalanes. Només algunes retencions localitzades a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, en direcció França, Nacional 340, de forma puntual a l'altura del Vendrell, en direcció Tarragona, i per obres a l'autovia A2, a dos punts, a Caldes de Malavella, en direcció Girona, i a Jorba, direcció Lleida. I a Barcelona també per obres a la Ronda a Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, en direcció Llobregat. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: Anem amb el Jofre Genué.
2: El termòmetre que va pujant, avui amb avisos de calor, sobretot ubicats a la franja de Ponent, des de punts del Pallars Jussà fins a la Ribera d'Ebre i Pla de Lleida, aquí sobretot especialment en aquest darrer sector amb la possibilitat de la tornada dels valors de 40 graus, però també hi ha avisos de calor des del Gironès, la Selva, els Vallesos, Bages, punts també del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès. En aquestes àrees les temperatures poden superar fàcilment els 35 graus. Som una jornada de sol, de xafogor a la costa i de nuvolades, de nou, sobretot al nord del país, en zones de muntanya. Tornaran a créixer a partir de migdia al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, o també a prop de l'àrea dels ports. En aquests indrets pot haver-hi alguns ruixats o fins i tot alguna petita tempesta que tingui certa intensitat. Evidentment, en aquestes àrees les temperatures quedaran frenades, però la resta es mantindrà aquesta calor intensa, amb aquests valors amplement per sobre del que seria habitual, que demà encara es repetiran. De fet, esperem un temps molt similar al d'avui, demà divendres, però sí que ja a partir del cap de setmana, amb l'arribada d'una petita cua de front fred, sembla que les temperatures iniciaran un descens amb tendència, per tant, a normalitzar-se els valors i, a més, amb un temps més insegur.
3: 3CAT Info.
0: Operació oberta al cos de policia espanyola a la zona del sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Més detalls des de Lleida fins a la Bosoms.
4: La principal batuda de la brigada d'estrangeria s'ha fet aquesta setmana en un gran magatzem de fruita de la localitat de Soses, però també s'ha intervingut en altres punts d'aquesta localitat del Baix Segre. Segons avança el diari Segre, els 33 detinguts són d'origen estranger i suposadament no tenien papers, però estaven treballant amb la identitat d'altres persones i els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha arrestat perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat, però falta per detenir els suposats caps de la xarxa encarregats de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Per això, l'operació continua oberta.
0: Detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans de l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a presó per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Els bombers han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà sobre el terreny i continuen treballant 10 dotacions per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. Pel que fa a la resta d'Espanya, preocupa l'incendi que fa una setmana creme a Niebla, Huelva, i que ja ha afectat 31.000 hectàrees. Un foc que avança sense control i comporta nous desallotjaments a la la província veïna de Sevilla. L'alcalde de la localitat sevillana d'Aznar Collar, Juan José Fernández, ha fet una crida a la calma als veïns després que ahir es desallotgessin dos nuclis, a l'espera que s'hi puguin afegir tres més. En total, més de 700 persones han hagut de ser evacuades de forma preventiva i no es descarta que la xifra pugui créixer. Més de 600 efectius i una cinquantena de mitjans terrestres hi han estat treballant aquesta nit, segons ha informat el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia. Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría, Domingo.
5: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
6: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
5: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap preparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
6: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
5: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
0: Més d'un 10% dels arbres catalans estan greument debilitats. És la principal conclusió de l'última campanya de la xarxa 8x8CAT, l'observatori que fa seguiment de la salut dels boscos de Catalunya. Cada any els tècnics revisen prop de 9.000 arbres repartits per tot el país i han observat que un de cada 10 ha perdut més del 40% de la seva capçada. El cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura, Jorge Heras, explica quins són els principals factors que perjudiquen la salut dels boscos.
7: Els tres més importants són, primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems. Després, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
0: Els boscos encara arrosseguen els efectes de la sequera acumulada entre el 2021 i el 2024. Al Pirineu, però, ja hi ha alguns signes de recuperació. D'altra banda, aquest 2026, els tècnics han registrat un augment dels anys provocats per ventades i onades de calor.
3: 3CAT Info.
8: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
9: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la 6a edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals.
8: Queda't aquí, abans, abans que se n'hauri.
9: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident, Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu cinquè disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria.
8: Llença't, que ens ara és l'únic, no repartirà. Sento que el cor ja no para de m'entregar.
9: L'Ax en Bustó actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català.
10: Tinc a les mans un cordell pa columpiar-me de lluna i un remeiet de remei.
9: Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, Un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva 6a edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu que se celebra a Llançà.
0: Doncs ja ho heu sentit, els amics de les arts, Joan Dausà i l'Alexandre Busto, que coincideixen aquesta nit en diferents escenaris de Catalunya. Una nit de concerts amb propostes dirigides a tots els públics.
3: Esport.
0: Montse Raya, bon dia.
11: Hola, bon dia. 2 anys després, Xavi Hernández tornarà a dirigir un equip de futbol. L'extècnic de Barça l'ha nomenat nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman, que va dimitir al passat Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. Es dona la circumstància que el terrassenc substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan Xavi va arribar al Barça. I segona Supercopa d'Europa pel Paris Saint-Germain. En superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del PSG, Luis Enrique.
12: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
11: És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça. Mentrestant, Ferran Torres té permís de Barça per acabar de negociar la seva sortida justament al PSG. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha tornat a programar avui una doble sessió d'entrenament. Ahir es van incorporar ja els últims mundialistes, Olmo, Pedri, Cubarsí i Lamine Yamal. Pel que fa a Roni Bertaggi, el van operar ahir de la ruptura del lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament.
3: 3CAT Info.
11: Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat al central de 29 anys Unai Núñez, que arriba cedit des del Celta de Vigo per una temporada.
13: Venir a un equipo como el Espanyol en una ciudad grande con un estadio precioso fue algo de lo que me llamó a mí y a mi familia para poder vivir cómodos. Que te llame una persona como es Monchi en el mundo del fútbol pues te hace pues tener más ilusión aún.
11: Pel que fa al Barça femení, va guanyar 3-1 al Montpellier francès en el primer amistós de pretemporada jugat ahir a l'estadi Johan Cruyff. Va marcar Patrick Guijarro, Claudia Pina i Maisa Baja. Primer gol amb el primer equip per a Baja de només 15 anys. Pere Romeu, el tècnic blaugrana, també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli. Sentim la portera del Barça, Gemma Font.
14: Sí, primeres bones sensacions. Crec que ha estat un partit intens per ser el primer i crec que ha estat un bon partit per poder donar minuts també a les joves i per poder rotar i que tothom tingui minuts i crec que això ens farà agafar el ritme.
11: També van jugar a Badalona Women, que va guanyar per 4-1 l'Alcadisilla Saudita amb gols d'Itzi Cubedo, Mirari i Vicky Losada, i l'Espanyol, que va superar 2-0 l'Europa amb gols de Brownie i Anita Marcos. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, Jael Sacura-Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar ahir 7a a la semifinal. Aquest migdia l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semis de 800 metres.
15: Nos han obligado a...
16: La mentalitat serà la mateixa que les eliminatòries, que és lluitar fins al final i donar-ho tot, i doncs, sobretot ser valenta, ser pacient també, perquè la semifinal jo crec que serà bastant similar a la cursa que m'he trobat avui, i res, doncs disfrutar-ho sobretot.
11: Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres en l'Europeu de Natació de París. Luca Huck es queda a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quarta i a la final dels 100 lliures. Un Huck que participarà aquest matí a les sèries de 4% lliures masculí amb el també català i en Florencio. La barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures i Adrián Santos de Sant Boi participarà en les sèries dels 50 esquena. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures, una a Campabadal, Camp Nayara sobre Biela, va acabar en última posició en la final de relleus 4% lliures femenins.
3: 3CAT Info.
11: Tornem al futbol per dir que el Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo de la Coruña per 1-0 gol d'Abrahim. Sentim el tècnic blanc, Josep Mourinho.
15: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos. Hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. Este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar, está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
3: 3CAT Info.

0: 2:15 del matí. Notícies més destacades a aquesta hora. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol. S'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada justament dels carburants i l'electricitat. Catalunya gaudeix d'un eclipsi de sol espectacular que deixa pel record imatges històriques i inesborrables. La meteorologia va acompanyar a gairebé tot el país i milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats. I avui hi ha una reunió telemàtica del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar el trasllat dels menors de Ceuta. El PP hi participarà, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi connectaran. Qüestions destacades de la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem, passarem per Colòmbia per saber l'última hora del terratrèmol de dilluns. L'última notícia que ens ha arribat és que un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrèmol que hi va haver dilluns. Us parlarem dels problemes derivats de la falta de cobertura mòbil, representen el 60% de les queixes dels municipis catalans a les operadores telefòniques. Des de fa 9 mesos, els ajuntaments poden comunicar directament les incidències a les companyies sense intermediaris. La Xuberta de reincadició amb 2 concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterby. I a l'Espai Mapa Mundi parlarem d'Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN. En esports, Montse, què destaquem?
1: Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i el Paris Saint-Germain guanya la Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1.
0: I pel que fa al temps, torna la calor de 40 graus al Pla de Lleida i de més de 35 a l'interior del país. Es mantindrà l'ambient xafegós a la costa amb sol generalitzat. A partir de migdia, les nuvolades tornaran en zones de muntanya amb ruixats i alguna tempesta als ports i, sobretot, al nord de les comarques de Barcelona i Girona. Dos quarts d'onze i pràcticament 3 minuts.
2: 3CAT Info.
0: El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà, en canvi, d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, que són 3 dècimes més que al juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'eclipsi de sol, el que molts consideren el fenomen astronòmic del segle, es va seguir amb bona visibilitat a gairebé arreu del país. Des de la Seu Vella a la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i miradors per poder-lo contemplar. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure en unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de milers de visitants. Un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, on es van aplegar científics i representants institucionals. I va ser el Ricard Boigues.
3: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Oh! Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
4: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
3: Aquí van tancar la nit observant la pluja de estels.
0: Barcelona també va vibrar amb l'eclipsi, tot i que des del Cap i Casal de Catalunya l'ocultació de la nostra estrella no va ser del 100%. La capital catalana no oferia les millors condicions d'observació, però un dels llocs des d'on es va veure millor l'eclipsi va ser el Castell de Montjuïc. A la terrassa, sobre el pati d'armes, 200 persones van poder veure el fenomen d'una manera exclusiva, assegudes en cadires o estirades damunt la gespa artificial posada expressament per aquesta ocasió.
5: Molt emocionades.
6: Bueno, un espectacle.
5: veure'l des d'aquí.
6: Gaudint com una nena.
7: És un espectacle que s'ha de veure.
8: He portat inclús baixó un pareo, ens han donat aquí les ulleres, així que fantàstic. És així una miqueta pica-pica també hem fet, sí.
6: Jo que no tenia ganes de vindre.
0: Molts barcelonins van anar a altres punts elevats de la ciutat, com el mirador de la Torre Agbar o l'Anella Olímpica, per poder superar la barrera visual que representava Collserola i gaudir d'aquest espectacle. I a la ciutat de Girona, l'eclipsi parcial es va veure de manera intermitent quan ho van permetre els núvols. Desenes de persones ho van seguir des de les torres de la muralla. Ens ho explica la Maria Rovira.
9: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
10: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert, i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa. Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
9: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
0: L'eclipsi d'ahir és el primer dels tres previstos fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península ibèrica. Repassem amb la Clàudia Serra.
11: El segon, l'any vinent, només es podrà veure de forma parcial a Catalunya. Al sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, però la lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. El 2028 hi haurà l'últim dels tres eclipsis. Es podrà veure des de Catalunya, però no serà complet, serà anular. Sentim l'astrofísic Joan Anton Català.
12: Amb els eclipsis anulars la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol.
11: Els eclipsis es poden predir en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna es col·loquen gairebé en la mateixa posició.
0: 2:15 d'11.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Mentre el Marroc pressiona Espanya per annexionar-se Ceuta i Melilla i amenaça de suspendre l'acord d'extradició, avui es reuneixen el govern espanyol i les comunitats per començar a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. El PP hi participarà, diferenciat de Vox, el seu soci de govern en quatre autonomies, que se'n despenja. Madrid, Paula Brujats.
13: La intenció del govern espanyol és reagrupar els menors amb les seves famílies, però el Ministeri d'Infància dona per fet que molts s'hauran de quedar, d'acollir i, per tant, de reubicar en altres comunitats. Primera reunió avui per preparar un futur repartiment, un tema incòmode per al PP per la pressió de Vox que es nega a acollir menors. L'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on l'extrema dreta té les competències en drets socials, ni es connectaran a la reunió telemàtica d'aquest matí. Amb el futur dels menors obert, el Marroc pressiona Espanya i insisteix en accionar-se a Ceuta i Melilla, la ministra de Defensa, Margarita Robles, contundent.
14: Ceuta i Melilla són espanyoles, no, espanyolíssimes. Y precisamente por eso no se las toca.
13: Robles es desmarca de la resta del govern espanyol, que torna a defensar que el Marroc és un aliat estratègic, volen evitar el xoc mentre negocien el retorn dels migrants i davant del risc d'una nova entrada massiva aquest cap de setmana.
0: Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
15: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colòmbia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
0: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros pel país, que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport al personal sanitari. Álvarez ha recordat també que l'ambaixada i el consolat espanyols a Colòmbia estan plenament operatius i a disposició dels ciutadans espanyols que necessitin ajuda. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. 5 minuts per 3 quarts d'11, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat de les incidències són per la falta de cobertura mòbil.
5: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents. Aquest matí encara s'arrosseguen nombrosos retards a l'aeroport del Prat i algunes cancel·lacions de vols, sobretot de la companyia Vueling, que provoquen cues als taulells. Això després del problema elèctric. Ahir al migdia va deixar fora de servei la torre de control durant 15 minuts i que va fer que la tarda fos complicada. Segons Aena, l'incident es va resoldre ràpidament, però els retards es van anar acumulant durant la resta del dia. Tot plegat en un dia dens a l'aeroport barceloní en plena temporada turística. Alguns passatgers se'n van queixar a les xarxes socials, on van explicar que molts vols tenien fins a 2 hores de demora. En el cas de les connexions amb Itàlia, la situació encara va ser més complicada perquè s'hi va afegir l'erupció del volcà Etna a Sicília, que des de divendres passat ja ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. I ara, cultura.

0: La Schubert Theater Renca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterby, que estem sentint a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà, Girona, Maria Rovira.
1: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Schubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
1: Abans de la inauguració a la Canònica de Vilabertran, la Schubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'Església de Sant Pere de Pals, amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza de Seba.
0: I us parlem ara de dues curiositats. La tomba d'un ésser imaginari destarota un projecte de 500 milions d'euros. Això de l'ésser imaginari, doncs, es parla dels fans de Harry Potter. Resulta que hi havia un projecte de desplegar un cable submarí entre Irlanda i el Regne Unit, una infraestructura vital per abastir unes 380.000 cases, però els fans es van adonar que el punt d'entrada al Regne Unit era la platja de Freshwater West, on els llibres de J.K. Rowling diuen que hi ha la tomba de l'elf Dobby, que els fans han convertit en lloc d'homenatge i pelegrinatge. La campanya de queixes i amenaces han aconseguit que es modifiqués el projecte i ara el cable passe molt a prop de restes reals de l'edat del bronze. Ho recull Xataka. I un altre personatge de ficció culpable del col·lapse turístic al sud-oest de Londres, concretament al districte Richmond Upon Thames, on està ambientada la meravellosa sèrie Ted Lasso. Ja era un lloc turístic, però des de l'estrena fa 6 anys hi ha una autèntica allau, sobretot de nord-americans, que volen passejar pels carrers, visitar el pub de Mile, l'apartament on viu en Ted, el parc de Richmond Green o l'estadi de Richmond, que en realitat és el del Crystal Palace, i deixant-se els diners a la botiga oficial, on es poden trobar productes de tota mena de l'equip de futbol fictici i emblemes com ja el mític Belby, Creu i una cosa que explica avui al Huffington Post. Hem arribat a 3:15 del matí. Connectem el nostre equip viari per saber com està la situació, carreteres i autopistes i el transport públic. Mariluz García, bon dia.
3: Hola, bon dia. Doncs amb força de tranquil·litat, però sí que hi ha algunes retencions localitzades a punts com la Nacional 2 a la frontera del Portús, a la Jonquera, en sentit nord, en direcció a França. També a la mateixa població de la Jonquera, la mateixa carretera Nacional 2 en sentit sud, en direcció Barcelona-Girona. També a l'autovia A2 a Caldes de Malavella, en direcció Girona a causa d'obres, la mateixa A2 a Jorba, en direcció Lleida, també per treballs a la calçada, i també s'aturen ara els vehicles a l'autopista AP7 a l'altura de Tarragona, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. Compte per si hi ha alguna incidència. Cues també a l'N340 a l'altura del Vendrell i també una mica a l'altura de Creixell en sentit sud, i la carretera C31 a l'altura de Calafell en direcció a l'enllaç amb la C32. A la ciutat de Barcelona també per obres, aturats a la ronda de dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
0: El temps. Amb el Jofre Genuer.
4: L'ambient assolellat d'aquest matí donarà pas a una tarda un altre cop de nuvolades, però al nord del territori, el Pirineu i Prepirineu, on no es descarten alguns petits ruixats o fins i tot alguna tempesta, especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, que tingui certa intensitat. També poden arribar nuvolades cap a la zona dels ports. Per tant, aquest cel serè, aquest sol intens, donarà pas al llarg de la tarda un cel una mica més enterbolit, alguns núvols prims i sobretot més ennuvolat a les zones de ruixats on les temperatures poden recular una mica, però la resta no. De fet, entre avui i demà els termòmetres tornen a tocar sostre amb avisos de calor i amb aquestes xifres que poden tornar a arribar als 40 graus, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida, i amb molts valors per sobre dels 35, amb un ambient canicular i aquestes temperatures força xafogoses a tota la façana litoral. Més o menys menys poc més de dos dies amb aquesta situació, perquè a partir del cap de setmana la temperatura comença a regular una mica, dirigint-se cap a valors més normalitzats, sobretot a partir de diumenge a l'inici de la setmana que ve, i a més el temps es mostrarà més insegur amb l'arribada de més ruixats.
5: 3CAT Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
6: Svalbard, un arxipèlag gelat a la frontera nord de l'OTAN.
7: Jordi Torrent, consultor expert en l'Àrtic, secretari general de l'Associació de Ports Mediterranis.
8: L'Àrtic, des de que es va començar a albirar la possibilitat de que el degel provoqués que es pogués utilitzar pel transport marítim durant llargs períodes de temps, ha estat sempre una prioritat. Primer per Rússia, no només, evidentment, pel tema del transport marítim, sinó per l'accés als combustibles fòssils i altres matèries que amaga el fons marí de l'Àrtic, i també perquè concentra bona part de la seva flota naval, de l'arsenal nuclear i a nivell geogràfic. I de...
7: Maya Soiterich, analista del diari noruec Dagsavisen.
9: Noruega ha estat sempre a la frontera nord de l'OTAN. Ens en vam oblidar durant anys abans de l'annexió russa de Crimea. Va ser llavors quan ens vam adonar que la Guerra Freda realment no s'havia acabat.
10: Arxipèlag de Svalbard, a 1.300 quilòmetres del Pol Nord. Pertany a Noruega, però es regeix per un tractat del 1920 que regula els usos de l'arxipèlag i estipula que els signants poden explotar els recursos de les illes. El degel està animant nous països a firmar-lo. L'últim, a l'abril d'aquest any, han estat els Emirats Àrabs Units. És l'únic territori de l'OTAN on Rússia té assentaments. Són dues localitats mineres.
11: Svalbard i la seva capital, Longyearbyen, són l'enclavament de més de 1.000 habitants situat més al nord del planeta. El fred talla la respiració, el vent se't cola per la samarreta tèrmica. A Svalbard, la nit polar tancada dura 80 dies. Descobert el 1596, durant segles l'arxipèlag es va omplir d'exploradors i caçadors, de balenes, de morses... Mines de carbó fins l'any passat, i ara hotels i agències d'aventura. Avui comença a estar en el radar del món, per la seva ubicació estratègica en un àrtic que es degela i que tothom cobdicia, i també pels seus potencials recursos marins, fòssils i minerals.
12: So Svalbard is located, it's an archipelago, it reaches from 74 degrees north till 81 degrees north. It has... 60% glaciers.
11: Primera parada, Museu de Svalbard. A l'entrada, un os polar dissecat de 500 quilos. Ens atén el seu director, Eystein Markusson. Què fa que Svalbard sigui especial?
13: Molts diuen que és com el canari de la mina, perquè aquí l'escalfament global es produeix a un ritme 7 vegades més ràpid que la resta del món. Per tant, aquí podem veure la velocitat amb què canvia el clima. I després, Svalbard ha retornat a la geopolítica per dinàmiques que creiem superades. Alguna cosa està passant amb Svalbard, però ningú sap què exactament.
11: El Centre d'Artistes de Spitsbergen és un dels nuclis culturals de Longyearbyen, on viuen unes 1.300 persones de més de 30 països. La Dominika Dabrowska, la seva directora i astrofísica, ens parla de les peculiaritats d'Svalbard. No s'hi poden enterrar cossos sencers perquè el permafrost els expulsa cap amunt. Cada cop hi ha més dies càlids, entre cometes, en què la temperatura no baixa de 0 graus. I com s'articula, li pregunto, la convivència amb els ossos polars?
14: Sí, lo de osos polares están aquí, están en su territorio. Y cuando salimos fuera tenemos un rifle. Pero bueno, lo más importante es cómo entender estos animales. Y también es importante observar la naturaleza. Porque lo que me gusta en Svalbard, que es muy diferente que otros sitios del mundo, que aquí naturaleza es como por encima de gente.
11: El vent és un dels sons dominants de Svalbard. L'altre, el de les motos de neu. I és que a l'hivern la moto de neu és la manera més pràctica de moure's per Svalbard, però també és l'única manera d'arribar a Barentsburg, el poble rus situat a uns 60 quilòmetres de la capital. A Barentsburg hi viuen uns 300 miners russos i ucraïnesos. Des de la guerra d'Ucraïna, l'oficina de turisme de Svalbard ha tallat oficialment tota relació amb Barentsburg i costa arribar-hi. L'Helena K, no vol que digui el seu cognom, i ha d'anar cada cop que s'ha de renovar el passaport. De pare ucraïnès i mare russa, la situació actual la desconcerta.
15: I don't understand the difference.
16: Jo no entenc la diferència entre Ucraïna i Rússia. Per nosaltres, abans, només era la Unió Soviètica, sense fronteres dins del territori. No ho entenc, tot això. Però, evidentment, no puc anar a Moscou. Rebo moltes invitacions, però no puc anar-hi des que va començar la guerra, perquè ajudo refugiats, envio diners cap allà, i la meva filla troba a faltar Rússia.
11: Russia. A Longyearbyen hi ha una comunitat d'ucraïnesos i russos dissidents d'un centenar de persones. Quan s'enyoren de la seva terra, poden comprar a la botiga de l'hotel Ruskiy Dom, on s'importen productes des de Moscou o Minsk. Svalbard fascina per la seva bellesa i atrau artistes de tot el món, com l'anglesa Kirsty Banks.
17: It's just the sheer beauty of it.
18: És la seva bellesa pura el que t'atrapa. I a mesura que hi vas, també entens la seva fragilitat. Després d'algunes visites, et deixes arrossegar pels impressionants colors del cel.
11: Però es troba a l'epicentre d'una regió vulnerable i disputada del planeta, l'Àrtic. I Noruega, i per extensió l'OTAN, han d'articular una nova política davant les actuals tensions globals.
9: Noruega té problemes greus a Svalbard. Les mines de carbó han tancat. El subministrament energètic és molt dèbil. La població noruega a l'arxipèlag s'està reduint ràpidament, mentre altres països envien població seva a Svalbard. I Rússia ja està construint esglésies o col·locant creus, tota aquesta parafernàlia ritualística que pot tenir pes a l'hora de fer reclamacions sobre l'illa. Per tant, per Noruega és molt important desxifrar què pensa fer a Svalbard.
6: És un reportatge de Cèlia Cernades amb selecció musical de Josep Lluís Santiso. Podeu escoltar la versió ampliada al podcast Mapamundi, disponible a 3Cat.in.
0: I abans dels esports, encara una cosa més. Eurovisió canvia les regles i no permetrà als països en guerra recollir la celebració del Festival de la Cançó. Segons ha anunciat l'organització en un comunicat, el guanyador d'una edició serà inelegible per fer d'anfitrió de la següent en cas de conflicte bèl·lic o tensió geopolítica dins del país o en la seva regió. La mesura anunciada no afecta la participació dels països a Eurovisió. La Unió Europea de Ràdio i Televisió, que organitza el festival, ha fet el canvi en plena polèmica per la presència d'Israel al festival, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
5: A 3Cat Info,
19: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: insostenibles.
20: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
21: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
22: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
23: Hola, bon dia. Comencem amb esport en directe. L'Europeu de Natació de París ja ha començat la jornada i fa només uns minuts Adrián Santos, de Sant Boi de Llobregat, ha nedat en la seva sèrie dels 50 metres d'esquena. Santos ha acabat penúltim i, per tant, no s'ha classificat per a les semifinals. En uns minuts, a punt de sortir a la piscina, les sèries de 4% lliures masculí amb els catalans Luca Huck i en Florencio. Justament Huck es va quedar ahir a mig segon només de la medalla de bronze a la final dels 100 metres lliures. Va acabar en quarta posició.
24: Me deja en una posición muy buena pues para la siguiente temporada. Y nada, también ahora la verdad que con ganas de rebajar e intentar cruzar la barrera del 46, bueno, del 47.
23: També aquest matí, però més tard, la barcelonina Paula Otero serà a les sèries dels 1.500 lliures en aquests europeus de natació. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals de 200 lliures, una Campabadal que amb Nayara sobre Biela va acabar l'última posició en la final dels relleus 4% lliures femenins ahir. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, en Jael Sakura-Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
25: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
23: Aquest migdia l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres. Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres. Dos anys després, Xavi Hernández tornarà a dirigir un equip. L'extècnic de Barça l'ha anomenat nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman, que va dimitir el passat Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. Es dona la circumstància que el terrassenc substitueix Koeman com a seleccionador holandès, com també va passar quan Xavi va arribar al Barça. I segona Supercopa d'Europa pel Paris Saint-Germain. En superar ahir l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Maggio va empatar per als anglesos i Doué va fer el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del PSG, Luis Enrique.
1: Well, it's a very nice feeling.
2: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
1: Yeah, we're very happy.
23: És la tercera Supercopa que aconsegueix Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça. Mentrestant, Ferran Torres té permís de Barça per acabar de negociar la seva sortida justament cap al PSG. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha tornat a programar avui una doble sessió d'entrenament. Ahir es van incorporar els últims mundialistes, Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal, i va passar pel quiròfan Roni Bartaggi. El van operar de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret, que es va fer dilluns a l'entrenament.
5: 3CAT Info.
23: Encara en futbol, el central basc de 29 anys, Unai Núñez, l'han presentat com a nou fitxatge de l'Espanyol, cedit pel Celta per una temporada. Mentrestant, el director esportiu Monchi explica per què no acaben d'arribar més fitxatges per a la nova temporada.
3: El mercado te marca unas directrices y esas las tienes que seguir, ¿no? Los jugadores están señalados, pero a día de hoy no se dan las circunstancias deportivas o económicas para poder dar el paso definitivo.
23: A la Lliga Femenina de Futbol, triomf del Barça 3-1 contra Montpellier francès en el primer amistós de pretemporada, jugat ahir al Johan. Gols de Guijarro, Pina i Baja, que va marcar primer gol amb el primer equip amb només 15 anys. Pere Romeu també va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli. I així l'ha vist la seva companya Vicky López.
4: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella. Seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
23: També van jugar ahir el Badalona Women, que va guanyar 4-1 l'Alcadisilla Saudita, i l'Espanyol, que va superar 2-0 l'Europa. I de matinada, Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentino ha pogut evitar la derrota a l'Inter Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga per 2-3. Un Messi que unes hores abans havia fet pública una carta de comiat al seu pare, on admet que té molts dubtes de continuar jugant a futbol.
5: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda en aquests instants Òscar Callau. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil, que serà de 20 cèntims per litre al setembre, i el de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a la mala previsió. Pel que fa a les carreteres, tot i l'alta mobilitat, no es va registrar cap accident destacable. Catalunya va gaudir ahir d'un eclipsi de sol espectacular que deixa per al record imatges històriques inesborrables. La meteorologia va acompanyar gairebé tot el país i desenes de milers de persones van poder observar el fenomen als punts habilitats a la franja d'ocultació total o parcialment des de la resta del territori. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital Kiev. El president ucraïnès apel a Washington a vendre-li entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Reunió telemàtica avui del govern espanyol i les comunitats autònomes on comencen a negociar el trasllat dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participa, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox té les competències en drets socials, no s'hi han connectat. Detingut a Badalona, un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Operació oberta al sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones, la majoria d'origen estranger, que presumptament treballàvem amb identitats suplantades. L'incendi d'ahir a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès, està estabilitzat i continuen treballant 10 dotacions terrestres per remullar el terreny i evitar revifades. El foc ha afectat 8 hectàrees. Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya, un festival que es consolida en la seva cinquena edició en noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Axan Busto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
1: 3Cat Info.
0: Titulars d'esports.
2: A l'Europeu de Natació de París, Adrián Santos de Sant Boi no s'ha classificat per a les semifinals de 50 d'esquena en acabar penúltim de la seva sèrie a la tarda i no a Camp Abadal disputarà les semifinals dels 200 lliures. I a l'Europeu d'Atletisme, aquest vespre a Gels, a Curabestué, disputarà la final de 200 metres i aquest migdia, Marta Mitjan, les semis de 800. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'ex-blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i segona Supercopa d'Europa de futbol per al Paris Saint-Germain, que supera l'Aston Villa 2-1.
0: Torna la calor de 40 graus al Pla de Lleida i de més de 35 a l'interior del país. Es mantindrà l'ambient xafogós a la costa amb sol generalitzat. A partir de migdia, les nuvolades tornaran en zones de muntanya amb ruixats i alguna tempesta als ports i, sobretot, al nord de les comarques de Barcelona i Girona. Bon dia, ara passen 4 minuts i mig de les 11. Arrenquem amb una notícia de l'àmbit econòmic. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són el que més ha contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
1: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: La tornada de l'eclipsi amb tren des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha demanat disculpes als usuaris, però ha negat que hi hagi hagut mala planificació.
3: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: En canvi, des de DIF, el responsable d'aquesta companyia a Tarragona, Benjamín Molas, sí que ho atribueix a una mala planificació.
4: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que hi ha hagut 30-40 persones del Mossos d'Esquadra, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació de Tarragona. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. Renfe afirma que ahir la R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va doblar la capacitat i l'R15, que connecta Riba-roja, d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana. La portaveu de Dignitat per les Vies, Anna Gómez, critica els problemes d'ahir als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
5: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. On no hi ha hagut incidències importants per problemes als ulls ha estat en les hores posteriors a l'eclipsi. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, que assegura que la majoria s'han resolt a través del 061. Ha advertit, però, que més endavant poden aflorar seqüeles més importants als ulls.
6: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Sí que han notat un augment de l'activitat del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, però per problemes de mobilitat i accidents de trànsit. En qualsevol cas, són incidències que han tingut lloc just després d'un eclipsi de sol que es va seguir amb molt bona visibilitat a gairebé arreu del país. De la Seu Vella de Lleida, la barra del Trabucador del Delta de l'Ebre, milers de catalans van omplir carrers, platges i terrats per contemplar aquest moment històric. A les Terres de l'Ebre, on l'ocultació del disc solar va ser més llarga, l'eclipsi es va poder veure amb unes condicions excel·lents. Els llocs habilitats es van omplir de visitants i un dels epicentres va ser l'Observatori de l'Ebre a Roquetes. Des d'allà ens fa la crònica Ricard Buigas.
7: Científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa no van poder amagar l'emoció de viure la totalitat de l'eclipsi. Tot i que la tarda va començar amb núvols, van desaparèixer i la visibilitat va ser perfecta. Científics com els del Meteocat van aprofitar per recollir dades amb l'enlairament d'uns globus sonda, com va explicar la seva directora, Sarai Surroca.
8: Quin impacte té un canvi, en aquest cas astronòmic, a l'atmosfera, no? A nivell meteorològic? Però, a més, també ens facilita fer recerca i és una de les nostres branques més importants, no? Perquè amb aquesta informació podem alimentar els models meteorològics i millorar les nostres prediccions meteorològiques.
7: Aquí van tancar la nit observant la pluja d'estrelles.
0: A Lleida també van poder contemplar un eclipsi al 100%. Noelia Casellas.
9: Milers de persones a l'antic aeròdrom de Mangranes de Lleida han emmudit en els últims minuts, han començat a aplaudir quan faltaven pocs segons per la totalitat i han esclatat quan la lluna ha engolit el sol. Ha estat una tarda molt calorosa amb màximes de 40 graus, però això no ha impedit que la gent ben preparada

0: de manera intermitent pels núvols. Maria Rovira.
1: Al final, els núvols, que al principi amenaçaven totalment la zona de visió, es van anar dissipant en alguns moments i van permetre d'observar durant uns minuts l'evolució de l'eclipsi. Entre la vuitantena de persones aplegades a la Torre de Sant Domènec, una de les més grans i altes de la ciutat, es va matitzar la decepció inicial, tal com ens explicava en Miquel.
2: Bueno, ha estat molt bé. Hem vist un trosset, s'ha ennuvolat just quan estava un 65% així de cobert i després hem vist núvols, però bueno, hem vist alguna cosa? Bueno, sí, ha valgut la pena. És una experiència que no haguéssim tingut.
1: Desenes de persones van omplir els passejos elevats i les torres de la muralla, tot per l'expectació d'un eclipsi que a la zona ja s'havia informat que seria parcial.
3: Perdona, tindries lloc per dos?
4: Sí, mireu, és que només em queda una tauleta al sol a la terrassa.
3: No pateixi. Podem dinar pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i avall, que el sorteig és a tocar.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Compra ara el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: 3CAT Info.
0: Volodymyr Zelensky reclama als Estats Units que venguen a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, Kiev, on ha matat civils i destrossat edificis residencials. L'atac de la setmana passada va fer 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda de Washington en una entrevista a la CNN.
8: Demano als socis nord-americans que em venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
0: L'escassetat d'aquests míssils és per la guerra dels Estats Units amb l'Iran. I ja està en marxa la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El Partit Popular hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials, que es neguen a acollir. Madrid, Paula Brujats.
9: És una reunió tècnica telemàtica i s'hi connecten els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox es nega a participar-hi. Avui no es debatrà cap repartiment, és només una reunió preparatòria i per canalitzar els 25 milions d'euros promesos pel govern espanyol per atendre nens i joves, i es pactarà també la data per a la propera reunió de final de mes entre la ministra d'Infància i les autonomies per negociar, llavors ja sí, el trasllat de joves cap a la península. Tot i que la prioritat del govern espanyol és retornar els menors cap a casa seva, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, més de 1.500 segur, hauran de ser acollits i reallotjats per les comunitats. Totes per llei estan obligades a acollir en funció de la capacitat dels seus centres. L'extrema dreta de Vox s'hi nega, però el Partit Popular reconeix que la llei els obliga i batallaran, això sí, perquè el repartiment de menors entre les comunitats sigui just i equilibrat.
0: Un minut i arribarem a un quart de 12. Detingut a Badalona, un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren un presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans de l'any passat al districte de Sants a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. I una altra operació oberta, aquesta del Cos Nacional de Policia a la zona del sud del Segrià, per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. Lleida, Estela Busoms.
10: La principal batuda de la brigada d'estrangeria s'ha fet aquesta setmana en un gran magatzem de fruita de la localitat de Soses, però també s'ha intervingut en altres punts d'aquesta localitat del Baix Segre. Segons avança el diari Segre, els 33 detinguts són d'origen estranger i suposadament no tenien papers, però estaven treballant amb la identitat de altres persones i els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha arrestat perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat, però falta per detenir els suposats caps de la xarxa encarregats de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Per això, l'operació continua.

0: Continua oberta.
1: I nosaltres obrim l'àrea de servei amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
2: Hola, bon dia. Continua augmentant el volum de circulació i també hi ha alguna incidència. Aturats a l'autopista P7 a Tarragona en direcció Castelló perquè hi ha cremat un vehicle. També provoca lentitud en sentit contrari entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona-Girona. Cues també a l'N340 al Vendrell en sentit sud, direcció Tarragona-Castelló. La Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera cap a França. Nacional 145 de la duana de la Farga de Moles a la frontera amb Andorra d'entrada al Principat veí. En aquesta zona també aturats a l'N 260 a Puigcerdà en tots dos sentits. I per obres, cues a l'autovia A2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, i a Jorba, direcció Lleida. I a Barcelona, la Ronda de Dalt entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca en sentit Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps. I també cada 30 minuts actualitzem la previsió del temps amb Jofre Genoer.
3: Pendents del termòmetre que va pujant, avui amb avisos de calor, sobretot ubicats a la franja de Ponent, des de punts del Pallars Jussà fins a la Ribera d'Ebre i Pla de Lleida. Aquí, sobretot, especialment en aquest darrer sector, amb la possibilitat de la tornada dels valors de 40 graus, però també hi ha avisos de calor des del Gironès, la Selva, els Vallesos, Bages, punts també del Baix Llobregat, de l'Alt Penedès. En aquestes àrees les temperatures poden superar fàcilment els 35 graus. Som una jornada de sol, de xafogó a la costa i de nuvolades, de nou, sobretot al nord del país, en zones de muntanya. Tornaran a créixer a partir de migdia al Pirineu, Prepirineu, nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, o també a prop de l'àrea dels ports. En aquests indrets pot haver-hi alguns ruixats o fins i tot alguna petita tempesta que tingui certa intensitat. Evidentment, en aquestes àrees les temperatures quedaran frenades, però la resta es mantindrà aquesta calor intensa, amb aquests valors amplement per sobre del que seria habitual, que demà encara repetiran. De fet, esperem un temps molt similar al d'avui, demà divendres, però sí que ja a partir del cap de setmana, amb l'arribada d'una petita cua de front fred, sembla que les temperatures iniciaran un descens amb tendència, per tant, a normalitzar-se els valors i, a més, amb un temps més insegur.
1: 3CAT Info. Aquest matí encara s'arrosseguen cancel·lacions i retards de vols a l'aeroport del Prat per la fallada electrònica d'ahir a la torre de control. L'aerolínia Vueling registra una quinzena de cancel·lacions. La companyia explica que en ser dates amb moltes operacions és més complicat recol·locar els avions en els horaris. Alguns passatgers que agafaven el vol aquest matí han vist com els hi cancel·laven i la companyia els donava poques opcions.
4: Me ha dicho aquí que baje abajo allá que me solucionarán o lo mandarán en autobús, no lo sé, ahora bajaré ahí abajo por el metro.
5: Hemos hecho el check-in con anticipación y hemos pasado y nos dicen que no. Que el vuelo está cancelado y nos han enviado abajo a unas oficinas, dos plantas más abajo del CEMAC, pero hay mucha más gente que está ahí de otros vuelos como Bilbao, Murcia, Alicante, de las 6:30 también, que está cancelado.
1: Segons Vueling, s'ha obert als clients la possibilitat de ser recol·locats al següent vol de la mateixa destinació, un reemborsament, si ho prefereixen, i en alguns casos de destinacions de proximitat, com Albacete o Bilbao, s'ha posat a disposició un autobús per fer el mateix recorregut, però per carretera. En el cas de les connexions amb Itàlia, l'aeroport de Catània continua tancat per 7è dia consecutiu, en aquest cas per l'erupció del volcà Etna, cosa que fins ara ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. A Palerm se n'han desviat 190 i es calcula que el nombre de passatgers afectats puja a 100.000. I Colòmbia, mentrestant, esgota l'anomenada finestra de vida als 4 dies que, com a màxim, es calcula que pot sobreviure una persona atrapada sota la runa. Mentre els equips de rescat treballen a contrarrellotge, l'últim balanç oficial eleva 265 el nombre de morts i a 500 el de desapareguts pel terratrèmol de dilluns. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
6: Personas que tengan grupos.
7: Els rescatistes voluntaris busquen desapareguts pel terratrèmol i també els seus familiars en cadenes solidàries a través de les xarxes socials. Qualsevol pista pot servir per trobar una persona desorientada o també determinar si és viva o morta. Entrant en el quart dia ja des del sisme de 7,4, la majoria de mans que treuen runa són de civils, de voluntaris, amb poca presència de militars, policies, equips de rescat i també de bombers. Això passa a la ciutat de Pereira, una de les més afectades pel pel terratrèmol. I la clau en catàstrofes així és la ràpida resposta i deixar entrar al país equips internacionals, asseguren els especialistes. I la mateixa escena a diferents places de Pereira. Veïns que ho han perdut tot les ocupen amb tendes de campanya i fins i tot hi cuinen.
0: Lo más complicado es estos momentos de angustia, que no se sabe dónde van a parar las personas, los que están sepultados.
8: Muy afectados, toda la gente estamos afectada por el terremoto. Necesitamos que el gobierno nos dé apoyo. Para los niños, para los viejitos, para uno mismo.
7: Pereira, més de 80 morts, i la ciutat de Cali, amb més de 100, són les zones més devastades. Víctimes del sisme escridassaven l'alcalde de Cali, que havia de ser protegit per la policia davant d'uns veïns que reclamen més ajut i millor reacció dels polítics davant de l'emergència.
1: Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
9: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colòmbia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
1: D'altra banda, el govern espanyol ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport al personal sanitari. Álvarez ha recordat també que l'ambaixada i el consulat espanyols a Colòmbia estan plenament operatius i a disposició dels ciutadans espanyols que necessitin ajuda. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Continuem al continent americà, però al nord, els agents anti-immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 segons, sense deixar cremades ni marques ni cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no s'ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. El responsable d'immigració durant el mandat de Barack Obama, John Sandberg, és molt crític amb la iniciativa.
10: Aquesta administració està tan centrada en incrementar el nombre de detencions que no costa gaire imaginar-se com aquesta tecnologia s'aplica contra una mare que oposa una lleu resistència perquè la volen separar del seu fill.
11: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Un quart i mig de 12, el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei promogut pel govern permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
12: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts alerten que el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal fan que els boscos siguin cada cop més vulnerables. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalaté.
13: El 10% dels arbres han perdut el 40% de les fulles i això indica que estan molt debilitats. Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8CAT, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
14: Hi ha bastants arbres molt, molt debilitats. Molts d'ells es poden recuperar, però altres el que convé és molt important fer una gestió adequada perquè puguin no només ser resistents o més disminuir el risc d'incendi, sinó poder recuperar-se de plagues tan autòctones com exòtiques.
13: Al Pirineu, els arbres ja s'estan recuperant de la sequera, tot i que encara se'n noten els efectes. Aquest any, però, han detectat més danys per ventades i onades de calor. El canvi climàtic, de fet, és una de les causes d'aquesta debilitat.
14: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
13: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
15: Esports.
1: Amb Montserrat Raya, bon dia.
16: Hola, bon dia. Comencem amb l'europeu de natació de París. Fa uns minuts, Luca Hug s'ha classificat amb l'equip espanyol per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45. Abans, Adrián Santos de Sant Boi no s'ha classificat per a les semifinals de 50 esquena perquè ha acabat penúltim de la seva sèrie. Ara mateix, la barcelonina Paula Otero disputa les sèries dels 1.500 lliures. Recordem que Luca Hug es va quedar ahir a mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures. Ja a la tarda, ja aquesta tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures a l'europeu de natació. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bestué disputarà aquest vespre la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
17: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
16: Aquest migdia, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres. A aquesta hora, el barceloní Oriol Sánchez participa en les sèries de 200 metres. Dos anys després, Xavi Hernández tornarà a seure en una banqueta. L'extècnic de Barça l'ha nomenat nou seleccionador dels Països Baixos en substitució a Ronald Koeman, que va dimitir després del passat Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. Es dona la circumstància que el terrassenc substitueix Koeman com a seleccionador neerlandès, com ja va passar quan Xavi va arribar al Barça. I segona Supercopa d'Europa pel Paris Saint-Germain, en superar i l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Matjo va empatar per als anglesos i Doué va fer el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del PSG, Luis Enrique.
18: Well, it's a very nice feeling.
19: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
18: Yeah, we're very happy.
16: És la tercera Supercopa de Luis Enrique, que ja l'havia guanyat amb el Barça. Ferran Torres, mentrestant, té permís del Barça per acabar de negociar la seva sortida justament cap al PSG. Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha tornat a programar doble sessió d'entrenament avui. Ahir es van incorporar els últims mundialistes, Olmo, Pedri, Cubarsí, Lamine Yamal, i van operar Roni Bardaggi de la ruptura al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament.
15: 3CAT Info.
16: Encara en futbol, triomf del Barça 3-1 ahir contra el Montpellier francès en el primer amistós de la pretemporada, jugat a l'estadi Johan Cruyff, gols de Guijarro, Pina i Baja. El primer gol d'aquesta jugadora amb el primer equip en només 15 anys, Pere Romeu, va fer debutar la brasilera Caroline Nicoli, i així l'ha vist la seva companya Vicky López.
20: Bueno, creo que tampoco hay que ponerle esa presión, ¿no?, a una jugadora nueva. Al final ella viene a dar lo mejor de ella, seguro que nos ayuda un montón y sobre todo que disfrute en este ambiente.
16: També victòries ahir per al Badalona Women, que va guanyar 4-1 l'Alcadisilla Saudita, i de l'Espanyol, que va superar 2-0 l'Europa.
15: 3CAT Info.
16: El Madrid ha guanyat el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo de la Coruña 0-1, gol d'Ibrahim, i aquestes són les declaracions del tècnic blanc, José Mourinho.
21: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido, y cuando lo matas, ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
16: I emboliquen el partit del Fulham de l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, al camp del Màlaga, ahir al trofeu Costa del Sol. Els anglesos guanyaven 1-2, van empatar els andalusos al final del temps reglamentari de penal, Arbeloa expulsat, i no van voler llançar els penals.

0: Són els senyals horaris de 11:45. Benvinguts a l'antena de 3Cat Info. Us saluda Òscar Callau. Ara repassem els titulars més destacats i comencem amb un d'econòmic. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. L'endemà de la gran jornada de l'eclipsi, Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens per cobrir la demanda de passatgers que volien veure aquest fenomen astronòmic. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a la mala previsió. Pel que fa a les carreteres, tot i l'alta mobilitat, no es va registrar cap accident destacable. En marxa la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El Partit Popular hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials que es neguen a acollir. Ara passarem per altres punts dels territoris on ahir es va veure l'eclipsi solar al 100% o parcialment, i si us vau perdre l'espectacle, repassarem on seran les tres pròximes ocultacions del sol previstes fins al 2028 que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica. Pel que fa als esports, Montse.
1: A l'europeu de natació de París, Luca Hug s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. A l'europeu d'atletisme, aquest vespre, Gels Acura Bestué disputarà la final dels 200 metres.
0: Temps de sol i calor. Torna les temperatures de 40 graus al Pla de Lleida i de més de 35 a l'interior del país. Es mantindrà l'ambient xafogós a la costa, amb sol generalitzat. A partir de migdia, les nuvolades tornaran en zones de muntanya, amb ruixats i alguna tempesta als ports i sobretot al nord de les comarques de Barcelona i Girona. Ara passen gairebé 3 minuts de 11:45. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això és per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són el que més ha contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
2: 3Cat Info.
0: La jornada, la tornada de l'eclipsi amb tren des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes, uns problemes que es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha demanat disculpes als usuaris, però ha negat que hi hagi hagut mala planificació.
3: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: En canvi, des de DIF, el responsable d'aquesta companyia a Tarragona, Benjamín Mola, sí que ho atribueix a una mala planificació.
4: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació de Tarragona i, a més, van afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. Renfe afirma que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va doblar la capacitat i l'R15, que connecta Riba-roja d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana. La portaveu de Dignitat per les Vies, Anna Gómez, critica els problemes d'ahir als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
5: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les grans aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. D'altra banda, no hi ha hagut incidències importants per problemes als ulls en les hores posteriors a l'eclipsi. Ho ha confirmat al matí de Catalunya Ràdio Ferran Roche, que és delegat territorial de salut a les Terres de l'Ebre, que assegura que la majoria s'han resolt a través del 061. Ha advertit, però, que més endavant podrien aflorar seqüeles més importants als ulls.
6: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Sí que han notat un augment de l'activitat del SEM, el Servei d'Emergències Mèdiques, però per problemes de mobilitat i accidents de trànsit. I com us dèiem al sumari, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost és el primer d'una tríada d'eclipsis que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica durant aquests 3 anys. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt. Ens ho explica en aquest reportatge Cristian Roldán.
7: El 2026, el 2027 i el 2028 són 3 anys esperats amb candeletes pels astrònoms. És una oportunitat històrica per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el Sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
8: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
9: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
7: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
8: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
7: Però per què es produeix aquest joc de perspectives entre la Lluna i el Sol?
9: Agafa't una moneda, posa-te-la molt a prop de l'ull o te l'allunyes i apren la moneda, evidentment, la mida és fixa, no? Però si la tens més a prop o la tens més lluny, et taparà més o menys part del paisatge que tinguis al darrere. Doncs és el que passa amb la Lluna.
7: Crida l'atenció també la precisió amb la que treballen els astrònoms avui en dia. Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
9: Podem predir els eclipsis d'aquí 100.000 anys, cap problema. Si no hi ha una hecatombe còsmica que ve, jo que sé, un asteroide i ens treu de l'òrbita, o si no hi ha cap cosa estranya, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
7: De fet, amb les dades actuals també es poden identificar els fenòmens que van passar fa milers d'anys. És el cas de l'eclipsi de l'any 585 abans de Crist, que va influir i molt en la batalla entre els lidis i els medes.
8: Mentre es produïa la batalla hi va haver un eclipsi total de sol i els dos exèrcits es van quedar, clar, totalment parats. Allò era un missatge dels déus, atemorits, no sabien què estava passant i els déus, lògicament, semblava que estaven emprenyats amb aquella batalla i els dos exèrcits van decidir retirar-se i deixar aquesta batalla per una altra ocasió.
7: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
2: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3CAT Info.
0: 5 minuts i arribarem a 3:15. En marxa encara la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El Partit Popular hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials que es neguen a acollir. Madrid, Paula Brujats.
10: És una reunió tècnica, telemàtica, i s'hi connecten els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox es nega a participar-hi. Avui no es debatrà cap repartiment, és només una reunió preparatòria i per canalitzar els 25 milions d'euros promesos pel govern espanyol per atendre nens i joves, i expectarà també la data per a la propera reunió de final de mes entre la ministra d'Infància i les autonomies per negociar, llavors ja sí, el trasllat de joves cap a la península. Tot i que la prioritat del govern espanyol és retornar els menors cap a casa seva, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, més de 1.500 segur, hauran de ser acollits i reallotjats per les comunitats. Totes per llei estan obligades a acollir en funció de la capacitat dels seus centres. L'extrema dreta de Vox s'hi nega, però el Partit Popular reconeix que la llei els obliga i batallaran, això sí, perquè el repartiment de menors entre les comunitats sigui just i equilibrat.
0: Un parell de punts ara de la crònica internacional. Vladimir Putin ha visitat per primera vegada les disputades illes Kurils, cosa que ha aixecat les protestes del Japó. El president rus ha posat els peus en un territori administrat per Moscou, però reclamat per Tòquio. El Kremlin ha difós imatges de Putin visitant un complex de processament de peix, un hospital i una escola, i mantenint una reunió amb el governador de la regió. El govern del Japó s'ha queixat per via del ministre d'Afers Estrangers i ha reclamat les illes com a part del territori japonès, tant des del punt de vista històric com jurídic. Les Kurils són quatre illes en disputa, ocupades per Rússia durant la Segona Guerra Mundial, que han guanyat importància perquè hi ha bases estratègiques per al Kremlin i tenen jaciments minerals. Rússia i el Japó mai van signar un acord formal de pau posterior a la guerra, amb la disputa territorial sobre les Kurils com a principal obstacle. El conflicte diplomàtic entre Rússia i el Japó es produeix just després que el Kremlin denunciés la presència creixent de l'OTAN a la regió de l'Àsia Pacífic. Anem a una altra zona del món en conflicte. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa, Pete Hegseth, de visita a Panamà.
11: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Trump va al·ludir també al juny a la possibilitat d'una operació militar a Cuba similar a les de Venezuela o l'Iran, tot i que va assegurar tenir una postura flexible respecte a l'Havana. Els Estats Units han aprovat els últims mesos diverses rondes de sancions contra el règim cubà i el subministrament de petroli a l'illa. El país, que viu una crisi energètica profunda, celebra avui precisament els 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro.
2: 3CAT Info.
0: Els bombers han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell Marmellà. Sobre el terreny hi continuen treballant 10 dotacions per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. Pel que fa a la resta d'Espanya, preocupa l'incendi que fa una setmana crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha afectat 31.000 hectàrees. Un foc que avança sense control i comporta nous desallotjaments a la província veïna de Sevilla. L'alcalde de la localitat sevillana d'Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha fet una crida a la calma als veïns després que ja es desallotgessin 2 nuclis a l'espera que s'hi puguin afegir 3 més. En total, més de 700 persones han hagut de ser evacuades de forma preventiva i no es descarta que la xifra pugui créixer. Més de 600 efectius i una cinquantena de mitjans terrestres ja han estat treballant aquesta nit, segons ha informat el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia. La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. Està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. Lleida, Estela Bosoms.
12: La detinguda conduïa el cotxe que, passades les 11 de la nit, va xocar contra la moto de la víctima, un noi de 22 anys, a qui els serveis d'emergència ja no van poder reanimar. Al turisme hi anaven 4 ocupants més i tots en van sortir lesos. L'Ajuntament no ha facilitat més detalls sobre les circumstàncies del sinistre i el perquè de la detenció, però confirma que s'acusa la dona d'homicidi per imprudència. Va passar a un dels ponts que travessa el riu Segre, el de Pardinyes, just en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana, on la Paeria ha previst posar un semàfor. És el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat de Lleida en 2 mesos i el segon que passa al pont de Pardinyes. El 22 de juliol hi va morir un altre home de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe.
0: Hem arribat a 3:15. Moment per la nova connexió amb l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
13: Hola, bon dia. Està augmentant força el volum de trànsit a l'autopista AP7 des de les comarques de Tarragona en sentit nord cap a Barcelona-Girona. Ara hi ha trams de lentitud i aturades entre Santa Margarida i els Monjos i Vilafranca del Penedès, també a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, a Gelida, al Papiol i també de Mollet del Vallès a Montmeló, tot en sentit nord. En direcció a Tarragona hi ha retencions a l'altura de la mateixa població de Tarragona en sentit sud perquè hi ha cremat un vehicle i també provoca lentitud en sentit contrari entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona-Girona. També aturats a l'N340 al Vendrell, a Creixell i Altafulla en direcció Tarragona, al nord la C31 a Palafrugell i Torroella de Montgrí cap a Figueres, la Nacional 2 a la frontera del Portús a la Jonquera per entrar a França, l'N145 entre la duana de la Farga de Moles i la frontera amb Andorra d'entrada al Principat, la Nacional 260 a l'altura de Puigcerdà en tots dos sentits i per obres aturats a la Duvia 2 a Caldes de Malavella, direcció Girona, a Jorba, direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també a l'altura de Vallcarca, en sentit amb Besòs. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Jofre Genuer.
14: L'ambient assolellat d'aquest matí donarà pas a una tarda un altre cop de nuvolades, però al nord del territori, el Pirineu i Prepirineu, on no es descarten alguns petits ruixats o fins i tot alguna tempesta, especialment al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, que tingui certa intensitat. També poden arribar nuvolades cap a la zona dels ports. Per tant, aquest cel serè, aquest sol intens, donarà pas al llarg de la tarda un cel una mica més enterbolit, alguns núvols prims i sobretot més ennuvolat a les zones de ruixats on les temperatures poden recular una mica. Però la resta no. De fet, entre avui i demà els termòmetres tornen a tocar sostre amb avisos de calor i amb aquestes xifres que poden tornar a arribar als 40 graus, sobretot cap a la zona del Pla de Lleida i amb molts valors per sobre dels 35, amb un ambient canicular i aquestes temperatures força xafogoses a tota la façana litoral. Més o menys poc més de 2 dies amb aquesta situació, perquè a partir del cap de setmana la temperatura comença a regular una mica, dirigint-se cap a valors més normalitzats, sobretot a partir de diumenge a l'inici de la setmana que ve, i a més el temps es mostrarà més insegur amb l'arribada de més ruixats.
15: Peus a la sorra i al mar, jo amb un mojito de fons, mama duixa sonant.
0: És la veu de Joan Dausà, l'artista que dona avui el tret de sortida al Festival Summerfest Cerdanya, que porta 9 concerts a Puigcerdà fins al dia 22. La crònica des de la capital de la Cerdanya és de Joaquim Albalater.
16: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olopte, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la 5ª edició del Summerfest i passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el McLari, l'Exambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
17: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
16: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys.
18: Valentina, porta l'ukulele!
0: I un altre festival, la Xubertíada, arrenca edició amb 2 concerts avui i demà a la Vila Juïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterbi. Girona, Maria Rovira.
12: Abans d'arribar a la Canònica de Vilabertran, la Xubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco amb un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Ens ho explicava la directora artística del festival, Sílvia Pujalte.
19: És un concert molt important per a nosaltres perquè contribueix a recuperar patrimoni. Tot el programa gira entorn de la seva obra perquè va ser un compositor que va viure molts anys a Alemanya. I el concert a Pals, doncs, esclar, és una grandíssima obra del repertori, com és El viatge d'hivern de Schubert.
12: Aquest concert demà a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca, en aquest cas Matilda Sterby, per la nit inaugural de diumenge.
19: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, que vindrà acompanyada pel pianista Matti Hirvonen amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva. I al programa doncs, tenim Schubert per començar, però després ja entrem en el seu terreny, que són compositors nòrdics.
12: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle dels intèrprets amb el fundador de la Schubertiada.
19: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana doncs artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer doncs, el gener d'aquest any va ser convidar la soprano Juliana Banse, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella. La vam, diguem, posar en contacte amb el Quartet Casals, vam demanar que fessin música junts i s'hi van a venir, i així tindrem aquest final tan especial.
12: La Schubertiada manté el compromís també amb el talent jove a través del programa Lead the Future, que ha donat suport, entre altres, a la soprano Mireia d'Aragó, que oferirà el seu primer recital a Vilabertran.
2: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: I ara anem cap a Tarragona, on una cooperativa treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
20: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
21: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
20: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap preparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
21: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
20: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
0: I de Tarragona a Girona, perquè aquesta ciutat intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar o de begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
22: Bon dia. L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
23: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
22: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
2: Esports.
0: Informació esportiva fins al punt de migdia amb Montse Raya. Bon dia.
1: Bon dia. Comencem amb esport en directe a l'Europeu de Natació de París. Ara mateix, la barcelonina Paula Otero disputa les sèries dels 1.500 lliures. En aquests moments ocupa la sisena posició quan s'ha arribat al punt de la meitat de la cursa. També hi és la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, que va tercera. Abans, Luca Huck s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. Una final del 4% lliures masculí que es disputarà aquest vespre a 3:15. Abans, Adrián Santos, de Sant Boi, no s'ha classificat per a les semifinals de 50 esquena perquè ha acabat penúltim de la seva sèrie. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures en aquest europeu de natació. Recordem que Luca Huck es va quedar ja mig segon de la medalla de bronze després d'acabar quart a la final dels 100 lliures. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura Bestué disputarà aquest vespre a la final dels 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar i setena a la semifinal.
3: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: En uns minuts, a Barcelona, Oriol Sánchez participarà en les sèries de 200 metres i ja cap a la una, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres. I un tercer europeu que comença avui mateix. És el de gimnàstica artística de Zagreb, a Croàcia. Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font, de l'IBA Manresa, i Marina Escudero, del CGA L'Hospitalet, plata i bronze, a l'últim estatal de Guadalajara. La quatre vegades campiona d'Espanya es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig, en el concurs complet, i Petisco confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs Olímpics.
4: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
1: El gran desig de Petisco és accedir a les finals de terra i de barra en aquest europeu. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge. Dos anys després, Xavi Hernández tornarà a dirigir un equip. L'extècnic de Barça l'ha anomenat nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman, que va dimitir després de l'eliminació del seu conjunt en el Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins que s'acabi el Mundial de l'any 2030. Es dona la circumstància que el terrassenc substitueix Koeman com a seleccionador neerlandès, com ja va passar quan Xavi va arribar al Barça. I segona Supercopa d'Europa per a Paris Saint-Germain, en superar i l'Aston Villa anglès 2-1, sentim el tècnic del PSG, Luis Enrique.
5: Well, it's a very nice feeling.
24: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
5: Yeah, we're very happy.
1: A la Lliga Femenina de Futbol, triomf del Barça 3-1 contra Montpellier francès en el primer amistós de pretemporada. El tècnic de Madrid, Josep Mourinho, admet la dificultat de guanyar el Deportivo al trofeu Teresa Herrera. Ahir els blancs van superar els gallecs 0-1, gol de Brahim.
2: 3CAT Info.
1: A Màlaga, embolic amb el Fulham per l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, en la disputa del trofeu Costa del Sol. El Màlaga va empatar 2 a partit de penal, just al minut 90. Llavors Arbeloa va ser expulsat per protestar i els jugadors del Fulham es van negar a participar en la tanda de penals. Per l'equip anglès, Els penals no estaven contemplats en el contracte i al·legava que si es quedaven no arribarien a temps per agafar el vol de tornada a Anglaterra. I de matinada, Leo Messi ha tornat a jugar després de la mort del seu pare el cap de setmana passat. L'argentí no ha pogut evitar la derrota de l'Inter Miami contra el Club León a la Copa de la Lliga per 2-3. Unes hores abans, Messi admetia en una carta d'acomiad al seu pare que té molts dubtes de continuar jugant a futbol gaire temps més. A les xarxes socials, Messi li diu al seu pare que no sap què farà sense ell.
2: Trescat Info.
6: En punt les 12 del migdia. El govern espanyol ampliarà el descompte del gasoil, serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst. Això després de l'increment de la inflació el mes de juliol. S'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, justament, dels carburants i de l'electricitat. Rodalies, Renfe i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que el responsable d'Adif a Tarragona apunta directament a una mala previsió. El Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el futur dels menors migrants arribats a Ceuta des del Marroc. La prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies, però molts s'hauran d'acollir i reubicar entre les diferents comunitats. Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics que han afectat sobretot la capital, Kiev. El president ucraïnès apel·la a Washington a vendre-li entre un 5% i un 10% dels seus estocs. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa. A mig d'una forta pressió de Washington, el règim cubà commemora avui els 100 anys del naixement de Fidel Castro. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts que han analitzat 9.000 arbres d'arreu del país en fan responsables el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal. Operació oberta al sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculades a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones, la majoria d'origen estranger, que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Detingut a Badalona, un fugitiu buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. El situen al capdavant d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. Ha ingressat a la presó i pendent de ser entregat a Bèlgica. I Joan Dausà obre avui el Summerfest Cerdanya. El festival es consolida en la seva cinquena edició amb noms com la Ludwig Band, Rosario o l'Exambusto. Els concerts s'allargaran fins al dia 22.
2: Esports.
6: Montserrat Raia, bon dia.
1: Bon dia. L'europeu de natació de París, Luca Hug, disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre final dels 200 metres amb gel, Sakura Bestué. I comença l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. Dos anys després, Xavi Hernández torna a dirigir un equip. L'ex-blaugrana és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman i segona Supercopa d'Europa de futbol per a Paris Saint-Germain, que supera l'Aston Villa anglès per 2-1.
6: La calor serà la protagonista d'aquesta tarda, màximes entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tronades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la xafagó serà intensa.
2: Trescat Info.
6: 12 i 4 minuts, us informa Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Comencem explicant que el govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ha anunciat avui coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el mes de juny. Justament els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
2: 3CAT Info.
6: La tornada de l'eclipsi amb trens des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha demanat disculpes als usuaris, però ha negat que hi hagi hagut una mala planificació.
7: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
6: En canvi, ahir Benjamín Mulas, personal d'ADIF a l'estació de Tarragona, sí que ho atribuïa a una mala planificació.
8: Això ha sigut un problema de previsió, de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
6: Tot i això, el tren especial que Renfe va programar motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació de Tarragona. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar als passatgers que quedaven. La portaveu de Dignitat per les Vies, Anna Gómez, critica els problemes d'ahir als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
6: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. D'altra banda, el SEM, el Sistema d'Emergències Mèdiques, ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests, 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un han estat crític amb traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidències ateses pel SEM, 30 han estat per problemes als ulls, ara bé tot lleus, això sí. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
10: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
6: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà per atendre tots els problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
6: 12 i 8 minuts en marxa la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El PP hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials que es neguen a acollir. Madrid, Paula Brujats.
11: És una reunió tècnica, telemàtica, i s'hi connecten els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox es nega a participar-hi. Avui no es debatrà cap repartiment, és només una reunió preparatòria i per canalitzar els 25 milions d'euros promesos pel govern espanyol per atendre nens i joves i es pactarà també la data per a la propera reunió de final de mes entre la ministra d'Infància i les autonomies per negociar, llavors ja sí, el trasllat de joves cap a la península. Tot i que la prioritat del govern espanyol és retornar els menors cap a casa seva, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, més de 1.500 segur, hauran de ser acollits i reallotjats per les comunitats. Totes per llei estan obligades a acollir en funció de la capacitat dels seus centres. L'extrema dreta de Vox s'hi nega, però el Partit Popular reconeix que la llei els obliga i batallaran, això sí, perquè el repartiment de menors entre les comunitats sigui just i equilibrat.
6: Volodymyr Zelensky reclama als Estats Units que vinguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, on ha matat civils i destrossat edificis residencials. L'atac de la setmana passada va fer 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils balístics russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda de Washington en una entrevista a la CNN.
13: Demano als socis nord-americans que em venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
6: A la cimera de l'OTAN, Trump va assegurar a Zelensky que atorgaria la llicència perquè Ucraïna pogués fabricar míssils Patriot, però posteriorment el president nord-americà va precisar que no ho tenia clar. A dia d'avui hi ha escassedat d'aquests míssils per la guerra dels Estats Units.

0: perquè hi ha bases estratègiques per al Kremlin i tenen jaciments minerals. Rússia i el Japó mai van firmar un acord formal de pau posterior a la guerra amb la disputa territorial sobre aquestes illes com a principal obstacle. El conflicte diplomàtic entre Rússia i el Japó es produeix just després que el Kremlin denunciés la presència creixent de l'OTAN a la regió de l'Àsia Pacífic. I els Estats Units, mentrestant, no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa, Pete Hegseth, de visita a Panamà.
1: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Trump també va al·ludir al juny a la possibilitat d'una operació militar a Cuba, semblant a les de Venezuela o l'Iran, tot i que va assegurar que té una postura flexible respecte a l'Havana. Els Estats Units han aprovat els últims mesos diverses rondes de sancions contra el règim cubà i el subministrament de petroli a l'illa. El país, que viu una crisi energètica profunda, celebra avui els 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, de Fidel Castro.
2: 3CAT Info.
0: Aquest matí encara s'arrosseguen cancel·lacions i retards de vols a l'aeroport del Prat per la fallada electrònica d'ahir a la torre de control. L'aerolínia Vueling registra una quinzena de cancel·lacions. La companyia explica que en ser dates amb moltes operacions és més complicat recol·locar els avions en els horaris. Aquests són alguns dels passatgers afectats.
3: Me ha dicho aquí que baje abajo allá, que me solucionarán o lo mandarán en autobús, no lo sé, ahora bajaré ahí abajo por el metro.
4: Hemos hecho el check-in con anticipación y hemos pasado y nos dicen que no, que el vuelo está cancelado y nos han enviado abajo a unas oficinas, dos plantas más abajo del CEMAC, pero hay mucha más gente que está ahí de otros vuelos como Bilbao, Murcia, Alicante, de las 6:30 también, que está cancelado.
0: Vueling oferta als clients la possibilitat de recol·locar-los en els vols següents, un reemborsament, i en els casos de destinacions com Albacete i Bilbao, fer el trajecte amb autobús. En el cas de les connexions amb Itàlia, l'aeroport de Catània continua tancat per 7 dies consecutius per l'erupció del volcà Etna, cosa que fins ara ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. Es calcula que hi ha 100.000 viatgers afectats. Parlem ara dels boscos. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Els experts alerten que el canvi climàtic, les plagues i, sobretot, la falta de gestió forestal fan que els boscos siguin cada cop més vulnerables. Anem cap a la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
5: El 10% dels arbres han perdut el 40% de les fulles i això indica que estan molt debilitats. Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8CAT, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
6: Hi ha bastants arbres molt, molt debilitats. Molts d'ells es poden recuperar, però altres el que convé és molt important fer una gestió adequada perquè puguin no només ser resistents o més disminuir el risc d'incendis, sinó ser, poder recuperar-se de plagues tan autòctones com exòtiques.
5: Al Pirineu els arbres ja s'estan recuperant de la sequera, tot i que encara se'n noten els efectes. Aquest any, però, han detectat més danys per ventades i onades de calor. El canvi climàtic, de fet, és una de les causes d'aquesta debilitat.
6: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
5: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: Hem arribat a un quart d'una del migdia. Fem atenció ara al trànsit i al temps. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
7: Hola, bon dia. Trobem alguns trams de congestió a l'autopista AP7, a seguir per volum de trànsit o per incidència. Si hi ha complicacions a l'altura de Tarragona perquè ha cremat un vehicle en sentit sud, això provoca lentitud i aturades en tots dos sentits en aquesta zona. També trobem trams de congestió a l'altura de Roda de Barà fins al Vendrell, en sentit nord, també a l'altura de Santa Margarida i els Monjos i de Vilafranca, més endavant entre Subirats i Sant Sadurní d'Anoia, i també de de Castellbisbal al Papiol, tot això en direcció Barcelona-Girona. També hi ha algun tram de lentitud entre Mollet del Vallès i Montmeló en sentit nord, també direcció Girona, i també a l'altura de Llinars del Vallès. A la ciutat de Barcelona, aturats a la Ronda de Dalt, entre Ordi i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a Vallcarca, sentit Besòs, per obres que tallen un carril en tots dos

0: Entins, a la Ronda Litoral, cues entre Passeig de la Zona Franca i Montjuïc en sentit Besòs, a la Barceloneta, direcció Llobregat. I pel que fa a l'interior, també hi ha cues a la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, l'N 145 de la duana de la Farga de Moles, a la frontera amb Andorra, d'entrada al Principat. També a la Nacional 260, a l'altura de Puigcerdà, en tots dos sentits, o la C31 Nord, a Palafrugell i a Torroella de Montgrí, en direcció Figueres. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
1: El temps.
2: Amb el Gori Massip.
3: La temperatura ha de pujar aquesta propera tarda i ho ha de fer amb ganes. De fet, esperem que avui tornin els 39, puntualment 40 graus que es poden assolir, per exemple, a les comarques de Ponent, a la mateixa ciutat de Lleida. Molts valors entre els 35 i 40 a l'interior del país i poc per sobre dels 30 a la façana costanera, però aquí, amb humitat elevada, la xafogó ha de ser marcada. L'altre protagonista de la tarda, les nuvolades. Nuvolades de tarda en zones de muntanya, sobretot al Pirineu, Prepirineu, puntualment poden baixar cap a la Catalunya central, ja van de la tarda o també cap a la zona del massís dels Ports. En tots aquests sectors esperem alguns ruixats, puntualment alguna tronada. Demà, més del mateix, un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix matinal als dos extrems de la costa i al prelitoral, i a la tarda més ruixats i algunes tempestes, amb calor que toca sostre entre avui i demà, de fet, amb aquests valors de fins a 40, potser puntualment una mica més. Per tot plegat, avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per calor diurna com també nocturna. Les properes matinades han de continua sent de mal dormir, especialment a prop de la façana costanera.
2: Operació oberta de la policia espanyola a la zona del sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones que presumptament treballaven amb identitats suplantades. Lleida, hasta la Bosoms.
4: La principal batuda de la brigada d'estrangeria s'ha fet aquesta setmana en un gran magatzem de fruita de la localitat de Soses, però també s'ha intervingut en altres punts d'aquesta localitat del Baix Segre. Segons avança el diari Segre, els 33 detinguts són d'origen estranger i suposadament no tenien papers, però estaven treballant amb la identitat d'altres persones i els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha arrestat perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat, però falta per detenir els suposats caps de la xarxa encarregats de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Per això, l'operació continua oberta.
2: Han detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i és reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys i vivia des de mitjans de l'any passat a Sants, on s'amagava amb ajuda de col·laboradors. Quan el van detenir, al barri de Sant Roc portava 3.000 euros, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a presó per ordre de l'Audiència Nacional Espanyola i està pendent de ser entregat a Bèlgica.
1: 3CAT Info.
2: L'aigua de l'aixeta d'Issavarri al Pallars Sobirà ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament acaba d'anunciar que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració i que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
6: I hem un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració. I el cremat no ens va donar, no ens va avisar, perquè també a més, hi ha de festa major i Isabarre, i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així. No vam detectar la incidència, però aviat.
5: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
6: Les 30 persones, o 40, així, amb aquests dies, així, afectades. però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
5: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: Gràcies, Pau. Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Protecció Civil demana a la població que avisi de seguida al 112 si veu alguna columna de fum. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i vetllar pel benestar de les persones més vulnerables. Mentrestant, els bombers ja han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà sobre el terreny i continuen treballant 10 dotacions per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. Pel que fa a la resta d'Espanya, doncs, preocupa l'incendi que fa una setmana creme a Niebla, Huelva, i que ja ha afectat 31.000 hectàrees, un foc que avança sense control i comporta nous desallotjaments a la província veïna de Sevilla. L'alcalde de la localitat sevillana, Tandar Coller, Juan José Fernández, ha fet una crida a la calma als veïns després que ahir es desallotgessin 2 nuclis i a l'espera que se'n puguin afegir encara 3 més. Més de 600 efectius i una 50ena de mitjans terrestres hi han estat treballant aquesta nit, segons ha informat el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia.
1: 3CAT Info.
2: Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha imposat 250 multes per actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o trastos al carrer. Girona, Laia Claret.
7: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
8: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
7: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
8: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
7: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.

0: Joan, deus adonar avui el tret de sortida al festival Summerfest Cerdanya, que porta nous concerts a Puigcerdà fins al dia 22. Parlem de nou amb el Joaquim Albalate.
1: Serà l'últim concert de la gira Immortals de Joan Dausà, que juga a casa perquè fa anys que viu a Olopte, a la Cerdanya. Un concert que inaugura la cinquena edició del Summerfest i passaran aquesta setmana i la que ve la Ludwig Band, l'Ala Love You, Pablo López, el Mac Lari, l'Exambusto, Coldplay, Taburete i Rosario, que l'any passat va haver de cancel·lar el seu concert per la pluja. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers, l'empresa organitzadora del festival.
2: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
1: La venda d'entrades avança a bon ritme i bona part dels concerts estan gairebé plens. L'organització confia poder tornar a superar els 20.000 espectadors com els últims anys.
3: Amb la teva germaneta.
4: Valentina, porta-lo, crele!
5: Esports.
0: Montse Raya, bon dia.
6: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, la barcelonina Paula Otero no s'ha classificat per a la final dels 1.500 lliures. Otero ha acabat finalment setena de la seva sèrie. La nedadora del Club Natació Mataró, Maria de Valdés, en canvi, sí que disputarà aquesta final dels 1.500 lliures perquè ha estat quarta. La final serà demà al vespre. Abans, Luca Huck s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'acabar quarts de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre, a 7:45. I Adrián Santos, de Sant Boi, no s'ha classificat per a les semifinals de 50 esquena perquè ha acabat penúltim de la seva sèrie. Ja a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures en aquests europeus de natació. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, el barceloní Oriol Sánchez s'acaba de retirar per lesió en les sèries de 200 metres. Ha estat just al començar la cursa que Sánchez s'ha notat una molèstia i ha hagut de retirar-se. A partir de la una, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals dels 800 metres. I aquest vespre, Gel Sakura Bestué disputarà la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar i setena a la semifinal.
7: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
6: I a Zagreb, Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència també de les catalanes Laia Font i Marina Escudero, plata i bronze a l'estatal de Guadalajara. Petisco, quatre vegades campiona d'Espanya, es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
8: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
6: A l'últim europeu de gimnàstica artística, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra i l'objectiu és arribar a les finals de terra i de barra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. En futbol, la Federació Irlandesa acaba d'anunciar que retira el seu suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA, la Federació Internacional de Futbol. Els irlandesos admeten que estan amoïnats pels esdeveniments recents referits a la possible privatització del pròxim Mundial de Futbol que proposava Infantino. La votació per elegir el nou president de la FIFA es farà el pròxim mes de març. Altres 6 federacions europees de futbol també han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia, Sèrbia i Països Baixos, també la UEFA, la Federació Europea de Futbol, la Federació Asiàtica i la CONCACAF han criticat durament el president de la FIFA per aquest frustrat intent d'incorporar inversió privada en les copes, a la Copa del Món. Infantino, que sí que ha rebut el suport de la Confederació Africana i la CONMEBOL.
4: 3CAT Info.
6: I direm també que Xavi Hernández és el nou seleccionador dels Països Baixos en substitució a Ronald Koeman, que va dimitir després de l'eliminació de l'equip en el Mundial. Xavi ocuparà el càrrec fins al Mundial 2030. Segona Supercopa d'Europa per a Paris Saint-Germain, que hi va superar l'Aston Villa anglès 2-1. Mentrestant, Ferran Torres té permís de Barça per acabar de negociar la seva sortida. Justament, el PSG, Hansi Flick, el tècnic blaugrana, ha tornat a programar per avui una doble sessió d'entrenament. I Roni Bardaggi el van operar ahir del trencament al lligament encreuat anterior del genoll dret que es va fer dilluns a l'entrenament amb l'equip.
0: Dos quarts d'una del migdia, notícies destacades a aquesta hora. El govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil, serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims, com estava previst, això després de l'increment de la inflació al juliol. S'ha situat al 3,6% al conjunt de l'Estat per la pujada justament dels carburants i l'electricitat. Rodalies i Adif discrepen sobre la planificació dels trens ahir per cobrir la demanda de passatgers que es desplaçaven a veure l'eclipsi. El gerent de Rodalies parla de capacitat limitada de trens, mentre que Adif Tarragona apunta directament a una mala previsió. Ja està en marxa la reunió telemàtica del govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a negociar els trasllats dels menors que hi ha a Ceuta. El PP hi participa, tot i que l'Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, on Vox té les competències en drets socials, se n'han despenjat. De tot plegat us n'hem parlat a la primera mitja hora. A partir d'ara també us explicarem que l'eclipsi d'aquest 12 d'agost és el primer d'una triada d'eclipsis que es podran veure des de diferents punts de la península ibèrica durant aquests 3 anys. Ho repassarem. I us explicarem que els problemes derivats de la falta de cobertura mòbil representen el 60% de les queixes dels municipis catalans cap a les operadores telefòniques. Des de fa 9 mesos, els ajuntaments poden comunicar directament les incidències a les companyies sense intermediaris i fer el seguiment dels treballs per solucionar-los. Titular d'Esports, Montse.
6: Doncs parlem d'aquest europeu de natació de París amb Luca Hug, que s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la seva sèrie. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre, Gael Sakura Bestué disputarà la final dels 200 metres.
0: La calor serà la protagonista d'aquesta tarda, màximes d'entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tronades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la aixafagor serà intensa. Dos quarts d'una i dos minuts, el govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà com estava prevista, de 5 cèntims per litre. L'executiu ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la data d'inflació que va pujar el juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situant al 3,5% de mitjana, que són 3 dècimes més que el juny. Precisament els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment, segons l'Institut d'Estadística Espanyol. Canviem de qüestió. La tornada de l'eclipsi amb tren des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar principalment a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. En declaracions al Matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha demanat disculpes als usuaris, però ha negat que hi hagi hagut mala planificació.
5: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: En canvi, ahir, Benjamín Moles, el representant de DIFA, en aquell moment a l'estació de Tarragona, sí que ho atribuïa a una mala planificació.
9: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Avui, fons de DIFA atribueixen la situació a una incidència a l'R2 a Castelldefels. Tot i això, el tren especial que Renfe va programar motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació de Tarragona. A més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que hi quedaven. La portaveu de Dignitat per les Vies, Anna Gómez, critica els problemes d'ahir als trens, tenint en compte, a més, que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: El sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol i atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria, però per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris, un en estat crític amb traumatisme en caure del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidències ateses pel SEM, 37 han estat per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, adverteix, però en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
11: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà per atendre els problemes que poden sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir. Doncs bé, l'eclipsi d'aquest 12 d'agost és el primer d'una triada d'eclipsis que es podran veure des de diferents punts de la península ibèrica durant aquests 3 anys. El de l'any que ve, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia amb el sol gairebé en el punt més alt. Cristian Roldán.
12: El 2026, el 2027 i el 2028 són 3 anys esperats amb candeletes pels astrònoms. És una oportunitat històrica per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el Sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
13: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
14: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
12: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
13: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
12: Però per què es produeix aquest joc de perspectives entre la Lluna i el Sol?
14: Agafa't una moneda, posa-te-la molt a prop de l'ull o te la llunyes i la moneda, evidentment, la mida és fixa, no? Però si la tens més a prop o la tens més lluny, et taparà més o menys part del paisatge que tinguis al darrere. Doncs és el que passa amb la Lluna.
12: Crida l'atenció també la precisió amb la que treballen els astrònoms avui en dia. Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
14: Podem predir els eclipsis d'aquí 100.000 anys, cap problema. Si no hi ha una hecatombe còsmica, que ve, jo que sé, un asteroide i ens treu de l'òrbita, o si no hi ha cap cosa estranya, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
12: De fet, amb les dades actuals també es poden identificar els fenòmens que van passar fa milers d'anys. És el cas de l'eclipsi de l'any 585 abans de Crist, que va influir i molt en la batalla entre els lidis i els medes.
13: Mentre es produïa la batalla hi va haver un eclipsi total de sol i els dos exèrcits es van quedar, clar, totalment parats. Allò era un missatge dels déus, atemorits, no sabien què estava passant i els déus, lògicament, semblava que estaven emprenyats amb aquella batalla i els dos exèrcits van decidir retirar-se i deixar aquesta batalla per una altra ocasió.
12: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
0: Està en marxa la reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar el futur dels menors migrants arribats a Ceuta. El PP hi participa, però se'n despengen les tres comunitats on Vox té les competències en drets socials i que es neguen a acollir. Madrid, Paula Brujats.
15: És una reunió tècnica, telemàtica, i s'hi connecten els directors generals d'infància de totes les comunitats, excepte l'Aragó, Extremadura i Castella i Lleó, on Vox es nega a participar-hi. Avui no es debatrà cap repartiment, és només una reunió preparatòria i per canalitzar els 25 milions d'euros promesos pel govern espanyol per atendre nens i joves, i es pactarà també la data per a la propera reunió de final de mes entre la ministra d'Infància i les autonomies per negociar, llavors ja sí, el trasllat de joves cap a la península. Tot i que la prioritat del govern espanyol és retornar els menors cap a casa seva, el Ministeri d'Infància reconeix que molts, més de 1.500 segur, hauran de ser acollits i reallotjats per les comunitats. Totes per llei estan obligades a acollir en funció de la capacitat dels seus centres. L'extrema dreta de Vox s'hi nega, però el Partit Popular reconeix que la llei els obliga i batallaran, això sí, perquè el repartiment de menors entre les comunitats sigui just i equilibrat.
0: Un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat ha mort en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia, ho ha confirmat el ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez.
16: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
0: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros pel país, que inclou material de refugi, kits d'aigua i sanejament i suport al personal sanitari. Álvarez ha recordat també que l'ambaixada i el consolat espanyols a Colòmbia estan plenament operatius i a disposició dels ciutadans espanyols que necessitin ajuda. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 persones ferides.
4: 3CAT Info.
0: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a les companyies sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tor, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
17: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot en menys de condicions climatològiques adverses. Sortim de nou a l'exterior. Els agents d'immigració dels Estats Units, els anomenats ICE, estaran equipats amb uns guants que poden fer descàrregues elèctriques doloroses. El fabricant assegura que s'aconsegueix reduir una persona en menys de 3 minuts sense deixar cremades ni marques ni tampoc cicatrius. L'administració Trump es gastarà 20 milions de dòlars per comprar-los, però encara no ha precisat quan es començaran a utilitzar. La decisió afegeix polèmica al perfil d'aquest cos, qüestionat per la violència en les seves actuacions a l'hora de complir l'ordre presidencial de detenir els immigrants en situació irregular. Aquests guants, que ja es fan servir en algunes presons, només són efectius si toquen directament la pell i generen una descàrrega de, com a màxim, 380 volts.

Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país, el que estem escoltant, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda que sentim de fons. La notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre ells Espanya, van anunciar participar en l'última edició del festival.

0: Les tasques d'extinció van bé.
1: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
2: A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
1: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
2: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
1: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
2: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
3: Hem arribat així a 12:45 del migdia. Actualitzem la situació del trànsit i el transport públic. Equip viari, Mariluz García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Amb una nova incidència, hi ha un accident que talla la C31 Nord a l'altura de Torroella de Montgrí en tots dos sentits, segons informen des de Trànsit. L'autopista AP7, ara carregada a diversos trams en sentit nord en direcció Barcelona-Girona. Trobem trams de congestió a l'altura de Tarragona, també entre Torredembarra i la Pobla de Montornès, entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, també de Vilafranca a Avinyonet del Penedès, a l'altura de Castellbisbal i de Mollet del Vallès a Montmeló i a Llinars del Vallès, tot en sentit nord, en direcció Girona. També cues a l'N340, al Vendrell, a Creixell i a Altafulla, en direcció Tarragona. Al nord, la Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, per entrar a França. L'N145, de la duana de la Farga de Moles, a la frontera andorrana, en sentit nord, d'entrada al Principat. Nacional 260, a l'altura de Puigcerdà, en tots dos sentits. I per obres, aturats a l'autovia 2, a Caldes de Malavella, direcció Girona, a Jorba, direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda de Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. Més informació actualitzada d'aquí a mitja hora.
1: El temps.
3: Gori Massip.
5: Aquesta tarda han de descarregar alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, puntualment també cap al massís del Port, o fins i tot podrien arribar algun de més despistat cap a la Catalunya central, a mesura que es vagi desfent. Una tarda també que serà de calor, amb moltes màximes entre els 35 i 40 graus. Per exemple, a la zona del Segrià, i amb xafogor marcada, humitat elevada, la façana costanera, que doncs augmentarà aquesta sensació de calor a prop del mar. Unes temperatures que encara han de pujar una mica més. De fet, bé, entre avui i demà tocarien sostre, màximes, com dèiem, al voltant dels 40 a les zones més càlides del país. Demà, amb sol al matí, alguns núvols prims cap a les comarques de Ponent i algun ruixat més de cara a la tarda. Serà el cap de setmana, quan amb aquests ruixats que s'han de mantenir, sí que baixaria més la temperatura i, de fet, podríem parlar d'una normalització del mercuri a inicis de la setmana vinent.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La Guàrdia Urbana de Lleida ha detingut la conductora del turisme implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. Està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. Lleida, Estela Busoms.
6: La detinguda conduïa el cotxe que, passades les 11 de la nit, va xocar contra la moto de la víctima, un noi de 22 anys, a qui els serveis d'emergència ja no van poder reanimar. Al turisme hi anaven 4 ocupants més i tots en van sortir lesos. L'Ajuntament no ha facilitat més detalls sobre les circumstàncies del sinistre i el perquè de la detenció, però confirma que s'acusa a la dona d'homicidi per imprudència. Va passar a un dels ponts que travessa el riu Segre, el de Pardinyes, just en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana, on la Paeria ha previst posar un semàfor. És el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat de Lleida en 2 mesos i el segon que passa al pont de Pardinyes. El 22 de juliol hi va morir un altre home de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe.
3: Una cooperativa de Tarragona treballa per fer de la bicicleta una eina més accessible, sostenible i útil per tothom. Entre altres iniciatives, ofereix tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta a Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
7: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats que promouen una mobilitat més sostenible. Un dels seus projectes estrella són els tallers gratuïts de mecànica, on qualsevol persona pot adquirir coneixements bàsics per mantenir la seva bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències del dia a dia. Roger Vives és cooperativista del projecte.
8: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
7: L'objectiu és que els usuaris guanyin en autonomia i confiança. Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. A més, la cooperativa també porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves. Però la seva tasca va més enllà de l'aprenentatge. Al local s'hi acumulen bicicletes recuperades del carrer que, després de ser reparades, tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització cessió i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
8: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
7: La iniciativa és una forma de reduir residus i facilitar l'accés a un mitjà de transport saludable. D'aquesta manera, cada bicicleta recuperada és també una oportunitat perquè més persones puguin moure's sobre dues rodes.
3: 3:15 minuts. Música.

0: La Schubertia de Renc edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterby a l'emblemàtic escenari de la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà. Connectem amb Girona, Maria Rovira.
1: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Schubertiada.
2: Van concedir per casualitat a final de l'últim cap de setmana artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quartet Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
1: Abans de la inauguració a la canònica de Vilabertran, la Schubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'Església de Sant Pere de Pals, amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva.
0: S'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí. Aquest dissabte té una infecció a les vies respiratòries. Laia Claret.
3: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
0: Els Amics de les Arts, Joan Dausà i l'Exam Gustó coincideixen avui en diferents escenaris de Catalunya en una nit de concerts amb propostes dirigides a tots els públics, que repassem amb l'Adrià Clotet.
4: Ja no ens passa, ja no estem tan segurs que tinguem grans coses a fer.
5: Els Amics de les Arts celebren 20 anys de trajectòria amb una gira d'aniversari que els porta arreu de Catalunya. En el marc d'aquesta gira, el grup actuarà al Castell de Calonge, dins la 6a edició del Festival Festiu, amb un repertori que inclou els clàssics més habituals.
4: Queda't aquí, abans, abans que serà hora.
5: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summer Fest Cerdanya, a Puigcerdà, amb la gira de presentació d'Immortals, el seu 5è disc, en el concert que posa punt final a la seva gira del 2026. El treball marca una nova etapa en la seva trajectòria.
4: Llença't, que ens ha vençut i no repartirà. Sento que el cor ja no para de matregar.
5: L'Exam Bustó actua falset dins la programació de la Garbina de Pop. La banda del Vendrell presenta la gira commemorativa del seu 40è aniversari, que recorda els anys de trajectòria del grup i el seu paper dins del rock català.
6: Tinc a les mans un cordell pa columpiar-me la lluna i un ramellet de romer.
5: Sandra Montfort presenta La Mona de Nit al Teatre Auditori de Sant Feliu de Guíxols, dins del festival Porta Ferrada, en la seva nova etapa en solitari. La cantautora i guitarrista valenciana combina música d'arrel i pop amb guitarres, percussions i sons elèctrics. El Festival Jordi Savall presenta Dones d'Orient, un concert format per 7 artistes procedents de Síria, Armènia, l'Iran, el Kurdistan i el Senegal. Una proposta en col·laboració amb l'actriu Agnès Jabur i Sílvia Bel, i que fa un homenatge a la dona com a força essencial de la història i la vida. El Festival Nits de Tramuntana obre la seva 6a edició amb Sabó de Gràcia i Anna Colom. Les dues propostes compartiran la primera jornada del Festival de Música en Viu, que se celebra a Llançà.
7: Esports.
0: Montse Arraia, bon dia.
8: Hola, bon dia. A l'Europeu de Natació de París, la nedadora del Mataró, del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, disputarà la final dels 1.500 lliures. Ha aconseguit la classificació avui, ha estat quarta de la seva sèrie, en una sèrie on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no disputarà aquesta final dels 1.500 lliures, que serà demà al vespre. El català Luca Huch s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. En aquest cas, la final sí que és aquest vespre, a 7:45. També a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures en aquest europeu de natació. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, d'aquí uns minuts, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, disputarà les semifinals de 800 metres. Abans, el barceloní Oriol Sánchez s'ha hagut de retirar per lesió al començament de la cursa de les sèries classificatòries de 200 metres. Aquest vespre, Gel Sakura Bestuer disputarà la final dels 200 metres, la Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
7: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de...
9: Y tendremos muchos partidos como este en la...
10: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
8: A Zagreb, Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència també de Laia Font, de l'Eguiba Manresa, i Marina Escudero, de l'Hospitalet, plata i bronze, a l'última estatal de Guadalajara. Petisco, quatre vegades campiona d'Espanya, es va penjar la plata en l'últim europeu de l'èxit en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
11: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
8: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra i l'objectiu ara és arribar a les finals de terra i de barra a l'europeu actual. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística.
12: Trescat Info.
8: En futbol, la Federació Irlandesa retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos admeten que estan amoïnats pels esdeveniments recents en què Infantino proposava incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i la CONCACAF, que plega les federacions de Nord-Amèrica i Centroamèrica i el Carib, han criticat durament Infantino. El suís ha rebut el suport de la Confederació Africana de Futbol i la Confederació Sud-americana. La votació per elegir el nou president de la FIFA es farà el març de l'any que ve i Infantino aspira al seu quart i últim mandat. Justament de cara al pròxim Mundial de Futbol hi ha un nou seleccionador, és Xavi Hernández, que ha estat elegit per dirigir els Països Baixos en substitució de Ronald Koeman. El neerlandès va dimitir després de l'eliminació de l'equip en el passat Mundial. I segona Supercopa d'Europa per al Paris Saint-Germain en superar l'Aston Villa anglès 2-1. Luis Enrique, tècnic del PSG.
7: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
13: It's very nice to work with them.
8: Ferran Torres continua amb permís del Barça per acabar de negociar la seva sortida justament al PSG. Per tant, tampoc s'entrena avui amb l'equip. Hansi Flick, el tècnic del Barça, ha tornat a programar doble sessió d'entrenament. I el Madrid guanya el trofeu Teresa Herrera en superar el Deportivo de la Coruña per 0-1, un gol de Brahim. Sentim el tècnic blanc Josep Mourinho.
9: Y tendremos muchos partidos como este en la liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
8: A Màlaga, embolica amb el Fulham de l'extècnic de Madrid, Álvaro Arbeloa. La disputa del trofeu Costa del Sol. Van empatar a 2 al partit i al final no van llançar els penals.
12: 3CAT Info.

0: Iguada ara és de Gori Massip.
1: La temperatura ha de pujar aquesta propera tarda i ho ha de fer amb ganes. De fet, esperem que avui tornin els 39, puntualment 40 graus que es poden assolir, per exemple, a les comarques de Ponent, a la mateixa ciutat de Lleida. Molts valors entre els 35 i 40 a l'interior del país i poc per sobre dels 30 a la façana costanera, però aquí, amb humitat elevada, la xafogó ha de ser marcada. L'altre protagonista de la tarda, les nuvolades. Nuvolades de tarda en zones de muntanya, sobretot, al Pirineu, Prepirineu, puntualment poden baixar cap a la Catalunya central ja avançada la tarda o també cap a la zona del massís dels Ports. En tots aquests sectors esperem alguns ruixats, puntualment alguna tronada. Demà, més del mateix, un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix matinal als dos extrems de la costa i al prelitoral, i a la tarda més ruixats i algunes tempestes, amb calor que toca sostre entre avui i demà, de fet, amb aquests valors de fins a 40, potser puntualment una mica més. Per tot plegat, avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya, tant per calor diurna com també nocturna. Les properes matinades han de continuar sent de mal dormir, especialment a prop de la façana costanera.
2: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
2: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Ara passen 3 minuts d'un quart de dues. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. Això és per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible, de més del 17% al juliol, per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà, en canvi, d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya, l'increment de preus interanual es va situar en el 3,5% de mitjana, 3 dècimes més que el juny. Precisament, els carburants i també l'electricitat són els que més han contribuït a aquest increment de l'IPC, segons l'Institut d'Estadística Espanyol.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: El Japó ha convocat l'ambaixador rus al país en protesta per la visita que fa avui Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils. El Kremlin ha distribuït imatges de Putin visitant una planta de processament de peix, una escola i un hospital. La presència del mandatari rus a les Kurils reobre una ferida històrica i ressuscita memòries de la Segona Guerra Mundial. La Unió Soviètica va ocupar les illes després del conflicte. L'URSS formava part dels vencedors i el Japó dels vençuts. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han firmat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin i ha alertat que la presència a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i dificulta encara més el restabliment de relacions bilaterals. De fet, el Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: L'ambaixador dels Estats Units a Israel ha qualificat els colons de terroristes israelians. Ha fet les crítiques arran dels últims episodis a Qusra, a Cisjordània, on els colons estan utilitzant un nou mètode que consisteix en identificar habitatges allunyats del centre dels pobles, tallar el subministrament de llum i aigua corrent, envoltar la casa i bloquejar l'entrada per aïllar els veïns fins que ja no poden més. Després de 4 dies assetjant a una família amb aquest mètode, l'exèrcit israelià ha intervingut. La solució que han trobat els soldats ha estat obligar la família palestina a deixar temporalment casa seva amb l'argument que hi podran tornar quan s'hagi assegurat que els colons han marxat del tot. També s'han evacuat temporalment una quinzena de cases més que l'exèrcit assegura que utilitzarà per controlar la zona. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa, Pete Hegseth, de visita a Panamà.
5: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Trump també va al·ludir el mes de juny a la possibilitat d'una operació militar a Cuba semblant a les de Venezuela o l'Iran, tot i que va assegurar que té una postura flexible respecte a l'Havana. Els Estats Units han aprovat els últims mesos diverses rondes de sancions contra el règim cubà i el subministrament de petroli a l'illa. El país, que viu una crisi energètica profunda, celebra avui els 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro.
2: 3CAT Info.
0: La tornada de l'eclipsi amb tren des del sud de Catalunya va deixar la imatge d'aglomeracions a les andanes. Els problemes es van concentrar sobretot a l'estació de Tarragona, que va quedar completament col·lapsada. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha demanat disculpes als usuaris, però ha negat que hi hagi hagut mala planificació.
6: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: En canvi, ahir, Benjamín Moles, el representant d'Adif en aquell moment a l'estació de Tarragona, sí que ho atribuïa a una mala planificació.
7: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
0: Avui, fonts d'Adif atribueixen la situació a una incidència a la R2 a Castelldefels. Tot i això, el tren especial que Renfe va programar amb motiu de l'eclipsi va permetre buidar pràcticament l'estació de Tarragona i, a més, va afegir un altre comboi més tard per acabar de traslladar els passatgers que quedaven. Renfe afirma que ahir l'R16, que connecta Tortosa, Tarragona i Barcelona, va doblar la capacitat i l'R15, que connecta Riba-roja d'Ebre, Reus i Barcelona, va tenir un 60% més d'usuaris que un dia qualsevol d'aquesta setmana. La portaveu de Dignitat per les Vies, Anna Gómez, critica els problemes d'ahir als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
8: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: Protecció Civil va activar la prealerta del pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. I un altre servei, un altre equipament, el sistema d'emergències mèdiques, ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests, 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris, un en estat crític amb traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, però tots lleus. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
9: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Precisament, el Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà per atendre tots els problemes que podrien sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir. 4 minuts i mig i arribarem a 2:15.
2: Esports.
0: Amb Montse Raya, bon dia.
10: Hola, bon dia. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha acabat sisena a les semifinals de 800 metres que s'han disputat fa uns minuts. Abans, a Barcelona, Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la cursa classificatòria de 200 metres. Aquest vespre, Jael Sacura-Bestué disputarà la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
11: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: Pel que fa a l'europeu de natació de París, la nedadora del Centre Natació Mataró, Maria de Valdés, disputarà el final dels 1.500 lliures perquè ha estat quarta de la seva sèrie. En aquesta mateixa sèrie també hi era la barcelonina Paula Otero, que ha acabat setena i no disputarà la final, que serà demà al vespre. El català Luca Huck s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. En aquest cas, la final és aquest vespre a 7:45. I també a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures en aquest europeu de natació. I a Zagreb, Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana de 23 anys, Alba Petisco, lidera l'equip espanyol amb la presència també de Laia Font i Marina Escudero, plata i bronze a l'última estatal de Guadalajara. Petisco, quatre vegades campiona d'Espanya, es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles. Petisco parla de la seva rutina de preparació per a la competició.
12: Tengo una pequeña rutina, tampoco muy estricta, pero sí que me gusta visualizar bastante mis ejercicios, recordar pues todos los ejercicios que llevo encima. Siempre está bien a modo de darte confianza a ti mismo. Pero sí que es verdad que rituales de estos raros yo no tengo.
10: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Parlem de futbol perquè la Federació Espanyola acaba d'anunciar que la pròxima edició de la Supercopa d'Espanya se celebrarà a Istanbul del 2 al 7 de febrer de l'any que ve, del 2027. Aquesta Supercopa d'Espanya la disputaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid. Aquesta competició, com recordeu, s'ha disputat de forma ininterrompuda a l'Aràbia Saudita des de l'any 2024, però aquesta vegada, aquest any, el 2027, es disputarà a Turquia, a l'estadi olímpic Ataturk. I això és perquè en aquesta edició la Supercopa d'Espanya coincideix amb la Copa d'Àsia, que també s'ha de disputar a l'Aràbia Saudita. Per tant, la Supercopa d'Espanya tornarà a l'Aràbia Saudita per l'edició del 2028. I la Federació Irlandesa de Futbol retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos no veuen bé que Infantino proposés incorporar inversió privada al pròxim Mundial. Hi ha 6 federacions europees més que també han retirat el suport a Infantino: Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i la Confederació, la CONCACAF, que plega les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib. El suís ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Confederació Sud-americana de Futbol. La votació per elegir el nou president de la FIFA es farà el març de l'any que ve.

0: Hem arribat a 2:15, moment de recapitular. Bon dia, us saluda Òscar Callau des de l'antena de 3Cat Info. Ens hem centrat en la crisi migratòria a Ceuta i, bàsicament, la situació dels menors. El Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el futur dels menors migrants arribat a Ceuta des del Marroc. La prioritat del govern espanyol és retornar-los amb les seves famílies, però molts s'hauran d'acollir i reubicar entre les diferents comunitats. Fa només uns minuts hem fet una entrevista amb Raül Arnaiz, el director d'operacions de Save the Children, que encara estava a Ceuta després de visitar els campaments improvisats on malviuen aquests menors. Ens ha fet una descripció d'un panorama de misèria extrema que podria també tenir riscos per la salut. L'ocuparant d'aquesta ONG també ens ha alertat del perill que tenen les nenes preadolescents que estan del tot soles a Ceuta. En l'àmbit econòmic hem destacat que el govern espanyol ampliarà el descompte al gasoil. Serà de 20 cèntims per litre al setembre. El de la gasolina serà de 5 cèntims com estava previst. Això després de l'increment de la inflació al juliol, que s'ha situat al 3,5% a Catalunya per la pujada, precisament, dels carburants i l'electricitat. A partir d'ara us explicarem que Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla Infocat per perill molt alt d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Protecció Civil demana a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. Mentrestant, els bombers han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir a la tarda a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. I en la cultura us explicarem que han suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte. Té una infecció a les vies respiratòries. Pel que fa als esports, Montse.
1: A l'Europeu de Natació de París, Luca Hook, classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quarts de la sèrie. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre Gelsa Kurabestue disputarà la final dels 200 metres.
0: La calor, doncs, serà la protagonista d'aquesta tarda, màximes d'entre 35 i 40 graus a l'interior. Tot i això, les nuvolades també guanyaran terreny i descarregaran alguns ruixats o tornades al Pirineu, Prepirineu i en altres zones de muntanya. A la costa, la xafogor serà intensa. Doncs ampliem aquesta informació sobre la crisi migratòria a Ceuta que ens ha ocupat en la primera part d'aquest espai informatiu i anem cap a Madrid, on hi ha aquesta reunió del Ministeri amb les comunitats autònomes que hauran d'acollir menors. Paula Brujats, bon dia.
2: Bon dia. L'última hora és que s'ha acabat aquesta reunió després de 3 hores i que ja en tenim el resultat. El Ministeri d'Infància ha acordat amb les comunitats reunir-se el proper 27 d'agost, a finals de mes, per intentar, doncs, canalitzar el repartiment dels menors que hi ha a Ceuta cap a la península. A la reunió d'avui hi han assistit totes les comunitats, incloses les del PP, excepte Aragó, Extremadura i Castella-Lleó, que és on Vox controla les conselleries de drets socials, però el resultat de la reunió és que el Partit Popular s'ha oposat a que aquesta reunió del proper dia 27 d'agost es parli, es negociï del trasllat de menors cap a la península. Per tant, de moment, el que s'ha acordat avui és que el proper 27 es parlarà només del repartiment dels 27 milions d'euros que ha promès el govern espanyol per fer l'acollida d'aquests nens i adolescents, i el Partit Popular, doncs, que ja d'entrada posa traves a aquest futur repartiment dels menors que hi ha a Ceuta. El que diu el Ministeri d'Infància és que la ministra Cira Rego intentarà finalment incloure aquest punt a la reunió del 27, però el Partit Popular té majoria en aquesta reunió, ja que governa a la majoria de comunitats autònomes i, per tant, ho podran impedir. Per tant, aquesta primera presa de contacte entre govern espanyol i comunitats per abordar el futur d'aquests nois i adolescents ha acabat així, amb el Partit Popular negant-se a negociar el trasllat cap a la península.
0: Gràcies, Madrid. Una altra veu que s'ha pronunciat sobre aquesta crisi és la del defensor del poble, que actuarà d'ofici per la crisi migratòria de Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà les mesures que han adoptat les diferents administracions per donar resposta a la crisi humanitària que viu la ciutat autònoma després de l'arribada massiva de més de 70.000 persones des del Marroc a finals de juliol. En concret, el defensor del poble ha sol·licitat informació a la Secretaria d'Estat de Migracions, a la Fiscalia General de l'Estat, a la delegació del govern espanyol a Ceuta i a la mateixa ciutat autònoma. Gabilondo s'ha interessat especialment per la situació dels menors d'edat, molts dels quals encara estan pendents de ser identificats. Sobretot preocupa l'estat de les nenes i les adolescents que encara no han trobat acollida en el sistema de protecció de menors. Com a mínim, tres noies ja han denunciat al jutjat de Ceuta que han estat víctimes d'una agressió sexual des que van arribar a la ciutat autònoma. El Ministeri d'Igualtat també ha demanat al president de Ceuta, Juan Jesús Vives, que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i nenes que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat. 3CAT Info. També estem destacant tot aquest matí aquesta notícia econòmica. El govern espanyol tornarà a incrementar el descompte del preu del gasoil al setembre. Estava previst que fos de 5 cèntims per litre, però finalment serà de 20. I això és per l'encariment que ha experimentat aquest tipus de combustible de més del 17% al juliol per l'escalada del conflicte a l'Orient Mitjà. La gasolina, que s'ha pujat un 7%, no es beneficiarà en canvi d'aquesta mesura i la rebaixa serà, com estava previst, de 5 cèntims per litre. L'executiu ho ha anunciat avui, coincidint amb la publicació de la dada d'inflació que va pujar al juliol. A Catalunya aquest increment es va situar en el 3,5%, de mitjana 3 dècimes més que el juny.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 2:15. Protecció Civil ha posat en situació de prealerta el pla InfoCat per perill molt alt d'incendi, especialment a 6 comarques: l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Protecció Civil demana a la població que avisi de seguida el 112 si veu alguna columna de fum. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i vetllar pel benestar de les persones més vulnerables. I encara en relació amb aquest clima, els bombers han anunciat que a primera hora han pogut estabilitzar l'incendi declarat ahir la tarda a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell Marmellà sobre el terreny i continuen treballant 10 dotacions per remullar tota la zona i evitar que revifin punts calents. Pel que fa a la resta d'Espanya, preocupa l'incendi que fa una setmana crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha afectat 31.000 hectàrees. Un foc que avança sense control i comporta nous desallotjaments a la província veïna de Sevilla. L'alcalde de la localitat sevillana d'Aznalcóllar, Juan José Fernández, ha fet una crida a la calma als veïns després que ahir es desallotgessin 2 nuclis a l'espera que s'hi puguin afegir 3 més. En total, més de 700 persones han hagut de ser evacuades de forma preventiva i no es descarta que la xifra pugui créixer. Més de 600 efectius i una cinquantena de mitjans terrestres hi han estat treballant aquesta nit, segons ha informat el Servei d'Extinció d'Incendis Forestals d'Andalusia. I aquest matí encara s'arrosseguen cancel·lacions i retards de vols a l'aeroport del Prat per la fallada electrònica d'ahir a la torre de control. L'aerolínia Vueling registra una quinzena de cancel·lacions. La companyia explica que va ser que en ser dates amb moltes operacions és més complicat recol·locar els avions en els horaris. Alguns passatgers que agafaven el vol aquest matí han vist com els hi cancel·laven i la companyia els donava poques opcions.
4: Me ha dicho aquí que baje abajo allá, que me solucionarán o lo mandarán en autobús, no lo sé, ahora bajaré ahí abajo por el metro.
5: Hemos hecho el check-in con anticipación y hemos pasado y nos dicen que no, que el vuelo está cancelado y nos han enviado abajo a unas oficinas, 2 plantas más abajo del CEMAC, pero hay mucha más gente que está ahí de otros vuelos como Bilbao, Murcia, Alicante, de las 6:30 también, que está cancelado.
0: Segons Vueling, s'ha ofert als clients la possibilitat de ser recol·locats al següent vol de la mateixa destinació, un reembolsament s'ho prefereixen i en alguns casos de destinacions de proximitat, com Albacete o Bilbao, s'ha posat a disposició un autobús per fer el mateix recorregut, però, òbviament, per carretera. En el cas de les connexions amb Itàlia, l'aeroport de Catània continua tancat per 7è dia consecutiu, en aquest cas per l'erupció del volcà Etna, cosa que fins ara ha condicionat l'operativa de més de 700 vols. A Palerm se n'han desviat 190 i es calcula que el nombre de passatgers afectats puja a 100.000.
3: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: 5 minuts i arribarem a 2:45. Operació oberta de la Policia Nacional a la zona del sud del Segrià per desarticular una xarxa de tràfic de persones vinculada a la campanya de la fruita. De moment s'han detingut 33 persones que suposadament treballaven amb identitats suplantades. Lleida, Estela Busoms.
6: La principal batuda de la brigada d'estrangeria s'ha fet aquesta setmana en un gran magatzem de fruita de la localitat de Soses, però també s'ha intervingut en altres punts d'aquesta zona del Baix Segre. Els 33 detinguts són d'origen estranger i suposadament no tenien papers, però estaven treballant amb la identitat d'altres persones i els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat, però falta per detenir els suposats caps de la xarxa encarregats de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Per això l'operació continua oberta. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
7: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha tot arreu.
6: Aquesta és una queixa que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I a Badalona han detingut un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans de l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. I a Lleida, la Guàrdia Urbana ha detingut la conductora del turisme implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. Està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. L'Ajuntament instal·larà pilones per evitar que els vehicles travessin els 4 carrils. Lleida, Estela Busoms.
6: La detinguda conduïa el cotxe que, passades les 11 de la nit, va xocar contra la moto de la víctima, un noi de 22 anys, a qui els serveis d'emergències ja no van poder reanimar. Al turisme hi anaven 4 ocupants més i tots en van sortir il·lesos. Va passar en un dels ponts que travessa el riu Segre, el de Pardinyes, just en l'encreuament d'accés al camí de Grenyana. A la dona, que no coneixia la ciutat, se l'acusa d'homicidi per imprudència perquè es va incorporar al pont i es va saltar la línia contínua que separa els 4 carrils sense fer cas de la senyalització. Es dona la circumstància que fa poques setmanes, el 22 de juliol, al mateix lloc hi va haver un altre accident molt similar en què també va morir un motorista de 30 anys en una doble col·lisió amb una moto i un cotxe. Per això l'Ajuntament ha anunciat que posarà pilones a la mitjana. Cristina Morón és la tinenta d'alcaldia.
8: Posar unes pilones, una mitjana, al mig de la calçada per evitar que els cotxes passin d'un costat cap a un altre atravessant directament la carretera i evitar aquestes circumstàncies que s'han produït aquest mes.
6: La Paeria també estudia posar un semàfor en aquesta intersecció. El de dimarts va ser el tercer accident mortal d'un motorista a la ciutat de Lleida en 2 mesos i el segon que passa al pont de Pardinyes.
0: El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat són per la falta de cobertura mòbil.
9: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. I ara el trànsit a 3Cat Info. Mariluz García, bon dia.
10: Hola, bon dia. Es mantenen alguns trams de congestió, tot i que millora. Ja no, els vehicles no estan aturats, però hi ha força volum de trànsit a l'AP7 entre la Riera de Gaià i el Vendrell, en sentit nord, també a l'altura de Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal, i ja més cap al nord, des de Mollet del Vallès fins a Montornès, també en sentit nord, en direcció Girona, i també hi ha lentitud a l'altura de Llinars del Vallès. Més endavant, també lentitud a Maçanet de la Selva, també en sentit nord, en direcció Girona. Encara complicacions a la C31 Nord, a l'altura de Torroella de Montgrí. S'hi fa pas alternatiu a causa d'un accident, cosa que provoca retencions en totes dues direccions. Cues també pel que fa a altres punts, a l'AP7 i Nacional 2, a la frontera del Portús, a la Jonquera, direcció França, la C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, a l'Alt Urgell, N340 al Vendrell, a Creixell i Altafulla, en direcció Tarragona, o l'N260 a Puigcerdà en tots dos sentits per obres. Aturats a l'autovia A2, a Jorba, direcció Lleida, i a Barcelona, a la Ronda Adal, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, i també de Sant Gervasi a Vallcarca en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral, retencions entre el Nus de la Trinitat i el Bon Pastor, direcció Llobregat, per un vehicle avariat, i també hi ha cua a l'altura de Montjuïc en sentit Besòs. Més informació renovada al punt de les dues.
3: El temps.
0: Amb Gori Massip.
11: Aquesta tarda han de descarregar alguns ruixats cap a la zona del Pirineu, Prepirineu, puntualment també cap al massís del Port, o fins i tot podrien arribar algun de més despistat cap a la Catalunya central, a mesura que es vagi desfent. Una tarda també que serà de calor, amb moltes màximes entre els 35 i 40 graus. Per exemple, a la zona del Segrià, i amb xafogor marcada, humitat elevada, la façana costanera, que doncs augmentarà aquesta sensació de calor a prop del mar. Unes temperatures que encara han de pujar una mica més. De fet, bé, entre avui i demà tocarien sostre, màximes, com dèiem, al voltant dels 40 a les zones més càlides del país. Demà, amb sol al matí, alguns núvols prims cap a les comarques de Ponent i algun ruixat més de cara a la tarda. Serà el cap de setmana, quan amb aquests ruixats que s'han de mantenir, sí que baixaria més la temperatura i, de fet, podríem parlar d'una normalització del mercuri a inicis de la setmana vinent.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.

0: Han suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte. Té una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
1: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.

0: Continuem amb música, continuem a les comarques de Girona. En aquest cas, per parlar de la Xubertia, de que arrenca edició amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, com a preludi de la inauguració oficial de diumenge amb la soprano sueca Matilda Sterbi a l'emblemàtic escenari de la canònica de Vilabertran a l'Alt Empordà. Ens en fa la crònica, la prèvia, Maria Rovira.
1: La 34a edició està dedicada a la memòria de Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Un homenatge amb un moment especial, segons Sílvia Pujalte, directora artística de la Xubertiada.
2: Van coincidir per casualitat a final de l'últim cap de setmana artistes que ja van començar a actuar els primers anys, com són Javier Perianes, Matías Guerne i el Quatre Casals. I el que sí que van fer va ser convidar la soprano Juliana Vance, perquè no volíem fer l'homenatge sense ella.
1: Abans de la inauguració a la canònica de Vilabertran, la Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bauzà i el pianista Jesús López Blanco, i demà a l'Església de Sant Pere de Pals, amb el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva.
0: I un tercer punt musical. Perquè ja sabem on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burga, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país d'ara guanyés el maig a Viena amb la cançó Banga Randa, que sentim de fons. La notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.

0: I abans dels esports, anem cap a Girona, que intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha imposat 250 multes per actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o trastos al carrer. Laia Claret.
1: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
2: Per intentar, doncs, que quan fan aquesta venda, diguéssim, directa, no?, que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no?, a tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
1: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
2: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
1: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre al Pallars Sobirà ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament acaba d'anunciar que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
3: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
4: Hem comunicat del Consell que ara podem tornar a donar apte pel consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica del que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració. I el cremat no ens va donar, no ens va avisar. També, a més, hi ha de festa major i Isavarre, hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així. No vam detectar la incidència, però aviat.
3: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
4: Les 30 persones, o 40, així, amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al CAP d'Esterri, però ja està.
3: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X, el perfil @3catinfoviari.
6: Benvinguts a l'univers vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3Cat Info.
7: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
8: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
7: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3Cat Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: I un breu apunt astronòmic abans dels esports. Apunteu l'agenda perquè l'eclipsi d'aquest 12 d'agost és el primer d'una tríada d'eclipsis que es podran veure des de diferents punts de la península Ibèrica durant aquests 3 anys. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt.
7: Esports.
0: I ara sí, els esports amb Montse Raya. Bon dia.
9: Hola, bon dia. L'europeu de natació de París, el català Luca Huch, s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre a 8:15. També a la tarda, Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals dels 200 lliures. I serà demà quan Maria de Valdés, del Centre Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, a final catalana, amb Jael Sakura Bestué, que competirà als 200 metres aquest vespre a la Sant Cugatenca. Va acabar ahir setena a la semifinal.
10: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
9: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, torna a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no es pot classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb 2 caigudes i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. A Zagreb, Croàcia, avui comença l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
11: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
9: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. En futbol, Ferran tampoc s'ha entrenat avui al Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent a la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la final de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran Barça-Madrid, Reial Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa de Futbol retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. Altres 6 federacions europees també han retirat el suport a Infantino: Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. La votació es farà el pròxim mes de març. I justament de cara al pròxim Mundial de Futbol hi ha un nou seleccionador, Xavi Hernández, que ha estat elegit per dirigir els Països Baixos.
12: L'eclipsi deixa una imatge per a la història, però també una altra estampa, la saturació de Rodalies. Bon dia, són les dues.
6: Catalunya migdia. Amb Marc Teixidor.
12: Va ser un fet puntual, però centenars de persones es van veure col·lapsades a l'estació de Tarragona a l'hora de tornar cap a casa. La pell de gallina del fenomen va donar pas a la indignació. Rodalies va reforçar el servei amb un comboi doble amb què no n'hi va haver prou. Pel que fa a les atencions mèdiques, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades relacionades amb l'eclipsi, Marta Prat.
13: Sí, malgrat tot, el balanç és bo i milers de persones van poder gaudir d'un espectacle astronòmic en diferents punts del país.
12: Tarragona, Clara Chavarría Domingo i Lleida, Noelia Caselles.
14: A les comarques del sud, l'Observatori de l'Ebre i el Parc Natural del Delta de l'Ebre van ser un dels punts neuràlgics per seguir l'eclipsi total. Si bé els núvols van fer la guitza a primera hora de la tarda, la visibilitat va ser perfecta. A Tarragona, unes 26.000 persones es van aplegar als diferents punts de la ciutat, mentre que d'altres van sortir a la mar per contemplar el fenomen.
15: A Lleida, l'eclipsi deixa a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i duplica les visites a monuments com la Seu Vella. 12.000 2.500 persones el van seguir des dels punts habilitats i centenars d'altres des d'espais naturals o les terrasses de molts edificis, tot plegat sense incidents importants i amb només una atenció mèdica.
12: I en clau econòmica, el govern espanyol recuperarà al setembre el descompte de 20 cèntims al litre de gasoil pel repunt del preu del barril.
13: En canvi, mantindrà el de només 5 cèntims per la gasolina perquè, malgrat que també ha pujat el preu, no ha superat un repunt del 15%. Precisament l'encariment dels carburants, entre d'altres, està al darrere de l'alça de 3 dècimes de l'IPC al juliol, fins al 3,5%.
12: I la crisi migratòria a Ceuta, lluny d'albirar-se, en el final s'enquista. L'acolliment dels menors a la península es dilata perquè el PP ja ha avisat, en la primera reunió per abordar la qüestió, que s'hi oposa a Madrid, Paula Brujats.
16: Sí, primeres dificultats per al reallotjament dels menors. Les comunitats del PP, que són majoria, es neguen que la reunió de final de mes amb la ministra es discuteixi el repartiment. Disputa política servida, mentre Ceuta, ONGs com Save the Children avisen que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar amb situacions de misèria extrema.
17: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemes de salut, infecciones, y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
12: A Colòmbia, al pas de les hores, es veeix la possibilitat de rescatar supervivents entre la runa del terratrèmol que va sacsejar l'oest del país sud-americà dilluns.
13: Mentrestant, el govern espanyol avui ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol que se suma a les més de 260 víctimes mortals, segons el darrer balanç.
12: Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
18: Sí, les possibilitats de trobar persones en vida s'esgoten ja ara en el cinquè dia aquí a Colòmbia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida que s'acaba. Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort. El cas d'una família de Cali, els pares han estat trobats abraçats morts i una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut.
12: Toc d'alerta dels Estats Units a Israel. L'ambaixador nord-americà al país hebreu ha titllat de terroristes els colons que han assetjat els veïns de Qusra, Cisjordània, perquè abandonessin casa seva. Jerusalem, Jordi Bresco.
19: De moment, els colons segueixen al mateix lloc. La família assetjada, en canvi, ha hagut de marxar de casa obligats per l'exèrcit israelià, que s'instal·larà en principi momentàniament per poder operar amb major facilitat en la seva missió de fer fora els colons. En 5 dies encara no ho han aconseguit.
12: I a la cultura, música. D'una banda, la Xuvertíada, que arrenca avui la 34a edició amb concerts a Vilajuïga i a Pals abans de la inauguració oficial diumenge.
13: I a Puigcerdà, en un registre completament diferent, Joan Dausà serà l'encarregat de fer el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, que comptarà amb una desena de concerts fins la setmana que ve.
12: I quan faltin 20 minuts per les 3, Ernest Macià, bon dia.
20: Bon dia.
12: Arribaran els esports amb un Manchester City que espera que el Barça millori l'oferta per Rodri. Els anglesos no en tenen prou amb 70 milions d'euros per l'MVP del Mundial.
20: Exacte. Segons The Times, en demanen 80. I és que necessiten generar fair play a Manchester i ho tenen clar. No en tenen prou amb 60 de fixes, més 10 de variables, en volen 80.
12: Titulars d'esports i ara ens centrem en l'àrea de serveis, la doble T. Comencem per l'equip viari. Mariluz García, bon dia.
21: Hola, bon dia. Trobem congestió a diversos punts de l'AP7 des d'aquest migdia, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona. N'hi ha de la Riera de Gaià al Vendrell, a Sant Sadurní d'Anoia, a Castellbisbal. També de Mollet del Vallès a Montmeló i a Maçanet de la Selva, tot en sentit nord. L'AP7 i l'N2, de la Jonquera a la Frontera, cap a França, a la C31 nord, a Torroella de Montgrí per un accident. I també cues a la C14 i N260 entre Ribera d'Urgellet i Adrall, N260 Puigcerdà o N340 Creixell, direcció Barcelona. I el transport públic interromput de la circulació de trens de l'R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà per una incidència en els sistemes de regulació del pas de trens.
12: Trànsit per una banda i el temps per l'altra.
22: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
12: Gori Massip, bon dia.
23: Bon dia, Marc.
12: Superada la ressaca meteorològica de l'eclipsi, centrem-nos en la calor, no?
23: Sí, ens centrem bàsicament en la calor perquè ara en aquesta hora ja estem a punt de tocar dels 40 graus a punts del Baix Penedès, per exemple al Montmell, també a la Ribera d'Ebre, Vinebre o a punts del Segrià superem ja per poques dècimes als 39. Calor per una banda i d'altra banda ruixats que ja descarreguen hores d'ara entre l'Alta Ribagorça, Pallars Jussà, també entre l'Alt Urgell i el Solsonès i aquesta de ser la tònica, el Pirineu, Prepirineu, Catalunya Central, potser també el Massís del Port, ruixat i alguna tronada localment intensa. Demà es manté aquest sol, al matí, ruixats a la tarda i calor, però atenció perquè a partir de dissabte i en dies posteriors, baixada la temperatura que faria normalitzar els termòmetres per l'època de l'any.
12: Una bona notícia, gràcies, Gori.
23: Que vagi bé.
1: Adéu, bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: 2:06. L'endemà d'un dels fenòmens que ha captat d'una manera més multitudinària l'atenció pública toca fer balanç en àmbits com la mobilitat, la seguretat i l'assistència mèdica. L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Ahir el responsable de DIF que hi havia a la tarda en aquesta estació ho atribuïa a una manca de planificació.
3: Això ha sigut un problema de previsió de que a partir de les 9 del vespre així ha començat a baixar moltíssima gent. Si no arriba a ser perquè tenim els Mossos d'Esquadra aquí, que haguéssim tingut un problema de seguretat bastant greu.
1: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris, però ha negat aquesta falta de planificació. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés. Què ha dit exactament, Mireia Sala?
4: Doncs, segons l'operadora ferroviària, el problema va ser que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides. El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, coneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. En tot cas, David Andrés diu que no podien fer res més.
24: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
25: I amb això.
4: La portaveu de Dignitat per les Vies, Ana Gómez, ha criticat els problemes als trens, tenint en compte que s'havia recomanat fer ús del transport públic.
26: Per molt eclipsi que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
4: Protecció Civil va activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. En el cas de Tarragona, els Mossos van tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien tornar a Barcelona.
1: Això pel que fa a la mobilitat, però pel que fa a les emergències mèdiques, a l'espera de tenir dades concretes sobre visites als CAPs i hospitals, segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències mèdiques ha rebut un total de 115 trucades al 061 Salut Respon, relacionades amb l'eclipsi de sol, i ha atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen, Mònica.
27: Sí, 10 dels casos han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents de trànsit. D'aquests 6 afectats han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític amb un traumatisme en caurà des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, que és delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio que més endavant, però, poden aflorar seqüeles oftalmològiques més importants.
28: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
27: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, Tarragona i Lleida des d'ahir fins almenys demà o demà passat per atendre tots aquests problemes que puguin sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
1: En aquest balanç de l'endemà no hi podia faltar que passéssim pels territoris que van viure aquest eclipsi solar total. A les comarques del sud de Catalunya, l'Observatori de l'Ebre a Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta de l'Ebre o a la mateixa ciutat de Tarragona, van ser els epicentres per a l'observació de l'eclipsi. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
29: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
30: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net, al moment precís, i hem vist un espectacle fantàstic.
29: A la Costa Brenca, a la barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el Blau també va fer-se la mar. Lluís Palau n'és el patró.
0: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
29: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra

0: Els espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en d'altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
1: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
0: Al Col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
2: Doncs amb la Mònica Mas estàvem pendents de l'actualització que fes el Departament de Salut sobre les urgències ateses arran d'aquesta eclipsi. Mònica, n'hi va haver més, però res d'atenció al sistema.
3: Exactament, sí. Mira, durant el dia d'ahir es van registrar 17.200 urgències. Això estem parlant d'hospitals i els centres d'atenció primària que tenen urgències. Una xifra que representa, segons el Departament de Salut, un 12% més respecte al mateix dia de la setmana passada. Aquests increments són molt més marcats a les Terres de l'Ebre, més de pràcticament un 28% més, i al Camp de Tarragona amb un 24%. I aquesta seria el resum de l'activitat extra que es va fer en aquestes zones amb més afluència.
2: I que se sumen a les 115 trucades que explicàvem fa un moment que va rebre el sistema d'emergències mèdiques al 061. Gràcies, Mònica.
3: Adeu.
2: L'eclipsi d'ahir és el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt, Cristian Roldán.
4: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
5: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
6: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
4: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
5: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
4: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
6: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
4: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
2: Deixem, doncs, ja enrere l'eclipsi, ens centrem en l'actualitat econòmica. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims. En canvi, la gasolina no es beneficiarà d'aquest increment en les ajudes. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol, que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat, Jordi Canal.
7: Sí, els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol, segons l'executiu, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
8: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
7: L'Organització de Consumidors FACUA lamenta que el

0: El govern espanyol es decanti per aquesta nova rebaixa fiscal en comptes de pertopar els preus dels carburants. Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'una nova pujada de la inflació el juliol. Segons la dada de l'IPC feta pública avui, de mitjana els preus han pujat un 3,5% a Catalunya respecte a un any enrere. Això són 3 dècimes més que el juny. La demarcació de Girona se situa per sobre de la mitjana catalana amb un 4,2%.
1: A Ceuta, dues setmanes després de l'entrada massiva, la situació de milers de nens i adolescents és d'autèntica misèria, malvivint pels carrers. Ho denuncia Save the Children, que calcula que hi ha 4.000 menors, més del doble dels registrats per les autoritats. Avui, en la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Madrid, Paula Bruixats, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: El PP boicoteja i dilata el procés.
2: Sí, primeres dificultats per al trasllat de menors cap a la península. Les comunitats del Partit Popular, que són majoria, han deixat ben clar avui que no pensen debatre aquest tema a la reunió del 27 d'agost amb la ministra d'Infància, Cira Rego. El Partit Popular s'encomana a l'extrema dreta de Vox, que avui s'ha despenjat de la reunió i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials. Tot i això, la ministra d'Infància ja avisa que portarà el repartiment a debat en aquesta reunió de final de mes i forçarà, per tant, les comunitats del PP a posicionar-se sobre l'acollida de menors, que, recordareu, és obligatori per llei. Totes les comunitats n'han d'acollir.
1: Tot això mentre les ONGs, Paula, que treballen sobre el terreny, alerten que estan desbordats i que el reagrupament familiar que defensa en Espanya i al Marroc no serà tan fàcil.
2: No, ni fàcil ni ràpid, ni serà possible en molts casos. Raül Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, en declaracions a 3Cat Info i des de Ceuta, ha explicat que molts dels menors que hi ha no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I explica que la situació és un autèntic drama. Encara hi ha milers de menors, nens de 10 i 11 anys inclosos, malvivent al carrer sense que les administracions els hagin atès.
3: La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot. Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones.
2: Segons el recompte oficial del govern espanyol, hi ha 1.500 menors a Ceuta, però Save the Children ho eleva a 4.000.
1: Gràcies, Paula. Bon dia. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta, Txell Vallespí.
4: Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat i també la delegació del govern espanyol a Ceuta, a més de la mateixa ciutat autònoma, després de l'entrada de 70.000 immigrants a finals del mes de juliol. El reclama informació sobre els demandants d'asil, però sobretot quina és la situació d'aquests menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim 3 han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual i el Ministeri d'Igualtat ha demanat el president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i les nenes que es troben en situació de vulnerabilitat màxima.
1: Passen 21 minuts de les 2 del migdia, confirmada la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat en el terratrèmol que dilluns va sacsejar Colòmbia. Ho ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez.
5: Tenemos que lamentar un fallecido español doble nacional en el terrible terremoto en Colombia. La cifra de españoles no localizados se ha reducido felizmente a 12.
1: D'altra banda, el govern espanyol ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'un milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. La xifra de morts pel sisme ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. Mentrestant, la situació continua sent complicada sobre el terreny on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, enviat especial de Catalunya Ràdio, Joan Biosca, bon dia.
6: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
7: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
6: Sí, ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits pels afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ara ja en aquest cinquè dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem, són zones on la gran majoria de rescatistes son voluntarios.
8: Poco a poco, entre granito y granito, vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar de corazón. Todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
9: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
6: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: Tornem a casa nostra. Protecció Civil activa la prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi a 6 comarques catalanes. La situació coincideix amb un episodi de calor intensa. Toni Fortesa, quines comarques són les afectades per aquest avís?
10: Doncs són les comarques de l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. En paral·lel, com deies, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les 2 del migdia fins divendres a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables.
1: S'eleva el risc d'incendi, però pel que fa als incendis actius, Toni, quina és la situació?
10: Doncs a Catalunya els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de niebla a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc està contenint a Esnalcóller i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet nous desallotjaments preventius. Això sí, més de 700 efectius i segueixen treballant.
1: S'eleva, doncs, com dèiem, el risc d'incendi, però cal saber que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate, bon dia.
11: Bon dia, sí. Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8cat, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
12: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
11: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
1: Poc més de 4 minuts i arribarem a 2:45 de la tarda, una pausa i ens mirem al món.
13: Catalunya migdia. Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Torna a gaudir d'un estiu supercremós amb el 50 que torna en els iogurts grecs Oikos Pack de 4. Comprant-ne un, la meitat et torna en un cupó que et dona per molt fins al 25 d'agost.
13: Catalunya migdia.
1: La primera parada la fem a Jerusalem perquè l'administració de Donald Trump ha elevat el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui assetjava. Jordi Brascó, bon dia.
15: La solució... Bon dia. La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio. La intenció de l'exèrcit israelià és, en principi, la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més. I això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i, de moment, els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
1: I seguim parlant dels Estats Units, que no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro, Jordi Baró.
16: El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
17: Les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
16: Cuba celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat de 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera.
1: I a la visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i reobre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país, Elia Cernadas.
18: La disputa per les Illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
19: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
18: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus a la regió i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó és un estret aliat dels Estats Units i està clarament distanciat de Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
1: Amb la informació internacional hem arribat a 2:45 de la tarda. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament, Roger Santaló.
20: Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes de la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
21: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
20: En total, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa, a través de les incidències recurrents.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
22: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
0: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
22: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: I detingut a Badalona un fugitiu internacional buscat en 31 països i reclamat per Bèlgica per tràfic de drogues i blanqueig de capitals. Les autoritats belgues el consideren el presumpte líder d'una organització dedicada al tràfic internacional de drogues. L'home havia fugit de Bèlgica, on tenia pendent una condemna de 15 anys de presó. La Guàrdia Civil l'ha localitzat després de comprovar que vivia des de mitjans d'any l'any passat al districte de Sants, a Barcelona. S'hi amagava amb l'ajuda de persones que li facilitaven documentació falsa, transports, diners i protecció. Quan el van detenir, al barri de Sant Roc, a Badalona, portava 3.000 euros en efectiu, rellotges de luxe, telèfons xifrats i documentació falsa. Ha ingressat a la presó i està pendent de ser entregat a Bèlgica. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
3: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
2: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
3: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
2: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: 5 minuts i arribaran els esports, ara una pausa i de seguida la cultura.

0: migdia.
1: Aquest estiu Solsona sona i emociona.
2: Feu un recorregut per les òperes més emblemàtiques de la història amb una nit a l'òpera de la mà de Camerata Granados el divendres 21 d'agost.
1: Viatgeu a l'edat mitjana amb les visites nocturnes teatralitzades fins a final de mes.
2: Al vell mig del país us esperem a Solsona, ciutat amb caràcter.
1: Tota la informació a solsonaturisme.com.
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Monfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La 34a edició de la Xubertia arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Strelby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Liet, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: La Xubertiada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Xubertiada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Strelby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Strelby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible. Flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Xubertiada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cloenda el 30 d'agost.
0: I en canvi, s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte per una infecció a les vies respiratòries. Girona, Laia Claret.
3: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions. Julieta, que t'has mullat
0: la samarreta. Canviem radicalment d'estil de música perquè Joan Dausà, amb el seu últim concert de la gira, dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, Clàudia Roses.
4: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la 5a edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
5: És un festival molt més desenfadat. És un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment, al ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
4: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: I coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta dels dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny, Valeria Obereda.
6: En aquesta ocasió, el dibuix va càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió és del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona detalls del que ens ensenyarà la història.
7: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
6: També apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
7: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
6: Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
7: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
6: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: 20 minuts i seran les 3. Ernest Macià, bona tarda.
8: Bona tarda.
0: A veure, Ernest, és dijous.
8: Sí.
0: I continuem sense desencallar cap dels 3 grans expedients que el Barça té oberts en termes de fitxatges.
8: Sí, ja fa 3 dies, però avui t'ho tornaré a dir, sembla imminent.
0: Imminent, eh?
8: Sí, sí, sí. Com el cas de... Vaja, el més imminent sembla el cas de Ferran al PSG, però vaja, també sembla que podria estar bastant a prop si el Barça deixa anar 10 milions d'euros més a la incorporació de Rodri.
0: Res, només 10 milions.
8: 10 milions.
0: Som-hi.
8: No els tinc.

0: El Barça continua posant-se a punt, però encara no desencalla aquests noms propis que comentàvem ara amb el Marc, que són Ferran Torres i Rodri. Joan Fitó, com estem? Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com està el tema?
1: Doncs mira, Ferran tampoc s'ha entrenat avui, ja no ho va fer ahir, encara amb permís del club, ahir amb permís del club, avui també, tot plegat per resoldre el seu futur, la seva sortida, perquè l'acord entre el Barça i el PSG és cada vegada més a prop. El Barça vol que el PSG augmenti l'oferta inicial de 40 milions, el PSG vol Ferran i el Barça ha acceptat que Ferran no s'entreni. Per tant, amb tot això, Ferran serà aviat nou jugador del PSG. Per cert, ahir explicàvem que Lamine no havia fet treball de camp. Doncs bé, es va entrenar ahir a la tarda, Lamine amb normalitat. En canvi, Pedri no ho va fer ahir, tampoc ho ha fet avui. No ha entrenat amb els seus companys, a priori, però no té més importància. Simplement expliquen des del club que és preparació diferent a la dels seus companys.
0: Molt bé. Això pel que fa a l'entorn, a l'expedient Ferran Torres, potser aquesta tarda al Tot Costa teniu ja la informació que més o menys
1: algun
0: està esperant
1: més
0: tothom. Tema Rodri. Ahir ho vam explicar, aquí està costant una mica més, avui arriben informacions des d'Anglaterra.
1: Sí, el City no ho està posant gens fàcil. Avui, segons explica el diari The Times, el City ha rebutjat una segona oferta del Barça, una oferta de vora 60 milions d'euros. Per tant, el Barça haurà d'esprimar les seves possibilitats econòmiques per acabar tancant el fitxatge de Rodri. Entenc que per això vol més diners per Ferran, també. De moment, en principi, Rodri està citat demà per tornar a la feina amb el conjunt anglès.
0: El que publica el The Times és que hi ha una part variable, ho volen tot fixa.
1: I que pugi el Barça aquesta primera oferta, que era de 40 milions, la segona de 60, tampoc, segons el The Times, l'accepta el Manchester City.
0: Bé, hi ha un tercer nom que el mantenim perquè n'hem anat parlant tot l'estiu i en fem seguiment, però pinta malament, no? S'entrena ja amb els seus companys, Julián.
1: Sí, avui s'ha entrenat amb tot l'equip, amb tots els seus companys, ho havia fet al marge els primers dies d'entrenaments, amb cara de pocs amics, avui Julián, segons les imatges que hem pogut veure de l'entrenament de l'Atlètic de Madrid. Avui, per cert, el conjunt matalasser ha presentat l'ex blaugrana Alejandro Grimaldo i en aquest context el seu president, Enrique Cerezo, ha deixat anar un missatge a direcció Julián Álvarez.
2: Nos consta que son muchos los equipos que le querían. Esperamos que juntos podamos seguir ganando muchos campeonatos, Alejandro. Nos consta también que son muchos los futbolistas que sueñan con jugar en el Atlético de Madrid, pero puedo garantizar que pocos han puesto tanto de su parte para vestir estos colores como Alejandro Grimaldo. Desde que surgió la oportunidad de cruzar nuestros caminos, Grimaldo ha mostrado una predisposición y unas ganas a la altura de muy pocos.
1: Recordem que Julián va dir durant el Mundial allò de vull sortir de l'Atlètic de Madrid per complir el meu somni, deuen ser coses d'Enrique Cerezo.
0: A l'altura de muy pocos,
1: sí.
0: Déu-n'hi-do. I precisament contra justament l'Atlètic de Madrid es trobaran les cares de seguida, perquè estem parlant d'una Supercopa que normalment es va jugar al Golf Pèrsic, però que aquest any jugarà una mica més, això sí, fora de l'estat espanyol, però una mica més a prop.
1: Sí, es disputarà a Istanbul, a Turquia, també canvia de dates aquesta Supercopa, s'endarrereix una mica del 2 al 7 de febrer, els últims anys s'havia disputat a principis de gener a l'Aràbia Saudita. Aquest any no es fa perquè es disputa la Copa d'Àsia a l'Aràbia Saudita i tornarà l'any vinent. El Barça jugarà les semifinals contra l'Atlètic de Madrid. L'altra semifinal la disputaran el Madrid i la Real Societat.
0: Dèiem ara fa uns dies que Rooney Bardaji havia tingut una lesió important i una lesió que requeria passar per la sala d'operacions.
1: Sí, i ho va fer ahir. La ruptura del lligament encreuat anterior del genoll va passar pel quiròfan Rooney Bardaji, va sortir tot bé. Avui, per cert, ha rebut la visita dels seus companys, d'alguns d'ells, de Gavi, de Pedri, d'Héctor Fort i també de Valde.
0: Doncs li desitgem una recuperació i a tota la gent que estigueu passant també per tràngols similars, evidentment. I un apunt més del Barça, perquè ahir durant l'eclipsi tu vas estar al camp veient el partit amistós de pretemporada Barça-Montpellier i en un moment determinat del partit què veu fer?
1: Doncs jo em vaig quedar a la zona de premsa, però la majoria de l'afició i també alguns noms il·lustres com el d'Aitana Bonmatí, el de Quica Nazaret, que estaven veient el partit des de la graderia, i també Rafinha, que va anar a veure aquest amistós i a donar suport a Kerolin, doncs van marxar de les seves localitats, van anar a veure l'eclipsi a la part de la llotja del Johan, i qui no ho va poder fer va ser la portera del Barça, Gemma Font, perquè la primera part la va jugar, la primera part l'eclipsi encara no era del tot, a la segona era la banqueta, i al final del partit li vam preguntar sobre aquest fet.
3: Bueno, al final ha sigut una mica estrany, perquè era aviam a quin moment del partit ens pillarà, si podrem, al final, la recomanació també de la doctora és no mirar directament a l'eclipse en aquest sentit. A mi m'ha pillat a la banqueta, però bueno, ha sigut raro, ha sigut, de cop era fosc, però crec que, bueno, una bona experiència el jugar amb l'eclipse ha sigut raro, però bueno.
1: Per cert, el partit 3-1, va guanyar 3-1 aquest primer amistós al conjunt de Pere Romeu contra el Montpeller.
0: Tu en algun moment vas veure alguna jugadora al camp que es despistés o que mires cap a un cantó?
1: No, les jugadores totes molt professionals. Sí que veies imatges curioses a la graderia d'aficionats, doncs quan va començar, sobretot posant-se les ulleres i senyalant al cel, doncs pendents d'aquest eclipsi.
0: Molt bé. I ahir a la tarda, eclipsant l'eclipsi, vam tenir una sorpresa majúscula perquè Xavi Hernández es va conèixer que tornaria a dirigir un equip 2 anys després i no serà futbol de clubs, serà futbol de seleccions, perquè Xavi Hernández serà el nou seleccionador dels Països Baixos i una altra vegada tornarà a succeir a Ronald Koeman. Com ja va passar al Barça, ara ho farà doncs amb la selecció orange i serà fins a passat el Mundial de, en teoria, Espanya i Marroc, veurem què acaba passant, però hi serà amb els Països Baixos, una selecció que ha guanyat una Eurocopa però que no ha guanyat cap Mundial, ha arribat a 3 finals, va perdre la final contra la selecció espanyola i és veritat també que recentment, fa 7 anys, va arribar a una final doncs a la Lliga de les Nacions, però és un clàssic del futbol europeu i Xavi Hernández ha dit doncs que per ell és un gran honor, ho ha dit, no hem pogut escoltar-lo però l'hem pogut llegir en un comunicat de la Federació Holandesa, és un gran honor haver pogut ser seleccionat per aquesta tasca. Recordem que doncs a la fase de grups Ronald Koeman no va poder fer avançar més la selecció holandesa i bé, doncs una notícia que sabíem tot just ahir. I atenció perquè demà comença la Lliga, ho fa amb un Real Societat B Castelló. De seguida en parlarem perquè hi ha novetats entorn a criteris arbitrals que començaran ja a veure's a partir d'aquest cap de setmana. Però abans volem parlar del Madrid. Podríem dir-ho d'aquesta manera. Primer títol de José Mourinho en la seva segona etapa al Madrid. Primer títol que és el Teresa Herrera. Els blancs van guanyar ahir aquest torneig, que evidentment és un torneig clàssic de la pretemporada del futbol espanyol. Va guanyar el Deportivo de la Coruña per 1-0 en el penúltim partit Josep Gaia de la pretemporada.
4: Sí, 13 anys després, el Madrid s'ha proclamat campió del trofeu amistós Teresa Herrera en imposar-se al Deportivo per 0-1. Els blancs no es van avançar fins al tram final de la primera part amb un gol d'Ebrahim. A la segona, Carlos Espí va fer el segon, però va ser anul·lat per fora de joc. En el partit d'ahir, el Madrid no va poder comptar amb futbolistes importants com Mbappé, Bellingham o Cucurella. En canvi, Bernardo Silva va poder ser titular per primer cop. José Mourinho va justificar així l'ajustada victòria aconseguida al Teresa Herrera.
5: Nos han obligado a jugar serio, un partido complicado, difícil. Obviamente también que yo tengo que hacer mis cambios, tengo que dar oportunidad a todos, no quiero dar demasiados minutos a los mismos jugadores, hoy 45 solo a Fede, 45 a Arda. No es propiamente una gestión de este partido está aquí para ganar. Ok, está para ganar, pero más do que para ganar está para trabajar, para dar minutos y para hacer pruebas.
4: Amb aquesta victòria, el Madrid segueix invicte en aquesta pretemporada. Dissabte, els blancs viatjaran a Alemanya per jugar contra el Schalke 04 a les 5 de la tarda. Serà el darrer amistós abans del debut a la Lliga contra l'Espanyol el 22 d'agost.
0: Dissabte comença oficialment la nova temporada de primera divisió de futbol masculí i aquest curs, aquest any, inclou algunes novetats al reglament, unes novetats que Bernat Soler avui s'han encarregat d'explicar als responsables de l'arbitratge.
6: Sí, la majoria de les novetats ja les vam poder veure al passat Mundial, però les recordem perquè els aficionats comencin a familiaritzar-s'hi. La majoria de noves normes tenen a veure amb la lluita per evitar les pèrdues de temps. Per exemple, els jugadors disposaran només de 5 segons per fer els serveis de banda i de porteria. Si triguen més, la pilota passarà a ser del rival.
0: Això com el bàsquet, eh? Això ara, ho heu agafat del bàsquet.
6: S'ha de prendre de les coses bones. En aquest cas, per exemple, en el cas del servei de porteria, si triga el porter, en aquest cas, més de 5 segons a posar la pelota en joc, es decretarà un corna a favor de l'equip rival. En els canvis, els jugadors substituïts tindran com a màxim 10 segons per marxar del camp. Si triguen més d'aquests 10 segons, el jugador que havia d'entrar, el jugador substitut, s'haurà d'esperar un minut abans de poder trepitjar el terreny de joc. I encara una altra mesura per evitar les pèrdues de temps. Si un porter es deixa caure a terra per ser atès per una possible lesió, una acció que últimament hem vist utilitzar en picaresca per molts porters, un jugador de camp designat per l'entrenador haurà de marxar del camp durant un minut. Pel que fa al VAR, també hi haurà alguna novetat. La més destacada és la que corregirà els corners concedits erròniament. No es vol que un equip tregui avantatge d'una equivocació i es considera que un corner regalat, perquè ens entenguem, pot facilitar que l'equip beneficiat marqui un gol que no hauria d'haver existit si no s'hagués concedit aquest aquell corna. El VAR també entrenarà a valorar les segones targetes grogues que, per tant, comportin expulsió. Deixa'm afegir que una altra novetat important de la temporada és la pilota amb la que jugarà la competició. És una pilota tecnològica amb un sensor incorporat que permetrà saber en tot moment qui i quan toca la pilota. És important per valorar el moment exacte d'una posició de fora de joc, per exemple.
0: Veurem si això fa que cada vegada hi hagi menys controvèrsies, cosa que dubto perquè el futbol sempre es reinventa en aquest sentit.
6: La polèmica ja la farem sobreviure, no et preocupis.

0: Luis Enrique va aconseguir ahir amb el PSG el seu tercer títol a la Supercopa d'Europa. Ahir l'equip francès Carles Vila es va imposar l'Aston Villa per 2-1.
1: De fet, és la segona del PSG. Luis Enrique va guanyar un altre com a tècnic del Barça. I els dos equips van notar la falta de preparació d'una final que va arribar massa aviat, amb la majoria dels jugadors, per exemple, del PSG, amb només dues sessions d'entrenament. Per l'equip francès va marcar Kvaratskhelia i Dembélé, que va sortir a la segona part. Pels anglesos, el gol el va marcar el jove de 17 anys, Brian Madio. Per Luis Enrique, és important encetar la temporada amb un nou títol.
2: Well, it's a very nice feeling.
3: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
2: Yeah, we're very happy.
1: El PSG tornarà a ser l'equip a batre aquesta temporada a nivell continental. El tècnic asturià destaca el bon ambient que torna a haver-hi el vestidor.
3: He de dir que és un equip molt especial. Els jugadors tenen la mentalitat de continuar guanyant i és molt agradable treballar amb ells.
2: Yeah, it's very nice to work with them.
1: Amb aquesta victòria, el PSG iguala en títols al Madrid i al Milan. En canvi, el tècnic de l'Aston Villa, Unai Emery, augmenta els seus números negatius en 4 derrotes a la Supercopa i 9 en els seus enfrontaments contra Luis Enrique.
0: El Fulham d'Alb... Atenció, aquesta situació esperpèntica que es va veure ahir amb el partit del Fulham, que jugava doncs, davant del Màlaga, un partit amistós, el torneig Ciutat de Màlaga, perquè va ser surrealista. Josep Gai, els anglesos es van negar a xutar els penals.
4: Exacte, Màlaga i Fulham van empatar a 2 en un duel marcat per la polèmica. Els d'Arbeloa guanyaven el partit per 1-2 al minut 89, quan l'àrbitre va xiular un penal per una mà dins de l'àrea d'un jugador del conjunt anglès. Els malaguenys van transformar el penal que certificava l'empat, i aquí on va començar la polèmica. Havent empatat, el Fulham es va negar a llençar els penals perquè alegaven que en el contracte no hi figurava que en cas d'empat s'hauria de fer tanda de penals. El Fulham s'excusava dient que si es llançaven els penals perdrien el vol de tornada. Finalment, el conjunt anglès es va retirar del partit i Arbeloa va acabar sent expulsat. I amb el Fulham ja retirat, l'ex del Lleida, Eneko Jauregui, va xutar un penal sense porter per certificar la victòria del conjunt malagueny.
0: Molt bé, doncs situació estranya. Sembla que hi ha jugadors o hi ha entrenadors que treuen en aquest tipus de situacions, i mentrestant la Lliga ha confirmat que el partit entre el Celta i l'Osasuna, sorpresa de la jornada 1, s'ajorna. Per què s'ajorna?
4: Sí, el partit s'havia de disputar aquest diumenge a 2:15 del vespre i ha quedat ajornat per un mal estat de la gespa de Balaïdos a causa de la infecció d'un fong. Finalment es jugarà el dijous 27 d'agost a 9:15 del vespre.
0: I a part de la Supercopa d'Europa i els trofeus amistosos, ahir van jugar els equips catalans a la Lliga F.
4: Sí, com ha dit abans el Fitó, el Barça va guanyar per 3-1 al Montpellier, l'Espanyol es va imposar per 2-0 a l'Europa i el Badalona va vèncer 4-1 a l'Alcadicià.
0: Vinga, ens posem el banyador que ve de gust a l'europeu de natació que es fa a París. Només un català, estem parlant de natació en línia. S'ha pogut classificar per una final i aquest és Luca Huck, que bé, aquesta tarda buscarà guanyar la seva primera medalla, David Gallofré.
5: Sí, el ribetà s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí després d'acabar quart de la seva sèrie. La final es disputarà aquest vespre a 7:45 amb Huck competint per una medalla després de quedar-se ahir a només mig segon del bronze. Va acabar quart a la final dels 100 metres lliures. En canvi, Adrián Santos de Sant Boi ha quedat eliminat dels 50 metres d'esquena, ha acabat penúltim de la seva sèrie i no ha pogut accedir a les semifinals. Tampoc hi haurà final pel Paula Otero. La barcelonina ha estat setena de la seva sèrie dels 1.500 metres lliures i ha quedat fora de la lluita per les medalles. En aquesta prova sí que s'ha classificat la nedadora del Centre de Natació Mataró, Maria de Valdés, amb el setè millor temps, i aquesta tarda serà el torn d'Ainhoa Campabadal, que disputarà les semifinals dels 200 metres lliures. La catalana arriba a aquesta cita després d'acabar ahir en última posició, juntament amb Nayara Sobreviela a la final del relleu 4% lliures femení.
0: Molt bé, estigueu pendent, doncs, de l'europeu aquesta tarda en hora de tot costa, 7:45, possibilitat real de medalla catalana.

0: I possibilitat també de medalla, tot i que una mica més complicada, el Campionat d'Europa d'Atletisme que es fa a Birmingham, perquè aquesta tarda Jael Sacura-Bastué participarà a Carles a la final dels 200 metres.
1: L'atleta de Sant Cugat va aconseguir el segon millor temps a la seva semifinal ahir, només superada per la britànica Amy Hunt, la gran favorita per emportar-se la medalla d'or. Bastué reconeix que és complicat entrar a la lluita per les medalles.
2: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
1: De la jornada del matí cal destacar la sisena posició de Marta Mitjans a les semifinals dels 800 metres, un resultat però que no li permet ser la final de demà. L'atleta d'Arenys no va poder mantenir el quart lloc a la recta final de la cursa. El barceloní Oriol Sánchez, medalla de bronze, l'europeu sub-20 de l'any passat, ha acabat l'últim a la seva sèrie dels 200 metres per culpa d'uns problemes musculars.
0: Comencen els europeus de gimnàstica, un tercer esport que fa europeu, gimnàstica rítmica, amb una catalana que realment té opcions a medalla. És de Sant Joan d'Espí, ha sigut campiona d'Espanya 4 cops i es va penjar plata a l'últim europeu de Leipzig. Estem parlant, en aquest cas, d'una catalana, que és l'Alba Petisco, que ve amb tot. És la cap de cartell del combinat espanyol que començarà a caminar, si tot va bé, cap als Jocs de Los Angeles. Aquesta és Alba Petisco.
3: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
0: Al costat de Petisco, a l'equip hi haurà també les catalanes Laia Font de la Equipa de Manresa i Marina Escudero de l'Hospitalet, plata i bronze a Guadalajara. L'equip masculí entrarà en acció dimecres vinent. I de l'agenda, què podem destacar, sobretot en capítol de futbol, Josep Gaia, aquestes properes hores?
4: Mira, avui tenim fase prèvia de la Conference League. A les 6, Inter Escaldes Andorra contra el Florya Estonià, i a 8:45 l'Ajax de Mitchell i Ter Stegen juga contra el Shelburne.
0: Molt bé, recordem a 7:45 aquesta possibilitat de medalla de Luca Hu, que el tot costa amb vela, el 4:70, Jordi Xammar i Marta Cardona, això és de fa poca estona, situen a tocar de les medalles a la Copa del Món, després de les 3 proves que s'han fet aquest dijous. De fet, per medalles s'ha de disputar la Medal Race, per tant, és tot just una classificació per ser entre els millors, però pinta que sí, han acabat a 2 punts del podi, hi ha només 4 punts als líders provisionals, que són els suïssos Yves Mermot i Maja. La Federació Irlandesa, recordeu que aquesta setmana us dèiem l'adhesió de bona part del futbol sud-americà amb Gianni Infantino, el president de la FIFA, que vol privatitzar una part del Mundial. Doncs bé, des d'Europa arriben veus que van en sentit contrari. L'última és la de la Federació Irlandesa, que s'assuma a Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i també als Països Baixos. Fins aquí el Catalunya Migdia. Demà més, a les 2. Gràcies i fins demà.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 3. El govern espanyol eleva uns 1.900 als menors immigrants identificats a Ceuta, però l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment d'aquests menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. La forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar en servei. Dignitat de les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. Per cert, que les urgències dels hospitals i centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites comparat amb la setmana passada, segons el Departament de Salut, un augment que es relaciona amb l'eclipsi, justament. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El temps per trobar supervivents del terratrèmol a Colòmbia s'esgota a mesura que passen els dies. El govern ha declarat l'emergència econòmica, mentre que ja s'han comptabilitzat 265 morts i prop de 3.500 ferits. 6 comarques catalanes estan en prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. El Servei Meteorològic manté també l'avís per calor intensa fins divendres al vespre. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. Aquest avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. I tret de sortir d'avui d'una nova edició de la Xubertíada, amb dos concerts a Vilajuïga i Pals a l'Empordà. La inauguració oficial, però, serà diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterby.
0: Esports.
2: En l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre a la final del relleu 4% lliure masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal semifinals dels 200 lliures. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos i ho farà amb la participació de la catalana Jael Sakura Bastué. I mentrestant, avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
1: Pel que fa al temps, esperem una tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors com la Catalunya Central i el Massís del Port. Tot plegat, amb calor intensa, amb màximes de 40 graus als indrets més càlids del país i xafogó marcada a la façana marítima.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 3 minuts i mig de les 3 de la tarda. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Doncs el govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta. En canvi, les ONGs calculen que n'hi ha molts més, fins a 4.000. El Partit Popular posa pegues al repartiment dels nens i adolescents cap a la península i es nega a debatre-ho en la reunió que tindran a final de mes amb la ministra. Informa des de Madrid, Paula Brujats. Bona tarda.
3: Bona tarda. Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta de les 70.000 persones que hi van arribar, encara en queden 5.000, alguns adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. Les administracions han acollit fins ara 1.898. És l'últim recompte que acaba de donar des de Ceuta el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Asciende a 1.898. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
3: Pero n'hi ha encara molts menors pendents d'identificar i per això el Ministeri de l'Interior anuncia que envia més reforços policials per fer els registres i per trobar també places d'acollida temporal per a tots aquests nens i adolescents. Mentrestant, la batalla política està servida, ja que avui en la primera reunió entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes per abordar aquest futur trasllat de menors cap a la península, el Partit Popular ha deixat ben clar que no en pensa parlar amb la ministra Cira Rego a la propera reunió que tindran el 27 d'agost. Jaime de los Santos, portaveu del PP.
5: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
3: El PP, tot i que reconeix que la llei obliga totes les comunitats a acollir, demana que es prioritzi el retorn cap als seus països i s'encomana també a Vox, que avui s'ha despenjat de la trobada amb el Ministeri i no s'hi han connectat ni l'Aragó, ni Extremadura, ni Castella-Lleó, on l'extrema dreta governa amb el PP, però controla les conselleries de drets socials.
1: Gràcies, Paula. Bona tarda.
3: Adéu, bona tarda.
1: Mentrestant, sobre el terreny, les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que estan desbordats amb milers de menors migrants en situació, diuen, de misèria extrema, malvivint als carrers, i això quan ja fa dues setmanes d'aquella allau migratòria. En declaracions a 3Cat Info des de Ceuta, Raúl Arnaiz, director d'operacions de Save the Children, explica que pels carrers de Ceuta deambulen molts nens de 10, 12 anys pendents d'identificar i sense que les administracions els hagin atès.
6: Cada dia les condicions en les que se encuentran són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
1: També avisa que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil ni ràpid. Adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
6: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
1: Encara sobre aquesta qüestió us expliquem que en aquest escenari el defensor del poble actuarà d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 migrants.
0: 3Cat Info.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir a 5 cèntims i, com us dèiem, serà de 20 cèntims al litre. Aquest anunci coincideix amb la dada d'inflació de juliol que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Això últim per l'augment de la demanda, arran de les onades de calor. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol, segons el govern, i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
7: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: Els combustibles i l'electricitat estan darrere de l'increment de la inflació al juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins a quedar al 3,5%, el nivell més alt des de fa 2 anys. I a Girona, el repunt encara ha estat més destacat, del 4,2%. El professor del Departament d'Economia de la Universitat de Girona, Jordi Rosell, ho atribueix en part a l'encariment d'alguns serveis.
8: Pot anar lligat auxiliars al turisme o fins i tot molt marcat a segones residències. I aquí que sí que el que hem de veure és que hi ha hagut fortes pujades tarifàries, com és el cas del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, com pot ser també l'entrada de les noves taxes d'escombraries que estan aprovant molts municipis degut a l'entrada de la nova directiva.
1: Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%, i el contrapunt dels combustibles l'han posat els aliments, que han registrat l'increment més moderat des del 2021.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Avui encara amb la ressaca de l'eclipsi de sol que vam viure ahir dimecres, un eclipsi que ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions de tren del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
9: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir una altra última hora, que va ser el que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les vies, Anna Gómez, reclama explicacions pel descontrol d'ahir amb els trens.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
1: Per cert, Junts per Catalunya també ha demanat explicacions al govern per la saturació de Rodalies i per les retencions en algunes carreteres, coincidint ahir amb l'eclipsi. El principal grup de l'oposició ha registrat diverses preguntes al Parlament per reclamar a l'executiu que aclareixi qui va decidir l'operatiu de trens i si el considera suficient per atendre l'afluència d'usuaris. Junts també vol saber el cost econòmic que van tenir tots els actes que es van organitzar per l'eclipsi i els motius pels quals el govern va convertir, segons diuen, un fenomen astrofísic i de caràcter ciutadà en un acte propagandístic i institucional. Des del PP, el seu secretari general, Juan Fernández, ha responsabilitat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, i al ministre de Transports, Òscar Puente, dels problemes a Rodalies i a l'aeroport del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de autobús, en las estaciones de tren, en las estaciones de metro, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: Per cert que durant el dia d'ahir les urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites que el mateix dia la setmana passada. Un augment que es relaciona justament amb l'eclipsi. Van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser on hi havia més gent, a les Terres de l'Ebre, amb un increment del 28%, i al Camp de Tarragona amb un 24% més de visites urgents. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, va rebre un total de 115 trucades al 061 Salut Respon relacionades amb l'eclipsi de sol. Dels casos que van requerir la mobilització d'ambulàncies, la majoria van ser per accidents de trànsit.

0: dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques després de l'eclipsi a les Terres de l'Ebre, a Tarragona i Lleida, almenys fins demà, per atendre justament aquests problemes que poden sorgir per a persones que no hagin mirat amb seguretat amb les ulleres de protecció l'eclipsi que van viure ahir al vespre. Un eclipsi que a Lleida es va viure amb molta il·lusió, avui hi ha encara satisfacció l'endemà d'aquest esdeveniment que ha deixat a l'impacte, ha deixat a la capital del Segrià un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i ha duplicat durant diversos dies les visites a monuments de Lleida com la Seu Vella. Al Col·legi, al Segrià, es van suspendre els actes festius després de l'eclipsi per la mort d'un veí a l'espai que s'havia habilitat per veure justament aquest fenomen. Informa des de Lleida, Noelia Caselles.
2: La Paeria de Lleida destaca el civisme de la ciutadania perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses i balcons d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
3: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
2: Al Col·legi del Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
1: El temps. A un quart de quatre, la crònica meteorològica amb el Gori Massip.
4: A aquesta hora les nuvolades ja comencen a créixer amb més ganes a la zona del Pirineu, del Prepirineu. És qüestió d'una hora, dues hores de tot estirar que comencin a caure els primers ruixats en aquests indrets de muntanya, que al llarg de la tarda també poden afectar altres sectors del país, per exemple la Catalunya Central o el massís del Port. A la resta sí que esperem que es mantingui més aviat aquest ambient assolellat. I l'altre protagonista de la tarda ha de ser la calor. De fet, tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en un bon grapat de comarques que ens adverteixen de calor intensa. Avui moltes màximes entre els 35 i els 40 graus a l'interior. De fet, podem arribar a la marca dels 40 a la mateixa ciutat de Lleida, el Segrià, i xafogó marcada a la costa, amb temperatures al voltant dels 32-33 graus de màxima a prop del mar. La propera matinada, calor nocturna, nit de mal dormir, moltes nits tòrrides. A la façana costanera preveiem una mínima de 28 graus a la mateixa ciutat de Barcelona i demà de nou aquest termòmetre tocaria sostre. De fet, toca sostre entre avui i demà. Un nou dia de calor, un matí de sol i una tardada de divendres on repetirem aquests ruixats de tarda preferentment a l'interior del país.
1: Més notícies. La xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns ha pujat a 265 i prop de 3.500 ferits. La situació continua sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
5: Hola, què tal? Bon dia. El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
6: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
5: Sí que ha promès, però, al cap d'estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'eix cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
7: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
8: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo.

0: los que no ayudan a quitar escombros.
1: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
2: Gràcies, Joan. Per cert, aquest matí el govern espanyol ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat. A més, el Ministeri d'Exteriors ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'€1 milió pel país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament.
3: 3CAT Info.
2: 6 comarques catalanes estan en situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, el Servei Meteorològic manté l'avís per calor intensa des d'avui al migdia fins demà a les 8 del vespre. Per això recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones vulnerables. En relació als incendis que tenim actius, els bombers han donat ja per controlat aquest migdia el foc de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, un foc que ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit del Montmell Marmellà. Per cert, han detingut una dona com a presumpta autora d'un incendi forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. Ha estat una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. Va ser un foc que va cremar 1.200 metres quadrats de zona boscosa. Informa des de Girona, Maria Rovira.
4: El dia 2 d'agost, cap a 4:15 de la tarda, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que hi havia un incendi en una zona boscosa de Capràs de Llançà. Quan van arribar, els Mossos i els agents rurals van veure que l'incendi havia començat a prop d'un lloc on hi havia una dona acampada. En la investigació van determinar que l'origen de l'incendi va ser una imprudència d'algú que havia fet foc en un terreny forestal per coure menjar. Finalment, els Mossos van localitzar la dona a la població de la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. L'arrestada, de 56 anys i que tenia antecedents per altres fets, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
2: I ara que parlem d'incendis forestals i de com afecta les altes temperatures i les calorades d'aquest estiu, us expliquem que el 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats. Els experts ho atribueixen al canvi climàtic i les plagues, però sobretot a la falta de gestió forestal. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell Joaquim Albalate.
5: Bon dia, sí, un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles i això fa que els boscos siguin més vulnerables. Ho diu l'última campanya de 8x8CAT, que analitza 9.000 arbres d'arreu del país cada any. Jorge Heras és cap de la secció de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura i ho atribueix a diferents causes.
6: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament de rural, de la gestió tradicional.
5: Per això els tècnics defensen que cal un seguiment continuat i una gestió forestal activa per conservar els boscos i la seva resiliència davant l'impacte de fenòmens meteorològics extrems i també per prevenir incendis.
2: Ara passen 6 minuts d'un 3:15 de la tarda, obrim pàgina internacional, els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit americà a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
7: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
2: Recordem que Cuba viu un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat de fins a 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I la visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i obre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una d'aquestes illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país. La disputa per les illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils, han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i per jaciments minerals. La primera ministra japonesa ha qualificat d'inacceptable la visita de Putin.
8: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
2: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. I obrim ara pàgina cultural. La 34a edició de la Schubertíada arranca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial de diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, i ho fa amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roc, fundador d'aquest festival de referència del Lied i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Ens ho explica des de Girona, Maria Rovira.
4: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
9: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
4: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roc tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertíada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cluenda el 30 d'agost.
2: Gràcies, Maria. Per cert, que parlàvem de festivals de música clàssica a l'Empordà, hem de dir que s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra, previst al festival de Torroella de Montgrí per aquest cap de setmana. La soprano té una infecció a les vies respiratòries i ha anunciat que haurà de suspendre la seva actuació, com us deien, per aquest cap de setmana al Festival de Torroella de Montgrí.
3: Esports.
2: Fins al punt de dos quarts amb el Marc Andrés. Bona tarda.
10: Bona tarda. Comencem amb futbol perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost dijous a 8:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
10: Parlem d'esports poliesportius perquè a l'Europeu de Natació de París el sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a la final del 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quart de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre cap a 7:45, també a la tarda. La sabadellenca Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals de 200 metres lliures cap a 7:45. I serà demà quan Maria De Valdés del Club Natació Mataró disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Segura Bestué, que competirà aquest vespre a la final del 200 metres. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
11: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal del 800, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb dues caigudes i l'atleta aranyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. Mentrestant, el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. I a Zagreb, a Croàcia, avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar a la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça per als Jocs de Los Angeles.
12: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
10: I a l'últim europeu recordem que Petisco va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Tornem al futbol perquè avui Ferran tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el jugador s'ha entrenat avui al marge, igual que ho va fer ahir. El canari a priori no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. I la competició ja tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino, Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. I també la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino. El suís sí que ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol, la sud-americana. La votació per reelegir el nou president de la FIFA es farà al març de l'any que ve i Infantino aspira al seu quart i últim mandat. Justament, de cara al pròxim Mundial de Futbol, hi ha un nou seleccionador, és Xavi Hernández, que ahir va ser anunciat com a nou entrenador dels Països Baixos en substitució de Ronald Koeman.
3: Trescat Info.
10: En handbol, el Barça ha anunciat aquest matí que Tim Engesan serà el nou primer capità de l'equip en substitució de Dikamen. Blas Jancs serà el segon i Luis Frade passa a ser el tercer, mentre que en aquest grup s'incorpora a Ludovic Fàbregas com a quart. Això en notícies d'avui. Mentrestant, ahir, tornant un moment al futbol, el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa en guanyar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Maggio va empatar pels anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. I mentrestant, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, ha admès la dificultat per guanyar el trofeu Teresa Herrera ahir. Els blancs van superar el Deportivo de la Coruña per 0-1, amb gol d'Abrahim, tot plegat, mentre l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, va fer un espectacle, va protagonitzar un espectacle en la disputa del trofeu Costa del Sol contra el Màlaga. El Fulham es va negar a participar en la tanda de penals amb ordres del seu entrenador.
13: Són 2:15. Aquesta hora 3 que t'info, us destaquem que el govern espanyol eleva fins a 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta. En canvi, l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha fins a 4.000 i també denuncia que la situació d'aquests menors és d'autèntica misèria a Ceuta. A la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment d'aquests nens i menors, el PP hi ha posat pegues i diu que es nega a debatre-ho. Destaquem també que la forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, ha contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. I Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud de Catalunya per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar en servei i l'entitat Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. Són alguns dels titulars d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. A partir d'ara, si us heu quedat amb ganes de més eclipsi, repassarem futurs episodis astronòmics com aquest que podrem veure des de casa nostra o a prop als pròxims anys. També anirem a Girona, que engega una croada per endreçar les papereres i els contenidors al centre de la ciutat. I pujarem fins al Pirineu, on avui arrenca un nou festival d'estiu, en aquest cas el Summerfest Cerdanya a Puigcerdà, amb l'actuació de Joan Dausà. En esports, què destaquem, Marc Andrés?
10: Que avui tenim Europeu de Natació de París, on el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la seva badallenca i no a Campabadal en les semifinals dels 200 lliures. Mentrestant, en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la catalana Jael Sakura Bastué correrà aquest vespre la final dels 200 metres llisos.
13: Pel que fa al temps, esperem una tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors, com la Catalunya Central i el Massís del Port. Tot plegat amb calor intensa, més calor intensa, màximes de fins a 40 graus als indrets més càlids del país i xafogó marcada a la façana marítima. Ara passen gairebé 3 minuts de 3:45 de la tarda. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha més, fins a 4.000, que estan pendents d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a Ceuta i el registre de nens i adolescents, mentre el PP ja posa pegues al repartiment de menors cap a la península. Ens n'informa de tot plegat des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
14: Bona tarda. 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
15: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
14: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
16: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
14: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
13: Gràcies, Paula. Bona tarda.
14: Adeu.
13: Afegim que sobre el terreny, les ONG que treballen a Ceuta denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema, malvivint pels carrers. Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són 4.000. El director d'operacions d'aquesta ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès.
17: Cada dia les condicions en les que s'encuentran són més crítiques, no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
13: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid i adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts d'aquests menors no volen, no poden tornar amb les seves famílies.
17: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
13: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta.
3: 3CAT Info.
13: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista pel mes que ve, que s'havia de reduir en només 5 cèntims. Finalment serà de 20. L'anunci coincideix amb la dada de l'inflació de juliol que s'ha fet pública avui i que va a l'alça, precisament per l'encariment dels carburants i de l'electricitat. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil es va pujar un 15% al juliol i amb aquest increment es torna a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat només un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
18: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
13: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, han estat darrere l'increment de la inflació que hi ha hagut al juliol. A Catalunya aquesta taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins que quedar al 3,5%. És el nivell més alt des de fa 2 anys. Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
2: L'eclipsi solar que vam viure ahir al vespre ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes, a les estacions del sud de Catalunya, sobretot a la zona de Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar altres línies desabastides.
19: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
2: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i a última hora en va haver d'afegir un altre quan van veure la quantitat de gent que s'acumulava a les estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, reclama explicacions per aquest descontrol amb els trens.
20: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
2: Al final, Protecció Civil va haver d'activar la prealerta del Pla Ferrocat a causa de les fortes aglomeracions a les estacions de Tortosa, Tarragona i Altafulla. A més, a Tarragona, els Mossos van haver de tancar els accessos durant una estona davant l'allau de viatgers que volien pujar al tren. Això pel que fa a la xarxa ferroviària. I a les carreteres, el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu del dispositiu especial per l'eclipsi d'ahir. Destaquen que no hi ha hagut cap víctima mortal ni cap accident greu. Més de 80.000 vehicles van tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada, amb increments de trànsit de fins al 40%. La major part del retorn es va concentrar a la P7, on hi va haver trams de trànsit lent i temps de recorregut que, en alguns casos, es van duplicar. Les afectacions es van començar a normalitzar cap a les 2 de la matinada. En aquestes comarques del sud de Catalunya, concretament l'Observatori de l'Ebre, a Roquetes, la Barra del Trabucador, el Parc Natural del Delta o la mateixa ciutat de Tarragona van ser els epicentres per l'observació d'aquest eclipsi històric. Ens ho explica des de Tarragona la Clara Chavarría Domingo.
21: L'Observatori de l'Ebre va ser l'indret en què es van aplegar científics i representants institucionals encapçalats pel president Illa. Els núvols, que en un primer moment van fer patir, van acabar desapareixent. Juan José Curto és un dels responsables de l'Observatori.
22: A mesura que ha anat avançant la tarda, anava creixent l'esperança i l'esperança s'ha materialitzat en un cel net al moment precís i hem vist un espectacle fantàstic.
21: A la Costa Brenca, a la Barra del Trabucador, al Parc Natural del Delta de l'Ebre, s'hi van aplegar milers de persones des de primera hora per no perdre's l'eclipsi, que va durar més d'un minut i mig. A Tarragona hi van venir unes 26.000 persones als diferents punts habilitats, entre ells el Marina Port Tàrraco, on unes 15.000 persones es van acostar per seguir l'espectacle i des d'on Catalunya Ràdio hi va fer el seu programa especial. D'altra banda, centenars d'embarcacions van sortir a tota la costa catalana. A Tarragona, el Blau també va fer-se a la mar. Lluís Palau n'és el patró.
23: Home, el d'avui és una cosa que no el veurem mai més. La veritat que m'ha emocionat una mica i és una cosa, realment, per veure-la des d'on l'han vist, ha sigut preciós.
21: Salvament Marítim va haver d'actuar amb la col·laboració de vaixells dels Mossos d'Esquadra per remolcar 5 embarcacions a Torredembarra, la Ràpita i l'Ampolla. D'altra banda, la Guàrdia Civil va fer tasques d'informació a motos aquàtiques perquè tornessin cap a port abans de fer-se fosc. A l'interior també es van fer tasques d'informació als parcs naturals de la demarcació.
2: Gràcies, Clara. Doncs aquest eclipsi és el primer d'una tríada que en un període de 3 anys seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, serà més llarg, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol gairebé en el punt més alt. Ens ho explica el Cristian Roldán.
24: El 2026, el 2027 i el 2028 representen 3 oportunitats històriques per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
25: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
26: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
24: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
25: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
24: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
0: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
24: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
3: 3CAT Info.
13: Obrim ara crònica policial. Comencem a Lleida, on la Guàrdia Urbana ha detingut la conductora del cotxe implicat en l'accident mortal d'un motorista dimarts a la nit en un dels ponts de la ciutat. La conductora està acusada d'un delicte d'homicidi per imprudència. Recordem que, de resultes d'aquest accident, va morir el conductor d'una moto. Al pont de Suert, els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys com a presumpte autor d'un intent d'homicidi. La víctima, un jove, va resultar ferit greu per arma blanca en una agressió al carrer Monestir de la Baix i va haver de ser operat d'urgència a l'Hospital de Viella, això com us dèiem, al pont de Suert, a l'Alta Ribagorça. I a la Plana de Lleida, el Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional Espanyola continua oberta per arrestar els caps d'aquesta xarxa. Informa des de Lleida, Estela Busoms.
1: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
5: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha tot arreu.
1: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
13: Gràcies, Estela. Són 3:15.
3: El temps.
13: La previsió amb el Gori Masip.
6: La calor s'intensifica i ho noten els termòmetres. De fet, moltes màximes d'aquesta propera tarda han de superar amb escreix els 35 graus a l'interior del país i preveiem una màxima que pugui acostar-se cap als 40 o potser una mica més al voltant del Pla de Lleida. Tot plegat amb xafogor marcada, humitat alta a la façana costanera, lògicament a prop del mar. L'altre ingredient d'aquesta tarda són aquestes nuvolades que, de fet, ja han crescut a la zona del Pirineu, del Prepirineu. Esperem que també puguin arribar cap a la Catalunya central, bàsicament al nord de les comarques de Barcelona, interior de Girona, i també ho pot fer alguna cap al massís del Port. A la resta mantindrem més aviat aquest ambient assolellat. Demà un dia força semblant, amb un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix als dos extrems del litoral, i a la tarda nous ruixats i alguna tronada potser també cap al Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns indrets de les comarques de Ponent, i a la costa quedaria aquest cel entelat per les encluses d'aquestes tempestes, amb un nou dia que serà de calor, calor intensa tant de nit com de dia.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: La companyia aèria Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió que es reprèn tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous i un els divendres i diumenges. A finals d'octubre s'hi afegirà un vol també els dissabtes. De fet, els bitllets ja estan a la venda. La companyia Vueling ha atribuït la reobertura d'aquesta connexió a un augment de la demanda de mobilitat, diuen, entre Barcelona i Madrid, sobretot de persones que viatgen per feina. I ja que parlem de mobilitat, tot i que d'un àmbit molt diferent, a Tarragona, una cooperativa treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per tothom, amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona,
2: Clara Chavarría.
21: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
4: Tota aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
21: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
4: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
21: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
2: Gràcies, Clara. Ara passen 3 minuts de 3 quarts de 4. L'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta pel consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest migdia que s'aixeca la restricció després de la incidència que hi ha hagut aquests dies al sistema de cloració, una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble. Ens ho explica el corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
8: Hem comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar pel consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració. I el cremat no ens va donar, no ens va avisar. També, a més, hi ha de festa major i Isabarre, hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així. No vam detectar la incidència, però aviat.
7: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
8: Les 30 persones, o 40, així, amb aquests dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al CAP d'Esterri, però ja està.
7: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
2: I la ciutat de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i de begudes. Del gener al juny han interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors d'aquests que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
9: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
10: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
9: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
10: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
9: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: D'aquí 9 minuts haurem arribat al punt de les 4 de la tarda. Obrim ara pàgina cultural.
11: Julieta, que t'has mullat la samarreta. Posa't el sol una estoneta. Julieta, Julieta, Julieta.
2: Aquest és Joan Dausà, acompanyat en aquest cas de Mama Duixa. Justament Joan Dausà serà el protagonista del concert inaugural de una nova edició del festival Summerfest Cerdanya, que se celebra a Puigcerdà. Ens ho explica la companya de la secció de cultura, Clàudia Roses.
12: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
27: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
12: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
13: Gràcies, Clàudia. I us expliquem també que Set d'Art subhastarà al setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, conservant intacta durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i immediatament posteriors a la publicació de Solitud, el 1905, obra capdalt de l'autora i de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom. També hi ha fragments literaris copiats de la seva pròpia mà i destaca la transcripció d'uns versos de Jacint Verdaguer. Un dels elements més excepcionals d'aquest lot que se subhastarà és el bon estat de conservació. I ara parlem del còmic Super Spider. Coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man, el 1976, avui l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta entre els dos personatges de DC i Marvel. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny amb una imatge del dibuixant de Granada Jorge Jiménez i l'autor nord-americà Mark White. En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyols dona detalls del que ens ensenyaran en aquesta història.
14: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
13: També apunta algunes de les aventures que viuran altres personatges d'aquest còmic.
14: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
13: Per cert que Cels Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois de cara al futur en aquest format de còmic.
14: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
13: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat també en aquest format de còmics.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: D'aquí 5 minuts arribarem a les 4 de la tarda.
3: Esports.
13: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
15: Bona tarda, comencem amb futbol, un breu, perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament passarà a disputar-se ara el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre.
3: 3CAT Info.
15: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quart de la seva sèrie aquest matí. Una final que es disputarà aquest vespre a 7:45. També a la tarda, la sabadellenca Ainhoa Campabadal nedarà les semifinals del 200 metres lliures, cap a 7:45 de la tarda. I serà demà quan Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, una sèrie on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana aquest vespre, amb Gel Sakura Bestué, que competirà a la final del 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la seva semifinal i va parlar sobre si es veu amb opcions de medalla.
16: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
15: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres aquest matí, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada amb 2 caigudes i l'atleta d'Arenys ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I el barceloní, de la seva banda Oriol Sánchez, s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. I tot això mentre Zagreb, a Croàcia, avui comença l'Europeu de Gimnàstica gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol pugui aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles 2028.
17: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí. Hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
15: I a l'últim europeu recordem que Petisco també es va penjar el bronze en l'exercici de terra. Avui, en aquest europeu de gimnàstica, es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge. Tornem al futbol perquè Ferran Torres avui tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el futbolista canari avui s'ha entrenat al marge, igual que ho va fer ahir. A priori, Pedri no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. Aquesta Supercopa d'Espanya la jugaran Barça, Madrid, Reial Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament el president de la FIFA. Mentrestant, Infantino ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol. Tot això en una votació per reelegir el nou president de la FIFA que es farà el març de l'any que ve, on Infantino aspira al seu quart i últim mandat.
3: Trescat Info.
15: També al món del futbol, ahir el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar als parisencs, Brian Matjo va empatar per als anglesos, mentre Doué va marcar el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del Paris Saint-Germain, Luis Enrique.
18: Well, it's a very nice feeling.
19: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
18: Yeah, we're very happy.
15: Mentrestant, el Madrid va guanyar ahir el trofeu Teresa Herrera contra el Depor amb 0-1, gràcies a un gol d'Abrahim, i el tècnic José Mourinho va admetre la dificultat del partit.
20: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido, y cuando lo matas, ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
3: 3CAT Info.
22: Bona tarda, són les 4. El govern espanyol eleva uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. La forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Per la gasolina s'aplicaran, però, els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al mes de juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte un any enrere. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de veure l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va pujar ja en servei. Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. I les urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites comparats amb la setmana passada, segons el Departament de Salut. Un augment que relaciona amb l'eclipsi d'ahir. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. El temps per trobar supervivents del terratrèmol a Colòmbia s'esgota a mesura que passen els dies. El govern ha declarat l'emergència econòmica, mentre ja s'han comptabilitzat 265 víctimes i prop de 3.500 ferits. 6 comarques catalanes estan en prealerta pel pla Infocat per perill molt alt d'incendi. El Servei Meteorològic manté també l'avís per calor intensa fins divendres al vespre. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que a l'illa es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro. I avui es dona el tret de sortida d'una nova edició de la Xubertíada amb dos concerts a Vilajuïga i Pals, a l'Empordà. La inauguració oficial, però, serà diumenge amb l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran amb la soprano sueca Matilda Sterpi.
0: Esports.
15: En l'Europa de Natació de París, el sitgetà Luca Hug disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nadarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal en la semifinal del 200 lliures. En l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre es disputarà la final del 200 metres lliures amb la catalana Jael Sakura Bastuer. I avui comença l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb a Croàcia amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
22: I ens falta el temps. Tarda de xàfecs amb algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar també altres sectors com la Catalunya Central i el Massís dels Ports. Tot plegat amb calor intensa, màximes de 40 graus als indrets més càlids del país i xafogor marcada a la façana marítima.
0: 3CAT Info.
22: 4 i pràcticament 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
22: El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents encara d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que encara queden a Ceuta i el registre de nens i adolescents, mentre també el PP ja està posant algunes pegues al repartiment de menors cap a la península. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
1: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
5: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
1: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
6: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
1: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
22: I com dèiem, les ONGs que estan treballant a Ceuta denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema malvivint pels carrers. Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són uns 4.000. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts d'aquests nens d'entre 10 i 11 anys, ja que les administracions ni han identificat ni tampoc han atès.
4: cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
22: Per Arnai, del reagrupament familiar que defensa en Espanya i al Marroc, no serà ni fàcil ni tampoc ràpid. I adverteix que en molts casos tampoc serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
22: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta. Doncs bé, amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la secretària d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i, de fet, la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 immigrants. El reclama informació sobre els demandants d'asil i la situació dels menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents que encara no han acollit el sistema de protecció. I com a mínim, tres ja han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual. El Ministeri d'Igualtat ha demanat al president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir aquestes dones i nenes que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat.
7: 3CAT Info. 3CAT Info.
22: El gasoil tornarà a tenir un descompte del 20 cèntims per litre al mes de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve, que s'havia de reduir uns 5 cèntims. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació però del mes de juliol, que s'ha fet pública tot just avui i que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. Això últim, per l'augment també de la demanda arran de les onades de calor. Els carburants fa setmanes que pugen de preu perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. El gasoil, per exemple, es va pujar un 15% al mes de juliol, segons l'executiu, i amb aquest increment es torna a aplicar doncs, automàticament la reducció fiscal màxima. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, doncs, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions.
8: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
22: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan darrere de l'increment de la inflació que hi ha hagut al mes de juliol, i a Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al mes de juny, fins a quedar al 3,5%, és el nivell més alt des de fa 2 anys. I a Girona, el repunt encara ha estat més destacat, és del 4,2%. El professor del Departament d'Economia de la UDG, Jordi Rossell, ho atribueix en part també a l'encariment de determinats serveis.
21: Pot anar lligat auxiliars al turisme o fins i tot molt marcat a segones residències. I aquí que sí que el que hem de veure és que hi ha hagut fortes pujades tarifàries, com és el cas del Consorci d'Aigües de la Costa Brava, com pot ser també l'entrada de les noves taxes d'escombraries que estan aprovant molts municipis degut a l'entrada de la nova directiva.
22: Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%, i el contrapunt dels combustibles l'han posat els aliments, que han registrat l'increment més moderat des del 2021.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
22: L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
23: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
22: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar també un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. I, a més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir també una altra a última hora perquè per permetre doncs, recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, però, Anna Gómez, reclama explicacions per aquest descontrol amb els trens.
2: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
22: Per tot això, han sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud i també demanen que s'assumeixin responsabilitats. Volen saber els detalls sobre la planificació, el desenvolupament i el pla de contingències que havien previst amb el Departament de Territori i Rodalies per gestionar la mobilitat durant l'eclipsi. Doncs bé, Junts per Catalunya ha demanat explicacions al govern per aquesta saturació de Rodalies i les retencions en algunes carreteres coincidint ahir amb el dia de l'eclipsi. El principal grup de l'oposició ha registrat diverses preguntes al Parlament per reclamar a l'executiu que aclareixi qui va decidir l'operatiu dels trens i si considera suficient per atendre l'afluència d'usuaris. Junts també vol saber el cost econòmic que van tenir tots els actes que es van organitzar per l'eclipsi i els motius pels quals el govern va convertir, segons el partit, un fenomen astrofísic i de caràcter ciutadà en un acte propagandístic i institucional. Des del Partit Popular de Catalunya, el seu secretari general, Juan Fernández, ha responsabilitat directament al president de la Generalitat, Salvador Illa, i també al ministre de Transports, Òscar Puente, dels problemes d'ahir a Rodalies i de l'aeroport del Prat per la fallada electrònica a la torre de control.
9: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña,

0: que mentre s'esgota el temps ara per trobar supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
1: El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Belardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
2: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
1: Sí que ha promès, però, al cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
3: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
4: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo, los que no ayudan a quitar escombros.
1: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
0: És un quart de cinc en punt. Actualitzem la previsió meteorològica.
5: El temps.
0: Amb en Gori Massip.
6: A aquesta hora les nuvolades ja comencen a créixer amb més ganes a la zona del Pirineu, del Prepirineu. És qüestió d'una hora, dues hores, a tot estirar, que comencin a caure els primers ruixats en aquests indrets de muntanya, que al llarg de la tarda també poden afectar altres sectors del país, per exemple, la Catalunya central o el massís del Port. La resta sí que esperem que es mantingui més aviat aquest ambient assolellat. I l'altre protagonista de la tarda ha de ser la calor. De fet, tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en un bon grapat de comarques que ens adverteixen de calor intensa. Avui, moltes màximes entre els 35 i els 40 graus a l'interior. De fet, podem arribar a la marca dels 40 a la mateixa ciutat de Lleida, el Segrià, i xafogor marcada a la costa, amb temperatures al voltant dels 32-33 graus de màxima a prop del mar. La propera matinada, calor nocturna, nit de mal dormir, moltes nits tòrrides. A la façana costanera preveiem una mínima de 28 graus a la mateixa ciutat de Barcelona i demà, de nou, aquest termòmetre tocaria sostre. De fet, toca sostre entre avui i demà. Un nou dia de calor, un matí de sol i una tardada de divendres on repetirem aquest ruixat de tarda preferentment a l'interior del país.
5: A Trescat Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
5: Insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
5: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
5: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Info. Sis comarques catalanes estan en situació de prealerta del pla enfocat per perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. I a més, el Servei Meteorològic de Catalunya manté l'avís per calor intensa des d'avui a les dues, de fet, d'aquest migdia, fins demà a les 8 del vespre. I per això es recomana, doncs, hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i també tenir cura de les persones més vulnerables. En relació a aquests incendis actius que tenim a casa nostra, els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El foc ha afectat unes 8.000 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. I a l'estat espanyol, el vent ha donat una petita treva a l'incendi de Niebla a Huelva, amb el seu pas per la província de Sevilla. El foc s'està contenint a Alcóllar i no ha arribat al nucli urbà. Durant la nit s'ha avançat amb molta menys virulència i s'han fet també nous desallotjaments preventius. De fet, més de 700 efectius continuen treballant a la zona. I més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats i això, doncs, deixa els boscos en una posició vulnerable, tant als fenòmens naturals extrems com també dels incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
11: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles, segons l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres.

0: d'arreu del país. Al Pirineu, la sequera ha deixat pas a les ventades i les onades de calor. De fet, el canvi climàtic és una de les causes d'aquesta debilitat. Jorge Heras és el cap de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
1: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
0: Una feblesa que fa que els boscos estiguin menys preparats per suportar fenòmens meteorològics extrems o incendis forestals. Per això els experts defensen que cal fer un seguiment continuat i una gestió forestal activa per millorar-ne la resiliència.
2: 3CAT Info.
3: I de seguida obrim plana internacional, però abans us expliquem que Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals del mes de març, doncs la connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous i també un els divendres i diumenges. A finals d'octubre s'hi afegirà un vol també els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i la companyia ha atribuït aquesta reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre Barcelona i Madrid, sobretot de les persones que viatgen per feina. Doncs bé, els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que l'illa es commemoren els 100 anys del naixement del líder de la revolució cubana, Fidel Castro. El secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit ja de militar en exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
4: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
3: I Cuba, com dèiem, celebra avui el centenari del naixement de Fidel Castro en un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat d'unes 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos amb un embargament de l'administració Trump al petroli el mes de gener i amb diverses rondes de sancions. El mes de juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per respondre a l'augment dels atacs russos amb míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, Kiev, on ha matat civils i també ha destrossat edificis residencials. Doncs bé, l'atac del cap de setmana passada va fer, per exemple, 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils balístics russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda des de Washington.
5: Demano als socis nord-americans que em venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
3: A la cimera de l'OTAN, Donald Trump va assegurar a Zelensky que atorgaria la llicència perquè Ucraïna pugui fabricar míssils Patriot, però posteriorment el president dels Estats Units va precisar que no ho tenia del tot clar. A dia d'avui hi ha escassetat d'aquests míssils per la guerra dels Estats Units amb l'Iran. I l'administració de Donald Trump eleva ara el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum, fins que els veïns ja es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui s'estava assetjant. Jerusalem, Jordi Brascó.
6: La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
7: Els soldats han entrat a casa i ens han dit que teníem mitja hora per abandonar-la. No hem pogut ni tan sols rebatre-ho ni negociar. Ens ho han deixat ben clar.
6: La intenció de l'exèrcit israelià és ampliar principi la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Cúserra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més, i això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i de moment els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
3: La 34a edició de la Schubertíada arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial, que serà diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència de Light, i la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Anem, doncs, ara cap a Girona. Maria Rovira.
8: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, a l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
9: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
8: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertíada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance, per la Cloenda el 30 d'agost.
3: Esports. Marc Andrés, bona tarda.
10: Bona tarda. Comencem amb un parell de punts de futbol. Primer, la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara, el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre. I també en futbol, a casa nostra, fem un apunt d'una notícia que hem sabut fa pocs minuts, que és que el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip. Per tant, estaran totalment disponibles per a Quique Álvarez en aquesta temporada del Girona a la segona divisió.
2: 3CAT Info.
10: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quarts de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre a 7:45. També a la tarda, la sabadellenca Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals del 200 metres lliures, cap a 7:45. I serà demà quan Maria De Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre a la final, com dèiem, dels 200 metres lliures, els 200 metres llisos, en aquest cas. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal i va parlar de les seves possibilitats de medalla.
11: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
10: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada, amb dues caigudes, i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I de la seva banda, el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres llisos. I tot això mentre avui, a Zagreb, a Croàcia, comença l'Europeu de Gimnàstica Artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig, en el concurs complet, i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça para los Jocs de Los Ángeles 2028.
12: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
10: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu. Tornem al futbol perquè Ferran avui tampoc s'ha entrenat amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el canari s'ha entrenat avui al marge, igual que ho va fer ahir. A priori, el migcampista no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul, a Turquia. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull precisament la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027, una competició que tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Mentrestant, la Federació Irlandesa retira el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més s'han retirat el suport de la candidatura d'Infantino: Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino. Això sí, el suís ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol. La votació per reelegir el nou president de la FIFA es farà al març de l'any que ve, quan Infantino aspiri al seu quart i últim mandat.
2: Trescat Info.
10: I acabarem fent un apunt d'handbol perquè el Barça avui ha anunciat el seu nou capità en substitució de Dick Amem, que aquest estiu ha deixat de ser jugador blaugrana. Aquest nou capità serà Tim Engesan, un Tim Engesan que amb Dick Amem era el segon capità de la plantilla. En aquest cas, Engesan serà el primer capità, Blas Jank serà el segon, Luis Frade el tercer i s'incorpora al grup de capitans Ludovic Fàbregas.

0: Són 4:45. Principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha almenys 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi posa pegues i nega a debatre-ho. I la forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, ha contribuït a un nou augment de la inflació al mes de juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. I Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'operadora ferroviària diu que no tenia més trens dels que va posar ja en servei. Dignitat a les vies, però reclama explicacions per aquesta saturació viscuda. I fins les 5 en punt, també us explicarem que han detingut a 33 treballadors al sud del Segrià, temporers, de la fruita acusats de suplantar identitats en empreses del sector. L'operació més important, doncs, que s'ha fet mai en un magatzem de soses. O que el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per comunicar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. La falta de cobertura mòbil concentra el 60% d'aquestes queixes. També que l'aigua de l'aixeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta pel consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest migdia que s'aixeca la restricció després d'una incidència al sistema de cloració, una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble. I en esports, Marc Andrés, què destacarem?
1: Parlarem de l'Europeu de Natació de París, on el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal en les semifinals dels 200 lliures. Mentrestant, en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la catalana Jael Sakura Bastué correrà aquest vespre la final dels 200 metres llisos.
0: I el temps, tarda de xàfecs i algunes tempestes al terç nord del país que puntualment també poden afectar altres sectors com la Catalunya Central o el massís del Port. Tot plegat, amb calor intensa, amb màximes d'uns 40 graus als indrets més càlids del país i xafogor marcada a la façana marítima. Dos quarts i pràcticament 5:03. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que hi ha almenys 4.000 pendents encara d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a la ciutat de Ceuta i el registre de nens i adolescents, mentre que el PP ja està posant algunes pegues al repartiment de menors cap a la península. Comencem per anar cap a Madrid. Paula Brujats.
2: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
2: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
4: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
2: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Doncs bé, com dèiem, les ONGs que estan treballant a Ceuta denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema malvivint pels carrers. Save the Children doble, de fet, el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són uns 4.000. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CatInfo de la precarietat de molts d'aquests nens d'entre 10 i 11 anys, ja que les administracions ni han identificat ni tampoc encara han atès.
5: Cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per Arnaiz, del reagrupament familiar que defensa Espanya i el Marroc no serà fàcil i tampoc ràpid. Adverteixen que en molts casos no serà possible perquè molts d'aquests menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen encara pels carrers de Ceuta.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del mes de juliol, que va a l'alça precisament per aquest encariment dels carburants i l'electricitat. Fa setmanes que els carburants, de fet, s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima, aquests 20 cèntims per litre que us dèiem a partir del mes de setembre. I en el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, doncs no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
7: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar, ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'aquest increment de la inflació que hi ha hagut al mes de juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al mes de juny, fins a quedar al 3,5%. És el nivell més alt des de fa tot just 2 anys. En el conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
6: 3CAT Info.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat d'empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua encara oberta per arrestar els caps d'aquestes xarxes. Lleida, Estela Busoms.
8: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en 2 llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
9: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha tot arreu.
8: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I per cert que els Mossos investiguen un nou tiroteig al carrer Riells de Nou Barris, a Barcelona, que no ha deixat prou ferits. Alguns testimonis van avisar la policia ahir, pels vols de la 1 de la matinada, que havien sentit trets i quan els agents hi van arribar només van localitzar les veïnes. De moment no hi ha detinguts. Diumenge passat ja hi va haver, recordem, un altre tiroteig en la mateixa zona de matinada i també va acabar sense ferits.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions al sud de Catalunya, sobretot a la de Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit que en declaracions al Matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens.
10: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar, de fet, la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-Roja d'Ebre, i també es va augmentar un 60% la de l'R16, que en aquest cas enllaça amb Tortosa. I, a més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir també un altre a última hora per permetre recollir tots aquests usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Ana Gómez, reclama, però, explicacions per aquest descontrol amb els trens.
11: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: A Lleida, satisfacció total l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros i ha duplicat durant diversos dies les visites a monuments, com per exemple la Seu Vella. Lleida, Noèlia Caselles.
12: La Paeria de Lleida destaca el civisme de la ciutadania perquè no hi va haver cap mena d'incident i la circulació, que era un dels aspectes que preocupaven, tampoc va suposar problemes. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seu Vella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones, tot i que també se'n van concentrar centenars en altres punts de la ciutat, com Gardeny o el Tossal de Moradilla, i també en moltes terrasses i balcons d'edificis. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seu Vella, que va més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
13: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera, que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
12: Al Col·legi El Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi a l'espai habilitat per l'Ajuntament. Els símptomes apunten un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
0: Doncs bé, durant el dia d'ahir, les urgències als hospitals i als centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites que el mateix dia de la setmana passada, segons ha apuntat el Departament de Salut. És un augment que es relaciona, doncs, amb l'eclipsi. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser, per exemple, les Terres de l'Ebre, amb un increment del 28%, però també al Camp de Tarragona, amb un 24% més de visites urgents. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, han rebut un total de 143 trucades al 061, Salut Respon, relacionades també amb l'eclipsi de sol, i han atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. 10 dels casos han requerit mobilització d'ambulàncies, la majoria per accidents, però de trànsit. D'aquests, 6 afectats han estat traslladats als centres sanitaris, un en estat crític, amb un traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat, i del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut per problemes als ulls, tots lleus. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant poden aflorar encara seqüeles oftalmològiques més importants.
14: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: I una altra informació que us destacàvem al sumari: el canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències en els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne, doncs, els treballs per solucionar-los. Albert Tort, secretari de Telecomunicacions de la Generalitat, diu que més de la meitat d'aquestes incidències són per falta de cobertura mòbil.
15: En un determinat determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: I en total s'han rebut prop d'un miler de trucades més de 700 dels ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren sobretot enmig de les condicions climatològiques adverses. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències recurrents.
6: El temps.
0: A Mangor i Massip.
16: La calor s'intensifica i ho noten els termòmetres. De fet, moltes màximes d'aquesta propera tarda han de superar amb escreix els 35 graus a l'interior del país i preveiem una màxima que pugui acostar-se cap als 40 o potser una mica més al voltant del Pla de Lleida. Tot plegat amb xafogor marcada, humitat alta a la façana costanera, lògicament a prop del mar. L'altre ingredient d'aquesta tarda són aquestes nuvolades que, de fet, ja han crescut a la zona del Pirineu, del Prepirineu. Esperem que també puguin arribar cap a la Catalunya central, bàsicament al nord de les comarques de la de Barcelona, interior de Girona, i també ho pot fer alguna cap al massís del Port. A la resta mantindrem més aviat aquest ambient assolellat. Demà un dia força semblant, amb un matí de sol, algun núvol prim cap a les comarques de Ponent, algun núvol baix als dos extrems del litoral, i a la tarda nous ruixats i alguna tronada potser també cap al Pirineu, Prepirineu, potser també en alguns indrets de les comarques de Ponent, i a la costa quedaria aquest cel entelat per les encluses d'aquestes tempestes, amb un nou dia que serà de calor, calor intensa tant de nit com de dia.
6: 3CAT Info. Insostenibles. La crisi climàtica i ambiental a 3CAT Info. Amb Montse Poblet. Muntatge musical de Rosa Silluet.
2: En aquest Insostenibles parlarem de les conseqüències ambientals i socials del cultiu de bona part dels alvocats que consumim. Ens trobarem amb Gustavo Duc, expert en sobirania alimentària, i amb un camperol colombià que prefereix mantenir-se en l'anonimat precisament per les amenaces de la indústria de l'alvocat.
17: En 10 anys, Catalunya ha multiplicat per 5 les importacions d'alvocat i ha arribat a les 32.000 tones, procedents bàsicament de l'Amèrica Llatina, però també del Marroc i Israel. D'aquestes 32.000 tones en consumim gairebé la meitat i la resta l'exportem a França, als Països Baixos, Portugal, Itàlia o fins i tot al Marroc. Curiosament, un dels països a qui comprem aquest fruit.
2: Som al Canal Montsià, l'epicentre del cultiu d'alvocat a Catalunya.
18: Els primers aguacats que es van plantar aquí al Canal, igual fa 80 anys que es van plantar. Un enginyer d'una finca que hi havia aquí baix, que era a Sud-amèrica, este va ser el primer que va plantar aguacats. Però industrialment, mon pare fa uns 23 anys que va plantar aguacats. Com una alternativa al cítric, que està molt cremat i tenim una molta competència desleal, i van dir l'aguacat podria ser una solució, i mira.
19: Nosaltres vam començar plantant fa 6 anys i ara cada vegada es veuen més finques, no molt grans, però que cada vegada s'està apostant més per aquest cultiu com a alternativa al cítric.
20: L'alvocat és un fruit de demanda mundial creixent i és molt més rendible. I després perquè aquí també estem en una zona que climàticament és viable produir-lo.
2: Els camps del David Martínez i els del Ricard Rivera i l'Edit Gallardo produeixen una petitíssima part de les 15.000 tones anuals d'alvocat que ens mengem a Catalunya. Els efectes de la importació massiva d'alvocats pels nostres esmorzars o per les nostres amanides són semblants als que té la importació de soja, de sucre o d'oli de palma, la implantació de monoconreus de grans empreses que desplacen els cultius tradicionals.
21: I el petit pagès sempre queda desplaçat. Mai guanya en el joc del mercado internacional. Després nosaltres ens preocupem i veiem com aquests països la gent que ha emigrat perquè no té formes de subsistència.
2: En països com Colòmbia o el Perú, però també al sud d'Espanya, les plantacions d'alvocats han canviat el paisatge, han esborrat cultius i biodiversitat. I ara, per garantir la continuïtat de la producció, necessiten una alta càrrega de pesticides, alguns de prohibits a Europa, que ens arriben amb el fruit i posen en risc la nostra salut. I què passa amb l'aigua? Doncs depèn d'on el plantem. L'alvocat és un arbre de regadiu amb exigències similars a les dels cítrics, però el problema el tenim quan se n'implanten cultius extensius en regions seques.
21: El tema està en quan una regió com Andalusia la gires tota i li poses pues, todo Málaga, todo Granada, al conreu d'alvocat. Un monoconreu, milers i milers d'hectàrees, exigint una aigua que els aqüífers d'Andalusia no tenen capacitat de regenerar.

0: Un 4% dels alvocats que hi ha als nostres supermercats provenen de Colòmbia. A l'antic triangle del cafè, el fruit hi va arribar fa 8 anys i va desplaçar els conreus tradicionals i els que els practicaven.
1: El mètode és molt fàcil. Amenazo a minifundistes, grupos paramilitares armados. La gente ya no quiere vivir en esos territorios porque es difícil por temas de seguridad. Vendo barato, aparecen de la nada gente que quiere comprar y después aparecen estas multinacionales, compran todos, ya se convierten en latifundios y ahí pueden desarrollar su actividad.
0: La denúncia d'aquestes pràctiques ha posat en perill la seva vida, per això no vol que diguem el seu nom. La seva família, propietària d'una petita finca, resisteix enmig dels latifundis de les multinacionals de l'alvocat, que ja ocupen un 80% de la regió.
1: El fenómeno de la llegada de esto, lo que hace es que había una multiplicidad de actividades agrícolas que se daban en la zona y había un intercambio entre todas las personas que concurrían o vivían en esas veredas. Con este fenómeno, lo que está sucediendo es eso, un paisaje homogéneo, unos árboles que no son autóctonos, sino que es un híbrido que en Colombia no se come un solo aguacate de esa zona.
0: Són tots per l'exportació, però els efectes de cultivar-ne els pateixen ells.
1: Los niños están con sarpullidos o piquiñas en la piel justo en días donde hay fumigación, irritación en los ojos, malestares de respiración muy frecuentes, como ese tipo. Entonces ahí alzamos la voz un poco y vamos a las secretarías de salud de los municipios y lastimosamente el sistema de salud colombiano o de investigación más bien no intentan ir un poco más allá y de entender.
0: En aquesta zona l'aigua no és un problema. De fet, plou tant que fins i tot a l'alvocat n'hi sobra, però això no treu els efectes negatius de la seva gestió.
1: Drenen l'aigua del subsuelo para que los aguacates no se les pudra la raíz. Entonces hacen una serie de toboganes en la montaña para que el agua salga. Provoca un fenómeno de erosión bastante grande y un fenómeno de secado del agua. Y entonces el agua llueve y las quebradas se llenan de agua, pero cuando hay verano hay muy poca agua.
2: Resca Info.
3: I una altra informació que també us destacàvem al sumari. L'aigua de la Xeta d'Isabarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat, de fet, aquest migdia que s'aixeca ja doncs, la restricció després d'una incidència al sistema de cloració. Va ser una incidència que, recordem, va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
4: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
5: Hemos un comunicat del Consell que ara podem tornar a donar apte pel consum. Vam tindre estronades, mos va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i mos vam quedar sense cloració i el cremat no mos va avisar, perquè també a més era festa major i Isabarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent es va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
4: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
5: Les 30 persones o 40 així amb aquests dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
4: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat. Julieta.
3: L'últim concert de la gira de Joan Dausà dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà. Clàudia Roses.
6: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la 5a edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
7: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
6: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
3: Esports. Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda. Comencem amb futbol amb un parell de punts perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaídos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost, dijous, a 8:45 del vespre. Mentrestant, a la segona divisió, a casa nostra, el Girona ha fet oficial que Min Sui Justin passaran a tenir fitxa del primer equip. Per tant, estaran totalment disponibles per a Quique Álvarez.
2: 3CAT Info.
8: A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug s'ha classificat per a la final del relleu 4% lliures masculí amb l'equip espanyol després d'haver acabat quart de la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre a 8:45. També a la tarda, la sabadellenca Ainhoa Campabadal disputarà les semifinals del 200 lliures cap a 8:45. I serà demà, quan Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, una sèrie on també ha nedat la barcelonina Paula Otero, que ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre a la final del 200 metres llisos. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal i va valorar les seves possibilitats de medalla.
9: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
8: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 d'aquest matí, però no s'ha pogut classificar per la final. La cursa ha estat accidentada amb 2 caigudes i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. I el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. A Zagreb, a Croàcia, avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles 2028.
10: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
8: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Tornem al futbol perquè Ferran Torres tampoc s'ha entrenat avui amb el Barça. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al Paris Saint-Germain com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, el canari s'ha entrenat avui al marge de la resta de companys. També ho va fer ahir. A priori, el migcampista no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul, a Turquia. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol, precisament. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer de 2027. Mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. Fins ara, 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino: Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino. Mentrestant, el suís ha rebut el suport de la Confederació Africana i la Conmebol. Aquesta votació per reelegir el nou president de la FIFA es farà al març de l'any que ve i Infantino aspira al seu quart i últim mandat.
2: 3CAT Info.
8: I també en futbol, en amistosos disputats ahir, el Paris Saint-Germain, o en partits oficials disputats ahir, més ben dit, el Paris Saint-Germain va sumar la seva segona Supercopa d'Europa, en superar ahir l'Aston Villa per 2-1. Kvaratskhelia va avançar als parisencs, Brian Maggio va empatar per als anglesos i Doué va marcar el 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del PSG, Luis Enrique.
11: Well, it's a very nice feeling.
12: Bé, és una sensació molt maca. És important. Quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
11: Yeah, we're very happy.
8: I en handbol, recordem que el Barça ha anunciat a Tim Engesan com a nou primer capità de l'equip, en substitució de Dick Amem, que aquest estiu ha marxat del Barça. Blas Janks passarà a ser el segon capità, Luis Frade serà el tercer i el que s'incorpora en aquest grup és el pivot Ludovic Fàbregas.
2: Trescat Info.
13: Bona tarda, són les 5. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir a les estacions del sud de Catalunya per la gran quantitat de viatgers que volien tornar cap a Barcelona després de l'eclipsi. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i Adif pel caos d'ahir a les estacions de la seva ciutat, amb milers de persones acumulades a l'estació de tren. L'alcalde de Tarragona qualifica la situació d'inadmissible. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment de menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. La forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. El temps per trobar supervivents del terratrèmol a Colòmbia s'esgota a mesura que passen els dies. El govern ha declarat l'emergència econòmica, mentre que ja s'han comptabilitzat 265 morts i prop de 3.500 ferits. Sis comarques catalanes estan en prealerta del pla Infocat per perill molt alt d'incendi. El servei meteorològic manté també l'avís per calor intensa fins divendres al vespre. Els Mossos d'Esquadra han detingut al Segrià 33 treballadors temporers de la fruita acusats de suplantar identitats en empreses del sector. L'operació més important s'ha fet en un magatzem de soses, al Segrià. I avui arrenca un nou festival musical d'estiu. És el Summerfest Cerdanya, a Puigcerdà, i s'inaugura amb l'actuació de Joan Dausà. Aquest, per cert, serà l'últim concert de la gira d'aquest cantant de Sant Feliu de Llobregat.
2: Esports.
8: En l'Europa de Natació de París, el sitgetà Luca Huck disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nedarà la sabadellenca i no acampava dalt en les semifinals del 200 lliures. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre es disputarà la final del 200 metres llisos. En aquesta final hi participarà la catalana Jael Sakura Bastué. I avui comença l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb, a Croàcia, amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
13: Dijous, 13 d'agost, un altre dia de calor extrema, amb màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Aquesta tarda hi haurà ruixats localment intensos i amb tempestes al Prepirineu, des del Pallars Jussà fins a Osona. A la resta del país, aquestes pròximes hores, esperem un temps assolellat.
2: Trescat Info.
13: Ara passen poc més de 3 minuts de les 5 de la tarda. Aquesta hora us informa en directe Eloi Barrera.
2: Trescat Info.
14: Trescat Info.
13: L'eclipsi solar que vam viure ahir dimecres ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions de tren del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desassistides.
15: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
13: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat a l'R15, la que connecta Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i a última hora en va haver d'afegir un altre quan va veure la quantitat de persones que encara quedaven acumulades en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, reclama explicacions per aquest descontrol amb els trens.
14: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
13: Per tot això, han sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al corredor sud i també demanen que s'assumeixin responsabilitats. No és, però, l'única veu crítica que ha sorgit en les últimes hores per aquest operatiu de Renfe d'ahir al vespre després de l'eclipsi. El mateix alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, també demana responsabilitats a Renfe i a DIF per la situació que es va viure ahir a l'estació de la seva ciutat de Tarragona amb milers de persones que no podien tornar a casa a última hora de la nit per la manca de trens. L'alcalde diu que les imatges d'ahir, amb la estació tancada i llargues cues de passatgers a fora, no són admissibles. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
16: L'alcalde socialista ha dit que no es tracta d'un problema puntual. És una situació que viuen diàriament molts usuaris que utilitzen el tren al Camp de Tarragona.
17: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre. La manca de previsió o la manca de tacte no és només per l'acte d'ahir. Això és una situació que s'està vivint a diari i demostra les grans gegantines mancances que té el sistema ferroviari de Tarragona, del Camp de Tarragona.
16: Rubén Viñuales demana responsabilitats, diu que encara ningú els ha explicat què va passar.
17: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
16: L'alcalde tarragoní reclama les inversions que facin falta per acabar definitivament amb aquest problema estructural.
13: Doncs també hi ha més gent que demana explicacions pels problemes que es van viure ahir a la xarxa de trens. Junts per Catalunya demana explicacions al govern per aquesta saturació i retencions ahir a la xarxa viària i ferroviària de Catalunya. El principal grup de l'oposició ha registrat diverses preguntes al Parlament per reclamar a l'executiu que aclareixi qui va decidir l'operatiu de trens i si el considera suficient per atendre l'afluència d'usuaris. Junts també vol saber el cost econòmic que van tenir tots els actes que es van organitzar ahir per l'eclipsi i els motius pels quals el govern va convertir, segons diu Junts, un fenomen astrofísic en un acte propagandístic i cultural. Per cert, encara sobre l'eclipsi, durant el dia d'ahir les urgències dels hospitals i centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites que el mateix dia de la setmana passada, un augment que es relaciona justament amb incidències vinculades a l'eclipsi. En total van ser 17.200 urgències, la majoria lleus, i on es va notar més va ser a les Terres de l'Ebre, on hi havia més gent, amb un increment del 28%, i també al Camp de Tarragona, amb un 24% més de visites urgents. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, ha rebut un total de 143 trucades al telèfon 061 Salut Respon, que estaven relacionades amb l'eclipsi de sol. També va atendre un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
13: El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a Ceuta i també per fer el registre de nens i adolescents. Mentrestant, el PP ja posa pegues al repartiment de menors cap a la península. Madrid, Paula Brujats.
18: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
19: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
18: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
20: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
18: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
13: Gràcies, Paula. Per cert, que les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema, malvivint pels carrers. L'ONG Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són 4.000. El director d'operacions d'aquesta ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a aquesta emissora de la precarietat de molts nens de 10, 12 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès.
0: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
13: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid i adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies cap al Marroc.
0: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
13: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta. Amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després d'aquella entrada de 70.000 immigrants. Els reclama informació sobre els demandants d'asil i la situació dels menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim tres, per cert, han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual. El Ministeri d'Igualtat ha demanat al president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir les dones i nenes que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
13: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista pel mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Fa setmanes que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima. Aquests 20 cèntims per litre que us dèiem a partir del setembre. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
21: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés a els cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
13: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan darrere l'increment de la inflació que hi ha hagut al juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins a quedar al 3,5%. És el nivell més alt des de fa 2 anys. Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
2: 3CAT Info.
13: Nou ofegament mortal a les platges catalanes. Una banyista de 78 anys ha mort aquest matí ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de protecció oficial. Amb la d'avui ja són 19 les víctimes mortals des que va començar la campanya de bany a mitjans de juny. Informa des de Girona.

0: En aquest cas, alguns testimonis van avisar la policia ahir pels vols de la una de la matinada que havien sentit trets i quan els agents hi van arribar només van localitzar les beines. De moment no hi ha detinguts per aquest tiroteig, com us dèiem, al districte de Nou Barris de Barcelona. Diumenge passat ja hi va haver un altre tiroteig a la mateixa zona de matinada que també va acabar sense ferits. I a aquesta hora us actualitzem la situació dels trens a casa nostra perquè des d'aquest migdia els trens no circulen per la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. Això és per culpa d'una avaria que impedeix regular el trànsit dels combois. Hi ha un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia que s'han quedat sense tren, com us dèiem, entre la Garriga i Puigcerdà. Adif diu que treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment del dia.
1: El temps.
0: A un quart de sis de la tarda, la previsió és del Gori Massip.
2: A aquesta hora, les nuvolades ja comencen a créixer amb més ganes a la zona del Pirineu, del Prepirineu. És qüestió d'una hora, dues hores, de tot estirar, que comencin a caure els primers ruixats en aquests indrets de muntanya, que al llarg de la tarda també poden afectar altres sectors del país, per exemple, la Catalunya Central o el massís del Port. A la resta sí que esperem que es mantingui més aviat aquest ambient assolellat. I l'altre protagonista de la tarda ha de ser la calor. De fet, tenim avisos activats del Servei Meteorològic de Catalunya en un bon grapat de comarques que ens adverteixen de calor intensa. Avui, moltes màximes entre els 35 i els 40 graus a l'interior. De fet, podem arribar a la marca dels 40 a la mateixa ciutat de Lleida, el Segrià, i xafogó marcada a la costa, amb temperatures al voltant dels 32-33 graus de màxima a prop del mar. La propera matinada, calor nocturna, nit de mal dormir, moltes nits tòrrides. A la façana costanera preveiem una mínima de 28 graus a la mateixa ciutat de Barcelona i demà, de nou, aquest termòmetre tocaria sostre. De fet, toca sostre entre avui i demà, un nou dia de calor, un matí de sol i una tardada de divendres on repetirem aquests ruixats de tarda preferentment a l'interior del país.
3: Les tasques d'extinció van bé.
4: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
5: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
4: De dilluns a divendres, a dos quarts de nou, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
5: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
4: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
5: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: La xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns ha pujat a 265 i prop de 3.500 ferits. La situació continua sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, Colòmbia, crònica del Joan Biosca.
6: El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
7: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
6: Sí que ha promès, però, al cap d'estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'eix cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
8: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
9: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. Los que no ayudan a quitar escombros.
6: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
0: Gràcies, Joan. Per cert, que aquest matí el govern espanyol ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat. A més, el Ministeri d'Exterior ja ha activat un primer paquet d'ajuda d'emergència d'1 milió d'euros pel país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament.
4: 3Cat Info.
0: De tornada a Catalunya, 6 comarques catalanes estan en situació de prealerta del Pla Infocat per perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, Priorat, Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A més, el Servei Meteorològic manté l'avís per calor intensa des d'aquest migdia.

0: fins demà a les 8 del vespre. Per això es recomana hidratar-se sovint, evitar esforços durant les hores de més calor i tenir cura de les persones més vulnerables. En relació als incendis actius, els bombers han donat ja per controlat aquest migdia l'incendi de Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès, un incendi que ha afectat unes 8 hectàrees a l'espai protegit del Montmell Marmellà. A l'estat espanyol, el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla, a Huelva, al seu pas per la província de Sevilla. El foc s'està contenint a Aznalcóllar, no ha arribat al nucli urbà. En canvi, a aquesta hora crema sense control un incendi forestal a Riglos, a Osca, que ja ha afectat unes 8.000 hectàrees i que aquest dijous amenaça l'entorn dels monestirs de Sant Joan de la Penya. Les flames han saltat el mur de l'espai natural protegit i preocupa especialment la zona de Santa Cília, això, com us dèiem, a Osca. I en relació encara amb els incendis, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona com a presumpta autora d'un foc forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. Això ha estat en una operació conjunta entre els Mossos d'Esquadra i els agents rurals. Aquest foc de Llançà va cremar uns 1.200 metres quadrats de zona boscosa. Informa des de Girona, Maria Rovira.
1: El dia 2 d'agost, cap a un quart de 5 de la tarda, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que hi havia un incendi en una zona boscosa de Capràs de Llançà. Quan van arribar, els Mossos i els agents rurals van veure que l'incendi havia començat a prop d'un lloc on hi havia una dona acampada. En la investigació van determinar que l'origen de l'incendi va ser una imprudència d'algú que havia fet foc en un terreny forestal per coure menjar. Finalment, els Mossos van localitzar la dona a la població de la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. L'arrestada, de 56 anys i que tenia antecedents per altres fets, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
0: I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers, temporers de la fruita, acusats de suplantar la identitat en empreses que es dediquen a això, a la recol·lecció de productes agrícoles. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
2: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carol Aixut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
3: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha tot arreu.
2: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: A 3CAT Info obrim ara pàgina cultural i comencem parlant de festivals, de festivals d'estiu, que, com sabeu, abunden molt per aquestes èpoques, sobretot ara al mes d'agost, i avui en comença un altre. És el Summerfest Cerdanya, que es fa a Puigcerdà i que s'inaugura avui amb una actuació de Joan Dausà. De fet, és l'últim concert de la gira de Joan Dausà. Informa la nostra companya Clàudia Roses.
5: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLary, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la 5ª edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
6: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
5: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: I parlant encara de música... Ja se sap on es farà la pròxima edició del Festival d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada al costat del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que és aquesta que sentim de fons. La notícia arriba l'endemà que Eurovisió canviés algunes regles. Ara ja no permetrà als països que estiguin en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival. Afecta només a qui l'ha d'organitzar. Aquest canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival. I per tancar aquest bloc d'informacions culturals, us expliquem que Set d'Art subhastarà un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, un arxiu que s'ha conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs immediatament posteriors a la publicació de Solitud, el 1905, que, com sabeu, és una obra cabdal de l'autora i de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom.
4: Esports.
0: Fins a 6:15 amb el Marc Andrés. Bona tarda.
7: Bona tarda. L'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hug, nedarà aquest vespre la final del relleu 4x100 lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quart a la sèrie disputada aquest matí. Una final que s'ha de disputar a priori cap a 7:45 del vespre. També a aquesta hora, de fet, la sèrie d'abans d'aquesta final serà les semifinals dels 200 lliures, on hi participarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal. Mentrestant, aquest matí també Maria de Valdés, nedadora del Club Natació Mataró, disputarà la final del 1.500 lliures, i és que de Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en una mateixa sèrie on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, aquest vespre Jael Sakura Bastuer competirà a la final dels 200 metres llisos. La santcugatenca va acabar i setena a la final i va parlar de les seves opcions de medalla.
8: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada, amb 2 caigudes, i l'atleta aranyenca ha hagut d'esquivar les corredores, que havien caigut precisament. I per acabar, el barceloní Oriol Sánchez s'ha hagut de retirar per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Mentrestant, a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'europeu de la gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco, recordem-ho, es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles 2028.
9: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
7: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest europeu de gimnàstica artística. Parlem ara de futbol i comencem perquè la Lliga, o més ben dit la Federació Espanyola, ha acceptat ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha detectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost dijous a 9:15 del vespre. En clau Barça, Ferran Torres avui no s'ha entrenat amb el Barça. Tampoc ho ha fet avui, com ahir, perquè té permís del club, amb la idea de tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, igual que ahir també, s'ha entrenat amb al marge dels seus companys, mentre, a priori, això sí, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Parlant d'avui, ara ja sí, el Barça ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul, a Turquia. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. Aquesta Supercopa d'Espanya la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. I també en futbol, anant a la segona divisió, a casa nostra, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip, per tant, estaran únicament disponibles per a Quique Álvarez en aquesta temporada del Girona a la segona divisió. I mentrestant, la Federació Irlandesa ha retirat el suport de Gianni Infantino, que el proper mes de març de l'any que ve, del 2027, ha d'aspirar a la reelecció com a president de la FIFA, intentant buscar el seu quart i últim mandat. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. Amb Irlanda ja són 6 federacions europees, en aquest cas 7, que han retirat el suport de la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos.
4: Trescat Info.
7: I en futbol, en partits jugats ahir, el tècnic del Madrid, Josep Mourinho, va admetre la dificultat per guanyar el Deportivo al trofeu Teresa Herrera. Els blancs van superar els gallecs per 0-1, amb gol d'Abrahim.
10: Y tendremos muchos partidos como este en la liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido y cuando lo matas ganas, ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
7: I en handbol, el Barça ha anunciat Tim Engesan com a nou primer capità en substitució de Dicamem. Blajang serà el segon, Lluís Frade el tercer i s'incorpora al grup Ludovic Fàbregas.
0: Són 2:45. A aquesta hora de 3Cat Info us destaquem que Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir a les estacions del sud de Catalunya per la gran quantitat de viatgers que volien tornar a Barcelona després de l'eclipsi. L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana responsabilitats a Renfe i a DIF per aquest caos amb milers de persones acumulades a l'estació de tren de Tarragona. De fet, l'alcalde qualifica la situació que es va viure d'inadmissible. L'ONG Save the Children alerta que als carrers de Ceuta hi ha molts més menors immigrants dels que diu el govern espanyol. Segons aquesta entitat, hi ha 4.000 nens i joves vivint en situació d'autèntica misèria a la ciutat autònoma. Mentrestant, el PP posa pals a les rodes en el sistema de repartiment d'aquests menors a les comunitats autònomes. Al setembre es reactivarà el descompte de 20 cèntims per litre en el preu del gasoil. El govern aplicarà la mesura després de la forta pujada del cost del combustible per culpa de la crisi a l'Orient Mitjà. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al mes de juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. A partir d'ara mirarem cap als Estats Units, que ara flirtegen amb la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth. Enmig d'una forta pressió de Washington, el règim cubà commemora avui els 100 anys del naixement de Fidel Castro. I també sentirem la preocupació dels científics que alerten sobre la fragilitat dels nostres boscos. Diuen que un de cada 10 arbres de Catalunya està molt debilitat i ha perdut el 40% de les fulles. Els experts defensen que s'ha de gestionar millor els boscos perquè siguin més resistents davant de fenòmens naturals extrems com els incendis. En esports, què destaquem, Marc Andrés?
7: Que aquesta tarda tindrem triple acció amb europeus, perquè primer l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Huck, disputarà la final de relleu 4% lliures masculí, també nedarà la sabadellenca Ainhoa Campabadal semifinals de 200 lliures, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, Jael Sakura-Bastué correrà aquest vespre a la final de 200 metres llisos, i mentre estarem seguint a l'europeu de gimnàstica artística de Zagreb, amb tres catalanes, Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero.
0: I pel que fa al temps, tenim una tarda de xàfecs amb algunes tempestes al terç nord del país que puntualment poden afectar altres sectors més enllà del Pirineu, com la Catalunya Central o el Massís del Port. Tot això a la resta de Catalunya amb calor intensa, amb màximes de 40 graus als punts on faci més calor i xafogor marcada, com aquests últims dies, a la façana marítima. Ara passen 3 minuts de 6:45 de la tarda. L'eclipsi solar que vam viure ahir dimecres ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes a les estacions de tren del sud de Catalunya, especialment a Tarragona. Per això avui Renfe ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desassistides.
11: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa, però finalment a última hora en va haver d'afegir un altre que va permetre recollir els usuaris que quedaven aglomerats en diverses estacions, especialment a la de Tarragona, on hem pogut veure imatges en aquestes últimes hores de persones aglomerades tant dins de l'estació com a l'exterior fent cua. Unes imatges que han molestat profundament a l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que demana responsabilitats a Renfe i a DIF per aquest caos que es va viure ahir a l'estació, amb milers de persones que no podien tornar a casa ja ben entrada la nit després de l'eclipsi. L'alcalde diu que aquestes imatges, amb l'estació tancada i amb aquestes llargues cues de passatgers a l'exterior, no són admissibles. Tarragona, Ricard Buigas.
12: L'alcalde socialista ha dit que no es tracta d'un problema puntual. És una situació que viuen diàriament molts usuaris que utilitzen el tren al Camp de Tarragona.
13: Imatges que no són admissibles, sincerament, no ens deixa de sorprendre. La manca de previsió o la manca de tacte no és només per l'acte d'ahir. Això és una situació que s'està vivint a diari i demostra les grans gegantines mancances que té el sistema ferroviari de Tarragona, del Camp de Tarragona.
12: Rubén Viñuales demana responsabilitats, diu que encara ningú els ha explicat què va passar.
13: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
12: L'alcalde tarragoní reclama les inversions que facin falta per acabar definitivament amb aquest problema estructural.
0: Ara de seguida tornem a parlar de l'eclipsi, però ja que parlàvem dels problemes a les línies de trens, us hem d'explicar que ara, a aquesta hora, els trens no circulen per la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà a causa d'una avaria que impedeix regular el trànsit dels combois. Hi ha un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia que s'han quedat sense tren, com us dèiem, entre la Garriga i Puigcerdà. Adif treballa per resoldre la incidència el més ràpid possible. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment del dia. Però, com us dèiem, estàvem parlant de l'eclipsi, de les conseqüències que ha tingut aquest eclipsi a diversos àmbits de la nostra vida diària, i a les carreteres, el Servei Català de Trànsit fa un balanç positiu del dispositiu especial que es va organitzar per aquest eclipsi solar. Des de Trànsit destaquen que no hi ha hagut cap víctima mortal ni cap accident greu. Més de 80.000 vehicles van tornar cap a l'àrea metropolitana de Barcelona entre les 10 de la nit i les 3 de la matinada, amb uns increments de trànsit que quantifiquen de fins al 40%. La major part del retorn es va concentrar a l'AP7, allà sí que hi va haver trams de trànsit lent, cues, algunes aturades i temps de recorregut que es van duplicar de mitjana. Les afectacions es van començar a normalitzar ja cap a les 2 de la matinada. I, per cert, si encara no n'heu tingut prou d'informacions sobre l'eclipsi, heu de saber que aquest d'ahir és tot just el primer d'una tríada d'eclipsis que, en un període de 3 anys, seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. Ens ho explica el Cristian Roldán.
14: El 2026, el 2027 i el 2028 representen 3 oportunitats històriques per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
15: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
16: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, per tant, doncs, et situïs, i, a més, és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
14: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
15: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita, perquè es troba en el lloc més allunyat a la seva òrbita, i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
14: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
16: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
14: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Més notícies. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents d'atendre. Interior enviarà més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a Ceuta i també per fer el registre de nens i adolescents. Mentrestant, el Partit Popular ja posa pegues al repartiment de menors cap a la península, cap a les comunitats autònomes. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
17: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny, adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
18: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
17: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
19: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
17: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Clar, però de quants menors estem parlant i en quina situació estan vivint a Ceuta? Doncs les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que dues setmanes després d'aquesta entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema, malvivint pels carrers de la ciutat. L'ONG Save the Children assegura que n'hi ha 4.000 d'identificats. És el doble del que apunta el govern espanyol. El director d'operacions d'aquesta ONG, Raúl Arnaiz, adverteix de la precarietat de molts nens de 10-12 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès. N'ha parlat en una entrevista a 3Cat Info.
20: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid. Adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
4: 3Cat Info.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Fa setmanes que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni a aplicar aquesta reducció fiscal, aquests 20 cèntims per litre que us dèiem, a partir del setembre. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal és president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
21: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan darrere de l'increment de la inflació que hi ha hagut al juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny fins a quedar al 3,5%. És el nivell més alt des de fa 2 anys. En el conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La nova connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous i un els divendres i diumenges. A finals d'octubre se n'hi afegirà un altre els dissabtes. La companyia Vueling ha atribuït la reobertura d'aquesta connexió a un augment de la demanda de mobilitat entre Barcelona i Madrid. Diuen que sobretot és per persones que viatgen per motius de feina.
4: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa de Donald Trump enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i justament coincidint amb el dia que fa 100 anys del naixement de Fidel Castro. El secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha fet l'últim advertiment sobre una possible operació de l'exèrcit a Cuba des de Panamà, on ha participat vestit de militar en els exercicis de la coalició militar que impulsa els Estats Units contra càrtels llatinoamericans.
1: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Cuba segueix vivint un moment de crisi econòmica profunda, amb algunes regions amb talls d'electricitat de fins a 20 hores al dia. Les relacions amb Washington han empitjorat els últims mesos, amb un embargament de l'administració Trump al petroli des del gener i amb diverses rondes de sancions. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I encara de l'àmbit internacional, la primera visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ha ressuscitat fantasmes del passat i ha reobert una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins una de les illes on ha visitat diversos equipaments. El Japó ha protestat per aquesta visita i ha convocat l'ambaixador rus al país. La disputa per les illes Kurils es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les illes Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i perquè té jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takachi, ha qualificat d'inacceptable la visita d'avui de Vladimir Putin.
3: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: Takachi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals.
4: El temps.
0: A 6:15, la crònica del Néstor Gómez.
7: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per les precipitacions, els ruixats, les tempestes i possiblement alguna calamarsada cap a l'àrea del Prepirineu, entre el Pallars Jussà, àrees del Solsonès, del Berguedà, Osona i també a punts del Ripollès. A la resta del país, ampli domini del sol amb alguna teranyina de núvols alts. A banda de l'estat del cel, destaquem les temperatures. Un dia més hem arribat a la xifra dels 40 graus, concretament a Vinebre, 41 graus, a Seròs i Valdomar també 41 graus de temperatura màxima. És el 17è dia d'aquest estiu que arribem a la xifra dels 40 graus, una cosa que no s'havia registrat mai fins ara i supera els 16 dies de 40 graus del 2025. I de cara a demà, doncs continuaríem parlant d'un ambient tan càlid com el d'avui. Demà tornarem a assolir els valors de 40 graus, amb sol al matí i ruixats de tarda, però la bona notícia és que aquesta calor tan extrema té les hores comptades. A partir del cap de setmana davallaran clarament i, sobretot, la setmana que ve, tota ella sembla que tindrem temperatures normals de mitjans d'agost, de manera que ja no parlarem de temperatures tan extremes, sinó d'unes temperatures més normalitzades, amb valors que es mouran entre els 27-28 a la façana costanera i els 33-34 graus com a màxim a punts de l'interior.
0: Ara passen 2 minuts de 6:45 de la tarda. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Això deixa els boscos en una posició vulnerable davant de fenòmens naturals extrems, com per exemple els incendis. Informa des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
22: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles, segons l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres d'arreu del país. Al Pirineu, la sequera ha deixat pas a les ventades i les onades de calor. De fet, el canvi climàtic és una de les causes d'aquesta debilitat. Jorge Heras és el cap de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
23: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
22: Una feblesa que fa que els boscos estiguin menys preparats per suportar fenòmens meteorològics extrems o incendis forestals. Per això els experts defensen que cal fer un seguiment continuat i una gestió forestal activa per millorar-ne la resiliència.
0: I us expliquem ara que l'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta pel consum. L'Ajuntament ha anunciat avui que s'aixeca la restricció després d'una incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
2: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
5: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. No tindré les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració i el cremat no ens va donar, no ens va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
2: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
5: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
2: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
0: Gràcies, Pau. Ara falten 10 minuts per les 6 de la tarda.
6: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
8: Obrim l'aula per parlar d'educació emocional. Coneixem el projecte Ments Despertes, un programa per a la prevenció i promoció de la salut mental entre els joves del grup Som Via. La iniciativa posa en contacte alumnes a partir de secundària amb testimonis que han superat un problema de salut mental perquè els expliquin en primera persona com han viscut el seu diagnòstic. Visitem l'Institut Pau Claris de Barcelona, un dels 75 centres que s'han inscrit al programa.
24: Algú podria dir-me de què estic parlant?
25: Depressió.
24: Molt bé.
8: La trobada té lloc a l'aula. Davant d'un grup d'alumnes de primer d'ESO, la Carme els explica que ha patit 4 depressions.
26: Som persones funcionals. Jo puc tenir una vida plena en tots els sentits. O sigui, nosaltres quan parlem és com plantar llavors, que la gent escolti el nostre testimoni i si alguna cosa amb ells els hi ressona, el dia que demà això s'hi trontolla alguna cosa en ells o en el seu company o en algun familiar puguin dir, escolta, m'he vist això i puc fer alguna cosa des de la meva part.
8: Més enllà de posar nom al diagnòstic, la Carme no entra en detalls mèdics. El seu és un testimoni positiu i de superació que vol trencar estigmes.
26: Jo volia dir això, de que he estat als inferns, he pogut pujar i porto notícies a l'infern, no? I es deia, doncs hi ha llum al final del camí. I que s'ha de demanar ajuda, que és de valents.
8: El que s'hi fa a la Carme és focalitzar-se en els indicadors, les alarmes que li van fer veure que necessitava ajuda, perquè l'altre gran objectiu del programa, a banda de trencar estigmes, és la prevenció.
26: Quan es queda perpetrat en el temps és quan és una alarma. Un dia que no dormis, un dia que no mengis, no passa res, però quan passa més de 3 setmanes que estàs, que no dorms, que no menges, que tens sensació de vòmits, que les coses que fan il·lusió ja no fan il·lusió, que una cosa quotidiana que abans feies ara no la pots fer, és quan has de dir, algú passa, anem a demanar ajuda professional.
8: De tots aquests indicadors, la falta de son cronificada és un dels que més ha impactat en Teo, l'Emma i la Meisem, 3 dels alumnes, però també n'hem parlat amb l'Àfrica, en Yassin i les Diep.
27: Si jo deixés de dormir com si fos 1 o 2 hores, ja m'estaria preocupant bastant. I també menjar, perquè jo m'agrada menjar molt. I si no mengés, primer de tot, tindria un mal de panxer de l'infern.
28: Lo de no poder dormir, perquè sento que és una cosa que pot passar majoritàriament en moltes persones.
29: Lo de dormir, que no pugui sortir al carrer.
8: Un altre dels factors que més influeixen en la salut mental i que més reconeixen els alumnes és el de la relació amb l'entorn, els problemes amb els amics, l'assetjament escolar o la discriminació intercultural.
28: Hi havia gent que es distanciava de mi, però
29: aquella etapa ja va passar. Ara s'està millor amb diferents companys.
9: Per exemple, ens han ensenyat que si alguna persona et diu alguna cosa que t'ha sabut greu o no t'agrada, hi ha que ignorar-la perquè després et pots posar més trista.
27: Amb companys que tinc una relació forta, doncs puc veure el que els hi passa, perquè si jo veig que tipus, no volen jugar o així, ja els està passant alguna cosa i em fixaria en què els ja està passant.
3: Sílvia García Márquez és la responsable de l'àrea de programes del grup Somvia i guia les sessions amb els alumnes.
10: El fet de que els nostres testimonis expliquin des de l'experiència i no des d'un mapa biomèdic, connecten directament, no?, amb aquestes causes i, per tant, reflexionen en primera persona també els alumnes quines són les seves pròpies conductes de risc i, per tant, les causes que els poden portar a tenir problemes de salut mental.
3: La xerrada d'una hora ha passat volant i ha deixat les emocions a flor de pell. Marta Salvia és la tutora dels alumnes.
11: Els pot servir per poder acompanyar una altra persona que vegin que no està bé o per adonar-se que si mateixos potser hi ha alguna cosa que no funciona del tot, no? A vegades no arriba a ser un problema de salut mental, a vegades és que emocionalment no estem bé, però si s'allarga molt, doncs potser sí que ens acaba afectant en el nostre dia a dia, amb les ganes de jugar, de veure gent, d'estudiar, d'estar a gust amb nosaltres mateixos.
3: El missatge dels testimonis també parla als alumnes d'enfortir l'autoestima i d'estendre la mà al company que ho necessita, i creuen que aquesta activitat els pot ajudar a ser millors companys.
27: Tenim que tenir tots consciència.
9: I també podem ajudar a prevenir-ho, no dient comentaris que poden ofendre els companys.
12: Quan tots ens tratem bé, sentim confiança.
3: Ments despertes són històries de vida que ajuden a parlar de salut mental de manera fàcil, propera i clara. Amb ells, tanquem l'aula.
6: Aula oberta.
0: Falten 5 minuts per les 6.
4: Esports.
0: Amb el Marc Andrés, bona tarda.
7: Bona tarda. A l'europeu de natació de París, el sitgetà Luca Hug s'ha classificat per a la final del relleu 4x100 lliures masculí amb l'equip espanyol, després d'haver acabat quarta a la seva sèrie. Una final que es disputarà aquest vespre a 8:15, també a la tarda, a partir de les 7. El nedador del Club Natació Barcelona, Ivan Martínez, nedarà a les semifinals dels 50 metres braça. I serà demà quan Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per a la final. Mentrestant, a l'europeu d'atletisme de Birmingham, final catalana amb Gelsa Cura Bastué, que competirà aquest vespre a la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal i va valorar les seves opcions de medalla.
13: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres d'aquest matí, però no s'ha pogut classificar per a la final. La cursa ha estat accidentada, amb dues caigudes, i l'atleta arenyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. Mentrestant, el barceloní Oriol Sánchez s'ha hagut de retirar per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. I a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'europeu de gimnàstica artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles 2028.
14: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir. Eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
7: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. Avui es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge a aquest europeu de gimnàstica artística. Parlem ara de futbol perquè la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga, i tot plegat per una plaga de fongs que ha afectat a la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost, dijous, a 9:15 del vespre. En clau Barça, Ferran tampoc s'ha entrenat avui amb els seus companys. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, El canari s'ha entrenat avui al marge, igual que ho va fer ahir. A priori, el migcampista no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha assegut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul, a Turquia. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull, precisament, la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya llavors la jugaran Barça, Madrid, Real Sociedad i Atlètic de Madrid, a Istanbul, a Turquia, del 2 al 7 de febrer del 2027. I a la segona divisió, a casa nostra, el Girona ha fet oficial que Minso i Justin passen a tenir fitxa del primer equip. Per tant, estaran totalment disponibles per a Quique Álvarez.
1: Trescat Info.
7: Del més destacat d'ahir, encara parlem del Paris Saint-Germain, que suma la seva segona Supercopa d'Europa en superar l'Aston Villa anglès per 2-1. Kvaratskhelia va avançar els parisencs, Brian Matjo va empatar per als anglesos i Doué va marcar els dos al 2-1 definitiu. Sentim el tècnic del PSG, Luis Enrique.
15: Well, it's a very nice feeling.
16: Bé, és una sensació molt maca. És important, quan tens experiència en el futbol, saps que és difícil guanyar, guanyar i tornar a guanyar. Estem molt contents.
15: Yeah, we're very happy.
7: I el tècnic del Madrid, José Mourinho, admet la dificultat per guanyar el Deportivo al trofeu Teresa Herrera d'ahir. Els blancs van superar els gallecs per 0-1, amb gol d'Abrahim.
17: Y tendremos muchos partidos como este en la Liga, principalmente fuera de casa, donde no eres capaz de matar el partido, y cuando lo matas, ganas. Ganas igual, ganas 1-0 como ganamos. Mucha cosa positiva, el equipo crece.
7: I avui a casa nostra, la Lliga Femenina, hem sabut la data del primer derbi català en aquesta Lliga Femenina de futbol. L'Espanyol rebrà el Badalona Women en partit de la segona jornada el 5 de setembre a 6:45 a la Ciutat Esportiva Dani Jarque.
1: Trescat Info.

0: Bona tarda, són les 6. El govern espanyol eleva uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud i diu que no tenia més trens dels que ja va posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies reclama també explicacions per la saturació viscuda i sol·licita al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al corredor sud. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al mes de juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. 6 comarques catalanes estan en prealerta del pla enfocat per perill molt alt d'incendis. El Servei Meteorològic manté també l'avís per calor intensa fins divendres al vespre. El temps per trobar supervivents al terratrèmol de Colòmbia s'esgota a mesura que passen els dies. El govern ha declarat l'emergència econòmica, mentre ja s'han comptabilitzat 265 morts i prop de 3.500 ferits. I l'administració de Donald Trump qualifica els colons israelians de terroristes. Són paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel arran dels últims episodis d'assetjaments a palestins a Cisjordània. L'exèrcit israelià ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui s'estava assetjant. I tret de sortida avui d'una nova edició de la Xubertíada amb dos concerts a Vilajuïga i Pals, a l'Empordà. La inauguració oficial però serà diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Margarita de Vilabertran amb la soprano sueca Matilde Sterbi.
1: Esports.
2: En l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug disputarà aquest vespre la final del 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. També nedarà el nadador del Club Natació Barcelona Ivan Martínez la semifinal dels 50 metres braça. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos i ho farà amb la participació de la catalana Jael Sakura Bastué. I mentrestant avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb a Croàcia amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero.
0: I ens falta el temps. Un altre dia de calor extrema amb màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre. Tarda de ruixats, localment intensos i amb tempesta al Prepirineu des del Pallars Jussà fins a Osona. A la resta del país, el temps serà assolellat.
1: Trescat Info.
0: 6 i 3 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
1: Trescat Info.
3: Trescat Info.
0: El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que hi ha almenys 4.000 encara pendents d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden encara a la ciutat i el registre de nens i adolescents, mentre que el PP ja està posant algunes pegues al repartiment de menors cap a la península. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
4: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
5: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
4: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
6: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
4: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Les ONGs, com dèiem, que treballen a Ceuta, denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema mobilint pels carrers. Save the Children doble, de fet, el nombre d'identificats del govern espanyol i apunta que són uns 4.000. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts nens d'entre 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès.
3: Cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per Arnaiz, del reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid i adverteixen que en molts casos, de fet, no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
3: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: El director d'operacions de Save the Children reclama a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers. I amb aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Àngel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la secretària d'Estat de Migracions, també la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 migrants. Els reclama informació sobre els demandants d'asil, també la situació dels menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents que encara no han acollit en el sistema de protecció. Com a mínim, 3 han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual. El Ministeri d'Igualtat ha demanat al president de Ceuta que utilitzi el centre de crisi per víctimes de violència sexual per acollir nenes i adolescents que es troben en una situació de màxima vulnerabilitat. Doncs bé, Itàlia insisteix que no aixecarà els controls fronterers per als viatgers procedents d'Espanya. Abans d'aquest dissabte, el ministre de l'Interior italià, Matteo Piandetossi, ha assegurat que no valoraran aquesta possibilitat fins que Espanya no hagi superat la crisi migratòria a Ceuta. Ara bé, l'executiu de Giorgia Meloni ha rebaixat per primer cop el pols diplomàtic amb la Moncloa.
7: La decisió de suspendre l'aplicació de l'acord de Schengen no la revisarem abans del 15 d'agost i en qualsevol cas només ho farem quan s'hagin descartat completament els riscos per a la seguretat d'Itàlia. Em sembla important reiterar que no es tracta d'una mesura dirigida contra Espanya. Queda fora de tota discussió qualsevol acte hostil envers Espanya, que és un país amb el qual estem units per vincles històrics d'amistat i de germanor.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 6 i 8 minuts, l'eclipsi ens ha deixat, com hem vist, moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe, de fet, ha demanat perdó als usuaris. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar.
8: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que tenien disponibles, són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. I, a més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir un altre a última hora, que va permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, reclama, però, explicacions per aquest descontrol amb els trens.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: I per tot això han sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud i també demanen que s'assumeixin responsabilitats. Volen saber els detalls sobre la planificació, també el desenvolupament i el pla de contingències que tenien previstos al Departament de Territori i Rodalies per gestionar la mobilitat durant l'eclipsi. Doncs bé, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana també responsabilitats a Renfe i a DIF pel caos que es va viure ahir a l'estació amb milers de persones que no podien tornar a casa per la manca de trens. Diu que les imatges d'ahir, amb l'estació tancada i llargues cues de passatgers a l'exterior, no són admissibles. Tarragona, Ricard Buigas.
10: L'alcalde socialista ha dit que no es tracta d'un problema puntual. És una situació que viuen diàriament molts usuaris que utilitzen el tren al Camp de Tarragona.
11: Imatges que no són admissibles. Sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir. Això és una situació que s'està vivint a diari i demostra les grans gegantines mancances que té el sistema ferroviari de Tarragona, del Camp de Tarragona.
10: Rubén Viñuales demana responsabilitats, diu que encara ningú els ha explicat què va passar.
11: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: L'alcalde tarragoní reclama les inversions que facin falta per acabar definitivament amb aquest problema estructural.
0: Durant el dia d'ahir, les urgències dels hospitals i els centres d'atenció primària van rebre un 12% més de visites que el mateix dia de la setmana passada, segons el Departament de Salut. És un augment que relaciona, doncs, amb l'eclipsi. En total van ser 17.200 urgències, la majoria, però, lleus, i on es va notar més va ser les Terres de l'Ebre, que van tenir un increment del 28%, i també el Camp de Tarragona, amb un 24% més de visites urgents. Pel que fa al sistema d'emergències mèdiques, han rebut un total de 143 trucades al 061 Salut Respon, relacionades també amb l'eclipsi de sol, i han atès un centenar de persones per incidents relacionats amb aquest fenomen. 10 dels casos, de fet, han requerit la mobilització d'ambulàncies, la majoria, això sí, per accidents de trànsit, i d'aquests 6 han estat traslladats a diferents centres sanitaris. Un en estat crític, amb un traumatisme en caure des del sostre d'un vagó de tren abandonat. Del total d'incidents atesos pel SEM, 37 han sigut problemes als ulls, tots en principi lleus. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que més endavant poden aflorar encara seqüeles oftalmològiques més importants.
12: I el tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades, o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: El Departament de Salut ha reforçat les urgències oftalmològiques a les Terres de l'Ebre, també a Tarragona i Lleida, des d'ahir i fins almenys demà per atendre tots els problemes que poden sorgir per no haver mirat amb seguretat l'eclipsi d'ahir.
1: 3Cat Info.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà doncs la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del mes de juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. Fa setmanes que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli i, segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al mes de juliol. I aquest increment fa que es torni doncs, a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima, aquests 20 cèntims per litre que us dèiem a partir del mes de setembre. En el cas, però, de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà rebaixa extra.

0: 3 dècimes en relació al mes de juny, fins a quedar al 3,5%, que és el nivell més alt des de fa 2 anys, i en el conjunt de l'Estat la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%. I abans de la previsió meteorològica, també us expliquem que 6 comarques catalanes estan en situació de prealerta del pla enfocat per perill molt alt d'incendi. Són l'Alt Camp, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Priorat, la Ribera d'Ebre i també la Terra Alta. Pel que fa als incendis que continuen actius, els bombers ja han controlat aquest foc de Castellví de la Marca a l'Alt Penedès, després que ha afectat unes 8 hectàrees de l'espai protegit de Montmell-Marmellà. I a Andalusia el vent ha donat una treva a l'incendi de Niebla, a Huelva. Els bombers han pogut evitar, doncs, que entrés al nucli urbà d'Aznalcóllar, on s'havien fet alguns desallotjaments preventius. I a Osca continua també cremant sense control el foc de les penyes de Riglos, que s'està ja acostant als monestirs de Sant Juan de la Penya i Santa Cília de Jaca. Avui la Guàrdia Civil ha detingut un home de 28 anys sospitós d'haver provocat el foc que ja ha obligat a evacuar prop de 900 persones i ha afectat unes 8.000 hectàrees.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
2: Una tarda més, els ruixats i les tempestes es presenten al nord del país, avui concentrades cap a l'àrea del Prepirineu, on estan deixant algunes fins i tot calamarsades de caràcter petit, però allà on descarreguen ho fan amb certa intensitat. A banda de les precipitacions, destaquem les temperatures. Avui hem arribat als 41 graus en el cas de Vinebre, Serós i Baldomar, 40 graus a Tàrrega i Lleida. I és el 17è dia d'aquest estiu amb màximes de 40 graus, una cosa insòlita, que no tenim registres de tants dies en un estiu amb temperatures de 40 graus. Dit això, doncs tenim dues notícies, la bona i la no tan bona. La no tan bona és que demà farà tanta calor com la d'avui. Màximes de 40 graus cap a Ponent, 37-39 graus a la Catalunya central i a la façana costanera el termòmetre encara pot arribar a valors de 34 i 35 graus. Tot això en un divendres que s'espera assolellat al matí amb alguna teranyina de núvols alts i alguns ruixats que s'esperen a la tarda al Prepirineu, punts de la Catalunya central i al prelitoral. I la notícia bona és que a partir de dissabte tornen o baixaran clarament les temperatures i el millor de tot és que la setmana que ve seran normals pel mes d'agost. Farà la calor típica i tòpica del mes d'agost. Res a veure amb aquestes calorades que ens ha acompanyat aquestes darreres setmanes.
1: Tresca Info.
0: L'aeroport de Catània, a Sicília, continuarà inoperatiu fins demà a causa de l'erupció de l'Etna. Des que va entrar en erupció fa una setmana, s'han cancel·lat o bé desviat almenys 700 vols per la presència de cendra a l'atmosfera. Els vols estan suspesos, com a mínim, doncs, fins a les 2 de la matinada d'aquest divendres. Les restriccions en aquest aeroport, el 5è més concorregut d'Itàlia, han afectat centenars de milers de passatgers en plena temporada alta i també han tensionat encara més als altres aeroports d'Itàlia. I la xifra de morts pel terratrèmol que va sacsejar Colòmbia aquest dilluns ha pujat a 265, amb prop de 3.500 ferits. La situació continua sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica, mentre s'esgota ja el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Belardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
4: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entitat que va a canalitzar los aportes nacionales e internacionales que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
3: Sí que ha promès, però, el cap d'estat colombià subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'eix cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
5: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
6: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo. los que no ayudan a quitar escombros.
3: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats...

0: morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: I aquest matí el govern espanyol ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol amb doble nacionalitat. A més, també el Ministeri d'Exterior ja ha activat el primer d'aquests paquets d'ajudes d'emergència d'1 milió d'euros per al país, que inclou material de refugi, suport al personal sanitari i kits d'aigua i sanejament. I encara en plana internacional, l'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut en públic a l'Havana durant els actes de commemoració del centenari del naixement del seu germà i líder de la revolució, Fidel Castro. El dirigent cubà, que té 95 anys, ja ha estat rebut amb una gran ovació al Teatre Karl Marx de la capital cubana. El Departament de Justícia dels Estats Units va imputar per assassinat Raúl Castro el mes de maig per l'atac a unes avionetes provinents de Miami, ara fa 30 anys. En aquella acció van morir 4 persones. Aquesta imputació es va produir enmig d'una escalada del bloqueig dels Estats Units sobre Cuba, que ha deixat l'illa gairebé sense petroli i en una situació de crisi econòmica extrema. A les últimes hores, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha dit que no descarten una possible intervenció militar.
2: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
1: Malgrat les sancions nord-americanes, les administracions de Washington i l'Havana han mantingut negociacions els últims mesos. El mes de juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I l'administració de Donald Trump eleva ara el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum, fins que els veïns es veuen obligats a marxar. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
4: Els soldats han entrat a casa i ens han dit que teníem mitja hora per abandonar-la. No hem pogut ni tan sols rebatre-ho ni negociar. Ens ho han deixat ben clar.
3: La intenció de l'exèrcit israelià és en principi la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Kusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més, i això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i de moment els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
5: 3CAT Info.
1: Nou ofegament mortal a les platges catalanes. És un banyista de 78 anys que ha mort aquest matí ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Amb la d'avui, doncs, ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
6: L'avís del telèfon d'emergència 112 s'ha rebut cap a 3:15 del matí i s'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques s'ha mobilitzat en dues ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós.

0: La 34a edició de la Schubertíada arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i a Pals, abans de la inauguració oficial, que serà diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, fundador d'aquest festival de referència del Lied, i la música de cambra a l'estiu de l'Empordà. És una altra informació de la nostra companya, Maria Rovira.
1: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertíada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance, per la Cloenda el 30 d'agost.
0: Esports. Pau Dax, bona tarda.
3: Bona tarda. A l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Huck disputarà 7:45 la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha acabat quart la seva sèrie aquest matí. Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre a la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem.
4: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
3: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final. La cursa ha estat accidentada, amb dues caigudes, i l'atleta aranyenca ha hagut d'esquivar les corredores que havien caigut. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
3: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres.
0: 3CAT Info.
3: I a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font, Marina Escudero. En aquests moments, l'equip espanyol és a punt d'acabar les proves de classificació. Avui, abans de les 9 del vespre, es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest Europeu de Gimnàstica Artística. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles.
6: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí, hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
3: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. En futbol, la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost i dijous, serà un dijous, a 9:15 del vespre. En clau Barça, Ferran Torres tampoc s'ha entrenat avui, té permís del club i la idea és tancar la seva sortida del PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol el pròxim mes de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la Supercopa, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid del 2 al 7 de febrer del 2027. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip. Per tant, estaran totalment disponibles per Quique Álvarez. Mentrestant, la Federació Irlandesa retira el suport a Gianni Infantino, que opta a la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino.
0: Són 6:45. Com sempre, repassem els principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol eleva a uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió amb el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. I Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud i diu que no tenia més trens dels que va posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda i sol·licita també al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al corredor sud. I la forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre per la gasolina, però s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al mes de juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. I fins les 7 en punt també us explicarem més notícies. Per exemple, que més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats i això deixa els boscos en una posició vulnerable davant de fenòmens naturals extrems i també dels incendis. De seguida ho ampliarem. O que una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible a tothom amb iniciatives com, per exemple, tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. O que coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man, el 1976, avui l'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre els dos personatges. En esports, Pau Dax, què podem destacar?
3: Que en l'Europeu de Natació de París, el sitjatà Luca Huck disputarà aquest vespre la final de relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. Mentrestant, en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, la Sant Cugatenca Jael Sakura Bastué correrà aquest vespre la final dels 200 metres llisos.
0: I el temps, un altre dia de calor extrema, màximes de 40 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre, tard, això sí, de ruixats localment intensos i amb tempesta al Prepirineu, des del Pallars Jussà fins a Osona. A la resta del país el temps serà, però, assolellat. Dos quarts i pràcticament 3 minuts de 7. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents encara d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden a Ceuta i el registre de nens i adolescents mentre que el PP ja està posant algunes pegues al repartiment de menors cap a la península. Paula Brujats.
7: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny, adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
8: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
7: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
9: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
7: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Les ONGs que treballen a Ceuta però denuncien que dues setmanes després de l'entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema malvivint pels carrers. Save the Children assegura que n'hi ha 4.000 identificats, el doble doncs del que ha apuntat el govern espanyol. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni atès. N'ha parlat a 3Cat Info.
10: Cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc, però no serà ni fàcil ni ràpid. Adverteixen que en molts casos, de fet, no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
11: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: L'eclipsi ens ha deixat moltes imatges espectaculars, però també la d'aglomeracions a les andanes de les estacions del sud de Catalunya, sobretot a Tarragona. Avui Renfe ha demanat perdó. De fet, els usuaris, el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha dit en declaracions al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar.
12: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15, que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre, i també es va augmentar un 60% la de l'R16, que enllaça amb Tortosa. I a més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa i en va afegir també un altre a última hora per permetre recollir els usuaris que havien quedat en diverses estacions. La portaveu de Dignitat a les Vies, Anna Gómez, reclama explicacions pel descontrol amb els trens.
13: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
0: I per tot això han sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. I també demanen que n'assumeixin responsabilitats. Volen saber els detalls sobre la planificació, el desenvolupament i el pla de contingències que tenien previstos el Departament de Territori i Rodalies per gestionar la mobilitat durant l'eclipsi. Doncs bé, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana també responsabilitats a Renfe i a DIF pel caos que es va viure ahir a l'estació, amb milers de persones que no podien tornar a casa per la manca de trens. Diu que les imatges d'ahir, amb l'estació tancada i llargues cues de passatgers a l'exterior, no són admissibles. Tarragona, Ricard Buigas.
14: L'alcalde socialista ha dit que no es tracta d'un problema puntual. És una situació que viuen diàriament molts usuaris que utilitzen el tren al Camp de Tarragona.
15: Imatges que no són admissibles. Sincerament, no ens deixa de sorprendre la manca de previsió o la manca de tacte. No és només per l'acte d'ahir. Això és una situació que s'està vivint a diari i demostra les grans gegantines mancances que té el sistema ferroviari de Tarragona, del Camp de Tarragona.
14: Rubén Viñuales demana responsabilitats, diu que encara ningú els ha explicat què va passar.
15: Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
14: L'alcalde tarragoní reclama les inversions que facin falta per acabar definitivament amb aquest problema estructural.
0: Doncs bé, l'eclipsi d'ahir és només el primer d'una tríada d'eclipsis que en un període de 3 anys seran visibles des de diversos punts de la península. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia, amb el sol doncs gairebé en el punt més alt. Cristian Roldán.
16: El 2026, el 2027 i el 2028 representen tres oportunitats històriques per gaudir de tres eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
17: Passarà per sobre dels temples de Luxor, això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
18: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
16: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
17: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
16: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
18: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
16: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
0: I el preu del gasoil tornarà a tenir un descompte d'uns 20 cèntims per litre al mes de setembre. Com el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. Fa setmanes, de fet, que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. I segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni doncs, a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima, aquests 20 cèntims per litre que us dèiem a partir del setembre. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, però no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
19: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan darrere d'aquest increment de la inflació que hi ha hagut el juliol. A Catalunya, la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins a quedar doncs, al 3,5%, és el nivell més alt des de fa 2 anys, i al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
11: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La primera visita de Vladimir Putin a les disputades Illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i obre també una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una de les illes on ha visitat diverses infraestructures i el Japó ha protestat per la visita i ha convocat l'ambaixador rus al país. La disputa per les Illes Kurils es remunta a finals de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut pel conflicte. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. Amb el temps, les Kurils han guanyat importància estratègica per la presència de bases militars russes i també jaciments minerals. La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha qualificat d'inacceptable aquesta visita de Vladimir Putin.
20: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: Takaichi ha alertat que la presència de Putin a les Kurils intensifica el sentiment antirrus i també dificulta encara més la recomposició de les relacions bilaterals. De fet, el Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i també un clar distanciament amb Moscou. I en aquest context, Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. I encara en plana internacional, Zelensky reclama als Estats Units que venguin a Ucraïna més míssils interceptors Patriot per resoldre l'augment dels atacs russos a míssils balístics. Últimament, Rússia ha bombardejat al voltant d'un cop per setmana la capital ucraïnesa, Kiev, on ha matat civils i també ha destrossat edificis residencials. L'atac, però, de la setmana passada, per exemple, va fer 17 morts i Ucraïna no va poder interceptar cap de la trentena de míssils balístics russos. El president ucraïnès ha demanat més ajuda de Washington.
21: Demano als socis nord-americans que en venguin el 5% dels míssils que tenen en estoc. Si ens en venen el 5%, superarem l'hivern i salvarem vides. Si ens en poden vendre el 10%, destruirem tots els míssils balístics russos. En tinc l'1%, i això és amb el que visc cada dia.
0: A la cimera de l'OTAN, Trump va assegurar a Zelensky que atorgaria la llicència perquè Ucraïna pugui fabricar míssils Patriot, però, posteriorment, el president dels Estats Units va precisar que no ho tenia del tot clar. A dia d'avui hi ha escassetat d'aquests míssils per la guerra dels Estats Units amb l'Iran. I abans de l'àrea de servei també us expliquem que els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys, veí de Lleida, com a presumpte autor d'un intent d'homicidi al pont de Suert. La víctima, un jove, va resultar ferida greu per arma blanca en una agressió al carrer Monestir de La Baix i va haver de ser operada d'urgència a l'Hospital de Viella. Pau Rovira.
22: Els fets van passar cap a les 6 del matí de diumenge, en l'entorn de les festes de la població. Els serveis d'emergència es van atendre un jove que presentava una ferida a l'abdomen, amb risc vital, i el van traslladar a l'Hospital de Viella. Els Mossos van identificar diversos joves que hi havia a la zona i van recollir testimonis. La investigació apunta que l'agressió es va produir arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien. La unitat d'investigació de Viella es va fer càrrec del cas i van anar concretant la identitat del presumpte agressor. Els investigadors també van saber que aquella mateixa matinada hauria amenaçat un altre jove amb una navalla. Dilluns van poder prendre declaració a la víctima que va confirmar la identitat del presumpte autor. Els investigadors es van desplaçar ahir dimecres a Viella i el van arrestar. El detingut ha passat avui a disposició judicial.
0: Passa tot just un minut de 6:45. Actualitzem la previsió meteorològica.
23: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
24: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per les precipitacions, els ruixats, les tempestes i possiblement alguna calamarsada cap a l'àrea del Prepirineu entre el Pallars Jussà, àrees del Solsonès, del Berguedà, Osona i també a punts del Ripollès. A la resta del país, ampli domini del sol amb alguna teranyina de núvols alts. A banda de l'estat del cel, destaquem les temperatures. Un dia més hem arribat a la xifra dels 40 graus, concretament a Vinebre, 41 graus, a Seròs i Valdomar, també 41 graus de temperatura màxima. És el 17è dia d'aquest estiu que arribem a la xifra dels 40 graus, una cosa que no s'havia registrat mai fins ara i supera els 16 dies de 40 graus del 2025. I de cara a demà, doncs continuaríem parlant d'un ambient tan càlid com el d'avui. Demà tornarem a assolir els valors de 40 graus, amb sol al matí i ruixats de tarda, però la bona notícia és que aquesta calor tan extrema té les hores comptades. A partir del cap de setmana davallaran clarament i, sobretot, la setmana que ve, tota ella sembla que tindrem temperatures normals de mitjans d'agost, de manera que ja no parlarem de temperatures tan extremes, sinó d'unes temperatures més normalitzades, amb valors que es mouran entre els 27-28 a la façana costanera i els 33-34 graus com a màxim a punts de l'interior.
23: Fresca Info.
0: I tot seguit una informació que us destacàvem al sumari. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats i això doncs, deixa els boscos en una posició molt vulnerable davant de fenòmens naturals extrems i també dels incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
1: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles, segons l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres d'arreu del país. Al Pirineu, la sequera ha deixat pas a les ventades i les onades de calor. De fet, el canvi climàtic és una de les causes d'aquesta debilitat. Jorge Heras és el cap de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
2: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
1: Una feblesa que fa que els boscos estiguin menys preparats per suportar fenòmens meteorològics extrems o incendis forestals. Per això els experts defensen que cal fer un seguiment continuat i una gestió forestal activa per millorar-ne la resiliència.
0: I al sumari també us avançàvem que una cooperativa de Tarragona està treballant per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
4: La cooperativa Les Camot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
5: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
4: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
5: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
4: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: I més qüestions. Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny han interposat 250 multes contra actes incívics, com per exemple abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
6: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
25: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
6: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
25: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
6: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: Coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man el 1975, avui l'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre els dos personatges de DC i Marvel. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge en un còmic històric. De primera es va publicar al mes de juny amb una imatge del dibuixant de Granada Jorge Jiménez i l'autor nord-americà Mark Wild. En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona més detalls del que ens ensenyarà aquesta història.
26: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: i també apunta algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
26: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spiderman. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
0: I alerta perquè Cels Pinyol també deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
26: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Tot va pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat. Julieta, l'últim concert de la gira de Joan Dausà dona avui el tret de sortida a una nova edició del Summerfest Cerdanya a Puigcerdà. Clàudia Roses.
3: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
7: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
3: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: El que s'ha suspès és el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí, que seria aquest dissabte. Té una infecció a les vies respiratòries. Laia Claret.
8: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
0: Esports. Oh, Dax, bona tarda.
9: Bona tarda. El sitgetà Luca Hug disputarà 8:15 la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París. Ho farà amb l'equip espanyol, que ha acabat quart de la seva sèrie aquest matí. Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquesta nit a la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem parlant de la final d'aquesta nit.
10: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
9: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
12: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
9: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie als 200 metres. I a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La catalana Alba Petisco lidera l'equip espanyol amb la presència de les també catalanes Laia Font i Marina Escudero. En aquests moments, l'equip espanyol és a punt d'acabar les proves de classificació. Avui, abans de les 9 del vespre, es decidirà el podi del concurs complet, les finalistes per aparells de dissabte i els 8 equips que accediran a la final de diumenge d'aquest Europeu de Gimnàstica Artística. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig bàsic en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles.
13: Sí que me gustaría volver a conseguir esa plaza por equipos. Yo realmente creo que lo podemos conseguir, eso sí. Hace falta muchísimo trabajo, muchísima madurez gimnástica en algunas que están entrando poco a poco, pero bueno, yo creo que es bastante factible esa clasificación.
9: A l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. En futbol, la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de l'estadi de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost, un dijous, a 8:45 del vespre. En clau Barça, Ferran Torres tampoc s'ha entrenat avui, té permís del club i la idea és tancar la seva sortida del PSA al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip. Per tant, estaran totalment disponibles per Quique Álvarez. D'altra banda, el Getafe ha fitxat el davanter turc Enes Unal, que ja va jugar al club madrileny durant 3 temporades i mitja. Unal arriba del Bournemouth anglès i signa fins al 2029. Mentrestant, la Federació Irlandesa retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino per incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino. Són Finlàndia, Gal·les, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino. El suís ha rebut, en canvi, el suport de la Confederació Africana i la CONMEBOL, la Confederació Sud-americana de Futbol. Les federacions del Qatar, Egipte, el Marroc, Mauritània, Líban i Sudan també han mostrat conjuntament el suport a Infantino.
23: Trescat Info.
14: Bona tarda, són les 7. El govern espanyol eleva a uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però l'ONG Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació en què es troben és d'autèntica misèria. A la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per abordar com es farà el repartiment d'aquests menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud de Catalunya i diu que no tenia més trens dels que va posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda. També demana al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al corredor sud. A Sicília, l'aeroport de Catània continuarà tancat fins almenys aquest divendres a la matinada. La situació, però, és incerta per la falta de visibilitat provocada per la cendra del volcà Etna, en erupció des de fa una setmana. Els vols de la ruta de Barcelona-Catània, a través de la companyia Vueling, operen des de l'aeroport ara de Palerm. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims, que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al mes de juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. Puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques de tot el país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts i 377 desapareguts, segons l'últim balanç. També hi ha 3.800 ferits. El govern ha declarat l'estat d'emergència econòmica mentre es treballa a contrarrellotge per trobar supervivents. Els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana, justament el dia que es commemoren 100 anys del naixement de Fidel Castro.
23: Esports.
9: En l'Europeu de Natació de París, el sitgetà Luca Hug disputarà aquest vespre la final del relleu 4% lliures masculí amb el combinat espanyol. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué. Mentrestant, avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística de Zagreb amb la catalana Alba Petisco com a líder de l'equip espanyol. També hi són les catalanes Laia Font i Marina Escudero. I el Barça ha sabut avui que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul i no a l'Aràbia Saudita, que en aquelles dates acull la Copa d'Àsia de futbol.
14: Pel que fa al temps, els ruixats i tempestes del nord del país continuaran actius fins a última hora d'aquest vespre. El temps de divendres ja mantindrà la tònica dels últims dies, és a dir, matins de sol i tardes de ruixats en algunes zones puntuals. A la vegada, també demà serà l'últim dia de màximes extremes, amb 40 graus a ponent. La calor sembla que vol afluixar a partir de dissabte.
23: 3CAT Info.
14: Ara passen 4 minuts de les 7 del vespre. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONG calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents d'atendre. Interior envia més policies cap a Ceuta per accelerar l'expulsió dels adults que queden a la ciutat autònoma i també per fer el registre de nens i adolescents. Mentrestant, el PP ja ha començat a posar pegues a aquest repartiment de menors no acompanyats cap a la península. Ens ho explica des de Madrid Paula Brujats.
11: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny, adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
15: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
11: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
16: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
11: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
14: Doncs les ONGs que treballen a Ceuta denuncien que dues setmanes després d'aquella entrada massiva de migrants encara hi ha milers de menors en situació de misèria extrema que estan malvivint pels carrers. Save the Children dobla el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són 4.000. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a 3CAT Info de la precarietat de molts nens i nenes de 10, de 11 anys, a qui les administracions ni han identificat ni han atès.
17: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? I, de hecho, constatamos ya problemes de salut, infecciones i persones que viven al raso, en la calle, menores, en este caso, sin ningún tipo de protección.
14: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid. Adverteix que en molts casos no serà possible perquè molts menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies cap al Marroc.
17: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
14: Des d'aquesta reconeguda organització reclamen a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta. Amb aquest escenari, el defensor del poble actuarà d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i el govern de la mateixa ciutat després d'aquesta entrada de 70.000 immigrants. Els reclama informació sobre els demandants d'asil i la situació dels menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció. Com a mínim, tres d'elles, per cert, han denunciat al jutjat de Ceuta que han patit una agressió sexual.
23: 3Cat Info.
14: Avui, Renfe ha demanat perdó als usuaris per les aglomeracions que es van viure ahir després de l'eclipsi en diverses estacions de tren, sobretot al sud de Catalunya. En alguns casos, com a Tarragona, es van acumular centenars de passatgers, tant a les andanes com a l'exterior de les estacions, en cues interminables que es van allargar fins a la mitjanit. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha assegurat al Matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
2: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
14: El responsable de Renfe ha assegurat que es va doblar la capacitat de l'R15 entre Barcelona i Riba-roja d'Ebre i es va augmentar un 60% la de la R16, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat un tren extra des de Tortosa per aquest eclipsi, però a última hora en va haver d'afegir un altre quan es van adonar que hi havia centenars de persones que s'havien quedat sense tren a diverses estacions. Una situació que ha generat certa polèmica i protestes des de diversos àmbits. Una de les veus més destacades és la de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que demana responsabilitats a Renfe i a DIF per aquest caos que es va viure ahir a l'estació de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al corredor sud ahir en el dia de l'eclipsi. Ens ho explica des de Tarragona Ricard Buigas.
18: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
19: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
18: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
20: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
18: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
14: L'oposició demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir a Rodalies i també algunes carreteres del país coincidint amb l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar l'operatiu ferroviari i si considera que va ser suficient. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el govern català i l'espanyol per la fallada elèctrica a la torre de control del Prat i també per aquests problemes en els trens.
21: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
14: Això mentre els comuns, aliats parlamentaris de Salvador Illa, també han lamentat les incidències a Rodalies. En una piulada, el diputat Lluís Mijoler ha apuntat que l'augment de la mobilitat era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I parlant pròpiament de l'eclipsi, del fenomen astronòmic, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona que van rebre aquesta gran afluència de visitants durant l'eclipsi esperen aprofitar la projecció internacional que han aconseguit aquests dies. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
18: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
22: És molt possible que hi hagi un retorn, i diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
18: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
1: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
18: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
4: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
18: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
23: 3CAT Info. 3CAT Info.
14: L'aeroport de Catània, a Sicília, continuarà inoperatiu fins demà a causa de l'erupció del volcà Etna. Des que va entrar en erupció fa una setmana, s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra a l'atmosfera. L'espai aeri estarà tancat com a mínim fins demà a les 2 de la matinada. Les restriccions en aquest aeroport, que és el cinquè més concorregut d'Itàlia, han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat encara més altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions, com els que tenen destí o procedència a Barcelona. En aquest sentit, la companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a 3CAT Info que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. En tot cas, s'aconsella als passatgers comprovar l'estat dels vols i posar-se en contacte amb les companyies aèries abans de desplaçar-se fins a l'aeroport. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en anteriors ocasions. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament i, tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
5: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
14: L'Etna és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions de l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran, en aquesta ocasió, d'entre 12 i 24 milions d'euros.
23: 3CAT Info.
14: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i l'electricitat. Fa setmanes que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni a aplicar la reducció fiscal màxima, aquests

0: que hi ha hagut al juliol, a Catalunya l'atac s'ha augmentat 3 dècimes en relació al juny, fins que va al 3,5%. És el nivell més alt des de fa 2 anys. Al conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
1: El temps.
0: A 7:15, la crònica amb el Néstor Gómez.
2: Una tarda més, els ruixats i les tempestes es presenten al nord del país, avui concentrades cap a l'àrea del Prepirineu, on estan deixant algunes fins i tot calamarsades de caràcter petit, però allà on descarreguen ho fan amb certa intensitat. A banda de les precipitacions, destaquem les temperatures. Avui hem arribat als 41 graus en el cas de Vinebre, Serós i Baldomar, 40 graus a Tàrrega i Lleida. I és el 17è dia d'aquest estiu amb màximes de 40 graus, una cosa insòlita, que no tenim registres de tants dies en un estiu amb temperatures de 40 graus. Dit això, doncs tenim dues notícies, la bona i la no tan bona. La no tan bona és que demà farà tanta calor com la d'avui, màximes de 40 graus cap a Ponent, 37-39 graus a la Catalunya central, i a la façana costanera el termòmetre encara pot arribar a valors de 34 i 35 graus. Tot això en un divendres que s'espera assolellat al matí amb alguna teranyina de núvols alts i alguns ruixats que s'esperen a la tarda al Prepirineu, punts de la Catalunya central i al prelitoral. I la notícia bona és que a partir de dissabte tornen o baixaran clarament les temperatures, i el millor de tot és que la setmana que ve seran normals pel mes d'agost, farà la calor típica i tòpica del mes d'agost. Res a veure amb aquestes calorades que ens ha acompanyat aquestes darreres setmanes.
1: A 3CAT Info,
3: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
1: Insostenibles.
4: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
1: El retrat d'un planeta en crisi.
5: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara, mai en la vida.
6: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
1: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Ara passen un parell de minuts d'un 7:45 del vespre. Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El nivell 3 del Pla Alfa s'activa en tots aquests pobles i ciutats situats, entre altres comarques, a l'Empordà, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, Barcelonès, Noguera o Priorat. És a dir, a gairebé tota la geografia catalana, molt repartit, no és específicament una zona concreta. En aquests municipis queden suspeses totes les activitats prèviament autoritzades que suposin risc d'incendi, i també es prohibeix encendre foc en àrees d'acampada, zones recreatives i altres zones properes als boscos. Tampoc es pot utilitzar maquinària que pugui generar espurnes o descàrregues elèctriques a menys de 500 metres de zones forestals. Pel que fa als incendis que a hores d'ara estan actius, a Osca aquesta tarda s'han hagut de desallotjar dues localitats més pel foc que crema des de dilluns a les Penyes de Riglos. En total ja hi ha prop de 900 persones que han hagut de marxar de casa seva, i les flames continuen avançant en direcció al monestir de Sant Juan de la Penya i Sant Tacília. Avui la Guàrdia Civil ha detingut un home de 28 anys sospitós d'haver provocat aquest foc que ja ha obligat a evacuar prop de 900 persones i que afecta unes 8.000 hectàrees. I a casa nostra, nou ofegament mortal a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Amb la d'avui ja són 19 les víctimes mortals des que va començar la campanya de bany al litoral català a mitjans de juny. Informa des de Girona, Maria Rovira.
7: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut cap a 3:15 del matí i s'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques s'ha mobilitzat en dues ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós.
0: A Colòmbia, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns continua pujant i ara ja són 273 les víctimes mortals, segons l'últim balanç oficial. Hi ha prop de 3.800 ferits i almenys 377 desapareguts. Avui també s'ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol, segons ha informat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. La situació a Colòmbia continua sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica mentre s'esgota el temps per trobar supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, ha enviat enviat especial, Joan Biosca.
8: El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Abelardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes.

0: deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de l'Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
1: La emergència que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
0: Sí que ha promès, però, al cap d'estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La Vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
2: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
3: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo, los que no ayudan a quitar escombros.
0: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
4: Gràcies, Joan. Situats ja de ple en la crònica internacional, l'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut en públic avui a l'Havana durant els actes de commemoració del centenari del seu germà, de Fidel Castro. El dirigent cubà, que ara té 95 anys, l'han rebut amb una gran ovació al Teatre Karl Marx de la capital cubana. El Departament de Justícia dels Estats Units va imputar per assassinat Raúl Castro el passat mes de maig per l'atac a unes avionetes que venien de Miami fa 30 anys, on van morir 4 persones. Aquesta imputació es va produir enmig d'una escalada del bloqueig dels Estats Units sobre Cuba, que, recordem-ho, ha deixat l'illa gairebé sense petroli i en una situació extrema de crisi econòmica. A les últimes hores, el secretari de Defensa nord-americà Pete Hegseth ha dit que no descarten una possible intervenció militar sobre Cuba.
5: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
4: Malgrat les sancions nord-americanes, les administracions de Washington i l'Havana han mantingut negociacions els últims mesos. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de més de 150 mesures per obrir l'economia a la inversió estrangera. I un jutge de Boston ha rebutjat la demanda del govern de Donald Trump contra la Universitat de Harvard, en què acusava la institució de violar els drets civils dels alumnes jueus israelians en el marc de les protestes pro-palestines contra els atacs de Gaza. L'administració Trump denunciava que molts dels alumnes jueus van patir discriminacions i vexacions en un ambient hostil en aquesta universitat de Harvard. Per això reclamava a la universitat que tornés milions de dòlars en subvencions públiques i la paralització de 2.600 milions més que estaven programats. Ara, el jutge ha rebutjat aquesta demanda presentada el passat mes de març perquè diu que no s'ha demostrat una discriminació ni vulneració de drets civils continuada, sinó fets puntuals, ocorreguts sobretot entre 2023 i 2024, coincidint amb la guerra de Gaza. I encara de l'exterior, la primera visita de Vladimir Putin a les disputades illes Kurils ressuscita fantasmes del passat i obre una ferida històrica entre Rússia i el Japó. Putin s'ha desplaçat avui fins a una d'aquestes illes, on ha visitat diverses infraestructures. El Japó ja ha protestat. La disputa per aquestes illes Kurils es remunta a finals de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar al Japó. Des de llavors, Moscou les administra, però Tòquio continua reclamant-les com a part del Japó. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. En el temps, les illes Kurils han guanyat importància estratègica perquè hi ha bases militars russes i també perquè hi ha importants jaciments minerals. Avui, la primera ministra japonesa, Sanae Chakaiti, ha qualificat d'inacceptable la visita de Vladimir Putin.
6: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
4: És la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha alertat que la presència de Putin a les illes Kurils està intensificant el sentiment antirrus i està complicant encara més la recomposició de les relacions bilaterals entre els dos països. I us expliquem també que L'administració de Donald Trump eleva el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes. Ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha hagut d'intervenir avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui s'assetjava.
7: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3cat Info a Instagram, Facebook i X. Esports.
4: Fins al punt de 2:15 amb el Pau Dax. Bona tarda.
8: Bona tarda. El sitgetà Luca Hook disputarà a 7:45 la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París. L'equip espanyol ha acabat quart la seva sèrie aquest matí i fa uns minuts el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre a la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem.
9: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
8: L'atleta d'Arenys de Mar, Maria Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a les semifinals dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
10: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
8: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. I a Zagreb, a Croàcia, avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per Alba Petisco i també amb les catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i confia que l'equip espanyol podrà aconseguir una plaça pels Jocs de Los Angeles. De l'últim europeu, Petisco també va fer bronze en l'exercici de terra. En futbol, la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de l'estadi de Balaídos. L'enfrontament es disputarà ara el 27 d'agost, dijous, a 9:15 del vespre. En clau Barça, Ferran Torres tampoc s'ha entrenat avui, té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que, canviant la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid. La competició, volem dir, tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip. Per tant, estaran totalment disponibles per Quique Álvarez. D'altra banda, el Getafe ha fitxat el davanter turc Enes Unal, que ja va jugar al club madrileny durant 3 temporades i mitja. Unal arriba del Bournemouth anglès i signa fins al 2029. Mentrestant, la Federació Irlandesa retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a Infantino: Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino.

0: Ara són 8:15. Aquesta hora de 3Cat Info us destaquem que l'ONG Save the Children alerta que als carrers de Ceuta hi ha molts més menors immigrants dels que diu el govern espanyol. Segons aquesta entitat, hi ha 4.000 nens i joves vivint en situació d'autèntica misèria a la ciutat autònoma. Mentrestant, el Partit Popular posa pals a les rodes en el sistema de repartiment d'aquests menors a les comunitats autònomes. Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir a les estacions del sud de Catalunya i diu que no tenia més trens dels que va posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda i demana al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir per l'eclipsi. Puja el risc d'incendi forestal a Catalunya. Demà, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques, de nord a sud del país. El Servei Meteorològic, mentrestant, ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. Són alguns dels titulars més destacats d'aquest dijous 13 d'agost de 2026. A partir d'ara, si us heu quedat amb ganes de més eclipsi, repassarem futurs episodis astronòmics com aquest, que podrem veure des de casa nostra els pròxims anys. I sentirem la preocupació dels científics que alerten sobre la fragilitat dels nostres boscos. Diuen que un de cada 10 arbres de Catalunya està molt debilitat i ha perdut el 40% de les fulles. Els experts defensen que s'ha de gestionar millor els boscos perquè siguin més resistents davant de fenòmens extrems. I avui comença una nova edició de la Xubertíada amb dos concerts a Vilajuïga i Pals, a l'Empordà. La inauguració oficial d'aquest certamen, però, serà diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. En esports, què destaquem? Pau Dax.
1: Que les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol de l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb. En l'Europeu de Natació de París, el sitxatà Luca Huck disputarà aquest vespre la final del relleu 4% masculí amb el combinat espanyol. Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
0: I tanquem aquest resum informatiu amb el titular del temps, que apunta a ruixats i tempestes al nord de Catalunya, almenys fins a última hora del vespre. El temps de cara a demà es mantindrà a la tònica dels últims dies, és a dir, matins de sol amb calor i tardes de ruixats puntuals en algunes zones del país. A la vegada serà ja l'últim dia de màximes extremes, amb aquestes de 40 graus a ponent. Sembla que la calor afluixarà a partir de dissabte. Ara passen 3 minuts de 8:15 del vespre. El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents d'atendre. El Departament d'Interior, el Ministeri d'Interior, vaja, envia més policies cap a Ceuta per accelerar l'expulsió dels adults que queden a la ciutat i també per fer el registre de nens i adolescents. Mentrestant, el PP ja posa pegues al repartiment d'aquests menors no acompanyats cap a les diverses comunitats autònomes. Informa des de Madrid, Paula Brujats.
2: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas i, sobretot, molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
2: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
4: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
2: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Doncs les ONGs que treballen sobre el terreny a Ceuta denuncien que encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema i malvivint pels carrers d'aquesta ciutat. Save the Children assegura que n'hi ha 4.000 identificats, el doble del que apunta el govern espanyol. El director d'operacions d'aquesta ONG, Raúl Arnaiz, adverteix de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni han atès. N'ha parlat en declaracions a 3CAT Info.
5: Cada dia les condicions en les que s'encuentren són més crítiques, no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per la seva experiència, Arnaiz creu que el reagrupament familiar que defensen Espanya i el Marroc de tots aquests menors no serà ni fàcil ni ràpid.
6: 3CAT Info.
0: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris per les aglomeracions que es van viure ahir després de l'eclipsi en diverses estacions de tren, sobretot al sud de Catalunya. En alguns casos, com a Tarragona, es van acumular centenars de passatgers tant a les andanes com a l'exterior de les estacions, en cues interminables que es van allargar fins a la mitjanit. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació i que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe assegura que es va ampliar els serveis, la capacitat de diversos trens a la R15 i de la R16 i que també van programar un tren extra des de Tortosa i per l'eclipsi, tot i que a última hora van haver d'afegir-n'hi un altre quan es van adonar això, que hi havia centenars de persones que s'havien quedat sense tren a diverses estacions. Una situació de caos, una situació de tensió també en alguns casos, que ha generat reaccions a diversos nivells. Una de les veus que hem sentit avui és la de l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, que demana responsabilitats a Renfe i a DIF per aquest caos que es va viure ahir a l'estació de Tarragona amb milers de persones que no podien tornar a casa perquè no hi havia trens. Dignitat a les Vies també ha demanat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud, coincidint amb l'eclipsi. Informa des de Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: I l'endemà de l'eclipsi total de sol, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen. La majoria de les consultes es van concentrar ahir mateix amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només van representar entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Salut alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, ha advertit al matí de Catalunya Ràdio que algunes persones poden començar a notar símptomes com visió borrosa, molèsties o alteracions de la visió, això hores o fins i tot dies després.
11: El tema oftalmològic, bueno, la gent ha trucat per molèsties, però a nivell del telèfon s'ha pogut resoldre, o sigui que són coses poc greus. Com hem comentat aquests últims dies, els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari. Aquest eclipsi d'ahir és tot just el primer d'una tríada d'eclipsis que en un període de 3 anys seran visibles des de diversos punts de la península Ibèrica. El de l'any vinent, tot i que no es podrà veure en la seva totalitat des de Catalunya, durarà 5 vegades més i tindrà lloc poc abans del migdia. Ens ho explica el Cristian Roldán.
12: El 2026, el 2027 i el 2028 representen 3 oportunitats històriques per gaudir de 3 eclipsis solars gairebé seguits. El de l'any vinent només es podrà veure de forma parcial a Catalunya, però des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica, la Lluna taparà completament el Sol durant gairebé 5 minuts. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
13: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el Sol molt elevat en el cel.
14: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
12: L'any següent, el 2028, hi haurà l'últim eclipsi d'aquesta sèrie. Aquest sí que es podrà veure des de casa nostra, però no serà complet, serà anular.
13: Amb els eclipsis anulars, la Lluna es veu una mica més petita perquè es troba en el lloc més allunyat de la seva òrbita i no arriba a tenir la mida suficient com per ocultar 100% tot el Sol, el disc del Sol, de manera que queda centrada, però al voltant queda el que s'anomena un anell de foc.
12: Segons la catedràtica Carme Jordi, amb la informació que es té actualment, es poden preveure els eclipsis a molts anys vista.
14: Si no hi ha una hecatombe còsmica, podem predir els eclipsis fins a l'infinit.
12: Aquestes prediccions es fan en base als cicles de Saros, un patró que indica que cada 18 anys, 11 dies i 8 hores, el Sol, la Terra i la Lluna tornen a situar-se gairebé en la mateixa posició.
6: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Algunes informacions ara de la crònica policial. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona com a presumpta autora d'un incendi forestal a Llançà, a l'Alt Empordà. Ha estat una operació conjunta entre Mossos i agents rurals. Aquest foc va cremar 1.200 metres quadrats de zona boscosa, com us dèiem, a Llançà, a l'Alt Empordà. Informa des de Girona, Maria Rovira.
15: El dia 2 d'agost, cap a 4:15 de la tarda, els serveis d'emergència van rebre l'alerta que hi havia un incendi en una zona boscosa de Capràs de Llançà. Quan van arribar, els Mossos i els agents rurals van veure que l'incendi havia començat a prop d'un lloc on hi havia una dona acampada. En la investigació van determinar que l'origen de l'incendi va ser una imprudència d'algú que havia fet foc en un terreny forestal per coure menjar. Finalment, els Mossos van localitzar la dona a la població de la Jonquera i la van detenir com a presumpta autora d'un delicte d'incendi forestal. L'arrestada, de 56 anys i que tenia antecedents per altres fets, va passar ahir a disposició judicial davant del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.
0: I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar la identitat en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per mirar d'arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
16: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
17: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto. També és veritat que tant Comissions Obreres com UGT ens recorden als pagesos que nosaltres hem de saber si aquesta ETT és sèria, però clar, d'estafes n'hi ha a tot arreu.
16: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I els Mossos investiguen també un nou tiroteig al carrer Riells, de Nou Barris a Barcelona, un tiroteig però que no ha deixat ferits. Alguns testimonis van avisar la policia local ahir pels vols de la 1 de la matinada que havien sentit trets i quan els agents hi van arribar només van localitzar les beines que ja eren a terra. De moment no hi ha detinguts per aquest tiroteig. Recordem que diumenge passat ja n'hi va haver un altre a la mateixa zona de Nou Barris de matinada que també va acabar sense ferits.
6: El temps.
0: A punt d'arribar a 3:15 del vespre, la crònica amb el Néstor Gómez.
18: El temps de cara a les pròximes hores venen encapçalades per les precipitacions, els ruixats, les tempestes i possiblement alguna calamarsada cap a l'àrea del Prepirineu entre el Pallars Jussà, àrees del Solsonès, del Berguedà, Osona i també a punts del Ripollès. A la resta del país, ampli domini del sol amb alguna teranyina de núvols alts. A banda de l'estat del cel, destaquem les temperatures. Un dia més hem arribat a la xifra dels 40 graus, concretament a Vinebre, 41 graus, a Seròs i Valdomar, també 41 graus de temperatura màxima. És el 17è dia d'aquest estiu que arribem a la xifra dels 40 graus, una cosa que no s'havia registrat mai fins ara i supera els 16 dies de 40 graus del 2025. I de cara a demà, doncs continuaríem parlant d'un ambient tan càlid com el d'avui. Demà tornarem a assolir els valors de 40 graus, amb sol al matí i ruixats de tarda, però la bona notícia és que aquesta calor tan extrema té les hores comptades. A partir del cap de setmana davallaran clarament i, sobretot, la setmana que ve, tota ella sembla que tindrem temperatures normals de mitjans d'agost, de manera que ja no parlarem de temperatures tan extremes, sinó d'unes temperatures més normalitzades, amb valors que es mouran entre els 27-28 a la façana costanera i els 33-34 graus com a màxim a punts de l'interior.
19: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
6: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
20: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
6: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
19: Escolteu-nos i fem pinya.
0: Ara passen 2 minuts de 3:15 del vespre. El canal directe entre els municipis i les operadores telefòniques per solucionar problemes de connectivitat ha registrat gairebé 500 incidències els primers 9 mesos de funcionament. Aquest servei, promogut pel govern, permet que els pobles puguin comunicar els problemes a la companyia sense intermediaris i seguir-ne els treballs per solucionar-los. Albert Hort, secretari de Telecomunicacions, diu que més de la meitat d'incidències són per la falta de cobertura mòbil.
21: En un determinat moment en el que la cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, requereixen aquesta cobertura mòbil i, per tant, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: En total, en aquests 9 mesos, s'han rebut prop d'un miler de trucades de més de 700 ajuntaments catalans. Les afectacions es concentren, sobretot, enmig de condicions climatològiques adverses, quan falla més la cobertura. L'eina també permet conèixer quins són els punts crítics de la xarxa a través de les incidències més recurrents. I més del 10% dels arbres de Catalunya estan greument debilitats. Això deixa els nostres boscos en una posició molt vulnerable davant de fenòmens naturals extrems o també dels incendis. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell, Joaquim Albalate.
22: Un de cada 10 arbres ha perdut el 40% de les fulles, segons l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres d'arreu del país. Al Pirineu, la sequera ha deixat pas a les ventades i les onades de calor. De fet, el canvi climàtic és una de les causes d'aquesta debilitat. Jorge Heras és el cap de Sanitat Forestal del Departament d'Agricultura.
23: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies, torrencials, gelades i tal, la globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
22: Una feblesa que fa que els boscos estiguin menys preparats per suportar fenòmens meteorològics extrems o incendis forestals. Per això els experts defensen que cal fer un seguiment continuat i una gestió forestal activa per millorar-ne la resiliència.
0: I una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Anem a Tarragona. Clara Chavarría i Domingo.
24: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
25: Tota aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho,
1: El que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
24: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
1: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
24: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: Gràcies, Clara. Hem parlat de mobilitat a petita escala en bicicleta. Ara parlem de desplaçaments de més llarg abast amb avió, perquè la companyia aèria Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous i un divendres i diumenges. De cara a finals d'octubre se n'hi afegirà un altre els dissabtes. De fet, els bitllets per aquesta nova connexió entre Barcelona i Madrid ja estan a la venda. La companyia Vueling atribueix aquesta reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre Barcelona i Madrid. Diuen que és sobretot de persones que viatgen per feina.
6: 3CAT Info.
0: I Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre de la ciutat i també vol evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes perquè s'emplenen de seguida. Del gener al juny, Girona ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors d'aquests que s'obren amb targeta. Anem cap a la capital de Gironès, Laia Claret.
2: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
3: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
2: I argumenta que bona part del que passa té a veure amb l'incivisme.
3: Una part de la població que, mentre paga amb el mòbil o utilitza la targeta de crèdit per qualsevol cosa, sembla que li costa, no?, posar la targeta per obrir un contenidor.
2: És per això que també s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
6: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: Ara falten 8 minuts per arribar a les 8 del vespre. Obrim pàgina cultural. I us expliquem que la 34a edició de la Schubertíada arrenca amb dos concerts avui i demà a Vilajuïga i Pals abans de la inauguració oficial de diumenge a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran. Allà hi actuarà la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició de la Schubertíada està dedicada a Jordi Roch, que va ser el fundador d'aquest festival de referència del Lied i de la música de cambra a l'estiu a l'Empordà. Anem cap a Girona, Maria Rovira.
15: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
4: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
15: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertíada d'intèrprets com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cluenda el 30 d'agost.
0: Gràcies, Maria. Per cert, que encara en l'àmbit de la música clàssica i dels festivals de música clàssica a l'Empordà s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra, que s'havia de fer al Festival de Torroella de Montgrí aquest dissabte. La soprano americana té una infecció a les vies respiratòries i ha hagut de cancel·lar la seva actuació prevista, com dèiem, per aquest dissabte al Festival de Torroella de Montgrí. I ara més música, però d'un gènere diferent.
5: Julieta, que t'has mullat la samarreta. Julieta, Julieta, Julieta.
0: Aquest és Joan Dausà, que serà protagonista del nou festival, de la nova entrega del Festival Summerfest Cerdanya, que comença avui mateix a Puigcerdà. De fet, Joan Dausà farà l'últim concert de la seva gira en aquest certamen, que comença aquest vespre mateix. Ens ho explica la Clàudia Roses.
7: Fins al dia 22 hi haurà 9 concerts. Demà hi passaran la Ludic Band, diumenge l'Ala Love You, i la setmana que ve Pablo López, el McLari, Rosario, Black Sam Buston, Cold Day i Taburete. És la cinquena edició d'un festival ja consolidat. Vanessa Llopart és la CEO de Clippers.
8: És un festival molt més desenfadat, és un festival molt més d'estar per casa, molt més familiar, i on realment el ser en un indret tan petit, diguem, la zona, no? Pues al final et trobes amb tothom, no? I això ho fa encara més familiar i encara més proper a tothom que està aquí a la comarca.
7: La venda d'entrades avança a bon ritme i l'organització espera que aquest any es tornin a superar els 20.000 espectadors, com en les últimes edicions.
0: Esports. Actualitat esportiva fins al punt de les 8 amb el Pau Dax. Bona tarda.
9: Bona tarda. El sitgetà Luca Hook acaba de disputar la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart. Per tant, Hook es queda sense medalla juntament amb el nedador Sergio De Celis del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I fa uns minuts, el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, on la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. I avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació, amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra. I a l'europeu d'atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre als 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
10: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
9: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa molt accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
0: 3CAT Info.
9: En futbol, la Federació Espanyola ha decidit ajornar el partit entre el Celta i l'Osasuna de la primera jornada de Lliga per una plaga de fongs que ha afectat la gespa de l'estadi de Balaïdos. L'enfrontament es disputarà ara, el 27 d'agost, un dijous, a 8:45 del vespre. En clau Barça, Ferran Torres s'ha entrenat avui. No s'ha entrenat avui, volem dir. Té permís del club i la idea és tancar la seva sortida al PSG com més aviat millor. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge, com també va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema i simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran Barça, Madrid, Real Societat i Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial que Minsu i Justin passaran a tenir fitxa del primer equip i, per tant, estaran totalment disponibles per Quique Álvarez. D'altra banda, el Getafe ha fitxat el davanter turc Enes Unal, que ja va jugar al club madrileny durant 3 temporades i mitja. Unal arriba del Bournemouth anglès i signa fins al 2029. Mentrestant, la Federació Irlandesa retira el suport a Gianni Infantino, que opta la reelecció com a president de la FIFA. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. 6 federacions europees de futbol més han retirat el suport a la candidatura d'Infantino: Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos. També la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib han criticat durament Infantino.
12: 3CAT Info. Tres Cat Info.

0: Bona tarda, són les 8. El govern espanyol eleva uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncia que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i la comunitat per abordar com es farà aquest repartiment, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. I puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques del nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. I Renfe demana perdó per les aglomeracions d'ahir en les estacions del sud i diu que no tenia més trens dels que ja va posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies reclama explicacions per la saturació viscuda i sol·licita al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al corredor sud. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina, en canvi, s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos. L'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. I un altre ofegament a les platges catalanes eleva fins a 19 les víctimes mortals a casa nostra des que va començar la temporada de bany, a mitjans de juny. Aquest matí ha mort un home de 78 anys que s'ha ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts i 377 desapareguts, segons l'últim balanç. I també hi ha 3.800 ferits. El govern ha declarat l'estat d'emergència econòmica mentre es treballa a contrarrellotge ara per trobar supervivents. A Sicília, l'aeroport de Catània seguirà tancat almenys fins demà a les 10 del matí. La situació és incerta per la falta de visibilitat provocada per la cendra de l'Etna en erupció des de fa una setmana. Els vols de la ruta Barcelona-Catània, a través de la companyia Vueling, operen des de Palerm. I els Estats Units no descarten la possibilitat d'una intervenció militar a Cuba. L'avís l'ha fet el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, enmig de la tensió creixent entre Washington i l'Havana i just el dia que l'illa es commemoren els 100 anys del naixement de Fidel Castro.
1: Esports. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final de 4x100 lliures masculí a l'Europeu de Natació de París, amb l'equip espanyol que ha acabat quart. Les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol de l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb. En l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquest vespre es disputarà la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué. I el Barça ha sabut avui que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul i no a l'Aràbia Saudita, que en aquelles dates acull la Copa d'Àsia de futbol.
0: I ens falta el temps. Els ruixats i les tempestes del nord del país continuaran actius fins a última hora d'aquest vespre. I el temps de divendres mantindrà la tònica dels últims dies, de matins de sol i tardes de ruixats. I a la vegada serà l'últim dia de màximes extremes, amb 40 graus a ponent. La calor afluixarà ja a partir de dissabte.
2: 3CAT Info.
0: 8 i 4 minuts. Què tal? Molt bona tarda. Soc la Txell Garriga.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: El govern espanyol eleva a 1.900 els menors migrants identificats a Ceuta, però les ONGs calculen que n'hi ha almenys 4.000 pendents d'atendre. Interior envia més policies per accelerar l'expulsió dels adults que queden encara a Ceuta i el registre de nens i adolescents, mentre que el PP ja està posant pegues al repartiment de menors cap a la península. Madrid, Paula Brujats.
3: 70.000 persones van arribar a Ceuta i n'hi queden 5.000, segons xifres del Ministeri de l'Interior, que disten molt de les que donen les ONG sobre el terreny. Adults que se'ls retornarà, d'altres que han demanat asil i, per tant, s'ha d'estudiar el seu cas, i sobretot molts menors d'edat que encara malviuen pels carrers. El ministre Fernando Grande Marlaska diu que fins ara se n'ha acollit 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación y, evidentemente, puesta a disposición de las autoridades competentes en materia de su tutela.
3: Amb el futur d'aquests menors encara pendent de resoldre, la batalla política per això ja està servida. El Partit Popular insisteix que s'han de retornar tots al seu país d'origen. Jaime de los Santos, vicesecretari dels Populars.
5: Que se cumpla la ley. Quiere que se cumpla ese pacto europeo de migraciones y asilo que deja clarísimo que los menores tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
3: I el PP ja s'ha plantat a la reunió d'aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats. Els populars han deixat ben clares les seves intencions. Es negaran a parlar del trasllat de menors cap a la península a la reunió que tindran el 27 d'agost amb la ministra Cira Rego. El Ministeri, però, recorda al PP que totes les comunitats estan obligades per llei a acollir menors i els acusen de cedir a les pressions de Vox.
0: Les ONGs que estan treballant a Ceuta denuncien, però, que dues setmanes després d'aquesta entrada massiva encara hi ha milers de menors migrants en situació de misèria extrema malvivint pels carrers. Save the Children dobla, de fet, el nombre d'identificats pel govern espanyol i apunta que són uns 4.000. El director d'operacions de l'ONG, Raúl Arnaiz, adverteix en declaracions a aquesta emissora de la precarietat de molts nens de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han identificat ni atès.
6: Cada día las condiciones en las que se encuentran son más críticas, ¿no? Y de hecho constatamos ya problemas de salud, infecciones y personas que viven al raso en la calle, menores en este caso, sin ningún tipo de protección.
0: Per Arnaiz, el reagrupament familiar que defensen Espanya i també el Marroc no serà ni fàcil ni ràpid i adverteix que en molts casos, de fet, no serà possible perquè molts d'aquests menors no volen ni poden tornar amb les seves famílies.
6: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
0: El director d'operacions de Save the Children reclama també a les administracions que habilitin urgentment més espais per acollir els menors que deambulen pels carrers de Ceuta.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendis forestals. El nivell 3 del Pla Alfa s'activa en tots aquests pobles i ciutats situats, entre d'altres comarques, a l'Empordà, l'Anoia, el Bages, el Baix Camp, el Baix Ebre, també el Barcelonès, la Noguera o el Priorat. En aquests municipis queden suspeses totes les activitats prèviament autoritzades que suposin risc d'incendi i es proveeix encendre foc en àrees d'acampada, també zones recreatives i altres zones properes als boscos. Tampoc es pot utilitzar maquinària que pugui generar espurnes o bé descàrregues elèctriques a menys de 500 metres de zones forestals. I pel que fa als incendis que continuen actius a Osca, aquesta tarda s'han hagut de desallotjar dues localitats més pel foc que crema des de dilluns a les penyes de Riglos. En total ja hi ha prop de 900 persones doncs, que han hagut de marxar de casa seva i les flames continuen avançant en direcció al monestir de Sant Juan de la Penya i Santa Cília. Avui la Guàrdia Civil ha detingut un home, però de 28 anys, sospitós d'haver provocat el foc, que ja ha obligat a evacuar prop de 900 persones, com dèiem, i que ha afectat unes 8.000 hectàrees. I a Andalusia, el vent ha donat una petita treva a l'incendi de niebla a Huelva i els bombers han pogut evitar que entrés al nucli urbà d'Aznalcóllar, que s'havien fet alguns desallotjaments també preventius.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Avui Renfe ha demanat perdó als usuaris per les aglomeracions que es van viure ahir després de l'eclipsi en diverses estacions de tren, sobretot al sud de Catalunya. En alguns casos, com per exemple a Tarragona, es van acumular centenars de passatgers, tant a les andanes com a l'exterior de l'estació, en cues interminables que es van allargar ben bé fins la mitjanit. El gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha assegurat al matí de Catalunya Ràdio que no va ser una falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar.
7: Tenim el número limitat de trens, d'unitats, de material, que les utilitzem totes les que teníem ahir, el 100% de les unitats que teníem disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: El responsable de Renfe ha assegurat també que es va doblar la capacitat de l'R15 que uneix Barcelona amb Riba-roja d'Ebre i va augmentar un 60% la de l'R16, en aquest cas, que enllaça amb Tortosa. A més, Renfe havia programat també un tren extra des de Tortosa, però a última hora en va haver d'afegir un altre quan es van adonar que hi havia centenars de persones que s'havien quedat sense tren a diverses estacions. Doncs bé, l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, demana ara responsabilitats a Renfe i a DIF pel caos que es va viure ahir a l'estació amb milers de persones, com dèiem, que no podien tornar a casa per la manca de trens. Dignitat a les Vies han sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al Corredor Sud en el dia de l'eclipsi. Anem ara, doncs, cap a Tarragona. Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar fa gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: I l'oposició també demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir a Rodalies i en algunes carreteres del país, coincidint amb l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar aquest operatiu ferroviari i si es considera que va ser suficient. Els de Carles Puigdemont també volen saber el cost econòmic dels actes al voltant del fenomen astrofísic que han titllat de propaganda. I en aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el govern català i l'espanyol com la fallada elèctrica a la Torre del Control del Prat i els problemes als trens.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: Això mentre els comuns aliats parlamentaris d'Illa també han lamentat les incidències a Rodalies. En una piulada, el diputat Lluís Mijoler ha apuntat que l'augment de la mobilitat era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Doncs mentrestant, les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant aquest eclipsi, esperen ara aprofitar la projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina també de promoció. Ricard Buigas.
8: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
12: És molt possible que hi hagi un retorn i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
8: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Marc Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
13: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
8: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
14: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
8: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al mes de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista doncs, per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del mes de juliol, que va a l'alça precisament per aquest encariment dels carburants i també de l'electricitat. Fa setmanes, de fet, que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni a aplicar doncs, automàticament la reducció fiscal màxima, que són aquests 20 cèntims per litre que us dèiem a partir del setembre. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, no hi haurà, però, una rebaixa extra. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estacions de Servei.
15: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil, i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa, doncs, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
0: Els combustibles i també l'electricitat, com dèiem, estan al darrere d'aquest increment de la inflació que hi ha hagut al mes de juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al mes de juny, fins a quedar

0: graus en el cas de Vinebre, Seròs i Valdomar, 40 graus a Tàrrega i Lleida. I és el 17è dia d'aquest estiu amb màximes de 40 graus. Una cosa insòlita, que no tenim registres de tants dies en un estiu amb temperatures de 40 graus. Dit això, doncs tenim dues notícies, la bona i la no tan bona. La no tan bona és que demà farà tanta calor com la d'avui. Màximes de 40 graus cap a Ponent, 37-39 graus a la Catalunya central i a la façana costanera el termòmetre encara pot arribar a valors de 34 i 35 graus. Tot això en un divendres que s'espera assolellat al matí amb alguna teranyina de núvols alts i alguns ruixats que s'esperen a la tarda al Prepirineu, punts de la Catalunya central i al prelitoral. I la notícia bona és que a partir de dissabte tornen o baixaran clarament les temperatures i el millor de tot és que la setmana que ve seran normals pel mes d'agost. Farà la calor típica i tòpica del mes d'agost. Res a veure amb aquestes calorades que ens ha acompanyat aquestes darreres setmanes.
1: Tresca Info. Nou ofegament mortal a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort aquest matí ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Amb la d'avui són ja, doncs, 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Maria Rovira.
2: L'avís al telèfon d'emergència 112 s'ha rebut cap a 3:15 del matí i s'alertava que una persona s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de treure de l'aigua i portar-lo a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques s'ha mobilitzat en dues ambulàncies, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós.
1: I obrim ara plana internacional. A Colòmbia, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns continua de moment pujant i ja són 273 les víctimes mortals, segons l'últim balanç oficial. Hi ha prop de 3.800 ferits i també almenys 377 desapareguts. I avui també s'ha confirmat la mort d'un ciutadà espanyol, segons ha confirmat el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez. La situació continua doncs, sent complicada sobre el terreny, on el govern colombià ha declarat l'emergència econòmica, mentre de moment ja s'esgota el temps per trobar més supervivents. Des de Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
3: El govern colombià ha sumat a l'emergència nacional pel terratrèmol l'econòmica, deixant clar el president del país sud-americà, Belardo de la Espriella, que rep unes finances pèssimes, deia, i que es farà el que es pugui amb els recursos existents. Recordem que de la Espriella assumia el càrrec presidencial divendres passat.
4: La emergencia que propongo va a crear un fondo milagro, una entidad que va a canalizar los aportes nacionales e internacionales, que se destinarán a la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos.
3: Sí que ha promès, però, el cap d'estat colombià, subsidis, rebaixes fiscals i també crèdits per als afectats. Les possibilitats de trobar persones amb vida s'esgoten ja en el quart dia des del sisme. És l'anomenada finestra de la vida. La vall del Cauca i l'Eix Cafeter, on ens trobem ara mateix, són zones on la gran majoria de rescatistes són voluntaris.
5: Entre granito y granito vamos ayudando muchísimo a la gente que necesita. Hay mucha gente allá adentro y la esperanza de todos los colombianos es encontrar gente viva. Necesitamos ayudar. De corazón, todos tenemos familia. Hoy son ellos, mañana somos nosotros.
6: Es impresionante ver tanta gente bonita colocando todo de su parte, el que puede traer algo, los que no ayudan a quitar escombros.
3: Es coneixen també històries dramàtiques de destrucció i mort, com la d'una família de Cali. Els pares han estat trobats abraçats, morts. Una de les seves tres filles trigèmines de 23 anys és l'única que ha sobreviscut de la família.
1: I l'aeroport de Catània, a Sicília, continuarà inoperatiu fins demà a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa unes setmanes s'han cancel·lat, desviat o bé reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. Davant d'una nova jornada incerta, l'espai aeri doncs, estarà tancat com a mínim fins a les 8 del matí de divendres. Les restriccions al cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta i també han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència Barcelona. En aquest mateix sentit, la companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat aquesta emissora que els vols continuen de moment programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més energètica que en episodis anteriors. Ara per ara, no s'espera un canvi però en el comportament, i tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim

0: tenim un veí de la zona.
1: Que en questo momento...
2: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: Es tracta del volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. I l'expresident cubà Raúl Castro ha reaparegut en públic a l'Havana durant els actes de commemoració del centenari del naixement del seu germà i líder de la revolució, Fidel Castro. El dirigent cubà, que té 95 anys, ha estat rebut amb una gran ovació al Teatre Karl Marx de la capital cubana. El Departament de Justícia dels Estats Units va imputar per assassinat, recordem, Raúl Castro el passat mes de maig per l'atac a unes avionetes provinents de Miami fa 30 anys. En aquella acció van morir 4 persones. Aquesta imputació es va produir enmig d'una escalada del bloqueig dels Estats Units sobre Cuba, que ha deixat l'illa gairebé sense petroli i en una situació de crisi econòmica extrema. A les últimes hores, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha dit que no descarten una possible intervenció militar.
3: Totes les opcions estan sobre la taula, les militars incloses, i crec que Cuba faria bé de parar atenció a la disposició del president Trump a fer valer les prerrogatives estratègiques dels Estats Units.
0: Malgrat les sancions nord-americanes, les administracions de Washington i l'Havana han mantingut negociacions els últims mesos. Al juny, el règim cubà va aprovar un paquet de 150 mesures per reobrir l'economia a la inversió estrangera. Doncs bé, l'administració de Donald Trump eleva ara el to contra els colons israelians. L'ambaixador dels Estats Units a Israel els ha titllat de terroristes i ha fet aquestes crítiques arran dels últims episodis a Cisjordània, on els colons assetgen habitatges aïllant-los sense aigua ni llum fins que els veïns es veuen obligats a marxar. L'exèrcit ha intervingut avui en l'últim d'aquests casos, però ha acabat desallotjant la família palestina a qui s'assetjava. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: La solució que ha trobat l'exèrcit israelià per acabar amb l'assetjament dels colons jueus que aïllaven una família palestina dins de casa seva ha estat la de buidar la casa per tal d'instal·lar-hi els seus soldats. Així ho ha viscut des de dins l'Aisha. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
5: Els soldats han entrat a casa i ens han dit que teníem mitja hora per abandonar-la. No hem pogut ni tan sols rebatre-ho ni negociar. Ens ho han deixat ben clar.
4: La intenció de l'exèrcit israelià és en principi la de fer-se forts per tal de poder expulsar els colons de la zona i assegurar-se que no tornen. De fet, aquest procés de buidatge l'han fet en una quinzena de cases més del poble de Qusra. Però els colons no marxen, al contrari, cada vegada n'arriben més, i això que l'exèrcit israelià els ha desmantellat les tendes i d'altres instal·lacions que havien erigit a la zona. Ja són 5 dies d'assetjament i de moment els únics que han marxat són els palestins de casa seva.
0: Coincidint amb el 50è aniversari de la primera trobada dels mons de Superman i Spider-Man, el 1976, avui l'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre els dos personatges. De fet, és la segona entrega d'aquest homenatge a un còmic històric. La primera es va publicar al juny amb imatge del dibuixant de Granada Jorge Jiménez i l'autor nord-americà Mark White. En aquesta ocasió, el dibuix va a càrrec del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol dona tots els detalls del que ens ensenyarà aquesta història.
6: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: I també apunta a algunes aventures que viuran altres personatges del còmic.
6: Podem veure a la Lois Lane, la companya de Superman, tenint una conversa, tenint una petita aventura amb Mary Jane Watson, que és la companya de l'Spider-Man. O que els dos van a visitar els pares del Superman a la granja. És una cosa tan natural i tan espontània que ha quedat molt bé, ha quedat molt fresc tot el conjunt.
0: Cels Pinyol deixa ara també la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
6: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Tot fa pensar, doncs, que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.

0: Doncs ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el mes de maig a Viena amb la cançó Banga Randa, que sentim tot just de fons. Doncs bé, la notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival. I, en canvi, s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies del genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, van renunciar a participar en l'última edició del festival.
1: Esports.
0: Pau Dax, bona tarda.
2: Bona tarda. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. Segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info Ràdio. En aquests moments els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui i tampoc ho va fer ahir amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya de futbol la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: 3CAT Info.
2: El sitgetà Luca Huck acaba de disputar la final dels 4% lliures masculí en l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. Per tant, Huck es queda sense medalla, malgrat haver estat el nedador més ràpid en els seus 100 metres. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. I avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació, amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra. A l'europeu d'atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquesta nit a la final dels 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
3: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
2: I l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final.
4: El govern espanyol reforça amb més policies la frontera de Ceuta, on malviuen 2.000 menors. Bona tarda, són 9:15.
5: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
4: És una xifra que no para de créixer i que continua generant confusió. Avui el govern espanyol ha elevat a 1.900 els menors migrants identificats a la ciutat autònoma. Tot i això, Save the Children dobla aquest balanç i parla de 4.000 i dibuixa un escenari molt preocupant.
6: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle. La situación es de miseria extrema en el caso de de la infància, sobretot.
4: El futur d'aquests menors continua sent incert. El PP es nega a debatre el repartiment en un escenari que es pot complicar una mica més si es fa efectiva la crida d'una nova entrada massiva per aquest dissabte. Per això, el Ministeri de l'Interior ha blindat amb més policies les fronteres de Ceuta i Melilla. A Catalunya es dispara el perill d'incendi. Demà, més de mig Catalunya tindrà un risc molt alt, que no vol dir extrem. Tot i això, 525 municipis de tot el país han de mantenir molta prudència. De fet, el Meteocat manté un avís de calor intensa per les pròximes 24 hores. Néstor Gómez, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda.
4: Situem aquesta calor al mapa, on n'ha de fer més i menys demà?
7: Doncs les temperatures seran altes arreu del país. S'esperen valors de 37 a 39 graus a la Catalunya central. Punts del prelitoral poden arribar des de Granollers fins a Vilafranca o fins i tot més avall, cap als 38 graus, i un dia més les més elevades cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, amb valors que tocaran els 40 i fins i tot el poden superar lleugerament.
4: Per tant, Néstor, em sembla que estem batent un nou rècord, no?
7: Efectivament, estem batent rècords pràcticament, no diríem a diari, però sí mesos rere mesos amb aquesta pujada de temperatures que estem tenint a nivell global i a Catalunya a nivell particular. En aquest cas hem batut rècord de dies amb màximes de 40 graus. Aquest any ja en duem 17. Supera els 16 de l'any passat. I recordem que fins fa unes dècades arribar als 40 graus era una cosa ben bé escassa. 2-3 dies a l'any, 4-5. El 2020 i el 2003, que va ser un any d'intensa calor, vam arribar a 12, era una cosa excepcional. L'últim any que no vam tenir cap temperatura de 40 graus a Catalunya va ser el 2013 i 2014, i d'aleshores ençà, no parar de pujar, hem superat, com dèiem, el rècord de l'any passat de 15-16, i ara portem 17, i és molt probable que demà n'afegin un més.
4: O sigui, 17 dies amb 40 graus de temperatura. Demà segurament en seguirem parlant. Gràcies, Néstor. Bona tarda.
7: Bona tarda.
4: Aquesta calor, doncs, que va eclipsant l'eclipsi 24 hores després d'aquest fenomen històric. Màxima satisfacció a les comarques de Ponent, Tarragona i les Terres de l'Ebre. Indignació per un nou caos a Rodalies, fins al punt que Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'ahir a la nit en les estacions del sud. L'altra cara, menys amable, la trobem també als serveis d'urgències. Després de l'eclipsi hi han anat 450 persones per problemes als ulls. I en aquest Catalunya Vespre també explicarem que al setembre es reactivarà el descompte de 20 cèntims per litre de gasoil. I és que els preus continuen enfilant-se. Poc abans de les 9, els esports. Pau Dax, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Avui amb un nom protagonista de fa poca estona, el de Ferran Torres.
8: Sí, ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs del jugador valencià al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info Ràdio. En aquests moments els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. I el sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.

0: Catalunya Vespre, amb Marc Güell.
1: Passen pràcticament 5 minuts de 8:45. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Ho ampliem des de Madrid. Paula Brujats, bona tarda.
2: Bona tarda. Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre es decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
1: Gràcies, Paula. I a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla aquest matí s'ha col·locat una barrera flotant com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta. I el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
3: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
1: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, aquell filferro de pues, als punts més sensibles de Fanidec. És la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta. I encara una pota més d'aquest front polític. Encara han de passar moltes pantalles, però el PP ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta, Àlex Giral Robert.
5: En la primera reunió tècnica aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel PP, que són majoria, han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
6: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
5: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
1: Dos quarts i mig de nou, demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El nivell 3 del Pla Alfa s'activa en tots aquests pobles i ciutats, situats entre altres comarques a l'Empordà, a l'Anoia, al Bages, al Baix Camp, al Baix Ebre, al Barcelonès, a la Noguera o al Priorat. Tornarem, per tant, a tenir temperatures extremes, ens ho explicava abans en Néstor Gómez, després que avui els termòmetres ja han arribat fins i tot a superar els 40 graus en alguns punts del país, Montse Poblet.
7: Demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat dels pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. Excepte el Pirineu més occidental, gairebé tot el país està en aquesta situació. El terra està sec i els termòmetres es tornaran a enfilar. Avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres. Els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell o el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, a Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector d'agents rurals i demana prudència.
8: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot pot provocar un incendi.
7: I parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou foc forestal a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboelles de Abajo, i continuen actius el de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Peñas de Riglos a Osca, que n'ha cremat 5.700.
1: I 4 hores després de l'eclipsi s'acumulen encara les reaccions per les aglomeracions que es van veure ahir a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat aquí al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
9: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: Hi ha indignació a les zones afectades. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i Adif, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies demana al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Anem cap a Tarragona, Ricard Buigas.
10: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
11: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
12: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
10: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: També l'oposició política demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir en la mobilitat, Àlex.
5: Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar l'operatiu ferroviari i si considera que va ser suficient. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports pels problemes als trens i també la fallada elèctrica i a la torre de control del Prat.
13: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
5: I en una piulada a les xarxes, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha lamentat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats.
1: Avui també estàvem pendents d'un altre balanç. Després d'aquest eclipsi total de sol, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen, Cèlia Forment.
14: Sí, la majoria de les consultes es van concentrar ahir dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només val dir han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut fins a 8:15 d'avui 157 trucades i ha atès 109 persones per incidències vinculades a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris. Un d'ells en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
15: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
14: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
1: El d'ahir va ser el primer d'una sèrie d'eclipsis que hi haurà a la península Ibèrica fins al 2028. El més important serà el de l'any que ve i serà total, principalment des del sud de la península i diferents punts de l'Àfrica. Durarà 5 vegades més i serà al migdia amb el sol gairebé en el punt més alt, Maria Costa.
16: En aquests punts, la lluna taparà completament el sol durant 5 minuts, però a Catalunya només es podrà veure de forma parcial. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
17: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
18: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara, que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
16: El 2028 hi haurà un tercer eclipsi que sí que es podrà veure del tot des de casa nostra, en aquest cas, però l'eclipsi serà anular. Això vol dir que la Lluna taparà també el Sol, però es veurà una mica més petita i no l'arribarà a ocultar del tot. Al voltant veurem un anell de foc.
1: Posem també la mirada a Colòmbia. Quan són 9:15, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva a 273, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents, almenys hi ha 377 desapareguts. Enviat especial de Catalunya Ràdio a Pereira, Joan Biosca.
19: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
20: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica siquiera la mitad de lo que hubo. Se acaba.
19: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts, tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres el president Abelardo de la Espriella.
21: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
19: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
1: Gràcies, Joan. De tornada a Europa, caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continuarà inoperatiu, almenys fins demà al matí, a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera, Marc Camps.
22: La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que s'operen des de la capital siciliana. L'Etna és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
1: Atenció, conductors, que això us interessa. El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a canviar de plans i ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista. Roger Santaló, bona tarda.
23: Bona tarda.
1: Aquest descompte, però, només afecta el dièsel.
23: Sí, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre. Fa setmanes que el petroli és més car per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, però només el dièsel recupera el descompte màxim, perquè durant el juliol ha pujat un 15%, mentre que la gasolina tan sols ha pujat un 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tots els clients.
24: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
23: La pujada del preu del combustible ha provocat un encariment general dels preus aquest últim mes, però l'electricitat també hi ha contribuït.
1: I per què ha pujat l'energia?
23: Per l'augment de la demanda d'electricitat per a aires condicionats arran de les onades de calor i, sobretot, de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la UDG.
25: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
23: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys, i això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte més fort.
1: La crònica del món avui també en situa a Cisjordània. L'assetjament d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània culmina de moment amb l'evacuació dels palestins. En lloc de fer fora els feixistes de la zona o detenir-los, l'exèrcit israelià ha fet marxar els palestins de casa seva. Una actuació sorprenent que arriba enmig de les crítiques de l'ambaixador nord-americà a Israel, que qualifica de terrorista i repugnant l'actitud dels colons. Corresponsal de Catalunya Ràdio a Jerusalem, Jordi Brasco.
0: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
2: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
0: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: Gràcies, Jordi. I Cuba commemora el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució, amb una profunda crisi econòmica, un bloqueig petrolier total i l'amenaça d'una intervenció militar dels Estats Units. Vicent Mifsud.
3: La commemoració a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que al maig els Estats Units el van imputar per l'assassinat de quatre persones provinents de Miami fa 30 anys. En l'acte, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà i ha defensat les seues mesures liberalitzadores de l'economia. Els homenatges a Fidel Castro contrasten amb el pessimisme social. Alguns ciutadans, com el Rogelio Valdivia, un restaurador de mobles, són molt crítics amb els mandataris actuals.
4: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución, bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está. Todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
1: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional segueix oberta per arrestar els caps de la xarxa, Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: La sospita és que els detinguts suposadament no tenien papers, però estaven treballant fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. Des de la Unió de Pagesos han recordat que fa anys que alerten que per les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs.
1: Hi ha mort un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Des de Girona, Maria Rovira.
8: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: Abordem la informació cultural. L'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois, Montse Pujol.
26: Sí, el dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
27: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
26: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
27: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous en creuaments. Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
26: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
1: I encara hem d'explicar una cosa més. El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. Aquesta pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú, però també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
26: En una entrevista a l'ACN, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
5: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
26: La protagonista d'aquesta pel·lícula és una artista sonora mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor. Colell afegeix que gràcies al cinema pot abordar tema silenciat durant molts anys.
5: El que en aquell moment va ser silenci perquè no hi havia la forma de parlar-ne, no? Ara, a través del cinema, trobem una forma ficcionada de parlar no només del silenci de la meva família, sinó de tota una generació, no? que és el nostre llegat també com a societat.
26: Lejos de los Árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: 4 minuts i les 9, els esports. Uns esports que repassem amb en Pau Dags. Avui hi ha un nom molt clau, un nom d'aquest vespre, perquè sembla que ens aprovem al final del serial Ferran Torres a Can Barça, Pau.
7: Sí, ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs del jugador valencià al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, i ha pogut confirmar 3K Info Radio. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui i tampoc ho va fer ahir amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran, vaja, el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: En natació, avui tampoc podem celebrar medalla de Luca Huck.
7: El nedador sitgetà ha disputat fa poc més d'una hora la final dels 4% lliures masculí en l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. Per tant, Huck es queda sense medalla, malgrat haver estat el nedador més ràpid en els seus 100 metres. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. Una estona abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal, també amb rècord d'Espanya. I demà, Maria De Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final.
1: Avui també hem tingut gimnàstica artística.
7: Perquè ha començat l'Europeu, que es celebra a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu del Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra.
1: D'aquí una estona veurem córrer Jael Sakura Bestué amb opció de medalla.
7: A l'europeu d'atletisme de Birmingham, on la santcugatenca competirà quan faltin 10 minuts per les 11 a la final dels 200 metres. Bestué va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem parlar de la final.
9: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà
10: estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
7: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. L'escoltem al portal Carrer Lliure.
11: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
1: I avui, Pau, una altra mostra que Infantino es troba contra les cordes.
7: Perquè la Federació Irlandesa li ha retirat el suport. Que recordem que l'italià opta a la reelecció com a president de la FIFA, que es decidirà el març de l'any que ve. Els irlandesos estan amoïnats per la proposta d'Infantino d'incorporar inversió privada al pròxim Mundial. També suposen a Infantino Finlàndia, Gales, Anglaterra, Suècia, Sèrbia i els Països Baixos, així com la UEFA, la Federació Asiàtica i les federacions de Nord-Amèrica, Centroamèrica i el Carib.
12: Trescat Info.
16: Bona nit, són les 9. El govern espanyol eleva a uns 1.900 els menors immigrants identificats a Ceuta, però Save the Children calcula que n'hi ha 4.000 i denuncien que la situació és d'autèntica misèria. En la primera reunió entre el govern espanyol i les comunitats per abordar com es farà el repartiment dels menors, el PP hi ha posat pegues i es nega a debatre-ho. Puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques del nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. I Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions d'aquest dimecres a la nit a les estacions del sud i diu que no va fallar la planificació, sinó que no tenien més trens dels que ja van posar en servei. L'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies ha reclamat explicacions i ha sol·licitat al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al corredor sud. La forta pujada del preu del gasoil farà que reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina, en canvi, s'aplicaran els 5 cèntims que ja estaven previstos i l'encariment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a fa un any. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 víctimes i 377 desapareguts, segons l'últim balanç. També hi ha 3.800 ferits. El govern ha declarat l'estat d'emergència econòmica mentre es treballa ara a contrarrellotge per trobar supervivents. A Sicília, l'aeroport de Catània seguirà tancat almenys fins demà a les 10 del matí. La situació és incerta per la falta de visibilitat provocada per la cendra de l'Etna en erupció des de fa tot just una setmana. Els vols de la ruta Barcelona-Catània, a través de la companyia Vueling, operen doncs, des de Palerm. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. I la directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or, la pel·lícula rodada al Perú i a Catalunya. És un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona també sobre la fragilitat de la memòria.
12: Esports.
13: Principi d'acord entre el Barça i el PSG per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. Segons ha informat, ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estan intercanviant documentació per tancar l'acord. D'altra banda, el sitgetà Lukaku, que es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París, amb l'equip espanyol que ha acabat quart amb rècord pro d'Espanya. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit es disputa la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Secura Bestué.
16: I ens falta el temps. Els ruixats i tempestes del nord del país continuaran actius fins a última hora d'aquest vespre. El temps de divendres mantindrà la tònica dels últims dies de matins de sol i tardes de ruixats, i a la vegada serà l'últim dia de màximes extremes, amb 40 graus a ponent. La calor, doncs, afluixarà ja a partir de dissabte.
14: Trescat Info.
16: 9 i pràcticament 4 minuts. Què tal? Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
14: Trescat Info. Trescat Info.
16: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja també la situació dels menors que ja van arribar a Ceuta ara fa tot just 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i també atesos, però les ONGs parlen d'unes 4.000 menors pendents encara d'acollir, també en situació de misèria extrema. Anem cap a Madrid. Paula Brujats.
15: Dues setmanes després de l'entrada massiva, a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil, i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi sanquista, i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
17: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
15: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre mal vivint al carrer.
18: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
15: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
18: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la pràctica.
15: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal, mentre decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
16: I a tot això s'hi suma també el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a través de les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla, aquest matí s'ha col·locat una barrera flotant, com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta, i el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
17: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
16: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat també més tanques i ha col·locat concertines filferro de pues als punts més sensibles de Fenidek, la ciutat marroquina limítrova amb Ceuta. Doncs bé, encara han de passar moltes pantalles, però el PP ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel PP, que són la majoria, han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
19: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
16: I un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
14: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
16: Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques diferents en risc molt alt d'incendi forestal. El terra està molt sec i les temperatures són extremes. De fet, avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres, amb temperatures per sobre dels 40 graus a diferents indrets. I demà no serà el dia de l'estiu en què aquest perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat dels pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. És per això que els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques que deien, que van des del nord, com l'Alt Urgell, el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, també passant prop al centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana, sobretot, prudència.
0: demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
16: I parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat també un incendi a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboalles de Abajo, i continuen també actius els de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos, a Osca, que n'ha cremat 5.700. I més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Anem ara cap a la Seu d'Urgell. Joaquim Albalater.
2: Això els fa vulnerables davant dels incendis i dels fenòmens naturals extrems. Aquest any, per exemple, s'han notat els efectes de les ventades i les onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment.
20: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores. Però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
2: Són les dades d'aquest any de la xarxa 8x8CAT que analitzen 9.000 arbres d'arreu del país cada any.
14: 3CAT Info.
16: 24 hores després de l'eclipsi s'acumulen ja les reaccions per les aglomeracions que es van veure a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver una falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
21: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
16: Doncs l'alcalde de Tarragona demana ja responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies sol·licita al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
22: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
23: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
22: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i el corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
24: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
22: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
16: L'oposició també demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica d'ahir a Rodalies i en algunes carreteres també del país, coincidint amb l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar aquest operatiu ferroviari i si considera que va ser, doncs, suficient. Els de Carles Puigdemont també volen saber el cost econòmic dels actes al voltant del fenomen astrofísic que han titllat de propaganda. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, també ha assenyalat al govern català i l'espanyol per la fallada elèctrica a la Torre del Control del Prat i els problemes amb els trens.
25: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
16: Això mentre els comuns, aliats parlamentaris d'Illa, també han lamentat les incidències a Rodalies. En una piulada, el diputat Lluís Mijoler ha apuntat que l'augment de la mobilitat era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix ara les responsabilitats. Doncs bé, l'endemà d'aquest eclipsi, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació d'aquest fenomen. La majoria de les consultes es van concentrar, això sí, ahir dimecres, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i aquest increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut fins a 8:15, 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats amb l'eclipsi. 12 casos, de fet, han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta, però que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
28: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
16: Per això, si després d'haver mirat aquest eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o bé molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari. Doncs bé, tornem cap a Tarragona, perquè les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants ahir durant l'eclipsi, esperen aprofitar aquesta projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció. Ricard Buigas.
3: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants, però la capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost, que baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances, l'eclipsi ho ha capgirat tot, segons l'alcaldessa Mar Lleixà.
4: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
3: Al Baix Camp, un dels pobles que ha notat més l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades. Lídia Vargas, l'alcaldessa, diu que han duplicat la població.
5: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament.
3: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
16: I a Lleida també hi ha satisfacció l'endemà d'aquest eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. Lleida, Pere Joan Álvarez.
6: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seuvella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la seuvella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morones, tinenta d'alcaldia.
8: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
6: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor.
16: De seguida actualitzem la previsió meteorològica, però abans fem un petit apunt de mobilitat perquè no circula cap tren per la línia R3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. Des d'aquest migdia, una avaria impedeix regular el trànsit dels combois i Adif treballa encara per resoldre la incidència, però de moment no hi ha cap previsió de recuperar el servei avui i s'ha hagut de posar un servei alternatiu per carretera que connecta les estacions de la línia, que s'han quedat doncs sense tren. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular en algun moment del dia.
9: El temps.

0: màximes de divendres de 40 graus cap a Ponent, interior de les Terres de l'Ebre, i entre els 37 a 39 graus a la Catalunya central. A la façana costanera, entre els 33 i 36 graus, de manera que s'espera un divendres ben tòrrid arreu del país. I la part positiva és que s'acaba, perquè a partir del cap de setmana baixaran les temperatures i tota la setmana que ve seran normals per la setmana d'agost en la qual ens trobem, un fet que no es donava des de feia moltes setmanes quan hem viscut aquestes darreres setmanes amb unes temperatures molt altes, consistents i persistents en el temps. Tot això en un divendres que s'espera solellat al matí i de nou demà a la tarda sí que s'esperen ruixats i tempestes al sector del Pirineu, Prepirineu, i poden arribar també al Pla de Lleida. Aquesta tendència de sol al matí i ruixats a la tarda es mantindrà també durant el cap de setmana.
1: Fresca Info.
2: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre a partir de setembre. Com que el preu d'aquest combustible s'ha disparat, el govern espanyol ampliarà la rebaixa fiscal prevista doncs, per al mes que ve. L'anunci coincideix amb la dada d'inflació del mes de juliol, que va a l'alça precisament per l'encariment dels carburants i també de l'electricitat. Fa setmanes que els carburants s'encareixen perquè la represa del conflicte a l'Orient Mitjà ha incrementat el cost del petroli. Segons el govern espanyol, el gasoil es va pujar un 15% al juliol i aquest increment fa que es torni doncs a aplicar automàticament la reducció fiscal màxima, aquests 20 cèntims per litre que ara us dèiem a partir del setembre. En el cas de la gasolina, que s'ha pujat un 7%, però no hi haurà rebaixa extra. Albert Campabadal, president de l'Agrupació Catalana d'Associacions d'Estació de Servei.
3: És una pena que de moment no hi hagi descompte per les gasolines, perquè al setembre la gent comença a treballar. Ara cada vegada hi ha més cotxes de gasolina que de gasoil i la gent per anar a treballar, doncs, tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
2: Els combustibles i l'electricitat, com dèiem, estan darrere d'aquest increment de la inflació que hi ha hagut al mes de juliol. A Catalunya la taxa ha augmentat 3 dècimes en relació al mes de juny, fins a quedar al 3,5%, que és el nivell més alt des de fa 2 anys. En el conjunt de l'Estat, la taxa d'inflació ha quedat finalment al 3,6%.
1: 3CAT Info.
2: A Colòmbia, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva ja a 273, i entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen ja a arribar els equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents. Almenys hi ha 377 desapareguts. Ha enviat especial a Pereira, Colòmbia. Joan Biosca.
4: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
5: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo, se acaba.
4: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts, tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres el president Abelardo de la Espriella.
6: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
4: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
2: I caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o bé reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà, perquè les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta i també han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o bé procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen de moment programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. L'Etna, recordem, és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa ja ha calculat que les

0: pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. Doncs bé, Vueling, que recupera ara la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals del mes de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també, però, un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina. I encara en plan internacional, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa de moment els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o bé detenir els feixistes, ha fet marxar doncs els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons i és una crítica doncs gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
1: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
2: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
1: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals. 3CAT Info.
0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los Árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix en la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó d'aquest certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. En una entrevista a la CN, Meritxell Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i també d'amor i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i també de tota una generació.
3: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més, no?
0: La protagonista d'aquest film és una artista sonora mexicana, neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar també una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los Árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre. Esports. Pau Dax, bona nit.
4: Bona nit. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui i tampoc ho va fer ahir amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. 3CAT Info. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat avui entrevistada al programa Tot costa fa uns minuts, on s'ha mostrat satisfeta amb la plantilla amb què afronta la nova temporada.
5: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlava amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
4: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. El sitgetà Luca Hug ha disputat aquest vespre la final dels 4% lliures masculí en l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. Per tant, Hug es queda sense medalla, malgrat haver estat el nedador més ràpid en els seus 100 metres. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
4: Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. Avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar en quarta posició provisional la fase de classificació, amb 157,894 punts. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat la jornada cinquena, Laia Font novena i Marina Escudero onzena. Petisco es va penjar la plata en l'últim europeu de Leipzig en el concurs complet i el bronze en l'exercici de terra.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre als 200 metres. La santcugatenca va acabar ahir setena a la semifinal.
8: La veritat que és complicat. Tinc objectius ambiciosos, però confio. Vull anar per totes, em veig allà. Estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
4: Marta Mitjans aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, i el barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.

0: Són 9:45. Repassem els principals titulars d'aquesta hora. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen ja del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. I puja el risc d'incendi forestal. Demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques de nord a sud del país. El Servei Meteorològic de Catalunya ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. I Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions aquest dimecres a la nit a les estacions del sud i diu que no va fallar la planificació, sinó que no tenien més trens dels que ja van posar en servei. L'alcalde de Tarragona ha demanat responsabilitats a Renfe i a DIF, alhora que Dignitat a les Vies ha reclamat explicacions i ha sol·licitat al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar al corredor. I fins les 10 en punt, més notícies. També us explicarem que un altre ofegament a les platges catalanes eleva ja fins a 19 les víctimes mortals a casa nostra des que va començar la temporada de bany a mitjans de juny. Aquest matí ha mort un home de 78 anys que s'ha ofegat a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. I que al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació policial continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. O que l'Ajuntament de Girona intensificarà també el buidatge de papereres al barri Vell per evitar que es desbordin i n'instal·larà de noves amb més capacitat als punts més conflictius. I en esports, Pau Dax, què destacarem?
1: Que hi ha principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. I a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
0: I el temps, els ruixats i tempestes del nord del país continuaran actius fins a última hora del vespre. Els temps de divendres, això sí, mantindrà la tònica dels últims dies de matins de sol i tardes de ruixats, i a la vegada serà ja l'últim dia de màximes extremes amb 40 graus a ponent. La calor afluixarà a partir de dissabte. Dos quarts i tres minuts de 10. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i també atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
2: Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar. La crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
2: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal, mentre decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
0: I a tot això s'hi suma també el risc, com dèiem, d'una nova entrada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes. S'estan fent crides a través de les xarxes socials i els ministeris d'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla aquest matí s'ha col·locat una barrera flotant com la que hi ha a la platja de Tarajal, a Ceuta, i el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats ara per prevenir-ho.
3: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat també més tanques i ha col·locat concertines, que és filferro de pues, als punts més sensibles de Fenidec, la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Demà hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El terra està molt sec i les temperatures són extremes. De fet, avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres, amb temperatures per sobre dels 40 graus a diferents indrets. I demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat de pobles i ciutats del país estaran en risc, això sí, molt alt. És per això que els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques, com dèiem, que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o bé el Montsià, passant però també pel centre, cap a Osona, o bé cap a la Garrotxa. Sentim a Josep Vilalta, és sotsinspector dels agents rurals i demana sobretot molta prudència.
6: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou incendi a la província de Lleó, en concret al municipi de Covalles de Abajo, i continuen també actius els de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos, a Osca, que en aquest cas n'ha cremat 5.700.
5: 3CAT Info.
0: I 24 hores després de l'eclipsi s'acumulen ja les reaccions per les aglomeracions que ens van veure a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que ja van posar en servei.
7: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe, però també a DIF, mentre que Dignitat a les Vies sol·licita al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñoles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: I obrim plana internacional. Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. L'acte central a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que els Estats Units el van imputar per l'assassinat de quatre persones provinents de Miami fa 30 anys. I en aquest acte, el president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i també ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. Els homenatges contrasten amb el desànim dels carrers per la falta de recursos i també pels serveis bàsics i també els talls constants de llum. Molts ciutadans acusen els dirigents actuals de malbaratar el llegat de Fidel. Així ho expressava Rogelio Valdivia, és un restaurador de mobles.
11: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución, bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está, todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
0: Per a l'historiador i opositor del règim Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada també i els joves rebutgen la figura de Fidel.
12: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
0: Coincidint amb aquestes celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I un jutge de Boston ha rebutjat la demanda del govern de Donald Trump contra la Universitat de Harvard, en què acusava la institució de violar els drets civils dels alumnes jueus i israelians en el marc de les protestes pro-palestines contra els atacs a Gaza. L'administració de Donald Trump denunciava que molts dels alumnes jueus van patir discriminacions i també vexacions en un ambient hostil. I per això reclamava a Harvard que tornés milions de dòlars en subvencions públiques i la paralització de 2.600 milions més que ja estaven programats. El jutge ha rebutjat, però, la demanda presentada el passat mes de març perquè diu que no s'ha demostrat una discriminació ni vulneració de drets civils continuada, sinó fets puntuals i ocorreguts sobretot entre finals del 2023 i al llarg del 2024, durant, doncs, la guerra de Gaza.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Mor un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són, doncs, 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
13: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys també ha mort avui mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora d'aquesta tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no li han aconseguit salvar la vida. Es tracta, doncs, de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici d'aquesta campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut també una trentena de persones, però que han estat a punt d'ofegar-se.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional continua de moment oberta per arrestar els caps d'aquesta xarxa. Lleida, Estela Busoms.
14: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
15: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap puesto.
14: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: Els Mossos investiguen també un nou tiroteig al carrer Riells de Nou Barris, a Barcelona, aquesta passada matinada. Els fets no han deixat prou ferits. Alguns testimonis han avisat la policia pels vols de la una que havien sentit trets i quan els agents hi han arribat només han localitzat les veïnes. De moment no hi ha detinguts. Diumenge passat, recordem, ja hi va haver un altre tiroteig a la mateixa zona, també de matinada, i que també va acabar sense ferits. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 18 anys, veí de Lleida, com a presumpte autor d'un intent d'homicidi al pont de Suert. La víctima, un jove, va resultar ferida greu per arma blanca en una agressió al carrer Monestir de la Baix i va haver de ser operada d'urgència a l'Hospital de Viella. Anem ara cap al pont de Suert. Pau Rovira.
16: Els fets van passar cap a les 6 del matí de diumenge, en l'entorn de les festes de la població. Els serveis d'emergències van atendre un jove que presentava una ferida a l'abdomen, amb risc vital, i el van traslladar a l'Hospital de Viella. Els Mossos van identificar diversos joves que hi havia a la zona i van recollir testimonis. La investigació apunta que l'agressió es va produir arran d'una discussió menor entre persones que no es coneixien. La unitat d'investigació de Viella es va fer càrrec del cas i van anar concretant la identitat del presumpte agressor. Els investigadors també van saber que aquella mateixa matinada hauria amenaçat un altre jove amb una navalla. Dilluns van poder prendre declaració a la víctima que va confirmar la identitat del presumpte autor. Els investigadors es van desplaçar ahir dimecres a Viella i el van arrestar. El detingut ha passat avui a disposició judicial.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
17: La calor torna a ser notícia i ho serà també de cara a demà. Això sí, amb les dues cares que tenim, la negativa és que demà farà tanta calor com la d'avui o fins i tot una miqueta més. La positiva s'acaba. Acaba del tot aquesta calorada que ens abandonarà durant el cap de setmana i ja la setmana que ve recuperarem les temperatures típiques i tòpiques del mes d'agost. Això vol dir que dels 40 graus que hem tingut avui, dels 40 graus que tindrem demà, saltarem amb unes màximes que no arribaran en lloc del país als 35 graus a tot estirar. I tot això amb un divendres que s'espera assolellat, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, de poca importància, i a la tarda sí que s'espera que creixin nuvolades, a mesura que avanci el matí ja apareixeran, i a primera hora de la tarda ja tindrem els ruixats al Pirineu, Prepirineu i a l'àrea del prelitoral. No descartem que aquestes precipitacions puguin arribar fins i tot al llarg de la tarda, fins i tot al vespre, al nord del Pla de Lleida. Però sense cap mena de dubte, la notícia serà la davallada de les temperatures que tindrem a partir del cap de setmana.
5: Tresca Info.
0: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al barri Vell per evitar que es desbordin i n'instal·larà també de noves amb més capacitat als punts més conflictius. També es farà una acció de conscienciació en els comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Ho explica l'alcalde, Lluc Salelles, en declaracions a la CN.
18: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, les papereres ens queden més plenes.
0: Del gener al juny, l'Ajuntament ha interposat a més de 250 multes contra actes incívics, com ara deixar residus fora del contenidor o bé deixar trastos al carrer. I anem cap a Tarragona perquè una cooperativa treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com, per exemple, tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Clara Chavarría Domingo.
19: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
20: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
19: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
20: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
19: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
0: I canviem ara de qüestió, perquè Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summer Fest Cerdanya a Puigcerdà.

0: Aquest concert que posa punt i final a la gira del cantant de Sant Feliu de Llobregat d'aquest 2026 i la qual ha presentat el seu darrer treball, Immortals. És un treball que manté el seu univers emocional, però on explora també noves sonoritats. La gira de 10 concerts l'ha portat a Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca i també Roses, entre d'altres localitats. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i també un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual. I l'editorial Panini Còmic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons d'aquests dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3Cat Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre aquests dos personatges.
1: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Cels Pinyol també ha deixat la porta oberta ara a nous encreuaments entre aquests dos superherois.
1: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer amb els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: I, per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà, doncs, la seva amistat.

0: I s'ha suspès el concert de la soprano nord-americana Nadine Sierra al Festival de Torroella de Montgrí, que seria aquest dissabte, perquè té una infecció a les vies respiratòries. Laia Claret.
1: Consolidada com una de les sopranos líriques i del bel canto de l'actualitat i artista internacional als escenaris operístics més prestigiosos del món, ha de fer repòs per prescripció mèdica fins que li millorin els símptomes de la infecció aguda de les vies respiratòries superiors. El festival informa que tornaran els diners de les entrades. Els que les van comprar pel web rebran automàticament el reemborsament en un termini d'entre 1 i 3 dies, i els que les hagin comprat presencialment o per telèfon, el festival en gestionarà la devolució. Des del certamen especifiquen que la intenció és que la soprano pugui tornar a les pròximes edicions.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: La Casa de Subhastes Catalana Set d'Art subhastarà al mes de setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Catalina Albert, coneguda popularment com a Víctor Català, conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i també immediatament posteriors a la publicació de Solitud, al 1905, obra capdalt d'aquesta autora i també de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquests fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català signades amb diferents variants del seu nom. I també hi ha fragments literaris copiats de la seva pròpia mà i destaca la transcripció d'uns versos de Jacint Verdaguer. Un dels elements més excepcionals de l'Ot és el bon estat de conservació.

0: La 34a edició de la Schubertíada arrenca amb dos concerts entre avui i demà a Vilajuïga i Pals, abans de la inauguració oficial, que serà, això sí, diumenge, a l'emblemàtic escenari de la Canònica de Santa Maria de Vilabertran, amb la soprano sueca Matilda Sterby. Aquesta edició està dedicada a Jordi Roch, que és el fundador d'aquest festival de referència del Liet i també la música cambra a l'estiu de l'Empordà. Girona, Maria Rovira.
1: La Schubertíada fa parada avui a l'Espai Misteri de Vilajuïga amb la soprano Marta Bausà i el pianista Jesús López Blanco i un programa dedicat al compositor mallorquí Miquel Capllong. Demà, l'església de Sant Pere de Pals acollirà el debut al festival del baríton Mikhail Timoshenko i la pianista Elitza Deseva. La Schubertíada manté la línia d'edicions anteriors i proposa la soprano sueca Matilda Sterby per la nit inaugural de diumenge a Vilabertran.
2: La idea és aquesta, buscar sempre l'equilibri entre artistes ben coneguts del públic i noves incorporacions, com seria el cas de la Matilda Sterby, amb moltíssima projecció, amb una veu gran però flexible, ella és molt expressiva.
1: L'homenatge durant tot el festival a Jordi Roch tindrà el punt àlgid l'últim cap de setmana, amb concerts especialment emotius pel vincle amb el fundador de la Schubertíada d'intèrprets, com el pianista Javier Perianes, el baríton Matías Guerne o el quartet Casals amb la soprano Julián Vance per la Cluenda el 30 d'agost.
0: Doncs ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després de l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el mes de maig a Viena amb la cançó Bangarranda, que sentim tot just de fons. La notícia transcendeix l'endemà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir aquesta celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival. En canvi, s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies del genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals també Espanya, van renunciar a participar ja en l'última edició del festival.
3: Esports.
0: Pau Dax, bona nit.
4: Bona nit. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. Segons ha avançat Mundo Deportivo, ja ha pogut confirmar 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. Ferran no s'havia entrenat avui i tampoc ho va fer ahir, amb permís del club, justament esperant que es tanqués el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'ha entrenat avui al marge i també ho va fer ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvien la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugarà el Barça, el Madrid, la Real Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
3: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada fa uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha mostrat satisfeta amb la plantilla amb què afronta la nova temporada.
5: Molt, molt contenta, la veritat que ho parlàvem amb els meus companys, que la veritat que tenim una plantilla molt àmplia, molt, molt diferent, amb gent amb moltes ganes i molt professional, i la veritat que això s'agraeix molt.
4: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. Avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla aquest vespre en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres d'esquena masculí. Han acabat cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
6: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
4: Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, final catalana amb Jael Sakura Bastué, que competirà aquest vespre a la final dels 200 metres, quan faltin 10 minuts per les 11. La Sant Cugatenca va acabar ahir setena a la semifinal. L'escoltem parlar de la final d'aquesta nit.
7: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
4: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a les semifinals dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. L'escoltem en declaracions al portal Carrer Lliure.
8: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
3: 3CAT Info.

0: Bona nit, són les 10. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i a Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONG que treballen al territori parlen del doble. També denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint aquests menors. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi d'ahir. Diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes oftalmològics després d'observar el fenomen d'ahir al vespre. Puja el risc d'incendi forestal a Catalunya. Demà, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. El Servei Meteorològic ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 víctimes mortals i 3.800 ferits, segons l'últim balanç. El govern ha declarat l'estat d'emergència econòmica mentre arriben els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Ara hi ha 377 desapareguts. La forta pujada del preu del gasoil farà que es reactivi el descompte de 20 cèntims per litre al setembre. Per la gasolina s'aplicaran els 5 cèntims que estaven previstos. L'increment dels carburants, també de l'electricitat, han contribuït a un nou augment de la inflació al juliol. Els preus pugen un 3,5% de mitjana a Catalunya respecte a un any enrere. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. En cinema, la directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno la pel·lícula Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports.
0: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain per al traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha confirmat 3CAT Info. En aquests moments, els clubs estarien intercanviant documentació per tancar l'acord. A l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hug es queda sense medalla a la final de 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya. I en l'Europeu d'Atletisme de Birmingham, aquesta nit es disputarà la final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bestué. Pel que fa al temps, la previsió ens indica que demà tindrem la mateixa tònica dels últims dies, és a dir, temperatures altes i ambient assolellat a bona part del país, però núvols i ruixats de tarda en algunes zones de muntanya. Concretament demà, les precipitacions arribaran al Pirineu i al Prepirineu. Potser també s'escapa algun ruixat en punts del prelitoral. Això sí, la previsió apunta que demà ja serà l'últim dia de temperatures extremes, amb 40 graus. La calor afluixarà a partir de dissabte.
1: 3CAT Info.
0: Són les 10 del vespre i 4 minuts. A aquesta hora us saluda en directe Eloi Barrera. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva demà passat dissabte. Mentrestant, s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però és que les ONGs parlen de 4.000 menors que estan pendents d'acollir. Diuen també que estan en una situació de misèria extrema, vagejant pels carrers de Ceuta. Ens ho explica des de Madrid la Paula Brujats.
2: Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'ls retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars centenars de menors pendents d'identificar, la crisi s'enquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
3: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
2: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre mal vivint al carrer.
4: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
2: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
4: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la pràctica.
2: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
0: Gràcies, Paula. I a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes, a Ceuta i Melilla. S'estan fent crides a través de les xarxes socials i el Ministeri de l'Interior, davant d'això, ha blindat les dues fronteres. A Melilla, aquest matí, ja s'ha col·locat una barrera flotant, com la que hi ha a la platja del Tarajal, a Ceuta, i el ministre Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir aquest possible assalt a la frontera.
3: La cooperación y coordinación con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: Marroc ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, filferros de pues, als punts més sensibles de Fenidec, que és la ciutat marroquina limítrofa amb Ceuta. Encara falten moltes coses per passar, encara s'han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja està posant traves al repartiment d'aquests menors que s'han quedat a Ceuta. En la primera reunió tècnica que s'ha fet aquest matí entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes, les governades pel PP han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
5: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
0: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox. En aquest escenari, el defensor del poble actua d'ofici per esbrinar quina és la resposta de les administracions a Ceuta. Ángel Gabilondo vol saber de primera mà què han fet la Secretaria d'Estat de Migracions, la Fiscalia General de l'Estat, la delegació del govern espanyol a Ceuta i la mateixa ciutat autònoma després de l'entrada dels 70.000 immigrants. Els reclama informació sobre demandants d'asil i la situació dels menors d'edat, en especial de les nenes i les adolescents, que encara no ha acollit el sistema de protecció.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Dijous 13 d'agost de 2026, 24 hores després de l'eclipsi solar que vam viure ahir al vespre, s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure la nit a les estacions de tren del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no hi havia més trens dels que van posar en servei.
6: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: Davant de la situació de caos que es va viure ahir al vespre, l'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que la plataforma Dignitat a les Vies sol·licita un informe al govern sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar. Anem a Tarragona. Ricard Buigas.
7: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
8: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
7: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Anna Gómez, demana responsabilitats pel caos.
9: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
7: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Doncs l'oposició també demana explicacions al govern de Salvador Illa per la jornada caòtica de d'ahir en aquest àmbit de la mobilitat. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va dibuixar l'operatiu ferroviari i si considera que va ser suficient. En aquesta mateixa línia, el número 2 del PP català, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports pels problemes que hi va haver als trens i també per la fallada elèctrica que va haver-hi la tarda a l'aeroport del Prat.
10: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: I en una piulada a les xarxes, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha lamentat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i qui n'assumeix les responsabilitats. Doncs l'endemà de l'eclipsi total de sol, el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació del fenomen. La majoria de consultes es van concentrar ahir dimecres, amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut a les Terres de l'Ebre, alerta que els problemes oculars no necessàriament apareixen tots de manera immediata.
11: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer en els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota aquests dies qualsevol canvi en la visió o algunes molèsties als ulls, es recomana consultar un professional sanitari. El d'ahir va ser el primer d'una sèrie d'eclipsis que hi haurà a la península Ibèrica fins al 2028. El més important serà el de l'any que ve. Serà total, principalment al sud de la península i diferents punts ja de l'Àfrica. Durarà 5 vegades més que el que hem vist i serà al migdia, amb la qual cosa el sol estarà gairebé en el punt més alt. En aquests punts, la lluna taparà completament el sol durant 5 minuts, però a Catalunya només es podrà veure de forma parcial. L'astrofísic Joan Anton Català i la catedràtica Carme Jordi ens expliquen les principals característiques d'aquest fenomen.
12: Passarà per sobre dels temples de Luxor. Això serà un eclipsi molt impactant, no només pels llocs per on passa, sinó també perquè es produirà al migdia, amb el sol molt elevat en el cel.
13: L'estona de totalitat és molt llarga, al voltant de 6-7 minuts, depèn d'on et situïs, i a més és molt visible, no com ara que està al vespre, que hem de buscar un lloc que el paisatge no ens tapi.
0: Aquest serà, com us dèiem, el que es veurà cap al sud de la península i al nord d'Àfrica, però un any després, el 2028, tindrem un tercer eclipsi que sí que podrem veure des de Catalunya. En aquest cas, però, serà un eclipsi anular. La lluna taparà el sol, però es veurà una mica més petita i, per tant, no serà un eclipsi total, no arribarà a ocultar el sol del tot. Al voltant veurem un anell de foc. Això, però, serà, com dèiem, el 2028.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Demà divendres hi haurà 525 municipis de 37 comarques en risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, avui ja ha estat el 17è dia tòrrid de l'estiu, la sèrie més llarga des que hi ha registres, amb temperatures per sobre dels 40 graus. Demà no serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però més de la meitat de pobles i ciutats del país estaran en risc molt alt. És per això que els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa en aquests 525 municipis de 37 comarques, gairebé totes, que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre o el Montsià, passant pel centre, Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
14: Demà és un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: Parlant d'incendis, aquesta tarda ha començat un nou foc a la província de Lleó, en concret al municipi de Caboalles de Abajo, i continuen actius els de Niebla a Huelva, que ja ha afectat més de 31.000 hectàrees, i el de Penyes de Riglos a Osca, que n'ha cremat 5.700.
1: 3CAT Info.
0: A Colòmbia, el nombre de morts pel terratrèmol de dilluns s'eleva a 273, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comencen a arribar equips de rescat internacionals a Colòmbia per ajudar a trobar supervivents. Hi ha més de 300 desapareguts. Enviat especial a Pereira, Colòmbia, Joan Biosca.
15: La ciutat de Pereira està sota toc de queda i llei seca, cosa que vol dir que no es pot vendre alcohol, restriccions per evitar aldarulls, saquejos, robatoris i caos, especialment de nit, en una de les localitats més afectades pel terratrèmol múltiple de 7,4. Tímidament es reactiva el comerç ambulant i és que l'economia informal és un dels motors de la capital del conegut com a eix cafeter. Juan Pablo Valenzuela és venedor ambulant.
16: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
15: Terratrèmol com el de Venezuela de fa ara 2 mesos i el de Colòmbia deixen moltes ferides humanes, familiars, emocionals, socials i també una factura econòmica. El govern colombià assegura que rebrà fons d'organismes internacionals per a la reconstrucció i ha decretat també l'emergència econòmica per accelerar ajuts, tot i assegurar que ha rebut una caixa estatal buida sense fons en agafar les regnes del govern el passat divendres el president Abelardo de la Espriella.
17: La emergència, además, queridos periodistas y compatriotas, deberá contemplar medidas de reactivación económica que estimulen la inversión.
15: Els equips de rescat formats en la quasi totalitat per civils, colombians, veïns de Pereira, estan al límit al màxim. Veure, tocar i olorar la mort és una experiència traumàtica.
1: El temps.
0: Quan passa 1:15, la crònica amb el Néstor Gómez.
7: Un dia més hem tornat a tenir temperatures molt altes al país. Hem tornat a tocar la xifra dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb una màxima de 41, al igual que Serós o Valdomar, i 40 graus a Tàrrega i també a Lleida. Tot això també amb una tarda amb precipitacions que s'han registrat al nord del país, destacant, per exemple, a punts com els Munts, al nord d'Osona, una 20ena de litres. Aquesta situació tornarem a repetir-la demà.

0: de 6 a 38, 39 graus cap a les comarques de Girona i Catalunya Central, i un dia més podrem tocar la xifra dels 40 graus a les comarques de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
1: 3CAT Info.
2: I us expliquem ara que el mes que ve, al setembre, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre. El preu disparat del combustible, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a canviar de plans i ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista pel dièsel. La gasolina no, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de només 5 cèntims al litre. Fa setmanes que el petroli és més car per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, però només el dièsel recupera el descompte màxim perquè durant el juliol ha pujat un 15%, mentre que la gasolina només ha pujat un 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tots els clients.
3: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa pues, arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
2: La pujada de preu del combustible ha provocat un encariment general dels preus aquest últim mes, però l'electricitat també hi ha contribuït. L'energia ha pujat per l'augment de la demanda, pels aires acondicionats, arran de les onades de calor i, sobretot, de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
4: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar doncs, et fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre-nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
2: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys, i això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat que l'impacte fos encara més fort.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Obrim ara bloc internacional, quan passen 4 minuts d'un quart d'11 de la nit, i mirem primer a Cuba, que ha commemorat avui el centenari del naixement de Fidel Castro, però ho ha fet en un dels moments més delicats pel país des de l'inici de la revolució. L'acte central a l'Havana ha permès veure en públic Raúl Castro per primera vegada des que els Estats Units el van imputar per l'assassinat de 4 persones provenents de Miami fa 30 anys. En l'acte, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers de Cuba per la falta de recursos i de serveis bàsics i pels talls constants de llum. Molts ciutadans cubans acusen els dirigents actuals de malbaratar el llegat de Fidel. Això ho expressava el Rogelio Valdivia, un restaurador de mobles.
5: Fidel subió a la sierra, hizo la revolución. Bajó, hubo cambio, lo que imagínate, ya Fidel no está. Todo el mundo no tiene la capacidad que tenía Fidel.
2: Per l'historiador i opositor al règim Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves rebutgen ara la figura de Fidel Castro.
6: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí, como responsable originario de este desastre nacional.
2: I atenció, perquè coincidint amb aquestes celebracions del centenari de Fidel Castro, el secretari de Defensa dels Estats Units, Pete Hegseth, ha tornat a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa per part de l'exèrcit dels Estats Units. I un jutge de Boston ha rebutjat avui la demanda del govern de Donald Trump contra la Universitat de Harvard, en què acusava la institució de violar els drets civils dels alumnes jueus i israelians en el marc de les protestes pro-palestines contra els atacs a Gaza. L'administració Trump denunciava que molts dels alumnes jueus van patir discriminacions i vexacions enmig d'un ambient hostil. Per això reclamava a Harvard que tornés milions de dòlars en subvencions públiques i també imposava la paralització de 2.600 milions més que estaven programats. Tot això, però, haurà quedat en no res perquè el jutge ha rebutjat la demanda presentada el passat mes de març perquè diu que no s'ha demostrat una discriminació ni vulneració de drets civils continuada, sinó que va haver fets puntuals, protestes específiques, ocorregudes sobretot entre finals de 2023 i al llarg de 2024, coincidint amb la guerra de Gaza. I encara de l'àmbit internacional, el president rus Vladimir Putin ha visitat avui per primera vegada les illes Kurils. És un arxipèlag del Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, que són estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó que va quedar vençut en aquell conflicte. Des d'aleshores, Moscou administra aquestes illes, però Tòquio continua reclamant-les com a pròpies. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó...

0: ha qualificat aquesta visita d'avui de Vladimir Putin d'inacceptable i fins i tot ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que les illes li pertanyen per raons legítimes. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
1: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
0: Declaracions contundents, com sentíem, de la primera ministra japonesa, que manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic. I l'assetjament d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània culmina de moment amb l'evacuació dels palestins. En lloc de fer fora els feixistes de la zona o detenir-los, l'exèrcit israelià ha fet marxar els palestins de casa seva. Una actuació sorprenent que arriba enmig de les crítiques de l'ambaixador nord-americà a Israel, que qualifica de terrorista i repugnant l'actitud dels colons. Ens ho explica des de Jerusalem el Jordi Brescó.
2: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
3: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
2: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
4: 3Cat Info.
0: Un apunt cultural abans d'arribar als esports. Parlem de cinema perquè el tercer film de la directora catalana Meritxell Colell, Lejos de los árboles, es presenta avui al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó d'aquest certamen. El film, rodat a Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Meritxell Colell explica que el film neix d'una necessitat de reparació i d'amor i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
5: El meu avi i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
0: Lejos de los árboles arriba avui al Festival de Locarno i arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
4: Esports.
0: Fins a 2:15 amb el Pau Dax. Bona nit.
6: Bona nit. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat avui ni ahir i tampoc s'exercitarà demà amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que es va reincorporar ahir. A priori, el canari no té cap problema. Simplement està seguint una preparació diferent a la del resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
4: 3Cat Info.
6: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada fa uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
7: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més e intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
6: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Harke, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. Avui ha començat l'europeu de gimnàstica artística. A Zagreb, a Croàcia, la selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. El concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla aquest vespre en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol. Hug ha estat el nedador més ràpid als 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis del Club Natació Sabadell. El combinat espanyol ha fet, però, rècord d'Espanya. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez del Club Natació Barcelona s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
8: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un récord de España de individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el récord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
6: Demà, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quart aquest matí a la seva sèrie, en què la barcelonina Paula Otero ha acabat setena i no s'ha classificat per la final. A l'europeu d'atletisme de Birmingham som a poca estona d'una final amb participació catalana. La santcugatenca Jael Sakura Bastué competirà quan faltin 10 minuts per les 11 a la final dels 200 metres. Bastué, que va acabar ahir setena a la semifinal, deia això de la final.
9: La veritat que és complicat, tinc objectius ambiciosos, però confio, vull anar per totes, em veig allà, estem totes també molt juntes, així que res, tinc moltíssimes, moltíssimes ganes i sortirem a donar-ho tot.
6: L'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada.
4: 3CAT Info.

0: Són 11:15. Aquesta hora de 3CatInfo destaquem que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs que treballen sobre el terreny parlen del doble i, a més, denuncien les condicions de precarietat absoluta en què viuen aquests menors. El PP, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions de tren del sud de Catalunya després de l'eclipsi d'ahir al vespre. Diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar coincidint amb l'eclipsi. Per cert, que el sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes oftalmològics després d'observar el fenomen. Estem pendents també del risc d'incendi forestal a Catalunya, que puja perquè demà els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per aquest risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques catalanes, gairebé tot el territori. El Servei Meteorològic ha emès un avís per calor intensa fins demà a les 8 del vespre. Són algunes de les notícies més destacades que us hem explicat i que repassarem els pròxims minuts, però a partir d'ara també mirarem cap a Sicília, on l'erupció del volcà Etna obliga a tancar l'aeroport de Catània. La situació és incerta per la falta de visibilitat que provoca la cendra del volcà. De moment, els vols de la ruta Barcelona-Catània amb la companyia Vueling estan operant des de Palerm. També sabrem com funciona el nou canal directe de comunicació entre els ajuntaments i les operadores telefòniques per poder comunicar problemes de connectivitat. Des que funciona aquest sistema fa 9 mesos, s'han registrat gairebé 500 incidències, la majoria per fallades en la cobertura mòbil. En esports, què destaquem? Pau Dax.
1: Que ja podem parlar de principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. A l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. En l'europeu d'atletisme de Birmingham, quan faltin 10 minuts per les 11, final dels 200 metres llisos amb la catalana Jael Sakura Bastué.
0: I pel que fa al temps, demà serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. A partir del cap de setmana, però, la calor afluixarà. Demà al matí tindrem un dia assolellat i a la tarda un cop més hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que en aquest cas poden arribar també al Pla de Lleida. Ara passen 3 minuts a 11:45 de la nit.
2: 3Cat Info.
0: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por d'una altra entrada massiva d'immigrants demà passat. Mentrestant, sobre el terreny s'agreuja la situació dels menors que van arribar a Ceuta ara fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema pels carrers de Ceuta. És una crònica de la Paula Brujats.
3: Dues setmanes després de l'entrada massiva a Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar, adults pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres que han demanat asil i centenars de menors pendents d'identificar la crisi sanquista i el que va més lent és justament el recompte de nens i adolescents, que és el pas previ per acollir-los. Segons el ministre Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores.
3: Però la xifra oficial dista molt dels càlculs que fan les ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children, que alerta d'una situació dramàtica. Raúl Arnaiz, el director d'operacions d'aquesta ONG, apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre mal vivint al carrer.
5: Expuestos a todo tipo de riesgos, constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de de la infància, sobretot.
3: Hi ha nens i nenes de 10 i 11 anys a qui les administracions ni han registrat ni atès, i Arnaiz ha advertit en declaracions a Catalunya Ràdio que el reagrupament familiar que prediquen Espanya i el Marroc no serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, la inmensa mayoría de ellas de ninguna manera quieren volver a Marruecos. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: I urgeix les administracions perquè habilitin més espais per l'acollida temporal mentre es decideix el futur de tots aquests nens i adolescents.
0: Doncs a tot això s'hi suma el risc, com dèiem, d'una nova arribada multitudinària de migrants a les dues ciutats autònomes, a Ceuta i Melilla. I és que s'estan fent crides a les xarxes socials en aquest sentit. Davant d'això, el Ministeri de l'Interior ha blindat les dues fronteres. A Melilla han col·locat una barrera flotant, com la que hi ha ara a la platja del Tarajal de Ceuta. I el ministre de Fernando Grande Marlaska diu que Espanya i també el Marroc estan preparats per prevenir-ho.
4: La cooperació i coordinació con el Reino de Marruecos es de una lealtad, de una importancia, de una cercanía, de una complicidad absolutamente fuera de toda duda.
0: El país nord-africà ha enviat policies antiavalots a la frontera amb Ceuta, ha instal·lat més tanques i ha col·locat concertines, filferro de pues, als punts més sensibles de Fenidec, que és la ciutat marroquina que fa frontera amb Ceuta. I mentrestant, el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica que s'ha fet avui entre el Ministeri d'Infància i les comunitats autònomes, les governades pel PP han traslladat al govern espanyol que es negaran a parlar del trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit.
2: Tienen que ser devueltos a su país de origen, que no están mejor en ningún lugar que con sus familias.
0: Un cop més, la Moncloa ha recordat que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat el PP d'estar sotmès a Vox.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 11:15 de la nit. 24 hores després de l'eclipsi, s'acumulen les reaccions per les aglomeracions, pel caos que es va veure ahir la nit a les estacions de tren del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat al matí de Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens dels que van posar en servei.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: Doncs bé, l'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF. Mentrestant, la plataforma Dignitat a les Vies també sol·licita al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir, coincidint amb l'eclipsi. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclipsi que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien, per capacitat, agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: Aquesta va ser la cara més negativa de les conseqüències de l'eclipsi d'ahir, però també té aspectes positius. De fet, les poblacions de l'Ebre i el Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants per l'eclipsi, esperen aprofitar aquesta projecció internacional. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció, Ricard.
8: Les poblacions del Delta de l'Ebre, al Montsià, van rebre una gran xifra de visitants, però la capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost, que baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances, l'eclipsi ho ha capgirat tot, segons l'alcaldessa Mar Lleixà.
11: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial.
8: Al Baix Camp, un dels pobles que ha notat més l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades. Lídia Vargas, l'alcaldessa, diu que han duplicat la població.
12: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament.
8: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
0: I també hi ha satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
13: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
14: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
13: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: L'aeroport de Catània, a Sicília, continuarà inoperatiu fins demà a causa de l'erupció del volcà Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat, desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. Davant d'una nova jornada incerta, l'espai aeri estarà tancat com a mínim fins a les 8 del matí aquest divendres. Les restriccions d'aquest aeroport, que és el cinquè més concorregut d'Itàlia, han afectat 100.000 passatgers, i això en plena temporada alta turística. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, que és on s'han desviat centenars d'avions, com els que tenen destí o procedència a Barcelona. En aquest sentit, la companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que ara superen des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament de l'Etna i, tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure el volcà, s'acosten al cràter. Sentim un veí de la zona.
15: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
0: L'Etna és el volcà més actiu d'Europa i sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. No és ni de lluny la primera vegada que això passa. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues en aquesta ocasió seran d'entre 12 i 24 milions d'euros.
6: 3Cat Info.
0: I avui ha mort un home de 78 anys mentre es banyava aquest matí a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, segons confirmen fonts de Protecció Civil. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany a les platges catalanes a mitjans de juny. Girona, Maria Rovira.
16: Els fets han passat cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. En el moment de l'incident encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys ha mort també aquest dijous mentre es banyava en una piscina, en aquest cas, de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat 3 ambulàncies, no li han pogut salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des que va començar la campanya de bany aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que han estat a punt d'ofegar-se.
6: 3Cat Info.
0: Al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional Espanyola continua oberta perquè miren d'intentar arrestar els caps d'aquesta xarxa. Lleida, Estela Busoms.
17: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
18: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
16: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat, que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
0: I els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig que hi ha hagut al carrer Riells de Nou Barris de Barcelona aquesta matinada passada. Els fets no han deixat ferits. Alguns testimonis han avisat la policia pels vols de la una de la matinada que havien sentit trets i quan els agents hi han arribat només han localitzat les beines ja a terra. De moment no hi ha detinguts per aquest nou tiroteig, i diem nou perquè diumenge passat ja n'hi va haver un altre de tiroteig a la mateixa zona, també al districte de Nou Barris de Barcelona, també de matinada, però també va acabar sense ferits.
6: El temps.
0: Hem arribat a 3:15 de la nit. Ara, moment per la informació meteorològica amb Néstor Gómez.
19: La calor torna a ser notícia i ho serà també de cara a demà. Això sí, amb les dues cares que tenim, la negativa és que demà farà tanta calor com la d'avui o fins i tot una miqueta més. La positiva s'acaba. Acaba del tot aquesta calorada que ens abandonarà durant el cap de setmana i ja la setmana que ve recuperarem les temperatures típiques i tòpiques del mes d'agost. Això vol dir que dels 40 graus que hem tingut avui, dels 40 graus que tindrem demà, saltarem amb unes màximes que no arribaran en lloc del país als 35 graus a tot estirar. I tot això amb un divendres que s'espera assolellat, amb núvols matinals cap a la Costa Daurada, de poca importància, i a la tarda sí que s'espera que creixin nuvolades, a mesura que avanci el matí ja apareixeran, i a primera hora de la tarda ja tindrem els ruixats al Pirineu, Prepirineu i a l'àrea del prelitoral. No descartem que aquestes precipitacions puguin arribar fins i tot al llarg de la tarda, fins i tot al vespre, al nord del Pla de Lleida. Però, sense cap mena de dubte, la notícia serà la davallada de les temperatures que tindrem a partir del cap de setmana.
20: Les tasques d'extinció van bé.
6: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
21: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
6: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
21: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
6: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
21: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Més notícies. La companyia aèria Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà ara 10 freqüències setmanals durant la major part d'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'hi afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets per aquesta nova connexió entre Barcelona i Madrid ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia atribueix la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre aquestes dues ciutats, sobretot, diuen, de persones que viatgen per feina. I d'una connexió aèria que restableix a una de ferroviària que s'interromp, en aquest cas. Des d'aquesta tarda, cap tren circula per la línia 3 de Rodalies entre la Garriga i Puigcerdà. Hi ha hagut una avaria que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif treballa encara per resoldre la incidència, però no hi ha cap previsió de recuperar el servei avui mateix. Per tant, s'ha hagut de posar un servei alternatiu per carretera amb autocars que connecten les estacions de la línia que s'han quedat sense tren, com dèiem, entre la Garriga i Puigcerdà. Durant aquest mes d'agost, l'R3 ha patit 9 incidències que han comportat que els trens deixessin de circular-hi en algun moment o altre del dia.

0: Ara passen 3 minuts de 3 quarts d'11 de la nit. La línia directa perquè els municipis comuniquin els seus problemes de connectivitat a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències els primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'aquestes incidències que ha rebut el programa de comunicacions de la Generalitat són per falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
1: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
0: L'eina de comunicació entre ajuntaments i operadores també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa de telecomunicacions a través de les incidències més recurrents. I us expliquem també que més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant dels fenòmens meteorològics i dels incendis. Ens ho explica des de la Seu d'Urgell el Joaquim Albalate.
2: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
3: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
2: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: Gràcies, Joaquim. I l'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre de la ciutat i també treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i de begudes que omplen aquestes papereres. Des del gener fins al juny, l'Ajuntament de Girona ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors d'aquests que s'obren amb targeta. Informa des de Girona la Laia Claret.
4: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
5: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
4: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
0: Gràcies, Laia. Una petita pausa i abordem la informació cultural a 3Cat Info.
6: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global al portal de 3Cat Info.
0: Joan Dausà actua aquesta nit a l'Occident Summerfest Cerdanya, que es fa a Puigcerdà.
7: Queda't aquí abans que se n'adoni. Queda't amb mi.
0: Aquest vespre s'ha fet el concert inaugural d'aquest festival musical, un dels molts festivals musicals que es fan a l'estiu al territori català i que en aquesta ocasió inaugura el festival, però també serveix per tancar la gira d'aquest cantant, de Joan Dausà, d'aquest 2026, en la qual ha presentat el seu darrer treball, Immortals, un treball que manté el seu univers emocional, però on explora noves sonoritats. La gira de 10 concerts ha portat Joan Dausà a Girona, Vic, Lleida, Barcelona, Mallorca i Roses, entre altres localitats. Joan Dausà, amb les seves lletres emotives i un estil proper, és una de les veus de referència del panorama del pop català actual i, com us dèiem, ha fet avui el concert inaugural d'aquesta nova edició del Festival d'Estiu del Summerfest Cerdanya, a la capital de la Cerdanya, a Puigcerdà. I també en l'àmbit cultural, l'editorial Panini Comic publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació d'aquest còmic coincideix amb el 50è aniversari de la primera trobada entre els mons d'aquests dos famosos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Meltzer. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a aquesta emissora que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
8: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
0: Per cert, que Cels Pinyol deixa la porta oberta a partir d'ara a nous encreuaments entre aquests dos cèlebres superherois.
8: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
0: Per tant, doncs, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat, si més no en el món del còmic. I ara, una mica més de música.

0: Ja se sap on es farà la pròxima edició del Festival d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs després que l'artista d'aquest país d'ara guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que és aquesta que us hem posat de fons. La notícia arriba justament l'endemà que Eurovisió canviés les regles. A partir d'ara ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració del festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en el festival, sinó l'organització del propi certamen. Aquest canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel, malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals també l'estat espanyol, van renunciar a participar en l'última edició del Festival d'Eurovisió.
1: 3Cat Info.
0: I la casa de subhastes catalana Set d'Art subhastarà el mes de setembre un arxiu personal inèdit de l'escriptora Caterina Albert, coneguda com a Víctor Català, un arxiu que s'ha conservat intacte durant més d'un segle. El conjunt recull l'àlbum personal de la seva germana Amèlia, que reuneix prop de 300 postals rebudes als anys previs i també els immediatament posteriors a la publicació Solitud, l'any 1905, que va ser l'obra capdalt de l'autora i també de la literatura catalana. Entre les peces que formen aquest fons destaquen 12 postals autògrafes de Víctor Català, signades amb diferents variants del seu nom.
1: Esports.
0: Fins al punt de les 11 amb el Pau Dax. Bona nit.
2: Bona nit. Comencem amb esport en directe perquè a l'Europeu d'Atletisme de Birmingham tot just acaba d'acabar la final dels 200 metres llisos en participació catalana. Jael Sakura Bastué ha acabat setena i, per tant, queda fora de les medalles amb un temps de 22 segons i 69 centèsimes. Per tant, Jael Sakura Bastué, la santcugatenca, queda fora de les medalles dels 200 metres llisos. I l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, aquest matí ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa molt accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
3: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie als 200 metres. Anem al futbol. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3Cat Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha entrenat des que s'hauria d'haver reincorporat al Barça, ara fa 2 dies, i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que es va reincorporar ahir. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa d'Espanya la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
1: 3Cat Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada fa uns minuts al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Ahir l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I avui ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Patisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla aquest vespre en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Demà Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures. De Valdés ha estat quarta a la seva sèrie en què la barcelonina Paula Otero no s'ha classificat per la final.
1: Trescat Info.

0: Bona nit, són les 11. El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
1: Esports. Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Pepisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
0: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
2: 3Cat Info.
0: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
2: 3Cat Info.
0: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
0: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
0: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
2: 3Cat Info.
0: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
0: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar fa gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
0: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
0: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i ha atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
0: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
0: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitzen 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
0: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
0: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, al vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
0: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona.

0: Un matinal de molt poca importància i una altra vegada de cara a aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Girona, Maria Rovira.
2: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112, on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
3: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pràcticament un 4:05, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
4: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
5: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
4: El creixent ressò internacional que cada dia va agafant aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
6: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment als carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
7: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
6: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
3: 3Cat Info. Informar.

0: Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
2: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
3: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tietavi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
2: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival.
0: 3CAT Info. 3CAT Info. Esports.
1: Amb en Pau Dax.
4: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
0: 3CAT Info.
4: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
5: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
4: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva Dani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
4: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
1: Són 11:45. És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
4: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sacura-Bestuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. I a l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'Europeu de Leipzig.
1: I el temps, aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
7: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
8: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
7: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
9: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
7: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
9: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
7: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
0: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
10: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
13: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar fagen, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
11: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
11: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
14: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
11: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
15: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
11: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
16: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
11: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la Seovella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seovella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
18: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient, durant aquests dies estava al 100% d'ocupació.
17: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
0: 3CAT Info.
1: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
19: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
20: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
3: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
21: Cuando el régimen fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
22: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
23: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
24: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33 a 36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
0: 3CAT Info.
1: Tres quarts i dos minuts, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels combois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
4: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
2: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
4: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
2: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
6: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fons policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporal d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
8: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
6: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
26: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
9: I ens han comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar apta pel consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració. I el cremat no ens va donar, no ens va avisar, perquè també a més era festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
7: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
9: Les 30 persones o 40 així amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona va requerir atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
7: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mesler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
10: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
10: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
0: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
12: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
13: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
12: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpida, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
12: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
14: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
12: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
0: Trescat Info.

0: Són les 12.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar i de la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema, les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
3: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Sira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3CAT Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Miñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i el corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte, i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, doncs s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això, i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareixen espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, al vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb 2 vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal de molt poca importància i una altra vegada

0: Girona, Maria Rovira.
1: Els fets han passat aquest dijous, cap a 3:15 del matí. S'ha rebut un avís al telèfon 112 on s'alertava que un home s'havia trobat malament mentre es banyava i l'havien hagut de portar a la sorra per intentar reanimar-lo. El sistema d'emergències mèdiques ha mobilitzat dues ambulàncies, però al final no han pogut fer res per salvar-li la vida. Els Mossos d'Esquadra han activat 3 dotacions i la comitiva judicial per fer l'aixecament del cadàver. En el moment de l'incident, encara no havia començat el servei de vigilància a la platja Gran de Palamós. Aquest nou ofegament mortal arriba 3 dies després de la mort dilluns d'un altre home de 83 anys mentre es banyava en una platja de Roses.
0: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una 30 de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Pràcticament un 4:05, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
4: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
3: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
0: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Enviat especial a Pereira, a Colòmbia, Joan Biosca.
5: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
6: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
5: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
7: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
8: El meu avi

0: i el meu tiet avi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
1: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició. El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
2: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. Esports. Amb en Pau Dax.
3: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
4: 3CAT Info.
3: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
5: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
3: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Harque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
6: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
3: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat tretzena i Marina Escudero quinzena. I el sitgetal Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nadador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
4: 3CAT Info. Són 2:15.
2: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
3: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
2: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
7: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
8: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
7: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
9: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones. La situació és de misèria extrema en el cas de la infància, sobretot.
7: En declaracions a 3CAT Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
9: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobretot en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
7: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
4: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3CAT Info.
2: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
10: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
2: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
11: Rubén Miñueles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
12: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
11: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
13: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
11: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
2: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
11: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del parc natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
14: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
11: La capital de l'Ebre, Tortosa, l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
15: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
11: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel Parc Astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
16: Vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? Que després la gent ha marxat molt esglaonadament. Avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
11: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
2: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
17: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la seuvella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la Seuvella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
18: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
17: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
19: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bueno, és com és.
2: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
20: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, el vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
2: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa 2 anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, a Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al 5è aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
21: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
2: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central a l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
0: Cuando el régimen fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
2: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
1: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
2: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
22: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
2: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
4: El temps.
2: Amb en Néstor Gómez.
23: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya Central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
4: 3CAT Info.
2: 3:45, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
3: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
5: Dotar aquesta gent que no en sap però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
3: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
5: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
3: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
2: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
6: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
2: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
8: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tant temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap lloc.
8: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
2: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
26: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda directa, no? Que no es mengen al local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar a les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
2: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
7: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
9: I ens han comunicat del Consell que ara podem tornar a donar apte pel consum. Tindré amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica de lo que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració i el cremat no ens va donar, no ens va avisar, perquè també a més hi ha de festa major i Isavarre i hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així no vam detectar la incidència prou aviat.
7: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
9: Les 30 persones o 40 així amb aquests dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis lleu. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
7: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
2: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mersler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
10: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
2: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
10: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70, el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, i m'han quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
2: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
4: Esports.
2: Amb en Pau Dax.
12: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
13: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
12: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
11: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
12: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'aptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
14: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
12: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
4: Trescat Info.

0: És la una.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta a la secció oficial del Festival de Locarno Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastué ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar i de la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Huck es queda sense medalla a la final del 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps: divendres, últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i a les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor afluixarà.
0: 3CAT Info.
1: Em dic Àlex Bosch i us acompanyaré durant la pròxima hora.
0: 3CAT Info.
1: Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 d'identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
3: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
4: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que serán susceptibles de identificación, localización e identificación.
3: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
5: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infancia, sobre todo.
3: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
5: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
3: La crisi a Ceuta s'enquista. Mentrestant, el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
1: Gràcies, Paula. Encara han de passar moltes pantalles, però el Partit Popular ja posa traves al repartiment dels menors de Ceuta. En la primera reunió tècnica aquest dijous entre el Ministeri d'Infància i les comunitats, les governades pel Partit Popular, que són majoria, han intentat posposar el debat sobre el trasllat dels infants i joves cap a la península. El popular Jaime de los Santos ha insistit que els menors han de retornar amb les seves famílies i ha tornat a carregar contra Pedro Sánchez.
6: ¿Cómo que tienen que ser devueltos y no han sido devueltos ya? ¿A qué juegan? ¿Cómo es posible que con una crisis de estas características el presidente del gobierno siga de vacaciones en la Mareta?
1: En un missatge a les xarxes, la titular d'Infància, Cira Rego, ha afirmat que bloquejar l'intercanvi d'opinions sobre la qüestió només és símptoma de falta d'arguments. La Moncloa recorda que la distribució territorial dels menors l'obliga a la llei i ha acusat novament el Partit Popular d'estar sotmès a Vox.
0: 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
7: 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar ahir. Tarragona, Ricard Buigas.
8: Rubén Viñuales ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir, ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
9: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com Adif entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
8: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al Corredor Sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
10: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar fagin, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el Corredor Sud anés totalment reforçat.
8: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: L'oposició també demana explicacions al govern pel caos ferroviari de l'eclipsi. Junts ha registrat una bateria de preguntes al Parlament perquè l'executiu aclareixi qui va orquestrar el dispositiu de trens i si considera que va ser insuficient. Els de Carles Puigdemont, a més, acusen Salvador Illa d'haver fet propagandisme amb els actes al voltant del fenomen astrofísic i en reclamen el cost econòmic. Això, mentre el número 2 del Partit Popular de Catalunya, Juan Fernández, ha assenyalat el president i el ministre de Transports tant pels problemes als trens com per la fallada elèctrica de dimecres a la torre de control del Prat.
11: Si hay unos responsables de lo que pasó ayer en Cataluña, en los aeropuertos, en las estaciones de tren, se llaman Salvador Illa y Óscar Puente.
1: I en una piulada, el diputat dels Comuns, Lluís Mijoler, ha denunciat que l'augment de la mobilitat per l'eclipsi era previsible i ha reclamat al govern que expliqui què va fallar i quin assumeix les responsabilitats. I el sistema sanitari català ha atès prop de 450 urgències oftalmològiques relacionades amb l'observació de l'eclipsi total de sol de dimecres. La majoria de les consultes es van concretar el mateix dimecres amb 239 urgències als hospitals i 165 als centres d'atenció primària. Tot i l'increment, aquestes atencions només han representat entre un 2 i un 3% de tota l'activitat d'urgències hospitalàries. El SEM també ha rebut 157 trucades i ha atès 109 persones per incidents vinculats a l'eclipsi. 12 casos han necessitat ambulància i 7 persones han estat traslladades a centres sanitaris, una en estat crític. Ferran Roche Campo, delegat territorial de Salut de les Terres de l'Ebre, alerta, però, que els problemes oculars no necessàriament apareixen de manera immediata.
12: Els problemes oftalmològics moltes vegades o està descrit que apareixeran si han d'aparèixer els propers dies. O sigui, potser aquest matí en tenim més, potser demà i potser la setmana que ve.
1: Per això, si després d'haver mirat l'eclipsi es nota qualsevol canvi en la visió o molèsties oculars, es recomana consultar un professional sanitari.
0: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: 525 municipis de 37 comarques tindran aquest divendres un risc molt alt d'incendi forestal. El terra està sec i les temperatures són extremes. De fet, ja portem 17 dies amb els termòmetres per sobre dels 40 graus, la sèrie més llarga que hi ha hagut fins ara, i la previsió és que les pròximes hores també siguin tòrrides. No serà el dia de l'estiu en què el perill d'incendis és més elevat, però els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa a més de la meitat dels pobles i ciutats del país. Excepte el Pirineu més occidental, hi ha perill a gairebé tot Catalunya. El risc és molt alt en 37 comarques que van des del nord, com l'Alt Urgell i el Pallars Jussà, fins al sud, com la Ribera d'Ebre i el Montsià, passant pel centre, com Osona o la Garrotxa. Josep Vilalta és sotsinspector dels agents rurals i demana prudència.
13: És un dia doncs, que s'haurà d'anar molt amb compte, i ser molt cautelós perquè qualsevol petita guspira doncs, amb aquesta situació ens pot provocar un incendi.
1: I parlant d'incendis, continuen actius i sense control. El foc de niebla a Huelva, que ja afecta 31.000 hectàrees, el de les Penyes de Riglos a Osca, que n'afecta 8.000. Aquest foc amenaça l'emblemàtic monestir de Sant Juan de la Penya, d'on s'han tret alguns vents per evitar que es cremin si hi arriben les flames. La Guàrdia Civil ha detingut un home que podria haver-lo originat amb unes obres que feia a la carretera. També s'ha detingut una dona a la Jonquera com a presumpta responsable de l'incendi del 2 d'agost a Llançà, a l'Alt Empordà. Estava acampada i va fer foc per preparar-se al menjar. I a tot això i en aquest context, alerta amb aquesta dada. Més del 10% dels arbres de Catalunya estan molt debilitats i han perdut bona part de les seves fulles. Això els fa vulnerables davant els fenòmens meteorològics i els incendis. La Seu d'Urgell, Joaquim Albalater.
14: Ho diu l'última campanya de la xarxa 8x8cat, que cada any analitza 9.000 arbres arreu del país. Al Pirineu s'estan començant a deixar enrere els efectes de la sequera, però ara s'han detectat més danys per ventades i onades de calor. Jorge Heras, cap del grup de sanitat forestal del Departament d'Agricultura, destaca les causes d'aquest afebliment dels arbres.
15: Primer, el canvi climàtic, que afecta no només la sequera, sinó la proliferació de fenòmens meteorològics extrems com ventades, pluies torrencials, gelades i tal. La globalització, perquè cada cop apareix espècies de fora, que algunes poden arribar a ser plagues prioritàries i altres són espècies que poden ser exòtiques invasores, però sobretot el més important és l'abandonament rural, de la gestió tradicional.
14: Els experts defensen que cal més seguiment i una millor gestió forestal per reforçar els boscos i la seva resiliència davant dels fenòmens naturals extrems i dels incendis.
1: El gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat al combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
16: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però bé, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i de les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, que és professor d'Economia de la Universitat de Girona.
17: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, al vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte molt més fort. I Vueling recupera la connexió aèria entre Barcelona i Madrid a partir del 5 d'octubre. L'aerolínia no operava aquesta ruta des de finals de març. La connexió tindrà 10 freqüències setmanals durant la major part de l'octubre, amb dos vols diaris de dilluns a dijous, un els divendres i un altre els diumenges. El 31 d'octubre s'afegirà també un vol els dissabtes. Els bitllets ja estan a la venda i, en principi, Vueling només tornarà a oferir aquesta connexió fins al març del 2027. La companyia ha atribuït la reobertura a un augment de la demanda de mobilitat entre les dues ciutats, sobretot de persones que viatgen per feina.
0: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
18: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades si s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
1: Nou ofegament mortal aquest dijous a les platges catalanes. Un banyista de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà. Ara ja són 19 les víctimes mortals des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny.

0: un altre home, de 83 anys, mentre es banyava en una platja de Roses.
1: I una dona de 84 anys ha mort aquest dijous mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. Els fets han passat a primera hora de la tarda i, malgrat que el sistema d'emergències ha mobilitzat 3 ambulàncies, no hi han aconseguit salvar la vida. Es tracta de l'onzena víctima mortal per ofegament a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany d'aquest estiu, el 15 de juny. En aquest mateix període hi ha hagut una trentena de persones que s'han estat a punt d'ofegar.
2: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
1: Pràcticament un quart i cinc, el setge d'un grup de colons jueus contra unes cases palestines a Cisjordània expulsa, de moment, els palestins de casa seva. L'exèrcit israelià, en lloc de dispersar o detenir els feixistes, ha fet marxar els palestins. L'ambaixador nord-americà a Israel ha qualificat de terrorista i repugnant l'actitud dels colons, una crítica gens habitual. Jerusalem, Jordi Brascó.
3: Quan aquesta passada nit i matinada l'exèrcit israelià, amb més soldats que mai, ha reaparegut a Qusra, semblava clar que el temps dels colons assetjant les cases d'alguns veïns palestins s'havia acabat. Però els soldats no els han desallotjat, sinó que han demanat als veïns afectats que els deixessin a ells les cases per des d'allà fer-se forts i aleshores sí, fer fora els colons. De moment, però, els colons continuen al mateix lloc. A l'alcalde de Qusra, Abed Alatem Wadi, no li sorprèn.
4: Malauradament, els colons estan protegits per l'exèrcit. S'ajuden, s'estimen. Els hem vist resant junts, fent barbacoes, ballant. No els interessa ajudar les famílies atrapades.
3: El creixent ressò internacional que cada dia va agafar en aquest cas i les paraules de l'ambaixador dels Estats Units a Israel, Mike Huckabee, qualificant aquests colons de terroristes, de moment no tenen efecte sobre el terreny. Cada cop són més els que es pregunten com pot ser que tot un exèrcit encara no hagi sigut capaç de desallotjar un grup de radicals.
1: I a Colòmbia, el terratrèmol de principis de setmana ja ha deixat almenys 273 morts, entre ells un espanyol, segons ha confirmat avui el Ministeri d'Exteriors. Tot mentre comença a arribar ajuda internacional per buscar supervivents. Amb polèmica inclosa, es qüestionen els criteris del govern colombià a l'hora d'autoritzar l'entrada dels equips d'estrangers. Aviat especial a Pereira, a Colòmbia. Joan Biosca.
5: L'ajut humanitari internacional en forma de material i de rescatistes ja arriba aquí a Colòmbia. El govern del president Abelardo de la Espriella ha deixat entrar al país sud-americà l'assistència humanitària provinent de països especialment amics de l'arc conservador. És aquest el quart dia des del terratrèmol de 7,4 de dilluns passat i recorre especialment els carrers del centre de Pereira, una localitat molt afectada pel sisme. És gairebé com caminar per un cementiri de negocis, tendes i comerços tancats i també furgonetes i cotxes esclafats per la runa que ha caigut d'edificis. Tímidament es recupera el comerç informal, molt important en l'economia d'aquesta zona de Colòmbia. Parlem amb Juan Pablo Valenzuela, un venedor ambulant.
6: Todo terremoto trae réplica. Y usted se imagina Pereira con una réplica, siquiera la mitad de lo que hubo. Si acaba.
5: Les diverses rèpliques que s'estan produint del terratrèmol de dilluns passat mantenen en tensió els veïns d'aquesta part de Colòmbia i també a desallotjar edificis en diverses ocasions.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El tercer film de la directora Meritxell Colell, Lejos de los árboles, s'ha presentat al Festival de Locarno, a Suïssa. La pel·lícula competeix a la secció oficial pel Lleopard d'Or, el màxim guardó del certamen. El film, rodat al Perú i també a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria. Ens ho explica la Montse Pujol.
7: En una entrevista a l'Agència Catalana de Notícies, Meritxell Colell explica que la pel·lícula neix d'una necessitat de reparació i que és una manera de parlar del silenci de la seva família i de tota una generació.
8: El meu avi i el meu tietavi són de la Quinta del Vívero. No? Llavors van anar amb 17 anys a la guerra i a casa meva sempre hi ha hagut silenci en relació a això. Vull dir que el meu avi sempre va dir que no volia saber res de la política, que era l'opi del poble, i el meu tiet avi em va parlar una sola vegada, perquè ell va estar a camps de concentració, reunint-nos a tota la família i mai més. No?
7: La protagonista del film és una artista mexicana neta d'exiliats republicans catalans, que comença un viatge des de la selva fins als Andes peruans per continuar el llegat del seu avi, elaborar un mapa sonor de llengües en perill de desaparició.

0: El viatge es transforma quan la mort de la seva àvia la fa revisitar la infància i enfrontar-se a una memòria familiar marcada pel dolor i l'herència de l'exili. Lejos de los árboles arribarà als nostres cinemes l'11 de desembre.
1: Ja se sap on es farà la pròxima edició d'Eurovisió. Serà la ciutat búlgara de Burgas, situada a la costa del Mar Negre. És la primera vegada que Bulgària acull aquest concurs, després que l'artista d'aquest país, Dara, guanyés el maig a Viena amb la cançó Bangaranda, que sentim de fons. La notícia transcendeix la demà que Eurovisió canviés les regles. Ja no permetrà als països en guerra acollir la celebració d'aquest festival. La mesura, però, no afecta la participació dels països en aquest mateix festival. El canvi s'ha fet després de la polèmica per la presència d'Israel malgrat la guerra de Gaza i les denúncies de genocidi. Recordem que, com a protesta, 5 estats, entre els quals Espanya, va renunciar a participar en l'última edició d'aquest festival. 3CAT Info. 3CAT Info.
2: Esports. Amb en Pau Dax. El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar aquest dimecres al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que avui ha sabut que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028.
3: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
4: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
2: Aquest dimecres, l'equip blanquiblau femení va jugar un amistós contra l'Europa a la ciutat esportiva d'Ani Jarque, que va guanyar per 2-0 amb gols de Brown i Anita Marcos. I la santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme a Birmingham aquest dijous a la nit. Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Resilat Adeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, volem dir, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. Escoltem Mitjans en declaracions al portal Carrer Lliure.
5: Quan faltaven 100 metres i poc, doncs ha caigut primer la Suïssa, després he hagut d'apartar-me, ha caigut un altre del grupet i llavors doncs, ja ha sigut frenada total de tot el canvi que havia fet i després doncs, recuperar-ho en els últims 100 metres m'ha sigut una miqueta complicat i m'han faltat forces al final, però bueno, jo crec que ho he intentat i doncs, que he estat allà fins al final.
2: El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie de 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'europeu de gimnàstica artística. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu a Leipzig ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetal Luca Hug també s'ha quedat sense medalla en l'europeu de natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol que ha fet rècord d'Espanya. Hug ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense metall en la mateixa final Sergio De Celis, de Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 lliures.
3: 3CAT Info. Són 2:15.
1: És moment de repassar algunes de les notícies més destacades. Us estem explicant que el govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. Renfe demana perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats tant a Renfe com a Adif i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. I el preu disparat del gasoil empeny el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor han fet repuntar la inflació. De seguida ampliem aquestes informacions. A més, a partir d'ara també explicarem que a Sicília són dies caòtics a l'aeroport de Catània, que porta una setmana tancat per l'erupció de l'Etna. De moment seguirà inoperatiu almenys fins aquest divendres a les 10 del matí. I passarem per Cuba. Els dirigents del país celebren el llegat de Fidel Castro en el centenari del seu naixement i defensen els canvis introduïts per liberalitzar l'economia en plena pressió dels Estats Units, que no descarten una intervenció militar. La commemoració ha permès veure Raúl Castro en públic per primera vegada des que Washington el va imputar per unes morts de fa 30 anys. El sumari dels esports amb en Pau Dax.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sacura-Bestuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'europeu d'atletisme de Birmingham. I a l'europeu de gimnàstica artística a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any a l'europeu de Leipzig.
1: I el temps aquest divendres serà l'últim dia de calor extrema. Les màximes rondaran els 38 graus a l'interior i els 40 cap a Ponent i les Terres de l'Ebre. El matí serà assolellat i a la tarda, un cop més, hi haurà ruixats i tempestes al nord del país que poden arribar al Pla de Lleida. A partir del cap de setmana, la calor anirà a la baixa. Dos quarts i tres minuts, continuem. Ceuta i Melilla reforcen la frontera per la por a una altra entrada massiva aquest dissabte, mentre s'agreuja la situació dels menors que van arribar fa 15 dies. N'hi ha 1.900 identificats i atesos, però les ONGs parlen de 4.000 menors pendents d'acollir i en situació de misèria extrema. Madrid, Paula Brujats.
6: A Ceuta hi queden 5.000 persones de les 70.000 que hi van arribar fa dues setmanes. Alguns adults estan pendents que se'l retorni al Marroc, d'altres han demanat asil. Hi ha centenars de menors que estan pendents d'identificar. El que va més lent, justament, és el recompte de nens i adolescents, el pas previ necessari per acollir-los. Segons el ministre Fernando Grande Marlaska, n'han comptabilitzat 1.898.
7: Que nuestra prioridad ha sido hasta la fecha el registro e identificación de los menores. Todavía hay menores que seran susceptibles d'identificació, localització i identificació.
6: I és que la xifra oficial dista molt dels càlculs d'ONGs que treballen sobre el terreny, com Save the Children. Raúl Arnaiz apunta que hi ha 4.000 menors pendents d'identificar i d'atendre malvivint al carrer.
8: Nos estamos encontrando con muchos niños y niñas que están en la calle, expuestos a todo tipo de riesgos. Ya constatamos ya problemas de salud, infecciones, las situaciones de miseria extrema en el caso de la infància, sobretot.
6: En declaracions a 3Cat Info ha avisat que el reagrupament familiar que predica en Espanya i al Marroc tampoc serà tan fàcil.
8: Lo que sí hemos constatado aquí también, sobre todo en el caso de niñas, es que la inmensa mayoría de ellas nos relatan que de ninguna manera quieren volver a Marruecos, de ninguna manera. Por tanto, la reunificación muchas veces no va a ser tan fácil de lograr en la práctica.
6: La crisi a Ceuta s'enquista, mentrestant el defensor del poble vol aclarir què estan fent les diverses administracions per atendre la crisi humanitària i ha demanat informació al govern espanyol, a la Fiscalia i al govern de Ceuta.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Després de l'eclipsi s'acumulen les reaccions per les aglomeracions que es van veure dimecres a la nit a les estacions del sud de Catalunya. Renfe ja ha demanat perdó als usuaris, mentre que el gerent d'operacions de Rodalies, David Andrés, ha explicat a Catalunya Ràdio que no hi va haver falta de planificació, sinó que no tenien més trens per posar perquè no podien deixar les altres línies desabastides.
9: El 100% de les unitats que tenien disponibles són les que vam utilitzar. No és un problema de mala planificació, és un problema de la capacitat limitada que tenim de trens.
1: L'alcalde de Tarragona ha reclamat responsabilitats a Renfe i a DIF, mentre que Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar en aquesta jornada. Tarragona, Ricard Buigas.
10: Rubén Miñueles ha dit que imatges com les d'ahir no es poden repetir. Ha apuntat que encara ningú els ha explicat què va passar i reclama responsabilitats.
11: Imatges que no són admissibles. Espero i desitjo que la gent es faci responsable dels seus actes i que doncs, tant Renfe com a DIF entenguin que aquí hi ha una solució que no passa simplement per més trens.
10: L'alcalde socialista ha demanat a l'administració que faci les inversions necessàries per acabar amb les gegantines mancances estructurals que afecten diàriament els passatgers del tren al Camp de Tarragona. Dignitat a les Vies ha sol·licitat al govern un informe públic sobre l'operatiu ferroviari que es va desplegar i al corredor sud. La portaveu del col·lectiu d'usuaris, Ana Gómez, demana responsabilitats pel caos.
12: Per molt eclips que hi hagi, és el govern qui ha estat dient a la gent que no agafessin els cotxes i que anessin amb transport públic. Si ells no podien per capacitat agafar gent, poseu autobusos, canvieu la forma de gestionar-ho. Ahir era un dia perquè el corredor sud anés totalment reforçat.
10: La plataforma vol saber quin servei estava previst, què va passar realment i què pensen fer perquè no torni a passar.
1: I malgrat aquest caos, les poblacions de l'Ebre i del Camp de Tarragona, que van rebre una gran afluència de visitants durant l'eclipsi, esperen aprofitar la projecció internacional que ha representat. Estan convençuts que l'esdeveniment s'ha convertit en una gran eina de promoció.
10: Les poblacions del Delta de l'Ebre al Montsià van rebre una gran xifra de visitants. Molts van descobrir els espais del Parc Natural. Al Baix Ebre, en una població molt turística com l'Ametlla de Mar, l'alcalde Jordi Gaseni està convençut que els beneficiarà.
13: És molt possible que hi hagi un retorn, i et diré, no només per les persones que han vingut, sinó per tota la publicitat, per tot el que s'ha fet previ a l'eclipsi, no?
10: La capital de l'Ebre, Tortosa, a l'agost baixa l'activitat perquè molts habitants marxen de vacances. L'alcaldessa Mar Lleixà diu que l'eclipsi ho ha capgirat tot.
14: Ha sigut un aparador a nivell del nostre territori, també de la ciutat mundial, perquè és veritat que esta setmana hem vist la presència de molta gent.
10: Al Baix Camp, un dels pobles que més ha notat l'increment de visitants per l'eclipsi és Prades, atrets pel parc astronòmic. L'alcaldessa Lídia Vargas diu que han duplicat la població.
15: vam passar de 6.000 a 12.000 en un dia, no? I després la gent ha marxat molt esglaonadament, avui encara hi ha gent, avui encara els establiments estan plens.
10: Tots coincideixen al destacar el civisme de gran part dels observadors que van arribar per veure l'eclipsi.
1: I satisfacció a Lleida l'endemà d'un eclipsi que ha deixat a la ciutat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros. L'Ajuntament destaca el civisme també de la ciutadania. Lleida, Pere Joan Álvarez.
16: No hi va haver cap mena d'incident i tampoc hi va haver problemes de circulació. Els metges només van haver d'atendre una persona que va tenir un cop de calor a la cervella. En total, els dos espais habilitats van acollir 12.500 persones. I a nivell turístic, moltes persones arribades d'arreu del món i repunt de visites a monuments com la cervella, que van més que duplicar els visitants habituals en aquestes dates. Cristina Morón és tinenta d'alcaldia.
17: L'eclipse ha generat un impacte econòmic de més de 2 milions d'euros a la ciutat. D'aquests, 300.000 corresponen a la capacitat hotelera que, com ja us hem anat dient durant aquests dies, estava al 100% d'ocupació.
16: Al col·legi, al Segrià, un home de 57 anys va morir d'una aturada cardiorrespiratòria mentre esperava per veure l'eclipsi. Els símptomes apunten a un cop de calor, però la causa definitiva l'haurà de confirmar l'autòpsia. L'Ajuntament va suspendre els actes festius que havien preparat per després de l'eclipsi.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Pràcticament 5 minuts i 3 quarts, el gasoil tornarà a tenir un descompte de 20 cèntims per litre al setembre. El preu disparat del combustible per la represa del conflicte a l'Orient Mitjà, sumat al repunt de la inflació, ha obligat el govern espanyol a ampliar la rebaixa fiscal que tenia prevista per al dièsel, que s'ha encarit un 15% al juliol. En canvi, la gasolina continua amb la rebaixa prevista de 5 cèntims al litre perquè el seu augment ha estat inferior del 7%. Albert Campabadal, president de la Patronal Catalana d'Estacions de Servei, lamenta que l'ampliació de la rebaixa no arribi a tothom.
18: La gent, per anar a treballar tal com s'està posant els preus, també li aniria bé que aquesta rebaixa arribés als cotxes de gasolina. Però, bueno, és com és.
1: L'electricitat també ha contribuït a la inflació. La demanda ha augmentat pels aires condicionats arran de les onades de calor i les nits tòrrides. Ho explica Jordi Rossell, professor d'Economia de la Universitat de Girona.
19: Hi ha molta més demanda d'electricitat fora del que seria durant el dia, no? Que és quan l'energia solar fa baixar molt els preus, i això et dispara, doncs, al vespre nit és quan et dispara els preus, no? Com més grans són les onades de calor, i aquest any estem de rècord, doncs això fa que l'electricitat sigui molt més cara.
1: Tot plegat ha fet que la inflació hagi pujat fins al 3,5% a Catalunya, el punt més alt des de fa dos anys. I això que els aliments han tingut la pujada de preus més moderada des del 2021, cosa que ha evitat un impacte encara més fort. Caos a l'aeroport de Catània, Sicília, que continuarà inoperatiu almenys fins aquest divendres al matí a causa de l'erupció de l'Etna. Des de fa una setmana s'han cancel·lat i desviat o reprogramat almenys 700 vols per la presència de cendra volcànica a l'atmosfera. La situació és incerta i el tancament aeri es podria prorrogar durant la jornada de demà. Les restriccions al cinquè aeroport més concorregut d'Itàlia han afectat 100.000 passatgers en plena temporada alta. També han tensionat altres aeroports de l'illa, especialment el de Palerm, on s'han desviat centenars d'avions com els que tenen destí o procedència a Barcelona. La companyia Vueling, que fa aquesta ruta, ha confirmat a aquesta emissora que els vols continuen programats, tot i que superen tots des de la capital siciliana. Segons alguns experts italians, l'activitat del volcà és més enèrgica que en episodis anteriors. Ara per ara no s'espera un canvi en el comportament. I tot i que l'aeroport està tancat, molts turistes pugen a veure l'Etna. Sentim un veí de la zona.
20: Actualment aquí no hi ha cap restricció o prohibició. Tothom és lliure i es comporta d'una manera responsable. Hi ha turistes amb guies, però també aficionats que també mereixen gaudir d'aquest espectacle i que saben quina actitud han de tenir.
1: El volcà sovint altera les operacions a l'aeroport de Catània. Una associació turística de l'illa calcula que les pèrdues seran d'entre 12 i 24 milions d'euros. A l'illa de Hawaii també hi ha activitat volcànica. Les emissions de lava del Kilauea, un dels més actius del planeta, han arribat als 150 metres d'altura. I Cuba ha commemorat el centenari del naixement de Fidel Castro en un dels moments més delicats per al país des de l'inici de la revolució. En l'acte central de l'Havana, el president cubà Miguel Díaz-Canel ha denunciat el setge nord-americà a l'illa i ha apel·lat al llegat de Fidel per superar la situació.
0: Quan el règim fascista estadounidense arriesga el genocidio contra nuestro pueblo, obstaculizando por todas las vías el bienestar y la calidad de vida, en Fidel sigue estando la clave de que sí hay salida, por muy difíciles que sean las circunstancias y por mucho que se cierre el cerco.
1: Díaz-Canel ha defensat les noves mesures liberalitzadores de l'economia cubana. En l'acte s'ha vist en públic Raúl Castro per primera vegada des del mes de maig, quan els Estats Units el van imputar per un crim de fa 30 anys. Els homenatges contrasten amb el desànim als carrers per la falta de recursos i els serveis bàsics i els talls també constants de llum. Per l'historiador i opositor al règim, Manuel Cuesta, la gent gran està desencantada i els joves ja no tenen com a referent la figura de Fidel.
21: El deterioro de las condiciones materiales de vida le ha abierto los ojos a mucha gente. Ha sido un golpe, ha sido un shock. Para una generación como la actual, la generación Z, no va mucho con eso, ¿no? Y por lo tanto la gente lo ve con cierta distancia y sí como responsable originario de este desastre nacional.
1: Coincidint amb les celebracions, el secretari de Defensa nord-americà, Pete Hegseth, ha tornat a planejar o a plantejar la possibilitat d'una intervenció militar a l'illa. I augmenta la tensió entre el Japó i Rússia per la primera visita aquest dijous del president rus Vladimir Putin a les illes Kurils, un arxipèlag al Pacífic que el Japó reclama històricament. La disputa per aquestes illes, estratègiques militarment i riques en minerals, es remunta al final de la Segona Guerra Mundial, quan la Unió Soviètica les va usurpar a un Japó vençut en el conflicte. Des d'aleshores, Moscou les administra, però Tòquio les continua reclamant. De fet, els dos països no han signat mai un acord formal de pau. El Japó ha qualificat la visita d'inacceptable i ha convocat l'ambaixador rus a Tòquio, mentre que Rússia insisteix que la sobirania i jurisdicció de Rússia sobre les illes és inqüestionable. Sentim la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi.
22: Protestem fermament per la visita de Putin a les Kurils. Els territoris del nord són una part inherent del territori del Japó, tant històricament com sota la llei internacional. Aquesta visita ofèn els sentiments del poble japonès i és absolutament inacceptable.
1: El Japó manté una estreta aliança amb els Estats Units i un clar distanciament de Moscou, mentre que Rússia es queixa de la presència cada cop més important de l'OTAN a la regió de l'Àsia-Pacífic.
3: El temps.
1: Amb en Néstor Gómez.
23: Aquest divendres serà el darrer dia de temperatures extremes, de temperatures disparades, i és que avui tornarem a tocar la xifra dels 40 graus a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, cap a la Catalunya central, cap a l'interior de les comarques de Girona, entre els 37-39 graus, i a la façana costanera entre els 33-36 graus. I diem que és l'últim, perquè a partir de demà començaran a davallar les temperatures, tot coincidint amb el cap de setmana, i tot indica que la setmana que ve, durant tota la setmana, seran, o recuperarem, els valors normals d'un mes d'agost, és a dir, temperatures que no passaran dels 35 graus en lloc del país o rondarem aquesta xifra, no pas els 40 que esperem avui. I tot això amb un ampli domini del sol, el que tenim de cara aquest divendres, amb un ampli domini del sol, potser cap a les Terres de l'Ebre amb algun núvol matinal, de molt poca importància, i una altra vegada de cara aquesta tarda creixeran nuvolades i s'esperen ruixats i fins i tot alguna tempesta cap al Pirineu, Prepirineu, i no descartem que arribin al nord del Pla de Lleida. Tampoc es descarta alguna feble precipitació a l'àrea del massís dels Ports. Aquesta situació de sol al matí i de ruixats a la tarda tindrà continuïtat durant el cap de setmana.
3: 3CAT Info.
1: 3:15, la línia R3 de Rodalies ha tornat a quedar tallada aquest dijous per una avaria i ja suma la novena incidència en només 13 dies d'agost. En aquesta última anomalia, la circulació de trens entre la Garriga i Puigcerdà s'ha interromput al migdia per un problema que impedeix regular el trànsit dels convois. Adif no té cap previsió de quan podrà reprendre el servei i s'han hagut de posar autobusos per connectar les diferents estacions d'aquesta línia. Una cooperativa de Tarragona treballa per promoure una mobilitat més sostenible apostant per l'ús de la bicicleta. S'aposta perquè aquest mitjà de transport sigui més accessible per a tothom amb iniciatives com ara tallers gratuïts per reparar la pròpia bicicleta. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
2: La cooperativa L'Escamot impulsa activitats com ara tallers gratuïts de mecànica per mantenir la bicicleta en bon estat i resoldre petites incidències. Roger Vives és cooperativista del projecte.
4: Dotar aquesta gent que no en sap, però que es vol atrevir a fer-ho, el que volem fer aquí és això, dotar-li d'aquests coneixements bàsics.
2: Al taller hi arriben tant aficionats amb experiència com persones que pràcticament no han fet mai cap reparació. D'altra banda, al local de la cooperativa hi ha bicicletes recuperades del carrer que després de ser reparades tornen a circular gràcies a iniciatives de reutilització i préstec, entre altres coses perquè no tothom es pot permetre una bicicleta.
4: Recuperar totes aquestes bicicletes, reparar-les, ficar-les a la circulació de nou, perquè qui tingui la necessitat doncs pugui fer-ho.
2: Des del punt de vista més pedagògic, també es porta aquesta formació a escoles i altres espais educatius per acostar la cultura de la bicicleta als més joves.
1: La línia directa perquè els municipis comuniquin els problemes de connectivitat que tenen a les operadores telefòniques ha registrat gairebé 500 incidències en els seus primers 9 mesos de funcionament. Més de la meitat d'afectacions que ha rebut aquesta eina de la Generalitat són per la falta de cobertura mòbil. Albert Hort és el secretari de Telecomunicacions del Govern.
5: La cobertura mòbil amb dades en els telèfons, també en altres dispositius, com poden ser les màquines de poder pagar amb targeta de crèdit, representen més del 60% d'aquestes incidències.
1: Més de 700 ajuntaments catalans han aixecat el telèfon prop d'un miler de vegades per comunicar els seus problemes a les companyies. Les incidències augmenten enmig de condicions climatològiques adverses quan els municipis perden més sovint la cobertura. L'eina també permet saber quins són els punts crítics de la xarxa a través de les afectacions més recurrents. I al sud del Segrià han detingut 33 treballadors temporers acusats de suplantar identitats en empreses de fruita. La batuda més important s'ha fet en un magatzem de Soses, però l'operació de la Policia Nacional continua oberta per arrestar els caps de la xarxa. Lleida, Estela Busoms.
7: La sospita és que els detinguts, la majoria d'origen estranger, suposadament no tenien papers, però estaven treballant, fent-se passar per altres persones. Els havien contractat a través de filials i empreses de treball temporal. Fonts policials han confirmat a aquesta emissora que se'ls ha detingut perquè s'entén que eren conscients d'aquesta irregularitat documental, però l'operació no està tancada perquè l'objectiu és enxampar els responsables de reclutar i col·locar els treballadors en empreses del sector de la fruita. A l'espera que s'aclareixin els detalls del cas, la responsable de temporers d'Unió de Pagesos, Carola Xut, recorda que fa anys que alerten que per a les empreses agràries és difícil saber si hi ha un frau perquè la Seguretat Social no avisa quan un treballador està donat d'alta en dos llocs alhora i posa el focus en les ETTs.
24: La inspecció el que està seguint és amb aquesta empresa d'ETT, que és un problema perquè a nivell de Lleida, quan se necessita tan temporer, surten aquestes ETTs que són efímeres, que un dia hi són, i al cap de 5 mesos ja no existeixen per cap posto.
7: Aquesta és una queixa compartida també per la patronal de les empreses del sector Afrucat que han traslladat explícitament a la Inspecció de Treball.
1: L'Ajuntament de Girona intensificarà el buidatge de papereres al centre i treballarà per evitar que la gent hi llenci envasos de menjar i begudes. Del gener al juny ha interposat 250 multes contra actes incívics, com ara abandonar residus fora dels contenidors que s'obren amb targeta. Girona, Laia Claret.
25: L'Ajuntament intensificarà el buidatge de les papereres que hi ha ara i en col·locarà de noves amb més capacitat, tal com s'ha fet a la Rambla o al Barri Vell. A més, també preveuen treballar en la conscienciació dels comerços, sobretot els que venen menjar per emportar. Lluc Salellas és l'alcalde en declaracions a la CN.
26: Per intentar doncs, que quan fan aquesta venda diguéssim directa, no? Que no es menja en el local, sinó que es menja a fora, tinguin molt clar a veure si es pot tornar, no? A tirar les escombraries en el mateix local. Hem de buscar fórmules d'aquest tipus perquè, si no, especialment els vespres, els caps de setmana, moments intensius, doncs les papereres ens queden més plenes.
25: També s'intensificaran els controls per enxampar persones que deixen bosses fora dels contenidors.
1: L'aigua de l'aixeta d'Isavarre, al Pallars Sobirà, ja torna a ser apta per al consum. L'Ajuntament ha anunciat aquest dijous que s'aixeca la restricció després de la incidència al sistema de cloració. Una incidència que va deixar una quarantena de persones amb gastroenteritis després de la festa major del poble dilluns passat. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
6: L'Ajuntament havia demanat que no es consumís aigua de l'aixeta ni s'utilitzés per cuinar després que diversos veïns comuniquessin indisposicions. Les primeres hipòtesis apuntaven a una possible relació amb l'aigua i es van prendre mostres de la xarxa per analitzar-les. Posteriorment, el consistori va informar d'una avaria elèctrica que havia deixat fora de servei el clorador de l'aigua de boca, una incidència que ja està resolta, tal com explica l'alcalde del municipi, Josep Miquel Rossell.
8: Hem un comunicat del Consell que ja la podem tornar a donar pel consum. Vam tindre amb les tronades, ens va cremar una placa electrònica del que controla el clorador i ens vam quedar sense cloració. I el cremat no ens va donar, no ens va avisar. També, a més, hi ha de festa major i Zavarre, hi ha molta gent al poble, fins que la gent ens va començar a trobar malament i així. No vam detectar la incidència, però aviat.
6: En total, una quarantena de persones van patir símptomes després de la festa major.
8: Les 30 persones, o 40, així, amb aquestes dies així afectades, però ha sigut una gastroenteritis 10. No s'ha hagut d'hospitalitzar ningú, només alguna persona requeria atenció mèdica aquí al cap d'Esterri, però ja està.
6: Tot i que encara s'està investigant l'origen d'aquests casos, ara ja es pot tornar a consumir aigua amb normalitat.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: L'editorial Panini Comics publica una nova aventura conjunta entre Superman i Spider-Man, els dos personatges de DC i Marvel. La publicació coincideix amb el 5è aniversari de la primera trobada entre els mons dels dos superherois. El dibuix d'aquesta publicació és del madrileny Pepe Larraz i el guió del nord-americà Brad Mersler. Des de Panini, Cels Pinyol ha explicat a 3CAT Info que la nova aventura dona detalls de la relació entre els dos personatges.
9: Aquest encreuament entre Superman i Spider-Man, on es veu clarament que hi ha molt sentiment i on es veu que els dos són grans amics. És una cosa que ha quedat molt natural.
1: Pinyol deixa la porta oberta a nous encreuaments entre els dos superherois.
9: Han funcionat també la recuperació dels crossovers antics, un de l'any 70 el primer, un altre dels anys 80. I aquests dos còmics nous encreuaments, Spider-Man ha quedat també que ara diuen bé, a veure què se'ns ocorreix fer els propers anys. Així que els universos estan totalment oberts a partir d'ara.
1: Per tant, sembla que Superman i Spider-Man portaran encara més enllà la seva amistat.
3: Esports.
1: Amb en Pau Dax.
11: El Barça i el Paris Saint-Germain han arribat a un principi d'acord pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions, segons ha avançat Mundo Deportivo i ha pogut confirmar 3CAT Info. Només queda pendent que els clubs intercanviïn documentació necessària per tancar l'acord. Ferran no s'ha reincorporat als entrenaments del Barça i tampoc ho farà demà, amb permís del club, justament esperant que es tanqui el seu traspàs al PSG. Pel que fa a Pedri, s'està entrenant al marge des que va tornar ahir al grup. A priori, el canari no té cap problema, simplement està seguint una preparació diferent de la resta de companys. Un Barça que disputarà la Supercopa d'Espanya de futbol del 2 al 7 de febrer a Istanbul. La Federació Espanyola ha anunciat que canvia la seu de la competició, que s'havia de jugar a l'Aràbia Saudita, perquè en aquelles dates el país asiàtic acull la Copa d'Àsia de futbol. La Supercopa la jugaran el Barça, el Madrid, la Reial Societat i l'Atlètic de Madrid. La competició tornarà a l'Aràbia Saudita el 2028. Encara en futbol, l'entrenadora de l'Espanyol femení, Sara Monforte, ha estat entrevistada al programa Tot Costa de Catalunya Ràdio, on ha parlat dels objectius de l'equip.
12: Bueno, la veritat que jo crec que hem de donar un passet endavant, no? Jo crec que hem de pujar un esglaó. Lo primer és poder confirmar l'estar una vegada més amb Lliga F, però després hem de pegar un pas més i intentar ser ambicioses i lluitar per aquestes places de mitja taula, no? com estem intentant treballar.
11: La santcugatenca Jael Sakura Bastué no ha aconseguit medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. Aquest dijous a la nit, Bastué ha fet un temps de 22 segons i 69 centèsimes per sobre del millor temps que havia fet aquesta temporada i lluny de la seva millor marca personal de 22 segons i 19 centèsimes. Escoltem Bastué en declaracions al portal Carrer Lliure.
10: Me'n vaig contenta perquè mentalment crec que estic molt bé, que he lluitat fins al final. La setena posició no ha sigut per no intentar-ho, sinó que ho he deixat tot. Al final ha sigut una carrera molt ràpid, s'han fet national records, s'han fet rècord dels campionats. Llavors, bueno, haver participat en aquesta competició i haver-me vist allà, per mi ja és tot un èxit. Òbviament no et mentiré, venia a per totes, ja ho vaig dir.
11: L'or l'ha guanyat la britànica Amy Hunt, la plata la irlandesa Rashilat Abeleke i el bronze la també britànica Dina Asher-Smith. Abans, l'atleta d'Arenys de Mar, Marta Mitjans, ha tornat a baixar dels 2 minuts a la semifinal dels 800 metres, però no s'ha pogut classificar per la final, perjudicada per una cursa accidentada. El barceloní Oriol Sánchez s'ha retirat per lesió al començament de la seva sèrie dels 200 metres. Aquest divendres competirà en diverses modalitats de l'heptatló femení l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente. I aquest dijous ha començat l'Europeu de Gimnàstica Artística a Zagreb, a Croàcia. La selecció espanyola femenina, liderada per la gimnasta de Sant Joan d'Espí, Alba Petisco, i amb les també catalanes Laia Font i Marina Escudero, s'ha classificat per la final per equips. Ho ha fet després d'acabar setena la fase de classificació. Al concurs complet, Alba Petisco ha acabat sisena i no ha pogut revalidar la medalla de plata que es va penjar a l'últim europeu, a Leipzig, ara fa un any. Laia Font ha estat 13a i Marina Escudero 15a. I el sitgetà Luca Hook també s'ha quedat sense medalla en l'Europeu de Natació de París. Ha estat en la final dels 4% lliures masculí amb l'equip espanyol, que ha fet rècord d'Espanya. Hook ha estat el nedador més ràpid en els 100 metres que ha nedat. També s'ha quedat sense medalla en la mateixa final Sergio De Celis, del Club Natació Sabadell. Hongria s'ha endut l'or, els atletes neutrals la plata i Croàcia el bronze. I uns minuts abans, el nedador Ivan Martínez, del Club Natació Barcelona, s'ha classificat per la final dels 50 metres esquena masculí, en acabar cinquè a la semifinal amb rècord d'Espanya. L'escoltem.
13: Bueno, todavía no me lo creo. Creo que he hecho la carrera de mi vida. Batir un rècord d'Espanya individual es algo que no me lo imaginaba. Y batir el rècord que, bueno, era de Hugo, que para mí es un referente, pues, aún más. Bueno, mi objetivo era hacer mejor marca, que tenía 24-7. O sea, que le he pegado un buen bocado y mañana a luchar la final.
11: Aquest divendres, Maria de Valdés, del Club Natació Mataró, disputarà la final dels 1.500 metres lliures. De Valdés ha estat quarta aquest dijous al matí a la seva sèrie.
3: Trescat Info.

0: Són les dues.
1: El govern espanyol amplia el dispositiu fronterer a Ceuta i Melilla per evitar una nova arribada multitudinària de migrants des del Marroc durant aquest cap de setmana. La Moncloa xifra en 1.900 els menors identificats a Ceuta, però les ONGs parlen del doble i denuncien les condicions de precarietat absoluta en què estan vivint. El Partit Popular, mentrestant, bloqueja el debat sobre la reubicació dels infants i joves a la península. Renfe ha demanat perdó per les aglomeracions a les estacions del sud de Catalunya després de l'eclipsi i diu que no tenien més trens dels que van posar en servei. L'alcalde de Tarragona demana responsabilitats a Renfe i a DIF i la plataforma Dignitat a les Vies reclama al govern un informe sobre l'operatiu ferroviari. El sistema sanitari ha atès 450 urgències per problemes als ulls després d'observar el fenomen. Les altes temperatures i la falta de pluges eleven el perill d'incendis forestals. Aquest divendres, els agents rurals preveuen activar el nivell 3 del Pla Alfa per risc molt alt en 525 municipis de 37 comarques. Dos ofegaments mortals en menys de 24 hores eleven el balanç a 30 víctimes aquest estiu. Un home de 78 anys ha mort a la platja Gran de Palamós, al Baix Empordà, quan encara no havia començat el servei de vigilància. L'altra víctima és una dona de 84 que ha mort mentre es banyava en una piscina de Castelldefels, al Baix Llobregat. El preu disparat del gasoil empenya el govern espanyol a tornar a aplicar un descompte de 20 cèntims per litre al dièsel a partir del setembre. El combustible i l'augment de la demanda energètica per les onades de calor fan repuntar la inflació, que a Catalunya s'ha situat en el 3,5%, el punt més alt des de fa dos anys. L'exèrcit israelià evacua els palestins de Cisjordània que estan sota el setge dels colons jueus. Diuen que és per protegir-los, però no han dispersat o detingut els assetjadors. L'ambaixador nord-americà a Israel no ha estalviat crítiques als colons i ha qualificat l'acció de terrorista i repugnant. A Colòmbia, el terratrèmol de dilluns ha deixat almenys 273 morts, un dels quals espanyol. Han començat a arribar els primers equips de rescat internacionals per trobar supervivents. Hi ha 377 desapareguts. La directora Meritxell Colell presenta la secció oficial del Festival de Locarno, Lejos de los Árboles, amb què opta el Lleopard d'Or. La pel·lícula, rodada al Perú i a Catalunya, és un viatge per l'herència de l'exili i reflexiona sobre la fragilitat de la memòria.
0: Esports.
2: Principi d'acord entre el Barça i el Paris Saint-Germain pel traspàs de Ferran Torres al club parisenc. L'operació es tancaria per una xifra propera als 50 milions d'euros. La santcugatenca Jael Sakura Bastuer ha acabat setena i sense medalla a la final dels 200 metres llisos de l'Europeu d'Atletisme de Birmingham. A l'Europeu de Gimnàstica Artística, a Zagreb, les catalanes Alba Petisco, Laia Font i Marina Escudero s'han classificat per la final per equips amb el combinat espanyol. En el concurs complet, Laia Font no ha pogut revalidar la medalla de plata que va guanyar fa un any. El sitgetà Luca Hook es queda sense medalla a la final dels 4% lliures masculí a l'Europeu de Natació de París amb l'equip espanyol, que ha acabat quart amb rècord d'Espanya.
1: I el temps, divendres, últim dia de calor extrema, les màximes